0: del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
1: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
0: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
2: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'ofer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
3: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriba van a dir que cal fer un kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau. Preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què es feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per a armament. Segons el rotatiu, faltaria el vistiplau de Trump i del líder suprem dels ayatolàs, Mostaba Khamenei, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: Israel i Hezbollah segueixen de prop aquestes negociacions perquè la milícia xiïta confia que l'Iran continuarà exigint que Israel

0: Israel deixi d'atacar-los com a part de l'acord. Ho ha dit el seu líder, Naim Qassem, en un missatge televisat.
1: Inshallah, yatum hadha al-ittifaq.
2: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: Però el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que veu amb recels les converses, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant una conversa telefònica que van tenir dissabte. A Washington, un tiroteig a prop de la Casa Blanca acaba amb la mort de l'atacant i un vianant també ferit de gravetat. Els serveis secrets van abatre un noi de 21 anys que va disparar diversos trets en un carrer adjacent a l'edifici mentre Donald Trump era al despatx oval. A l'atacant ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos a la Casa Blanca i ara fa un any el van ingressar en un centre psiquiàtric després d'haver protagonitzat un altre altercat a la zona. En un missatge a la seva xarxa, Trump ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes, quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units.
3: 3CAT Info.
0: Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
4: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Els fets van passar quan es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a altres persones. Això va desencadenar un altercat i càrregues policials amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. El govern ha obert una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència en un procés que ha qualificat de brutalització.
5: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha carregat contra Herzog, a qui ha acusat d'insultar centenars de milers de ciutadans d'Israel. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir contra la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. Rússia ha llançat un dels atacs més potents contra Ucraïna des de l'inici de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik en un bombardeig massiu que ha afectat Kiev, la capital. El balanç oficial és d'almenys 4 morts i prop de 100 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia avisat hores abans que aquesta agressió passaria. Putin l'ha ordenat com a represàlia després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
6: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'atac ha fet malbé els edificis del Museu Nacional d'Art i la Filarmònica i també ha provocat danys menors a les instal·lacions del govern i del Ministeri d'Afers Estrangers. Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han qualificat d'escalada el fet que Putin hagi fet servir l'Oreshnik, que només s'ha utilitzat 3 vegades en tot el conflicte. Zelensky ha aprofitat l'agressió per demanar més ajuda militar a Europa.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell que diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
8: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
0: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
9: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
10: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
0: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny.
3: 3CAT Info.
0: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Ajuntament. Fins aquesta setmana s'han atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Blic i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental sí que s'hi continuarà atenent els dissabtes. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau política, tres exlíders del partit lamenten que Convergència Democràtica es dissolgués com a partit ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
12: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
13: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP tanca files al costat dels populars catalans i d'Alejandro Fernández per reelegir-lo com a president dels populars catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat aquest diumenge la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més perquè els populars arribin a la Moncloa.
14: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
0: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà. I ara l'incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del Partit Popular de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Aquest diumenge a la nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg del migdia, les temperatures s'han disparat a diversos indrets del litoral cantàbric o a França, on fins i tot s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís de calor intensa al nord-oest del país. A Catalunya, aquest diumenge, s'ha arribat als 35 graus, per exemple, al Pla de Lleida. Tot i aquestes altes temperatures a Catalunya, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor tropical d'aquesta nit sigui el preludi d'una setmana que podria tenir un pic de fins a 37 graus entre dijous i divendres.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El fenomen climàtic del Niño, que comença a notar-se al Pacífic, pot acabar afectant el clima de Catalunya. Els experts pensen que pot afavorir que hi hagi fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Ho explica el tècnic de climatologia del Meteocat, Antoni Barreras.
15: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: El Niño genera una pujada general de la temperatura que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Des del 1950 hi ha hagut 4 superninyos. Precisament el Meteocat relaciona amb aquest fenomen tant la sequera del 2017 com les pluges excepcionals que hi va haver el 1971.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
16: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
17: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
18: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
16: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba en tercera posició i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
3: 3CAT Info.
16: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al Camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al Camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: En futbol internacional, aquest diumenge, Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El Sampador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
19: It had been the huge honor to represent...
20: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
21: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
16: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
22: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, pues, bueno, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
16: També a l'ACB, Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
23: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
16: També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
24: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
16: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes edicions per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també per Djokovic sobre el francès Perricard en 4 sets al quadre masculí.
3: L'actualitat esportiva a fons.
16: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deverses, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. De l'àmbit internacional destaca que els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. I a Bilbao, 2.000 persones s'han manifestat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I anirem a Lleida, que ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de cargols. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85 i en motor a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera del maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Anem a Madrid, Alba Gil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'òfer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra en diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer una kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai, que hauria encarregat crear Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons del rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. La convocatòria ha servit per denunciar la violència masclista i també la transfòbia que asseguren s'han evidenciat després del cas. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: La Quim era una dona trans que va morir aquest dimarts presumptament en mans de la seva exparella en una plaça de Figueres en plena llum del dia. Aquest matí un centenar de persones han condemnat els fets i han reclamat a la plaça del Vi de Girona que les dones trans també formen part del feminisme. Vanessa Apablassa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
7: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme. Res es pot dir. O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
6: Durant l'acte s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci que acabava així. I s'han encès espelmes en record de la víctima. També s'han criticat els comentaris transfòbics que han aparegut a les xarxes socials després del crim. Sandra Ibars és la presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
8: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses. Les associacions hem de seguir en lluita i fent-se visibles i mostrant a la població que som persones normals i corrents, com qualsevol altra, inclús les dones trans podem ser més feministes que qualsevol dona.
6: El cas ha generat especial commoció perquè l'agressor havia estat detingut dies abans per maltractaments, però havia quedat en llibertat des de divendres. Està en presó provisional i sense fiança pels delictes d'homicidi i trencament de condemna.
0: Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus exprés que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment de comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística. Zoe Gerard és la coordinadora operativa.
9: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Moner és la portaveu de l'AECOC.
10: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAB i expert en psicologia del consum.
11: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa, especialment dins el sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978, l'empresari va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal CECOT. L'Institut Industrial de Terrassa és una de les entitats afiliades al grup que Pujals va ajudar a impulsar i l'empresari hi va estar lligat durant més de 3 dècades. Pujals va rebre guardons com la Medalla al Treball, president Macià de la Generalitat de Catalunya el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dues persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2, a Jorba, a l'Anoia. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. De moment no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat en què es va detenir una persona, a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit i en els altres dos no n'hi va haver cap.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes al centre de Barcelona acaba amb 8 lladres multireincidents detinguts i una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del Pla Campai Càtena. Els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials. Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100 d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen també 700 denúncies prèvies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros. A través de mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona accedien a la banca en línia de les víctimes, des d'on feien transferències, bízums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són 2 homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos els Mossos ja havien detingut a una tercera persona col·laboradora de la trama per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Centres cívics i biblioteques municipals de Barcelona tindran un telèfon disponible per a nens i nenes que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. El servei es donarà també en equipaments esportius i als punts d'informació juvenil i només es podrà fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a l'autonomia de la canalla.
12: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell qui diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Ens en dona més detalls Marta Vives.
14: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals, una situació que ha provocat el tancament del 92% de les biblioteques en cada jornada de vaga indefinida, fins ara només els dissabtes, i que es va iniciar el passat 25 d'abril. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci de Biblioteques.
15: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
14: L'inici de la vaga indefinida diària d'aquest dimarts arrencarà amb una mobilització a 9:45 a la plaça Sant Jaume. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: La 28a edició del Tàrraco Viva arriba a la seva fi aquest diumenge després de més de 500 activitats repartides en dos caps de setmana i diverses localitats del Camp de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història. Ens ho explica des de Tarragona Ariadna Escoda.
16: El Camp de Mar de Tarragona ha estat l'epicentre del programa amb recreacions històriques, tallers i presentacions al voltant de l'esplendor de l'època romana. Ariadna Benítez, membre de Septimani Senyores, detalla com hi contribueixen les entitats que es dediquen a reviure aquells temps.
17: Clar, això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, a Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia també.
16: Després de 28 anys, l'organització treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració del patrimoni històric entre la ciutadania. Magí Seritjol és el director del festival.
18: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat és, forma part de la vida diària de la gent.
16: L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Serritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
0: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya. Òscar Callau.
19: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer
20: l'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
21: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
20: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
21: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim este projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori, que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
20: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontserè, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys, el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
21: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
20: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins, com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
19: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tartar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
0: Agermanament de dos patrimonis per la UNESCO, com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall de Boí, en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
22: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla, Àngel Grau.
23: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagi uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o... No, famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
22: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll. Durant l'actuació, d'una durada de poc més d'una hora, el públic ha gaudit de castells de 7 i de 8 i una bateria de pilars.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
1: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
1: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la primera divisió, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba tercer i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
5: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. L'estampador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
4: It had been the huge honor to represent...
24: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. A Itàlia, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de la sonada derrota del Milan a San Siro contra un Càller que no s'hi jugava res. La Roma també s'ha classificat i n'ha quedat fora la Juventus després d'empatar a 2 contra el Turí al derbi, en un partit que ha començat amb molt de retard pels greus incidents entre els aficionats fora de l'estadi. Al final, el panorama més inesperat. Roma i Como acompanyaran a l'Inter i el Nàpols a la Champions, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
5: 3CAT Info.
1: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
5: 3CAT Info.
1: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. I encara en motor, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, victòria de Kimi Antonelli en Mercedes, la quarta consecutiva del pilot italià. L'han acompanyat al podi Lewis Hamilton amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. Lando Norris, George Russell i Fernando Alonso han hagut d'abandonar. Antonelli incrementa així el seu lideratge a la general del Mundial.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també de Novak Djokovic sobre el francès Pierre Ricard en 4 sets.
5: 3CAT Info.
1: I en ciclisme, la quinzena etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Debernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa. El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini, segons els experts. El Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes com pluges molt intenses o sequera. Lleida ataca la 45a edició de la Plaque del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de caragols. La 28a edició del Tarracó Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història.
1: Esports. Jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I en motor, a les 500 milles d'Indianapolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera de maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Madrid, Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració

0: oficials a la Moncloa, però ja no parlen de l'offer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
1: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer un kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau. Preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què es feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per a armament. Segons el rotatiu, faltaria el vistiplau de Trump i del líder suprem dels ayatolàs, Mostaba Khamenei, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
3: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Israel i Hezbollah segueixen de prop aquestes negociacions perquè la milícia xiïta confia que l'Iran continuarà exigint que Israel deixi d'atacar-los com a part de l'acord. Ho ha dit el seu líder, Naim Qassem, en un missatge televisat.
4: Inshallah, yatum hada al-ittifaq.
5: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
1: Però el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que veu amb recels les converses, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant una conversa telefònica que van tenir dissabte. A Washington, un tiroteig a prop de la Casa Blanca

0: que acaba amb la mort de l'atacant i un vionant també ferit de gravetat. Els serveis secrets van abatre un noi de 21 anys que va disparar diversos trets en un carrer adjacent a l'edifici mentre Donald Trump era al despatx oval. A l'atacant ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos a la Casa Blanca i ara fa un any el van ingressar en un centre psiquiàtric després d'haver protagonitzat un altre altercat a la zona. En un missatge a la seva xarxa, Trump ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes, quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
0: Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
2: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Els fets van passar quan es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a altres persones. Això va desencadenar un altercat i càrregues policials amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. El govern ha obert una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència en un procés que ha qualificat de brutalització.
3: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha carregat contra Herzog, a qui ha acusat d'insultar centenars de milers de ciutadans d'Israel. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir contra la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. Rússia ha llançat un dels atacs més potents contra Ucraïna des de l'inici de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik en un bombardeig massiu que ha afectat Kiev, la capital. El balanç oficial és d'almenys 4 morts i prop de 100 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia avisat hores abans que aquesta agressió passaria. Putin l'ha ordenat com a represàlia després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
4: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'atac ha fet malbé els edificis del Museu Nacional d'Art i la Filarmònica i també ha provocat danys menors a les instal·lacions del govern i del Ministeri d'Afers Estrangers. Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han qualificat d'escalada el fet que Putin hagi fet servir l'Oreshnik, que només s'ha utilitzat 3 vegades en tot el conflicte. Zelensky ha aprofitat l'agressió per demanar més ajuda militar a Europa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i, com aquell que diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafog a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i, en canvi, a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogor. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi ha aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
6: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo toda la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
0: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
7: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas, es algo que hay que poner en marcha desde ya.
8: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
0: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny.
1: 3CAT Info.
0: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Ajuntament. Fins aquesta setmana s'han atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Blic i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental sí que s'hi continuarà atenent els dissabtes. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau política, tres exlíders del partit lamenten que Convergència Democràtica es dissolgués com a partit ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Es van ajuntar dos coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
10: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
11: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP tanca files al costat dels populars catalans i d'Alejandro Fernández per elegir-lo com a president dels populars catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat aquest diumenge la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més perquè els populars arribin a la Moncloa.
12: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
0: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà. I ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del Partit Popular de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge a la nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg del migdia, les temperatures s'han disparat a diversos indrets del litoral cantàbric o a França, on fins i tot s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís de calor intensa al nord-oest del país. A Catalunya, aquest diumenge, s'ha arribat als 35 graus, per exemple, al Prat de Lleida. Tot i aquestes altes temperatures a Catalunya, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor tropical d'aquesta nit sigui el preludi d'una setmana que podria tenir un pic de fins a 37 graus entre dijous i divendres.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El fenomen climàtic del Niño, que comença a notar-se al Pacífic, pot acabar afectant el clima de Catalunya. Els experts pensen que pot afavorir que hi hagi fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Ho explica el tècnic de climatologia del Meteocat, Antoni Barreras.
13: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: El Niño genera una pujada general de la temperatura que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Des del 1950 hi ha hagut 4 superninyos. Precisament el Meteocat relaciona amb aquest fenomen tant la sequera del 2017 com les pluges excepcionals que hi va haver el 1971.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
14: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
15: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
16: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
14: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga de Primera, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba en tercera posició i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona i diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, paraules que sonen a comiat.
17: 3CAT Info.
14: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En futbol internacional, aquest diumenge, Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Sant Padó s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
18: It had been the huge honor to represent...
19: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
20: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
14: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-off.
21: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
14: També a l'ACB, Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
22: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
14: També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
23: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit. Més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
14: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les 3 últimes edicions per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també per Djokovic sobre el francès Pierre Ricard en 4 sets al quadre masculí.
17: L'actualitat esportiva a fons.
14: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deverses, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. De l'àmbit internacional destaca que els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. I a Bilbao, 2.000 persones s'han manifestat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I anirem a Lleida, que ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de cargols. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85 i en motor a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera del maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Anem a Madrid, Alba Gil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'òfer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer una kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai, que hauria encarregat crear Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons del rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. La convocatòria ha servit per denunciar la violència masclista i també la transfòbia que asseguren s'han evidenciat després del cas. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: La Quim era una dona trans que va morir aquest dimarts presumptament en mans de la seva exparella en una plaça de Figueres en plena llum del dia. Aquest matí un centenar de persones han condemnat els fets i han reclamat a la plaça del Vi de Girona que les dones trans també formen part del feminisme. Vanessa Apablassa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
7: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme. Res es pot dir. O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
6: Durant l'acte s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci que acabava així. I s'han encès espelmes en record de la víctima. També s'han criticat els comentaris transfòbics que han aparegut a les xarxes socials després del crim. Sandra Ibars és la presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
8: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses. Les associacions hem de seguir en lluita i fent-se visibles i mostrant a la població que som persones normals i corrents, com qualsevol altra, inclús les dones trans podem ser més feministes que qualsevol dona.
6: El cas ha generat especial commoció perquè l'agressor havia estat detingut dies abans per maltractaments, però havia quedat en llibertat des de divendres. Està en presó provisional i sense fiança pels delictes d'homicidi i trencament de condemna.
0: Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus exprés que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment de comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística. Zoe Gerard és la coordinadora operativa.
9: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Moner és la portaveu de l'AECOC.
10: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAB i expert en psicologia del consum.
11: En 25 anys, per exemple, a Catalunya han desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa, especialment dins el sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 l'empresari va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal CECOT. L'Institut Industrial de Terrassa és una de les entitats afiliades al grup que Pujals va ajudar a impulsar i l'empresari hi va estar lligat durant més de 3 dècades. Pujals va rebre guardons com la Medalla al Treball, president Macià de la Generalitat de Catalunya el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dues persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2, a Jorba, a l'Anoia. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. De moment no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat en què es va detenir una persona a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit i en els altres dos no n'hi va haver cap.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes al centre de Barcelona acaba amb 8 lladres multireincidents detinguts i una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del Pla Campai Càtena. Els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials. Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100 d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen també 700 denúncies prèvies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros. A través de mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona accedien a la banca en línia de les víctimes, des d'on feien transferències, bízums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són 2 homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos els Mossos ja havien detingut a una tercera persona col·laboradora de la trama per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Centres cívics i biblioteques municipals de Barcelona tindran un telèfon disponible per a nens i nenes que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. El servei es donarà també en equipaments esportius i als punts d'informació juvenil i només es podrà fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a l'autonomia de la canalla.
12: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell qui diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi ha aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Ens en dona més detalls Marta Vives.
14: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals, una situació que ha provocat el tancament del 92% de les biblioteques en cada jornada de vaga indefinida, fins ara només els dissabtes, i que es va iniciar el passat 25 d'abril. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci de Biblioteques.
15: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
14: L'inici de la vaga indefinida diària d'aquest dimarts arrencarà amb una mobilització a 9:45 a la plaça Sant Jaume. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: La 28a edició del Tàrraco Viva arriba a la seva fi aquest diumenge després de més de 500 activitats repartides en dos caps de setmana i diverses localitats del Camp de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història. Ens ho explica des de Tarragona Ariadna Escoda.
16: El Camp de Mar de Tarragona ha estat l'epicentre del programa amb recreacions històriques, tallers i presentacions al voltant de l'esplendor de l'època romana. Ariadna Benítez, membre de Septimani Senyores, detalla com hi contribueixen les entitats que es dediquen a reviure aquells temps.
17: Clar, això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya o Europa està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia també.
16: Després de 28 anys, l'organització treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració del patrimoni històric entre la ciutadania. Magí Seritjol és el director del festival.
18: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és a tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
16: L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Serritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
0: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya. Òscar Callau.
19: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I
20: des del primer l'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
21: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre, amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
20: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
21: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim aquest projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori, que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
20: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontseré, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
21: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
20: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
19: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
0: Agermanament de 2 patrimonis per la UNESCO, com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall de Boí, en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
22: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla, Àngel Grau.
23: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagi uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no?, el per què fem tants castells o famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer que aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
22: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll. Durant l'actuació, d'una durada de poc més d'una hora, el públic ha gaudit de castells de 7 i de 8 i una bateria de pilars.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
1: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
1: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la primera divisió, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba tercer i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
5: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El desempedor s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
4: It had been the huge honor to represent...
24: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. A Itàlia, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de la sonada derrota del Milan a San Siro contra un Càller que no s'hi jugava res. La Roma també s'ha classificat i n'ha quedat fora la Juventus després d'empatar a 2 contra el Turí al derbi, en un partit que ha començat amb molt de retard pels greus incidents entre els aficionats fora de l'estadi. Al final, el panorama més inesperat. Roma i Como acompanyaran a l'Inter i el Nàpols a la Champions, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
5: 3CAT Info.
1: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
5: 3CAT Info.
1: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pol, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. I encara en motor, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, victòria de Kimi Antonelli en Mercedes, la quarta consecutiva del pilot italià. L'han acompanyat al podi Lewis Hamilton amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. Lando Norris, George Russell i Fernando Alonso han hagut d'abandonar. Antonelli incrementa així el seu lideratge a la general del Mundial.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també de Novak Djokovic sobre el francès Perricard en 4 sets.
5: 3CAT Info.
1: I en ciclisme, la quinzena etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Debernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa. El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini, segons els experts. El Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes com pluges molt intenses o sequera. Lleida ataca la 45a edició de la Placa del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de caragols. La 28a edició del Tarracó Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història.
1: Esports. Jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Euroliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I en motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera de maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Madrid, Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
4: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
3: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero y llançava aquest avís.
5: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials.

0: Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer un kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau. Preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què es feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per a armament. Segons el rotatiu, faltaria el vistiplau de Trump i del líder suprem dels ayatolàs, Mostaba Khamenei, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Israel i Hezbollah segueixen de prop aquestes negociacions perquè la milícia xiïta confia que l'Iran continuarà exigint que Israel deixi d'atacar-los com a part de l'acord. Ho ha dit el seu líder, Naim Qassem, en un missatge televisat.
3: Inshallah, yatum hada al-ittifaq.
4: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: Però el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que veu amb recels les converses, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant una conversa telefònica que van tenir dissabte. A Washington, un tiroteig a prop de la Casa Blanca acaba amb la mort de l'atacant i un vionant també ferit de gravetat. Els serveis secrets van abatre un noi de 21 anys que va disparar diversos trets en un carrer adjacent adjacent a l'edifici mentre Donald Trump era al despatx oval. A l'atacant ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos a la Casa Blanca i ara fa un any el van ingressar en un centre psiquiàtric després d'haver protagonitzat un altre altercat a la zona. En un missatge a la seva xarxa, Trump ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes

0: quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
0: Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
2: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Els fets van passar quan es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a altres persones. Això va desencadenar un altercat i càrregues policials amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. El govern ha obert una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència en un procés que ha qualificat de brutalització.
3: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
0: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha carregat contra Herzog, a qui ha acusat d'insultar centenars de milers de ciutadans d'Israel. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir contra la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. Rússia ha llançat un dels atacs més potents contra Ucraïna des de l'inici de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik en un bombardeig massiu que ha afectat Kiev, la capital. El balanç oficial és d'almenys 4 morts i prop de 100 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia avisat hores abans que aquesta agressió passaria. Putin l'ha ordenat com a represàlia després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
4: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: L'atac ha fet malbé els edificis del Museu Nacional d'Art i la Filarmònica i també ha provocat danys menors a les instal·lacions del govern i del Ministeri d'Afers Estrangers. Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han qualificat d'escalada el fet que Putin hagi fet servir l'Oreshnik, que només s'ha utilitzat 3 vegades en tot el conflicte. Zelensky ha aprofitat l'agressió per demanar més ajuda militar a Europa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell qui diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
6: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
0: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
7: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas, es algo que hay que poner en marcha desde ya.
8: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
0: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny.
1: 3CAT Info.
0: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Ajuntament. Fins aquesta setmana s'han atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Blic i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental sí que s'hi continuarà atenent els dissabtes. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau política, tres exlíders del partit lamenten que Convergència Democràtica es dissolgués com a partit ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
10: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
11: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
0: Junts encara les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP tanca files al costat dels populars catalans i d'Alejandro Fernández per elegir-lo com a president dels populars catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat aquest diumenge la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més perquè els populars arribin a la Moncloa.
12: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
0: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà. I ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del Partit Popular de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys. Aquest diumenge a la nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg del migdia, les temperatures s'han disparat a diversos indrets del litoral cantàbric o a França, on fins i tot s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís de calor intensa al nord-oest del país. A Catalunya, aquest diumenge, s'ha arribat als 35 graus, per exemple, al Prat de Lleida. Tot i aquestes altes temperatures a Catalunya, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor tropical d'aquesta nit sigui el preludi d'una setmana que podria tenir un pic de fins a 37 graus entre dijous i divendres.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El fenomen climàtic del Niño, que comença a notar-se al Pacífic, pot acabar afectant el clima de Catalunya. Els experts pensen que pot afavorir que hi hagi fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Ho explica el tècnic de climatologia del Meteocat, Antoni Barreras.
13: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: El Niño genera una pujada general de la temperatura que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Des del 1950 hi ha hagut 4 superniños. Precisament el Meteocat relaciona amb aquest fenomen tant la sequera del 2017 com les pluges excepcionals que hi va haver el 1971.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
14: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
15: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
16: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
14: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga Primera, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba en tercera posició i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
1: 3Cat Info.
14: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a un al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En futbol internacional, aquest diumenge, Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Sant Padó s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
17: It had been the huge honor to represent...
18: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
19: Bueno, yo creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años, ¿sabes? Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
14: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
20: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, pues, bueno, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
14: També a l'ACB, Lleida 88, Moravang Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard, encuentra tret importància a la derrota.
21: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
14: També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
22: No ha pogut ser. Hem arribat als moments claus del partit. Més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
14: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les 3 últimes edicions per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també per Djokovic sobre el francès Perricard en 4 sets al quadre masculí.
1: L'actualitat esportiva a fons.
14: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Deverses, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. De l'àmbit internacional destaca que els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. I a Bilbao, 2.000 persones s'han manifestat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I anirem a Lleida, que ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de cargols. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85 i en motor a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera del maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Anem a Madrid, Alba Gil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero y llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'òfer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra en diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer una kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai, que hauria encarregat crear Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons del rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. La convocatòria ha servit per denunciar la violència masclista i també la transfòbia que asseguren s'han evidenciat després del cas. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: La Quim era una dona trans que va morir aquest dimarts presumptament en mans de la seva exparella en una plaça de Figueres en plena llum del dia. Aquest matí un centenar de persones han condemnat els fets i han reclamat a la plaça del Vi de Girona que les dones trans també formen part del feminisme. Vanessa Apablassa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
7: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme. No? No podia, res es pot dir... O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
6: Durant l'acte s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci que acabava així. I s'han encès espelmes en record de la víctima. També s'han criticat els comentaris transfòbics que han aparegut a les xarxes socials després del crim. Sandra Ibars és la presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
8: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses. Les associacions hem de seguir en lluita i fent-se visibles i mostrant a la població que som persones normals i corrents, com qualsevol altra, inclús les dones trans podem ser més feministes que qualsevol dona.
6: El cas ha generat especial commoció perquè l'agressor havia estat detingut dies abans per maltractaments, però havia quedat en llibertat des de divendres. Està en presó provisional i sense fiança pels delictes d'homicidi i trencament de condemna.
0: Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus exprés que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment de comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística. Zoe Gerard és la coordinadora operativa.
9: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Moner és la portaveu de l'AECOC.
10: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAB i expert en psicologia del consum.
11: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa, especialment dins el sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 l'empresari va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal CECOT. L'Institut Industrial de Terrassa és una de les entitats afiliades al grup que Pujals va ajudar a impulsar i l'empresari hi va estar lligat durant més de 3 dècades. Pujals va rebre guardons com la Medalla al Treball, president Macià de la Generalitat de Catalunya el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dues persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2, a Jorba, a l'Anoia. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. De moment no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat en què es va detenir una persona a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit i en els altres dos no n'hi va haver cap.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes al centre de Barcelona acaba amb 8 lladres multireincidents detinguts i una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del Pla Campai Càtena. Els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials. Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100 d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen també 700 denúncies prèvies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros. A través de mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona accedien a la banca en línia de les víctimes, des d'on feien transferències, vísums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són 2 homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos els Mossos ja havien detingut a una tercera persona col·laboradora de la trama per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Centres cívics i biblioteques municipals de Barcelona tindran un telèfon disponible per a nens i nenes que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. El servei es donarà també en equipaments esportius i als punts d'informació juvenil i només es podrà fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a l'autonomia de la canalla.
12: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell qui diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi haurà aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Ens en dona més detalls Marta Vives.
14: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals, una situació que ha provocat el tancament del 92% de les biblioteques en cada jornada de vaga indefinida, fins ara només els dissabtes, i que es va iniciar el passat 25 d'abril. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci de Biblioteques.
15: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
14: L'inici de la vaga indefinida diària d'aquest dimarts arrencarà amb una mobilització a 9:45 a la plaça Sant Jaume. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: La 28a edició del Tàrraco Viva arriba a la seva fi aquest diumenge després de més de 500 activitats repartides en dos caps de setmana i diverses localitats del Camp de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història. Ens ho explica des de Tarragona Ariadna Escoda.
16: El Camp de Mar de Tarragona està a l'epicentre del programa amb recreacions històriques, tallers i presentacions al voltant de l'esplendor de l'època romana. Ariadna Benítez, membre de Septimani Senyores, detalla com hi contribueixen les entitats que es dediquen a reviure aquells temps.
17: Clar, això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia també.
16: Després de 28 anys, l'organització treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració del patrimoni històric entre la ciutadania. Magí Seritjol és el director del festival.
18: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat és, forma part de la vida diària de la gent.
16: L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Serritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
0: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya. Òscar Callau.
19: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer
20: l'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
21: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
20: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
21: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim este projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin. I crec que va ser un punt d'inflexió.
20: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontseré, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
21: És un hotel gastronòmic. Hi ha clients de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
20: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
19: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
0: Agermanament de dos patrimonis per la UNESCO com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall d'Avui en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
22: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla, Àngel Grau.
23: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagin uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o, no, famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
22: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll. Durant l'actuació, d'una durada de poc més d'una hora, el públic ha gaudit de castells de 7 i de 8 i una bateria de pilars.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
1: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
1: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la primera divisió, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba tercer i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
5: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al Camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al Camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El Sampador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
4: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. A Itàlia, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de la sonada derrota del Milan a San Siro contra un Càller que no s'hi jugava res. La Roma també s'ha classificat i n'ha quedat fora la Juventus després d'empatar a 2 contra el Turí al derbi, en un partit que ha començat amb molt de retard pels greus incidents entre els aficionats fora de l'estadi. Al final, el panorama més inesperat. Roma i Como acompanyaran a l'Inter i el Nàpols a la Champions, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
5: 3CAT Info.
1: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
5: 3CAT Info.
1: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. I encara en motor, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, victòria de Kimi Antonelli en Mercedes, la quarta consecutiva del pilot italià. L'han acompanyat al podi Lewis Hamilton amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. Lando Norris, George Russell i Fernando Alonso han hagut d'abandonar. Antonelli incrementa així el seu lideratge a la general del Mundial.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també de Novak Djokovic sobre el francès Pierre Ricard en 4 sets.
5: 3CAT Info.
1: I en ciclisme, la quinzena etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Debernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. 2.000 persones s'han manifestat a Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. Rússia ataca Kiev en un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa. El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini, segons els experts. El Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes com pluges molt intenses o sequera. Lleida ataca la 45a edició de la Placa del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de caragols. La 28a edició del Tarracó Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història.
1: Esports. Jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I en motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser 7è.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera de maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu.
2: Trescatinfo.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Madrid, Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
4: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
3: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero y llançava aquest avís.
5: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demana anar amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'offer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia

0: Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer un kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau. Preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què es feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per a armament. Segons el rotatiu, faltaria el vistiplau de Trump i del líder suprem dels ayatolàs, Mostaba Khamenei, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
0: Israel i Hezbollah segueixen de prop aquestes negociacions perquè la milícia xiïta confia que l'Iran continuarà exigint que Israel deixi d'atacar-los com a part de l'acord. Ho ha dit el seu líder, Naim Qassem, en un missatge televisat.
3: Inshallah, yatum hadal ittifaq.
4: Si Déu vol, aquest acord es tancarà. Els indicis apunten que l'acord s'acabarà concretant. Per tant, també esperem estar inclosos en aquest acord mitjançant un cessament de les hostilitats.
0: Però el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que veu amb recels les converses, ha insistit que el país té dret a defensar-se de Hezbollah i assegura que Donald Trump li va donar la raó durant una conversa telefònica que van tenir dissabte. A Washington, un tiroteig a prop de la Casa Blanca acaba amb la mort de l'atacant i un vionant també ferit de gravetat. Els serveis secrets van abatre un noi de 21 anys que va disparar diversos trets en un carrer adjacent a l'edifici mentre Donald Trump era al despatx oval. A l'atacant ja l'havien detingut altres cops per incidents als accessos a la Casa Blanca i ara fa un any el van ingressar en un centre psiquiàtric després d'haver protagonitzat un altre altercat a la zona. En un missatge a la seva xarxa, Trump ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes, quan un home armat va intentar entrar al sopar de corresponsals, cosa que va obligar a evacuar el president i també el vicepresident dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
0: Yeah! Unes 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. Bingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.

0: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Porque creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
1: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents. Els fets van passar quan es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport i interrompien el pas a altres persones. Això va desencadenar un altercat i càrregues policials amb diversos ferits i 4 detinguts, que poc després van quedar en llibertat. El govern ha obert una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència en un procés que ha qualificat de brutalització.
2: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
1: A tot això, el protagonista del vídeo on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha carregat contra Herzog, a qui ha acusat d'insultar centenars de milers de ciutadans d'Israel. Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació de Ben-Gavir contra la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari. Rússia ha llançat un dels atacs més potents contra Ucraïna des de l'inici de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik en un bombardeig massiu que ha afectat Kiev, la capital. El balanç oficial és d'almenys 4 morts i prop de 100 ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia avisat hores abans que aquesta agressió passaria. Putin l'ha ordenat com a represàlia després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
3: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: L'atac ha fet malbé els edificis del Museu Nacional d'Art i la Filarmònica i també ha provocat danys menors a les instal·lacions del govern i del Ministeri d'Afers Estrangers. Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han qualificat d'escalada el fet que Putin hagi fet servir l'Oreshnik, que només s'ha utilitzat 3 vegades en tot el conflicte. Zelensky ha aprofitat l'agressió per demanar més ajuda militar a Europa.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Obrim àrea de servei.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
5: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell que diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi ha aquestes nuvolades amb 4 gotes al voltant de la Vall d'Aran.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
6: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo toda la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
1: En aquesta manifestació també hi han participat els secretaris generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
7: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
8: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
1: Els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny.
4: 3CAT Info.
1: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions i que el sistema no respon a les necessitats dels ciutadans. El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Ajuntament. Fins aquesta setmana s'han atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Blic i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental sí que s'hi continuarà atenent els dissabtes. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau política, tres exlíders del partit lamenten que Convergència Democràtica es dissolgués com a partit ara fa 10 anys. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, creuen que no va ser una decisió encertada. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, creu que caldria recuperar l'esperit convergent. El sentim a tots tres en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
10: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar el nom, l'esperit.
11: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
1: Junts, encara a les primàries de l'alcaldia de Barcelona aquest mes de juny. L'únic candidat que ha dit que s'hi presentaria ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. A la travessa també hi són l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, i la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa. La direcció nacional del PP tanca files al costat dels populars catalans i d'Alejandro Fernández per reelegir-lo com a president dels populars catalans de cara al Congrés del 27 de juny. Fernández ha tancat aquest diumenge la junta directiva de la formació amb el suport del portaveu al Congrés, Javier Tellado, i ha reivindicat que cal que la formació faci un pas més perquè els populars arribin a la Moncloa.
12: El siguiente objetivo es construir desde Cataluña el cambio político en España. En el conjunto de España la alternativa ya es indiscutible, solo hay una. Es el Partido Popular, es Alberto Núñez Feijóo. Pero tenemos que ser capaces también desde Cataluña de dar el empujón definitivo al cambio político de España.
1: Segurament Alejandro Fernández serà l'únic candidat que s'hi presentarà. I ara l'incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels Populars Catalans, en substitució de Santi Rodríguez. Recordem que el Congrés del Partit Popular de Catalunya s'havia de fer el 2022, però segons la direcció nacional es va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions generals per a l'any següent. Tot i que alguns mitjans assenyalen diferències entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández com a motiu per haver-lo retardat 4 anys.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquest diumenge a la nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg del migdia, les temperatures s'han disparat a diversos indrets del litoral cantàbric o a França, on fins i tot s'ha activat per primer cop durant un mes de maig l'avís de calor intensa al nord-oest del país. A Catalunya, aquest diumenge, s'ha arribat als 35 graus, per exemple, al Pla de Lleida. Tot i aquestes altes temperatures a Catalunya, encara no s'ha superat cap rècord de temperatura aquest maig. De totes maneres, es preveu que la calor tropical d'aquesta nit sigui el preludi d'una setmana que podria tenir un pic de fins a 37 graus entre dijous i divendres.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El fenomen climàtic del Niño, que comença a notar-se al Pacífic, pot acabar afectant el clima de Catalunya. Els experts pensen que pot afavorir que hi hagi fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Ho explica el tècnic de climatologia del Meteocat, Antoni Barreras.
13: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
1: El Niño genera una pujada general de la temperatura que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Des del 1950 hi ha hagut 4 superninyos. Precisament el Meteocat relaciona amb aquest fenomen tant la sequera del 2017 com les pluges excepcionals que hi va haver el 1971.
4: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
14: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
15: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
16: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
14: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga de Primera, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba en tercera posició i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona i diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
4: 3CAT Info.
14: Encara en futbol, el Deportivo de la Corunya torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava a una tercera categoria des de l'any 1948.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys, amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El de Santpedor s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
17: It had been the huge honor to represent...
18: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín n'estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
19: Bueno, creo que es un hecho relevante el que 20 años sin elecciones a la presidencia. 20 años. Creo que es algo, unos hitos para poder presentarse a las elecciones donde lo acabamos de vivir en primera mano, no son nada fáciles y mucho menos en una semana, 5 días hábiles.
14: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. I a l'ACB, Joventut 86, Burgos 79. Adam Hanga és optimista de cara als play-offs.
20: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
14: També a l'ACB, Lleida 88, Morabanc Andorra 116. El Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, ha tret importància a la derrota.
21: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
14: També s'ha jugat el Bilbao 86, Girona 80. Es complica la zona europea pels gironins, com explica el seu entrenador Moncho Fernández.
22: No ha pogut ser, hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
14: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les 3 últimes edicions per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també per Djokovic sobre el francès Perricard en 4 sets al quadre masculí.
4: L'actualitat esportiva a fons.
14: I en ciclisme, la 15a etapa del Giro entre Bouguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Devers, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. De l'àmbit internacional destaca que els Estats Units i l'Iran intensifiquen les seves negociacions fins al punt que mitjans com el New York Times publiquen que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i ordena als seus representants que no tinguin pressa. I a Bilbao, 2.000 persones s'han manifestat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Summit. El govern basc ha obert una investigació. A Israel, el president del país ha denunciat la brutalitat contra els activistes quan els van detenir allà. A partir d'ara us explicarem que cada vegada se surt més de tarda que de nit i la vida social es va aproximant als horaris europeus. Estan canviant els hàbits de consum en totes les franges d'edat, segons un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. I anirem a Lleida, que ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles que han consumit prop de 14 tones de cargols. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La jornada de celebració del Barça després de la Champions aconseguida aquest dissabte. En els seus parlaments, Alexi ha dit que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip i Pere Romeu que el Barça té les millors jugadores i afició del món. Guardiola s'ha acomiadat aquest diumenge del Manchester City després de 10 anys al club. En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85 i en motor a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pole, només ha pogut ser setè.
0: Pel que fa al temps, la setmana, la darrera del maig, començarà amb un ambient d'estiu. Fins i tot de cara a dijous, la temperatura podria superar els 37 graus al Pla de Lleida, com a ple juliol. Dia de sol, marinades fresques i febles a la costa i nuvolades al llarg de la tarda que creixeran al Pirineu. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Anem a Madrid, Alba Gil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero y llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Esquerra, en canvi, manté la prudència i demanen amb compte amb algunes investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'ofer i admeten que caldrà donar més explicacions als socis, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous, i les possibles novetats en els casos contra la seva dona, Begoña Gómez, i els seus exsecretaris d'organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
0: Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana. Els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional conclouen que hi ha indicis suficients per afirmar que l'expresident espanyol i la seva família haurien cobrat comissions per influir en la decisió del govern espanyol de rescatar Plus Ultra amb diners públics. Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Aquests informes policials també revelen converses d'empresaris implicats per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions a aquesta aerolínia i que es va acabar arxivant. És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, en què arriben a dir que cal fer una kitchen en al·lusió a la suposada operació parapolicial que hauria orquestrat el PP per robar informació compromesa del partit a l'extresorer Luis Bárcenas. A més, també es vanten que la fiscal del cas és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai, que hauria encarregat crear Julio Martínez Martínez, empresari i suposat testaferro. La policia també ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria pagat 10.000 euros al director del fons del rescat de Plus Ultra. Els investigadors també creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau, preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre, i tot des de l'adreça de correu oficial. Els informes també inclouen una foto de Martínez Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb ostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. La convocatòria ha servit per denunciar la violència masclista i també la transfòbia que asseguren s'han evidenciat després del cas. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
6: La Quim era una dona trans que va morir aquest dimarts presumptament en mans de la seva exparella en una plaça de Figueres en plena llum del dia. Aquest matí un centenar de persones han condemnat els fets i han reclamat a la plaça del Vi de Girona que les dones trans també formen part del feminisme. Vanessa Apablassa és la presidenta de l'Associació Trans de Girona.
7: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme. Res es pot dir. O sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
6: Durant l'acte s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci que acabava així. I s'han encès espelmes en record de la víctima. També s'han criticat els comentaris transfòbics que han aparegut a les xarxes socials després del crim. Sandra Ibars és la presidenta de l'Associació Trans de l'Alt Empordà.
8: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses. Les associacions hem de seguir en lluita i fent-se visibles i mostrant a la població que som persones normals i corrents, com qualsevol altra, inclús les dones trans podem ser més feministes que qualsevol dona.
6: El cas ha generat especial commoció perquè l'agressor havia estat detingut dies abans per maltractaments, però havia quedat en llibertat des de divendres. Està en presó provisional i sense fiança pels delictes d'homicidi i trencament de condemna.
0: Els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portaran paquets. És un projecte que s'ha començat a provar a la línia E13, el bus exprés que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell. Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment de comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologística. Zoe Gerard és la coordinadora operativa.
9: Fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
0: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris. Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes. Marta Moner és la portaveu de l'AECOC.
10: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor a la UAB i expert en psicologia del consum.
11: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar les promocions. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa, especialment dins el sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 l'empresari va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials que va donar lloc al naixement de la patronal CECOT. L'Institut Industrial de Terrassa és una de les entitats afiliades al grup que Pujals va ajudar a impulsar i l'empresari hi va estar lligat durant més de 3 dècades. Pujals va rebre guardons com la Medalla al Treball, president Macià de la Generalitat de Catalunya el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dues persones han mort aquest diumenge en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2, a Jorba, a l'Anoia. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home va resultar ferit tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a un hospital. De moment no hi ha hagut cap detenció. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat en què es va detenir una persona a Viladecans i a Sabadell. En aquest últim hi va haver un ferit i en els altres dos no n'hi va haver cap.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes al centre de Barcelona acaba amb 8 lladres multireincidents detinguts i una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents. Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del Pla Campai Càtena. Els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials. Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100 d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen també 700 denúncies prèvies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros. A través de mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona accedien a la banca en línia de les víctimes, des d'on feien transferències, vísums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són 2 homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos els Mossos ja havien detingut a una tercera persona col·laboradora de la trama per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Centres cívics i biblioteques municipals de Barcelona tindran un telèfon disponible per a nens i nenes que no tenen mòbil i que necessiten contactar amb la família. El servei es donarà també en equipaments esportius i als punts d'informació juvenil i només es podrà fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, subratlla que és un servei que contribueix a l'autonomia de la canalla.
12: I també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
0: Els equipaments tindran un cartell informatiu perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Calor intensa tota aquesta setmana, ja és la darrera del mes de maig, i com aquell qui diu, són temperatures de finals de juny o juliol, sobretot de dia. De nit, evidentment, a ple estiu fa més calor, fa més xafogó a la costa, i això ara no ho tenim. Ara tenim nits relativament agradables, fresques, es pot dormir força bé, i en canvi a ple estiu hi ha dies o hi ha nits realment terribles pel que fa a la xafogó. Això ara no es dona. De tota manera, compte perquè dijous i divendres podríem superar els 35, 37 o 38 graus al Pla de Lleida. Aleshores ja estem parlant de temperatures de ple juliol a d'agost. Per tant, ens ve encara el pic fort cap a dijous i divendres, alhora que hi haurà més inestabilitat. Per tant, dijous i divendres, i segurament també dissabte a les tardes, cada dia, dijous, divendres, dissabte, hi haurà més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, no descartem també el nord de Catalunya central. I després de tanta calor no ens estanyaria també alguna pedregada. Avui dia de sol, de calor, 30, 34, 35 a ponent, però també destaquem que a la tarda hi ha aquestes nuvolades amb quatre gotes al voltant de la Vall d'Aran.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Ens en dona més detalls Marta Vives.
14: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Una situació que ha provocat el tancament del 92% de les biblioteques en cada jornada de vaga indefinida, fins ara només els dissabtes, i que es va iniciar el passat 25 d'abril. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci de Biblioteques.
15: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
14: L'inici de la vaga indefinida diària d'aquest dimarts arrencarà amb una mobilització a 9:45 a la plaça Sant Jaume. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: La 28a edició del Tàrraco Viva arriba a la seva fi aquest diumenge després de més de 500 activitats repartides en dos caps de setmana i diverses localitats del Camp de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en el perquè d'aquesta civilització i de la història. Ens ho explica des de Tarragona Ariadna Escoda.
16: El Camp de Mar de Tarragona ha estat l'epicentre del programa amb recreacions històriques, tallers i presentacions al voltant de l'esplendor de l'època romana. Ariadna Benítez, membre de Septimani Senyores, detalla com hi contribueixen les entitats que es dediquen a reviure aquells temps.
17: Clar, això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint. Llavors això et dona una riquesa d'informació perquè, clar, hi ha moltes coses que potser sobre paper es veuen d'una manera, però com nosaltres les experimentem, podem comprovar què seria més correcte o no en base a les rèpliques dels jaciments que anem fent i els anem utilitzant avui en dia, també.
16: Després de 28 anys, l'organització treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració del patrimoni històric entre la ciutadania. Magí Seritjol és el director del festival.
18: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és a tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
16: L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Serritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
0: El restaurant Villa Retiro de Xerta, el primer que va aconseguir una estrella Michelin a les Terres de l'Ebre, celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un menú que ret homenatge des de la cuina contemporània al rebost, al paisatge i als vins de les comarques del sud de Catalunya. Òscar Callau.
19: Des del primer dia que aquí a Villa Retiro servim tots els aperitius de benvinguda sobre un mapa, englobant les quatre comarques que el conformen: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I des del primer
20: L'arrencada del menú del 20è aniversari de Villa Retiro ens deixa ben clara l'aposta del xef Fran López per abanderar les receptes i els ingredients de la zona: ostres, llagostins, anguila, carxofa o cabra hispànica, reinterpretades amb les tècniques de l'alta cuina moderna. Les següents tongades de plats ens les presentaran amb diorames dedicats al Far del Fangar, als Boscos de Pauls o la Catedral del Vi de Pinell de Brai.
21: Cada any canviem el que és la història del menú. Aquest any ha tocat llocs emblemàtics de Terres de l'Ebre amb els diferents punts, i toquem mar, i toquem muntanya, i toquem història, i toquem sentiment. És a dir, no només són les receptes, els plats, els ingredients, sinó tota la història i tot el relat que van envoltant, no?, este discurs que hi portem, no?, partint d'un rebost que és Terres de l'Ebre.
20: Fran López va obrir el restaurant Villa Retiro l'any 2006, just quan acabava de tornar d'una etapa de formació amb el triestrellat xef Alain Ducasse a París. Només 3 anys després va aconseguir l'estrella Michelin per aquest establiment ubicat en una finca indiana amb jardins, fonts, estanys i un ficus gegant de més de 300 anys de vida.
21: Jo estudio a Barcelona, amb 19 anys estava a París, amb Alain Ducasse, i amb 22 anys torno aquí a Xerta i és quan obrim aquest projecte. I amb ganes, no?, amb ganes de fotre una cosa diferent, una cosa, portar la cuina d'este territori, que nosaltres hi creiem cegament. I amb 3 anys vam tindre una estrella Michelin, i crec que va ser un punt d'inflexió.
20: L'hotel amb 9 habitacions a la Torre Colonial, construïda el 1890 per Josep Fontseré, va ser el primer de la zona de l'Ebre amb 5 estrelles. En aquests 20 anys el complex s'ha anat ampliant amb una desena de suites amb jardí, instal·lacions per banquets i una escola de cuina. L'any passat va aconseguir el segon sol de la guia gastronòmica Repsol.
21: És un hotel gastronòmic. Hi ha client de tot tipus, però 70-80% ve pel restaurant. També, hòstia, ens ve molta gent que va amb cotxe de Suïssa cap a Marbella o de França o de tal. Passen per aquí i paren buscant aquesta zona rural.
20: En paral·lel, la família López gestiona la Catedral del Vi de Pinell de Brai, a la Terra Alta, on elaboren els seus propis vins com Modernista, Gambarrillo o Torreó de l'Indià. També han obert un restaurant per als visitants del celler modernista creat per César Martinell.
19: Tot seguit, a l'altre plateret, trobem un tàrtar de llagostí de la Ràpita, que l'acompanyem amb una emulsió de vermut elaborat aquí al celler modernista del Pinell de Brai i tot cobert per un liquat d'enciam.
0: Agermanament de 2 patrimonis per la UNESCO, com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall de Boí, en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
22: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla, Àngel Grau.
23: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagi uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no?, el per què fem tants castells o famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer que aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
22: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll. Durant l'actuació, d'una durada de poc més d'una hora, el públic ha gaudit de castells de 7 i de 8 i una bateria de pilars.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
1: Jornada de celebració pel Barça després del títol de Champions aconseguit aquest dissabte. Podem sentir Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu en els seus parlaments cap a l'afició.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
1: En el darrer partit de la darrera jornada de Lliga a la primera divisió, Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. El Villarreal acaba tercer i l'Atlètic de Madrid és quart. I Estuani s'ha manifestat aquest diumenge a les xarxes socials després del descens del Girona. I diu, entre altres coses, que està orgullós d'haver defensat els colors i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Paraules que sonen a comiat.
5: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Deportivo de la Coruña torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava una tercera categoria des de l'any 1948.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol internacional, aquest diumenge Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City després de 10 anys amb una derrota a casa contra l'Aston Villa per 1-2. El desempador s'ha mostrat visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
4: It had been the huge honor to represent...
24: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
1: En aquesta última jornada s'ha confirmat també el descens d'un històric de Londres com el West Ham. Un altre històric de la capital anglesa, el Tottenham, s'ha salvat després de derrotar l'Everton per 1-0. El Chelsea ha perdut i no anirà a Europa la temporada que ve, en la que serà la primera de Xavi Alonso com a entrenador dels Blues. A Itàlia, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de la sonada derrota del Milan a San Siro contra un Càller que no s'hi jugava res. La Roma també s'ha classificat i n'ha quedat fora la Juventus després d'empatar a 2 contra el Turí al derbi, en un partit que ha començat amb molt de retard pels greus incidents entre els aficionats fora de l'estadi. Al final, el panorama més inesperat. Roma i Como acompanyaran a l'Inter i el Nàpols a la Champions, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, donarà aquest dilluns la llista definitiva de 26 convocats pel Mundial. Els blaugranes Joan García, Eric García i Gerard Martín estaran pendents. Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència.
5: 3CAT Info.
1: En bàsquet, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos grec per 92-85. A l'ACB, Joventut 86, Burgos 79, Lleida 88, Morabanc Andorra 116 i Bilbao 86, Girona 80.
5: 3CAT Info.
1: En motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, Àlex Palou, que sortia des de la pol, només ha pogut ser setè. El català havia guanyat les tres últimes proves per un total de 4 d'aquestes 500 milles. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist. I encara en motor, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, victòria de Kimi Antonelli en Mercedes, la quarta consecutiva del pilot italià. L'han acompanyat al podi Lewis Hamilton amb Ferrari i Max Verstappen amb Red Bull. Lando Norris, George Russell i Fernando Alonso han hagut d'abandonar. Antonelli incrementa així el seu lideratge a la general del Mundial.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: En tenis, a Roland Garros, victòria de la catalana Marina Bassols a primera ronda contra la colombiana Emiliana Arango per 6-3 i 6-4. Victòria també de Novak Djokovic sobre el francès Perricard en 4 sets.
5: 3CAT Info.
1: I en ciclisme, la quinzena etapa del Giro entre Bruguera i Milà de 157 quilòmetres, victòria del noruec Fredrik Debernes, que ha culminat una escapada amb tres ciclistes més i han precedit el gran grup per pocs segons. Jonas Vingegaard segueix com a líder de la general. Aquest dilluns, jornada de descans al Giro.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Molt bon dia, molt bon dilluns. Avui ens llevem amb 14 graus a Organyà, 17 a Tarragona i 21 a Font-rubí. Arrenca la setmana amb festiu en diverses ciutats catalanes, molt especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que és dia d'operació tornada. Per tant, compte la carretera, perquè ahir a la tarda hi vam tenir un accident mortal, un accident a la 2 a Jorba que va deixar dues persones mortes. Tot això mentre les altes temperatures, ho deien ara els matiners, són la notícia de les últimes hores. La calor comença a imposar-se cada vegada més i després encara en tindrem uns dies més, ara parlarem amb l'Eloi Cordomí, però en el terreny polític comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaires bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després dels 19 mesos d'investigació que l'ha estat portant. És més que probable, per tant, que avui comencin a aparèixer nous detalls.
1: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López, els esforços del PSOE per minimitzar aquesta qüestió. De tota manera, hi ha un canvi de matís important, perquè de la denúncia de l'Aufer inicialment s'ha pesat a dir, com ara sentiu, no ens consta, i el paper de Zapatero en aquest dels documents, en els que han transcendit, és més aviat residual. En qualsevol cas, el que és veritat és que els detalls de la investigació, que hem sabut sobretot aquest cap de setmana, insisteixen a situar l'expresident espanyol com a suposat líder i suposat principal beneficiari d'aquesta trama. Una trama per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però amb ramificacions també a empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens preguntarem per les ramificacions d'aquesta qüestió i, sobretot, per l'any que encara queda de legislatura, bàsicament per un motiu que no és menor. Alguns dels socis comencen a fer un pas enrere.
2: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: És el que deia Aitor Esteban del Partit Nacionalista. Va, seria irresponsable seguir més enllà de 2026, deia. Doncs bé, les novetats que puguem saber aquesta setmana del cas Zapatero no és menor tampoc que dijous comenci el judici contra el seu germà. Contra el germà de Pedro Sánchez, volien dir. Contra el germà del president espanyol. En fi, a banda d'això, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim del personal tècnic sanitari. Dimecres en tornarem a tenir, si no hi ha acord abans, a totes les escoles i instituts del país. Vaga general en el conjunt de Catalunya, en el sector de l'educació. De moment, la novetat de les últimes hores és que hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
3: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: És en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la consellera Niubó explicant que demà mateix el govern, quan es reuneixi, aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Veurem si això té algun efecte a les negociacions. Recordareu que una de les reclamacions que tenien els sindicats educatius és justament millorar la proporció d'alumnes per aula. Per tant, si hi ha més docents, això en principi ho hauria de resoldre. Parlant d'ensenyament, també, a partir de les 10 ens preguntarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio quin ús ha de tenir la intel·ligència artificial a les aules.
4: Sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla. En comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
0: Avui que us expliquem que l'Institut Peralada de l'Alt Empordà han decidit aturar del tot l'ús de la intel·ligència artificial per estudiar-ho a fons i aplicar-ho de manera controlada. En parlarem amb el seu director i també amb diversos experts. Això avui que al Matí de Catalunya Ràdio parlarem del cor amb la Laura Fa i a partir de les 11 a Agora Esportiva després d'un cap de setmana que hem tingut una cara i una creu.
5: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: La cara, sense cap mena de dubte, la quarta Champions del Barça femení. Ara sentíem Alexia Putellas ahir en la festa que l'equip va mantenir a Barcelona. Aquesta és la cara, la creu, el Girona.
6: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí deixa el club molt, molt tocat després de 4 temporades a primera. L'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys en tornar a pujar. Avui ho repassarem tot plegat a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Així comença aquest dilluns festiu. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Molt bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
8: La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària fa públics avui els resultats de la seva enquesta anual sobre la percepció que la ciutadania té sobre el consum de tabac. L'informe de l'any passat apuntava a un augment del consum, sobretot entre els més joves.
0: I a Brussel·les?
8: El Banc Central Europeu, que instarà els bancs a accelerar la feina per protegir els seus sistemes informàtics dels nous models d'intel·ligència artificial. Segons apunta el Financial Times, ha convocat els grans bancs europeus a una reunió demà per abordar els riscos de la ciberseguretat.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
8: L'home que va rebre un tret en el tiroteig davant la Casa Blanca continua estable. No se sap encara si va rebre un tret accidental dels serveis secrets o de l'atacant, que va disparar, recordem, a un dels controls de la Casa Blanca. La policia de Washington continua investigant aquest atac.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Amb tempestes que

0: Pirineu sense més conseqüència i amb temperatures que s'enfilaran més o menys com les del cap de setmana. Valors per sobre dels 30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent i al voltant d'uns 26-27 graus a la costa. Dimarts i dimecres encara mantindrem aquesta situació i sembla que dijous pujarà més la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb tempestes de tarda al nord del país.
1: Gràcies, Eloi. Avui l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marc Bataller, David Madí, Montserrat Nebrera i Alfa Blanco. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Solés i Lía Solanes, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Els informes de la UDEF sobre l'expresident Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez. El president espanyol, però, i el PSOE, continuen defensant la innocència de l'expresident.
3: Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026.
1: Madrid, a la Gil.
4: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
5: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
4: Esquerra opta per la prudència amb determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Alba. Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de la UDEF que s'han fet públics, sobretot aquest cap de setmana.
6: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de la UDEF. Els investigadors defensen que l'expresident espanyol hauria cobrat comissió per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris.
1: La hipòtesi principal, la hipòtesi amb la qual treballa l'UDEF, és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero. I a partir d'aquí li atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió, en concret d'una comissió d'un 1%.
3: L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez, empresari i suposat estaferro. La policia també ha trobat una segona empresa en un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria subornat amb 10.000 euros el director del fons públic que va gestionar el rescat. També creuen que la secretària de l'expresident, María Gertrudis Alcaraz, hauria tingut un paper clau en tota la trama.
1: Tots aquests informes policials revelen converses d'empresaris implicats també per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros d'aquesta aerolínia, Plus Ultra, un cas que es va acabar arxivant, per cert.
6: És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el suposat advocat de la trama, Miguel Palomero. Els agents també inclouen una foto de Julio Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb mostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
1: Tot això és el que ara mateix està afectant de ben a prop el govern espanyol, que insisteix que vol acabar la legislatura. Per tant, si això es conserva i si això es manté, les pròximes eleccions no serien fins les municipals, el 23 de maig de l'any que ve. De cara a aquestes eleccions, de cara a aquests comicis, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com un dels elements més destacats. Repassem algunes de les claus dels comicis municipals pels quals, en principi, falta un any, amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
7: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
8: El 2027 entrarà en escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Oriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
7: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
8: Aquest pacte d'esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona. En els dos últims mandats, Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat, el 2023, va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
1: I a partir de les 9, això ho ampliarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, un any abans d'aquestes eleccions municipals s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats.
3: Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres.
1: Més detalls, Pilar García.
2: Això passa sobre

0: Tot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
1: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
0: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un dels temes claus també en aquestes pròximes eleccions municipals serà l'habitatge. El que hem sabut en les últimes hores és que la compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 en comparació amb un any enrere.
3: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual.
2: Maite Curto.
4: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
5: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
4: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentre sabíem aquestes dades, ahir diumenge teníem diverses mobilitzacions a tot Espanya a favor del dret d'un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària.
6: La més nombrosa va ser al centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu, Alicia del Río, feia una crida a continuar lluitant.
7: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
6: També hi van participar els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
8: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
9: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
6: A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
2: Un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, dèiem només començar. El govern té previst aprovar demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals. Això entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. S'aplicaria, insistim, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies.
3: Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar també la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places a docents i 400 d'aquestes seran per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb aquesta mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el mes que ve. Aquesta és l'última proposta que va posar sobre la taula el govern la setmana passada als sindicats. De tota manera, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes sindicals. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de la plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga, en aquest cas, als centres de tot Catalunya.
2: Més qüestions que també us volem explicar. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització d'immigrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona assegura haver atès més de 47.000 persones interessades. Laia Framis.
10: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleach i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara alguna cosa més de les últimes hores. Evidentment, què està passant amb els Estats Units i l'Iran? Perquè després de moltes especulacions, després de molts estira i arronsa, el que sabem és que s'intensifiquen les negociacions, tot i que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
6: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
11: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
6: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
2: I mentrestant a Ucraïna, Rússia ha llançat aquest diumenge un dels atacs més potents contra Kiev des que va començar la guerra.
3: El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik. El bombardeig contra la capital ucraïnesa va provocar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
12: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
13: Bon dia.
2: En plena efervescència de la intel·ligència artificial, avui el Papa publicarà la seva primera encíclica, que justament estarà dedicada a la intel·ligència artificial. A 12:15 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitas.
14: Segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El pontífex la va afirmar fa 10 dies, el 15 de maig, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII, en aquell cas amb el nom de Rerum Novarum, que girava entorn de les condicions de les classes treballadores.
2: Doncs justament, parlant d'intel·ligència artificial, un institut de l'Alt Empordà, l'Institut Peralada, ha parat l'ús d'eines de la intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne abans un manual d'ús.
15: L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya.
2: Peralada, Núria Paraire.
16: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
17: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats, perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
16: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
18: Deixem d'encarregar feines, que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosi col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
16: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limita les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Ho farem amb conversa amb el director d'aquest institut de Peralada que dèiem i també amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovkis. Més qüestions ara mateix, quan passen 5 minuts d'un quart de 7, una operació dels Mossos contra la multireincidència al centre de Barcelona ha acabat amb una desena de detinguts i una cinquantena d'identificats que, pel que ha transcendit, acumulen desenes d'antecedents.
19: Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai Càtana contra els lladres multireincidents, concretament contra els robatoris de cadenes. Els Mossos van detenir 8 persones que acumulen més de 140 antecedents policials. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
2: De les últimes hores també hem d'explicar i hem de lamentar la mort de 2 persones ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, la comarca de l'Anoia.
14: Sí, l'accident també va provocar 4 ferits menys greus que van traslladar a l'Hospital d'Igualada. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes 2 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
2: Recordem que, com deia, només al principi avui és festiu, per tant, avui hi ha operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, per tant, petició de prudència especial a les carreteres. I ja que parlem de transports, usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. Berta Torrades.
13: Els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens de Rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'estan complint uns mínims de decència i de normalitat.
13: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara alguna cosa més. Els propietaris de boscos denuncien la lentitud amb què es tramiten alguns dels permisos i subvencions per poder gestionar les zones forestals.
15: Assenyalen un coll d'ampolla en els permisos que corresponen al cos d'enginyers comarcals que depenen del Departament d'Agricultura. Són els responsables, entre d'altres coses, de tramitar les autoritzacions per gestionar els boscos privats que no disposen d'un pla de gestió a llarg termini i que representen aproximadament un 70% de la superfície forestal que està en mans de particulars. Narcís Ribas, gerent del FOCAT, l'associació que agrupa ajuntaments i altres entitats propietaris de boscos públics, assegura que hi ha un col·lapse important.
21: Tot el que surt de lo normal, hi ha uns retards enormes. Per exemple, a l'aprovació dels documents, que es necessiten informes previs, o si vols fer una pista o una modificació d'un pla d'ordenació, això està trigant molt.
15: Els retards també afecten la concessió de subvencions.
2: I alerta l'onada de calor que tenen al Regne Unit. Ahir es va arribar als 30 graus i mig.
19: L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat que zones d'Anglaterra, com diversos punts de Londres i els comtats d'Essex i Kent, es troben sota una onada de calor, que és quan es registren temperatures entre els 25 i els 28 graus durant 3 dies consecutius. Les previsions apunten que avui els termòmetres encara s'enfilaran més, fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig, actualment fixat en 32,8 graus, registrat al 1944.
2: Avui parlarem ja d'aquest inici de calor amb el Francesc Mauri i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També li demanarem si aquest estiu tindrem sequera, malgrat la pluja de l'hivern, després que coneguéssim un informe que apuntava en aquest sentit, que tot i les pluges que hem tingut aquests últims dies fa tanta calor que aquesta aigua s'evapora de seguida i podem tornar a tenir sequera en uns quants mesos. En fi, dit això, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, molt bon dia.
15: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic. S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any, abans, però el dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra, aquí als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà a gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: La segona.

0: Avui concert de Los Chunguitos a la Sala Rasmatas de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu El Reencuentro 50+1, en què celebren tota la seva trajectòria dalt els escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la tercera.

0: I l'Aplec del Cargol de Lleida, que ha tancat aquest cap de setmana amb una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Durant els 3 dies pels Camps Elisis hi han passat unes 200.000 persones i en total s'han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles diferents.
1: Gràcies, Marta. 4 minuts per arribar a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La notícia de les últimes hores és la festa. El Barça ha celebrat amb l'afició el títol de Champions a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora acaba contracte i encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: La celebració de la Champions d'aquestes últimes hores i també Pep Guardiola ha deixat definitivament el City després de 20 anys.
2: En un acte emocionant al Etihad Stadium, tot i la derrota 1-2 amb l'Aston Villa. It had been a...
4: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt. I love
1: you so much. És el que deia Pep Guardiola, dient que deixa la banqueta del City després de 10 anys, no 20.
2: 10 anys, sí. El Tottenham va salvar la categoria també in extremis a l'última jornada de la Premier i el Girona, que afronta un futur incert amb el descens de categoria, el paper que tindrà la propietat amb l'equip a segona divisió i la continuïtat de Mitchell són interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a les xarxes socials que sembla un adeu definitiu. El Depor, que torna a primera 8 anys després, el Saragossa baixa a primera ref, Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions, avui a llista d'Espanya pel Mundial de Futbol. Hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme. Derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga de bàsquet contra l'Olympiacos, 92-85. I l'Atlètic Barceloneta guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
1: I avui parlem de tot plegat, de tot aquest escenari que ens deixava el Robert. A partir de les 11, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ramon Besa, la Carme Barceló, la Laia Tudel, el Joel Díaz. Comentarem, evidentment, el descens del Girona a segona, la Champions femenina pel Barça, el futur del Barça de Hansi Flick, les eleccions al Madrid. En fi, tot això a partir de les 11. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se justament amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui m'ha agradat molt l'article del filòsof Miquel Seguró a El Diario Punès i he pensat que us el colaré així, patillerament, com a motiu per llevar-se. La tesi de l'article és que la societat d'avui en dia, la nostra, l'occidental rica, triomfa l'estoïcisme. No l'estoïcisme clàssic, sinó una mena de neoestoïcisme basat en l'optimització i la priorització constant de nosaltres mateixos que encaixa perfectament amb la mentalitat neoliberal contemporània. Al contrari que l'estoïcisme clàssic, que tenia una dimensió comunitària, aquesta versió moderna és totalment individualista. Molta autocura, molta autoajuda i, sobretot, molta resiliència. I el problema, diu l'autor, és que aquesta resiliència i que aquesta idea d'aguantar molt i de curar-nos a nosaltres mateixos fa que no ens adonem que tots tenim exactament els mateixos problemes i que això és perquè són problemes socials i com a tal els hauríem d'afrontar perquè són precisament culpa d'aquest sistema que ens vol aïllats, egocèntrics i resignats.

Aquesta setmana surt un nou videojoc sobre James Bond. Això que sembla que no és notícia, doncs sí que ho és, perquè fa 10 anys que no en surt cap i, a més, és el primer videojoc des que Amazon, ni més ni menys, es va fer amb els drets del personatge. A més, part del desenvolupament d'aquest nou videojoc, que es diu 007 First Light, s'ha fet a Barcelona, s'ha desenvolupat a Barcelona. El videojoc va sobre un James Bond més jove i és per això que avui recordem la cançó que els Aha van fer per aquella pel·lícula del James Bond que es deia 007, justament, Alta Tensió.

0: Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Els informes de la UDEF sobre l'expresident Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol.
1: El PNB qüestiona que es pugui escoltar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
2: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Esquerra demana cautela amb algunes investigacions judicials.
0: Tot això quan falta un any per a les eleccions municipals. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ho analitzarem avui amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.
3: I un altre efecte del calendari electoral és que es multipliquen les obres a carrers de pobles i ciutats. La Cambra de Contractistes d'Obres calculen que fins al 70% de treball s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
0: I una altra dada que hem conegut aquesta matinada, la compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar un 31% l'any passat en comparació amb un any enrere.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals al curs que ve, això que explica l'Agència Catalana de Notícies.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. I pretén rebaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
0: Dels Estats Units, Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
1: Tot i haver dit que hi decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, els Estats Units diuen ara que confien en assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data. Marco Rubio, secretari d'Estat.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives.
0: I el Papa publicarà avui la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
3: A 11:45 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitatis i, segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial.
0: Justament avui en parlarem d'intel·ligència artificial. A partir d'un 11:15 sentirem professors, alumnes, sobre com està canviant la forma d'ensenyar i sobretot d'aprendre. Això mentre sabem que les al·lèrgies alimentàries ara resulta que es poden superar.
1: Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques, segons l'Hospital Vall d'Hebron, que n'és pioner. Paula Galván, metge de la unitat d'al·lèrgies.
6: A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant.
0: I demà les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
3: Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
7: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes aquestes portades.
8: Sí, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. I un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees, llegim a El Mundo. Les altres protagonistes, les que surten amb fotografies a les portades, de fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu Lara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip, i festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. Tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, la festa de les campiones a Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. I altres temes de portada. Trump avança a la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del país. I el periòdico fa un exercici d'ici de ficció. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula: els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 16 graus. Al migdia arribaran els 34 graus. I a l'Ell, al Marès, mantenen 22 amb una màxima prevista de 26. Això en un dia de sol a tot el país. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui temps molt estable, amb temperatures per sobre els 29-30 graus a gairebé tot l'interior. Les quatre nuvolades que puguin créixer al Pirineu avui no deixaran pluja i la previsió que el temps es mantingui així de tranquil fins dimecres.
0: I després que Artur Mas, Jordi Turull o Xavi Trias hagin qüestionat que la dissolució de Convergència fos una decisió encertada, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 10 anys després de la desaparició de Convergència, dirigents del partit com ara Artur Mas, Xavier Trias o Jordi Turull han qüestionat l'enterrament del pal de paller del nacionalisme català. La cosa té molta gràcia perquè Artur Mas fou un dels responsables directes d'aquesta transició, que es va fer perquè el president volia desvincular el partit de la suposada corrupció de Jordi Pujol i també perquè volia crear una marca nova que no s'associés al cas Palau. Si feu memòria, Convergència llavors va canviar-se de nom i en va triar un que de ben segur deu ser el més nefast de la història d'Europa, el PDeCAT. El que troben a faltar els convergents no és una marca, perquè, de fet, a Junts continuen jugant igual a la puta i a la Ramoneta. El que deuen trobar a faltar és guanyar eleccions. I si Aliança puja com pujarà, creieu-me, ni tornant al nom antic, podran salvar la desfeta.

0: Cara Elias, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui amb la música de la banda Fènix i un dels seus grans èxits és aquesta que estem compartint i que es diu If I Ever Feel Better. I és que tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2008, la sonda Fènix de la NASA va aterrar amb èxit a la regió àrtica del planeta Mar. La seva missió principal va ser explorar el subsol gelat i analitzar mostres per determinar l'habitabilitat passada o present del planeta vermell i buscar proves biològiques. William Boynton, de la Universitat d'Arizona i la NASA, va confirmar de forma contundent l'existència d'aigua a Mart.
0: I dit això, què ha passat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio. Què ha passat?
1: A veure, continuem descobrint les històries de l'Eloi Cordomí,
0: sí,
1: l'home del temps que viu a les muntanyes. Fa dies els que ens seguiu, sí, que ens explica la història d'un gall al corral que l'ha portat més d'un problema amb les gallines. Doncs bé, sembla que per fi el gall no anirà a la cassola perquè ha tingut una segona oportunitat.
2: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
1: sí,
2: i ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
3: Molt bé!
2: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
2: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
1: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
0: I avui on són festes?
1: Vinga, va, avui és últim dia de festa major de Montcada i Reixac. A les 10 del matí hi haurà sardinada popular, a les 14, 44a arrossada popular i 48è concurs d'arròs a la cassola. A les 7 de la tarda, cercavila infantil de cultura popular, a 8:15, concert de cloenda de festa major amb sabor de gràcia, i a les 10 de la vespre, castell de focs de festa major amb cuaters dragons.
0: Cuaters dragons. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs la celebració del Barça femení després de guanyar la Champions.
4: Ara estem d'acord, estem d'acord! Hey,
3: un dels moments destacats és aquest que sentim, Rafa Justet desfermat cantant l'himne del Barça, i l'altre és aquest. És Kika Nazaret cantant La Perla de Rosalia a capella davant de milers d'aficionats a les Fonts de Montjuïc ahir.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Mireia Cortés Gés, portaveu de la plataforma per la millora del transport públic de viatgers Sallent-Barcelona. Recentment, un autobús de la companyia Alsa, de la línia Barcelona-Sallent-Berga, va deixar a terra els passatgers que anaven a Sallent i Navàs, prioritzant els de Berga perquè el vehicle anava ple.
7: Aquesta línia arrossega un dèficit estructural molt greu a causa de dècades de desinversió per part de la Generalitat de Catalunya. El resultat és una línia completament tensionada. Els autobusos arriben plens a Sallent des de Berga i la gent no hi pot pujar.
6: La Generalitat defensa que s'han aprovat dos plans de xoc per millorar aquesta i altres línies per corregir defectes com el dèficit d'oferta. D'altra banda, la concessió de les línies acabava el 2028, però es prorrogarà 6 anys en el cas de les empreses que redueixin la contaminació de les seves flotes, una mesura que la plataforma critica.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions i això injecta optimisme a les borses. Comencem repassant el preu del petroli. Aquest matí el del barril de Brent baixa un 6% i se situa en $95 després de setmanes per damunt del 100. Als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics es tenyeixen de verd. La borsa de Tòquio, el Nikkei, creix un 3,16% i la de Hong Kong, el Hang Seng, un 1%. A Europa, les compres es van reactivar divendres. En el conjunt de la setmana, l'IBEX va guanyar un 2% i va tancar gairebé 18.000 punts. L'índex que més va créixer va ser l'alemany, el DAX, un 1,15%. I a Wall Street, els parquets principals també van registrar pujades al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: He treballat amb en Nicolas Cage.
14: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
13: No, però...
15: D'una hòstia que li va baixar.
13: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De tema, el director va dir, tornem a repetir. Oh!
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la seva innocència.
18: Els informes situen l'expresident com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Des de la Moncloa confien en la seva declaració judicial la setmana que ve que ho pugui aclarir. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Aitor Esteban.
19: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
18: Esquerra opta per la prudència. Tot això se suma al judici al germà de Sánchez, que comença aquest dijous.
17: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF sobre Zapatero.
18: I els investigadors defensen que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. L'atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió d'un 1%.
17: Tot plegat arriba a un any de les eleccions municipals.
18: Amb la irrupció d'Aliança Catalana i sobre el terreny s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als últims 2 anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres.
17: Una altra dada que hem conegut a les últimes hores, la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
18: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
20: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
18: Justament ahir va haver jornada de mobilitzacions a tot l'Estat a favor del dret d'un habitatge digne i en contra de l'especulació. La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el 6 de juny.
17: I un altre sector en lluita és el de l'educació. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
18: Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, inclou docents, personal d'atenció educativa i administratius ja el curs que ve. Aquest increment comptarà amb una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. És l'última proposta que Educació va posar sobre la taula la setmana passada. Esther Niubó.
21: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat.
18: Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga a tot Catalunya.
17: I pel que fa a la crònica del món, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
18: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmat cap font oficial.
17: I a Ucraïna, lluny d'anar a la baixa, la guerra s'endureix.
18: El Kremlin va atacar Kiev amb centenars de drons. Putin ha ordenat aquests atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky acusa el president rus d'atacar la població civil.
1: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
17: Més notícies. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
18: Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults.
17: Mònica Mas.
2: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
22: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
2: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Pinós i Toral, Solsonès, reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis.
18: Podrien haver-se d'esperar, però fins al 2038.
17: Torà, Joaquim Albalaté.
23: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
24: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
23: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalaté, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona elegeix a partir d'avui el seu rector, Manel Sastre.
25: 20.000 estudiants, professors i personal d'administració hauran d'escollir entre Josep Pallarès, que opta la reelecció i acaba grans projectes, i Domènec Puig, que vol acabar d'aprofitar millor les oportunitats.
26: La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
27: Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes, la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
25: Les votacions es fan de forma telemàtica fins dimecres i el guanyador estarà en el càrrec 6 anys en lloc dels 4 actuals. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I un apunt més, mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT.
18: Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, especialment dins del sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials, que va donar lloc al naixement de la patronal SECOT. Pujals havia estat al capdavant de diverses entitats com la Fundació Busquets i la Cambra de la Propietat. Va rebre guardons com la Medalla al Treball del president Macià de la Generalitat el 2011 i també la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
17: Deu minuts i les 7 del matí. Demà dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Marta Vivas.
28: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
29: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
28: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I ara parlem d'algunes estrenes a plataformes per aquesta setmana. Have you seen it out there? Un superheroi de Marvel en clau de cinema negre. La nova minissèrie de Carles Porta i la sèrie Ciudad de las Estrellas encapçalen les novetats més importants. Les repassem amb Òscar Callau.
30: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. S'estrena dimecres. Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. John Travolta debuta com a director en Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
17: I els esports, Robert Prat.
0: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City amb 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després, i el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions. L'Olympiacos, nou campió de l'Euroliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
17: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
3: Està sent un final de temporada de grans comiats. Fa uns dies van viure el de Lewandowski. Ahir van veure un senyor comiat a Pep Guardiola. El City el va acomiadar com el que és, una llegenda que en 10 anys ha transformat el club anglès i l'ha portat al nivell més alt. I encara ens falta el comiat d'Alexia Putellas. Dimecres el Barça juga l'últim partit al Johan i s'espera que abans es faci oficial la decisió de la capitana i així pugui tenir un homenatge com es mereix. Perquè marxarà l'icona d'un equip històric pel que ha fet al camp, però també pel que ha transformat a les graderies.
17: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
5: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 9 graus a Sant Pau de Segúries, 17 n'hi ha a les Borges Blanques i 22 a Sant Vicenç de Montalt, Maresme. Avui serà un dia tranquil, un dia de sol, un dia amb 4 nuvolets que poden créixer com a molt al Pirineu, sense conseqüències, sense pluja, i les temperatures seran molt semblants a les del cap de setmana, per tant encara arribarem a valors per sobre dels 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior, fins als 34 a Ponent, i en canvi la costa quedaran un palet més frenades. Temps estable encara dimarts i dimecres amb aquestes temperatures, i a partir de dijous s'enfila més el termòmetre i sembla que reapareixen les tempestes al Pirineu.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
12: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
7: Fes t'entendre amb mi, di!
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
14: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere espera i pam, pam, pam...
12: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT. Tot costa.
32: La temporada del 10.
33: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
34: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
35: 10 temporades ja.
36: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
36: Per molts anys i que en feu molts més.
12: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
1: quarts de nou, obrirem l'aura amb les novetats de la causa judicial contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i l'impacte en el Partit Socialista. En parlarem amb el director del diario.es, Ignacio Escolar.
2: A partir de les 9 analitzarem com estan els partits polítics catalans un any abans de les eleccions municipals. Ens en donarà les claus el politòleg Jordi Muñoz.
1: A partir de les 10 ens preguntarem quin ús s'ha de fer de la intel·ligència artificial als centres educatius. En parlarem amb directors d'escola i institut i la sociòloga Judit Jakobskis.
2: Després de repassar l'actualitat del cor amb Laura Fa, a les 11 farem Àgora Esportiva. Comentarem el descens del Girona i la victòria del Barça a la Champions femenina.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
17: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Divendres ens va venir a veure Bad Bunny, just abans dels dos concerts que ha fet a Barcelona, i ens va dir que tenia preparada una sorpresa pel públic català.
15: ¿Qué? Vamos a dedicar el show a la gente de la tía de Cataluña.
13: Que dedicareu el show als llatins que viuen a Catalunya.
15: ¿Dónde están los latinos del hospital, del Prat, de Cornellà? De Mollet, de Barberá, de Matolé, de Mataró.
16: Bueno, està fent el traçat del tren orbital, realment.
13: Sí.
18: Alguna cosa en català, un discurset, una...
15: Lo he traducido, mi grito, al català.
13: Has traduït el teu
15: crit. Que jo digo,
13: Sí.
15: Pues ahora en català diré, como la vocal neutra.
13: Boníssim. Bueno,
15: antes decía,
13: Sí.
15: Ahora voy a decir,
13: Però
15: no, la vocal neutra.
13: Però només a Catalunya. A partir de quarts de 12, més temes pendents.
17: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
19: Avui és un bon dia per recordar la història de la Mari Pepa Colomer, la primera dona pilot de l'aviació espanyola i primera instructora de vol. Desitjava tant volar que quan tenia 7 anys es va llançar amb un paraigües obert a l'estil Mary Poppins des del balcó de casa per saber què se sentia. Es va trencar les dues cames, però va aconseguir que el seu pare l'apuntés d'amagat, perquè llavors era una professió d'homes, a l'escola d'aviació. Amb 17 anys ja tenia la llicència oficial de pilot. La seva mare, de fet, es va assabentar perquè la notícia va ser portada de l'avantguàrdia. Va tenir un paper molt important durant la Guerra Civil, entrenant pilots, transportant ferits, repartint propaganda i deixant un missatge per la posteritat. Deixem que s'enlairin els nostres somnis, que sempre podem volar.
17: I el segon, el Lluís Gavaldà.
20: Hi ha gent que entén la música com un bany de masses, cridaner i esbombar, amb entrades de 500 euros, zones VIP i pantalles gegants. N'hi ha d'altres, en canvi, que fan el camí oposat. Són els que aposten per les distàncies curtes, pels arranjaments subtils i les lletres sentides i agradolces. Un d'aquests és la Clara Vinyals, líder del Renaldo i Clara, que acaba de treure un nou disc. Es diu L'Encant i em costaria trobar un títol més adient al que ens proposa. És deliciosament pausat i guaridor. Enhorabona, Clara. T'ha quedat un disc encantador.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en aquest dia festiu a molts punts del país. Un dia amb sol i amb una temperatura molt semblant al cap de setmana, per tant, calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, el temps serà estable, assolellat i càlid avui, demà i dimecres. A primera hora de la tarda, el termòmetre marcarà valors per sobre els 29 o 30 graus a gairebé tot l'interior i podrien arribar als 34 a Ponent. I a partir de dijous tornarem a tenir tempestes de tarda al Pirineu i encara pujarà més la temperatura a la resta.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Per tant, arrenca la setmana en festiu en diverses ciutats catalanes, sobretot de l'àrea metropolitana. Això vol dir operació tornada, això vol dir cues, això vol dir cotxes. Per tant, molta, molta, molta prudència a la carretera, més que res perquè ja tenim un accident mortal en aquest principi de cap de setmana, en aquesta primera part del cap de setmana llarg. Un accident ahir a la 2, a Jorba, que ha deixat dues persones mortes. Mentrestant, en el terreny politico-judicial comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaire bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després de 19 mesos d'investigació. Per tant, és més que probable que avui comencin a aparèixer més i més detalls.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque que de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: El PSOE s'escarrassa d'alguna manera a matisar aquesta investigació, ara sentíem Patxi López, però el cert és que els detalls de la investigació que hem sabut, per exemple, aquest cap de setmana, apunten a Zapatero com a líder i principal beneficiari d'aquesta suposada trama corrupta. Una trama, recordem, que volia aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada, van anar-hi 53 milions d'euros, però que també té ramificacions amb empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, al Temps d'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, abordarem aquesta situació i, sobretot, l'any que queda de legislatura. Recordeu que el govern espanyol insisteix una vegada i una altra que no pensa avançar les eleccions, però hi ha novetats de les últimes hores que poden ser simptomàtiques. Novetats, per exemple, amb el PNB.
3: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: Aitor Esteban, dels nacionalistes bascos. Seria irresponsable seguir més enllà del 2026 amb aquesta falta de suports. Veurem com evoluciona això. Però és que les novetats que puguem saber aquesta setmana, del cas Zapatero, sumem-hi que dijous arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. En fi, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim a Catalunya del personal tècnic sanitari, però dimecres en tornem a tenir a totes les escoles i instituts de Catalunya. Ja sabeu que s'han convocat diverses vagues, algunes territorials. La d'aquest dimecres és a tot Catalunya, si la conselleria i els sindicats abans no arriben a un acord. En principi s'han de veure demà. Hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
4: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera Niubó explica que demà el govern aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Es queda molt i molt i molt curt respecte al que havien demanat els docents, però veurem si això permet obrir una escletxa en aquestes negociacions que fa dies que s'allarguen. Mentrestant, sobre la guerra a l'Orient Mitjà, hem parlat moltes vegades aquest últim cap de setmana de si un acord entre els Estats Units i l'Iran estava al caure. Hi ha hagut moments que semblava que seria imminent. De moment no n'hi ha, no consta que hagi arribat, però el New York Times explica, citant fonts de Washington, que s'ha arribat a un primer acord sobre l'estret d'Hormuz i l'armament nuclear de Teheran. El que passa és que diu que aquest acord trigaria dies a rubricar-se perquè falta el vistiplau definitiu dels líders de les dues bandes.
5: We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it.
0: Maybe today, deia. Potser avui tindrem novetats, ha dit fa pocs minuts el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. A partir de les 11, mentrestant, avui al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns festiu per alguns, Àgora Esportiva amb un cap de setmana amb una cara i una creu.
6: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Aquesta és la cara, evidentment, la quarta Champions del Barça femení, amb la festa que ahir es va fer a la ciutat de Barcelona. La creu és al Girona.
7: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam enamorar Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera primera, l'any que ve ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí que deixa el club molt i molt tocat després de 4 temporades a primera i sobretot amb el record que l'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys a tornar a pujar. Avui repassarem tot plegat, també les eleccions del Madrid, que s'ha confirmat que es faran, també el comiat de Pep Guardiola, ho repassarem, dèiem, a l'Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Tot això avui que a Muntanyola, a Osona, el sol ha sortit a 6:45 i a Vilavella del Camp es pondrà quan passi un minut d'un 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller, però abans... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: S'aixeca.
10: El secret de sumari sobre la causa en què hi ha investigat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional entregarà a les parts el resultat de tota la investigació, cosa que amb tota probabilitat farà que surtin a la llum més detalls de la suposada trama corrupta.
1: Llegim a La Vanguardia que la causa inconsta l'abocament de mitja dotzena de telèfons, entre els quals hi ha el de l'amic i empresari que faria de mà dreta de Zapatero, Julio Martínez, o els dels directius de Plus Ultra.
11: Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha fet públic l'informe de l'UDEF, és a dir, de la Policia Nacional, on s'hi assegura que hi ha prou indicis per afirmar que l'expresident del govern espanyol va cobrar comissions per exercir la seva influència o que cobrava aquests pagaments a través d'un entramat d'una 40 d'empreses, incloent-hi la de les seves filles.
0: Ostres i xampany.

0: Més debilitats.
1: Si el govern espanyol ja ha tingut problemes al Congrés per tirar endavant la seva agenda legislativa, la cosa es podria complicar encara més per aquest cas Zapatero. El PNB ha estat l'últim soci de demanar un avançament electoral.
2: Avui una enquesta de l'Espanyol assegura que al voltant de la meitat de votants socialistes volen que Pedro Sánchez avanci eleccions i un 44% que suspengui de militància Zapatero.
0: Madrid, al Vigil.
3: Tranquilitat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
3: Esquerra opta per la prudència amb determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torn dels acusats.
5: Arrenca la vuitena setmana del judici de la trama Kitchen, que investiga l'operació d'Interior per investigar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran també a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Més mestres.
1: El govern aprovarà demà dimarts l'ampliació de les plantilles a les escoles, en concret 1.787 noves places entre docents, personal d'atenció educativa o personal d'administració. El pressupost, 93 milions d'euros. Esther Newbon, declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
6: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
2: És una mesura que el govern ja va posar sobre la taula de negociació de la setmana passada i que demà aprova coincidint amb una nova reunió amb els sindicats.
0: Fan vaga.
5: Després que els metges fessin la setmana passada l'onzena vaga des de l'octubre, avui en fan els tècnics sanitaris. Convocats per Comissions Obreres i la UGT, es concentraran davant dels principals hospitals de Catalunya.
1: A Barcelona serà a les 11 a la Vall d'Hebron. Els sindicats reclamen que es faci efectiva la reclassificació de personal que ha de permetre que els tècnics escalin de categoria.
0: Indefinida.
2: Les biblioteques de Barcelona comencen a partir de demà vaga cada dia després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona no hagin avançat.
0: Més detalls, Marta Vives.
7: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
8: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
7: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau
5: la compravenda de blocs d'edificis, és a dir, d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona. El 2025 van ser un 31% menys respecte a l'any anterior. Són dades de l'últim informe de l'Observatori Metropolità d'Habitatge.
1: L'Ajuntament ho atribueix bàsicament a les mesures contra l'especulació. L'estudi també indica que sense el topall els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros al mes a la ciutat.
0: Maite Curto.
9: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
10: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
9: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pot ser avui.
2: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times publica des d'ahir al vespre que els negociadors havien acordat la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia també el compromís d'entregar l'urani altament enriquit. N'acaba de parlar Marco Rubio.
5: El secretari d'Estat nord-americà assegura que el que hi ha sobre la taula és sòlid i que hi podria haver novetats en les pròximes hores. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar el preu del petroli als mercats asiàtics, que han obert en pujades.
0: Polèmica.
1: 2.000 persones es van manifestar ahir contra l'actuació de la Renza dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert

0: una investigació per aclarir els fets. Vinguent Supiria és conseller de Seguretat.
1: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. No es ese el modo de resolver los conflictos.
2: Superar una al·lèrgia.
3: Des de l'Hospital Vall d'Hebron expliquen que 9 de cada 10 persones que tenen alguna intolerància alimentària poden acabar menjant l'aliment en qüestió si fan immunoteràpia oral. Això vol dir menjar a poc allò que dona al·lèrgia en un entorn controlat fins que el cos s'hi acostuma.
2: Mònica Mas.
4: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
5: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
4: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Que sigui gratis.
6: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidru Fàbrega és un dels seus integrants.
7: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El Senat.
0: Víctimes de l'accident d'Ademuz compareixen avui a la Cambra Alta en el marc de la Comissió d'Investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària a Espanya.
2: I torna.
8: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
3: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic, i s'espera que el gravi abans que s'acabi l'any.
6: Aquest cap de setmana ha actuat a Múrcia. A casa nostra el tindrem el 9 de juliol als Jardins de Pedralbes, a Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
2: I a un quart de vuit expliquem que també s'estrena.
0: Madame Butterfly al Palau de la Música, una de les òperes més aclamades de Giacomo Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions, l'última el 5 de setembre.
2: I al matí de Catalunya Ràdio, la informació esportiva. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Celebren.
9: El títol de Champions del Barça, 10.000 persones acompanyen les blaugranes a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Rafa Juste, president del club.
10: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana.
2: S'acomiada. Després de 10 anys al City, Pep Guardiola.
11: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
2: El Depor, que torna a primera, el Como de Cesc Fàbregas es classifica per la Champions i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Madrid. A partir de les 11 farem Àgora Esportiva per parlar de tot això que deia el Robert, evidentment també per parlar del descens del Girona amb l'Eduard Solà. Avui, però, i en les últimes hores a Catalunya, ha nascut el Ton a un quart de dues de la matinada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha nascut en Ferran amb 4 quilos a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Gironella, 16 a Terrassa i 17 a Sant Joan d'Espí. I al trànsit, com tenim les carreteres en aquest dia festiu a Barcelona i Rodalia. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora trànsit fluït a la majoria de carreteres. Sí que hi ha circulació una mica més densa a la P7, a Mollet del Vallès, sentit sud, però en general molta més tranquil·litat que un dilluns habitual.
13: 8 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes i pulseres al centre de Barcelona. Són 8 lladres multireincidents. També hi ha una cinquantena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents.
15: Les detencions es van fer als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, i els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials.
16: Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
13: I la policia també ha desmantellat tallat 3 plantacions de marihuana i han detingut 3 persones al Maresme.
15: Això en 12 dies. A banda dels 3 arrestats, s'han confiscat vora 1.000 plantes i 152 quilos de cabdells de marihuana.
16: En un dels casos, la instal·lació de cultiu indoor tenia ventiladors i focus LED. De fet, la policia calcula que havien defraudat més de 23.000 euros per tenir el fluid elèctric enganxat.
13: Més notícies. A Montserrat han rescatat en helicòpter un excursionista ferit al bruc.
15: Es tracta d'un jove de 27 anys que s'havia fet mal al turmell.
16: Els bombers l'han rescatat aquest diumenge al migdia després de rebre l'avís que s'havia fet mal i que no podia continuar la ruta pel seu propi peu.
13: No ha estat l'únic rescat a les comarques de Barcelona d'aquest diumenge.
15: A les 10 del matí els bombers ja havien intervingut en un rescat a Cabrils, al Maresme.
16: Concretament per la caiguda d'un ciclista mentre baixava per una pista forestal amb afectacions a l'esquena.
13: I al Garraf? El comitè unitari, format pels sindicats Comissions Obreres UGT i SPL, manté les mobilitzacions per la manca d'acords amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
15: Els representants sindicals asseguren que els avenços anunciats encara no s'han traduït en millores reals per la plantilla i reclamen, entre altres coses, un increment del fons social.
16: Sí que admeten millores en la valoració dels llocs de treball i dimensionadament l'estructura municipal. Els sindicats asseguren que mantenen la voluntat de diàleg i han convocat una mobilització demà, coincidint amb el ple de la corporació.
13: I el Bages confia que el pacte del govern amb Esquerra i Comuns faci realitat la millora de la línia de Renfe del Bages.
15: L'R4, una de les infraestructures clau, segons l'acord de pressupostos.
16: Cada cop agafa més força una divisió de la línia que actualment és de les més llargues de la xarxa de Rodalies i es torna a parlar exclusivament de l'R4 Nord, el tram que va de la capital del Bages fins a Barcelona.
15: De la seva banda, els ecosocialistes volen un recorregut ampliat fins a l'aeroport.
13: I cultura, música. Avui, concert de Los Chunguitos a la sala Razzmatazz de Barcelona. Ho fan al marc d'una gira única que es diu Reencuentro 50+1. El concert serà a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem les portades de la premsa i som amb el Calet, el nostre quiosquer de confiança, que avui tampoc fa festa el Calet.
20: Mentre tu treballes, jo també, amic meu. Molt bon dia a tothom i a tots els treballadors. Pues sí, avui em toca, com tots vosaltres. Així que ànims i endavant.
0: Quan agafaràs vacances, Calet?
20: Vacances, pues sempre al mes d'agost, les 3 primeres setmanes. M'aniré a Tunes a disfrutar de la platja i dels bons aliments.
0: Fantàstic. Vinga, va, que ja queda menys. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal. Un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. Un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros, llegim al periòdico. Les altres protagonistes són les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico, campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. A tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, de les campiones de Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. Altres temes de portada, Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i el periòdico es pregunta què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer i titula, els nous lloguers costarien 160 euros més, sense límits de preu.
21: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
1: 62.964, 62964, de la sèrie 7.
21: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: I avui us volem explicar la guerra soterrada que s'amaga sota les eleccions al Real Madrid. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Ahir es van confirmar i enfrontaran Florentino Pérez i Enrique Riquelme.
22: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no...
5: Aquest és Enrique Riquelme, 37 anys, nascut a Cox, Alacant, i fundador de Cox Energy, una empresa d'energies renovables fundada a Mèxic i que ha crescut exponencialment també a Espanya. El 2025 va facturar 1.140 milions d'euros, un 62% més que l'any anterior, i el gran públic però va conèixer Enrique Riquelme per aquesta frase.
23: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento... Acento... sud-americana, no?
5: Que va sorprendre pel racisme i la rancúnia indissimulada. I el motiu no és només que Riquelme és el primer en dues dècades que s'atreveix a qüestionar Florentino. El motiu real és que és aliat de l'enemic acèrrim del president del Real Madrid, Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola.
24: Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
5: Aquest senyor tan simpàtic que deia tontos els que pagaven la tarifa regulada. Fa un mes, Cox va anunciar la compra dels actius d'Iberdrola a Mèxic per 3.600 milions d'euros, una operació rodona, perquè Iberdrola, amb males relacions amb el govern mexicà, volia sortir del país. La van signar Riquelme i David Mesonero, la persona clau per entendre tot l'entramat. Mesonero és director corporatiu d'Iberdrola, gendre de Sánchez Galán i amic de Riquelme. Per això Florentino hi veu en tot plegat la mà d'Iberdrola.
23: Que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y que digan cómo lo financian y que digan si que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura.
5: D'aquí aquesta frase. Per tant, quan Florentino veu Riquelme, aquí veu és el seu arxienemic Ignacio Sánchez Galán.
2: I d'on ve aquesta guerra entre aquests dos?
5: Doncs mira, tot comença l'any 2006, quan les constructores volen diversificar el seu negoci i ACS, la de Florentino Pérez, arriba a controlar el 20% del capital d'Iberdrola. Amb això volia entrar al Consell d'Administració i aspirar a tenir el control total de la companyia. Sánchez Galán frena Florentino amb l'argument que ACS era competència perquè ja tenia negocis de renovables i el veta en qualsevol àmbit de decisió. El litigi i acaba als tribunals, Florentino Pérez es ven totes les seves accions a Iberdrola i des d'aleshores els dos han viscut una guerra en molts capítols, també als tribunals, per exemple, el que va portar Florentino a denunciar Galán per fer servir Villarejo per perjudicar-lo, un cas que va acabar, per cert, arxivat perquè havia prescrit. La guerra fa 20 anys que dura, la pròxima batalla serà al Madrid, això sí, Riquelme ja ha vist el pa que s'hi dona, cap banc espanyol li ha acreditat l'aval. Florentino es molt Florentino i no ho posarà fàcil.
23: Me tendrán que echar a tiros.
21: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Divendres l'Enigmàrius feia pollets nascuts en plena canícula en un convent. I la resposta era agustins, amb bo. Els pollets nats a l'agost són agustins, escrit amb bo. I els pares agustins, amb bu, viuen en convents. Avui dilluns comencem la setmana en to líric, la mena d'òpera que paga espelmes. De quatre lletres. La mena d'òpera que paga espelmes. Quatre lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
2: I de la televisió, les declaracions de l'escriptor Juan del Val sobre Hisenda, Mariola.
26: Este cap de setmana, Juan del Val ha dit al programa La Roca, de La Sexta, que presenta Núria Roca, que Hisenda extorsiona. Ha posat en dubte, sense especificar res, els mètodes que utilitza l'agència tributària. I tot això barrejant, i sense explicar bé, les últimes notícies sobre Shakira i Hisenda, que refereixen, per cert, al 2011 i no a l'exercici posterior on l'artista ja va reconèixer el seu dubte. La tele, una vegada més, intoxicant i malinformant.
2: I a la recomanació del dia, ja que estem a la Setmana Europea contra el Càncer, la Cristina Bordes ens aconsella Dying for Sex.
1: Ens demostra que una sèrie protagonitzada per una dona amb un càncer terminal pot tenir un gran sentit de l'humor, a més d'emocionar-nos profundament. Basada en un podcast autobiogràfic, segueix les aventures sexuals de la protagonista, que després del diagnòstic insalvable es proposa com a missió redescobrir el seu plaer i vitalitat. Un viatge dolorós, però també divertit i emotiu, amb interpretacions de pell de gallina. Teniu Dying for Sex a Disney+.
3: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Un parell de minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
5: Bon dia. La festa per la Champions, el Barça femení.
10: Som i ara tenim un home. A tothom! Barça! Barça! Barça! Yeah!
5: Les jugadores i la junta directiva del Barça van celebrar ahir la tarda la quarta Champions que ha aconseguit l'equip davant de milers d'aficionats, una festa que va tenir alguns moments destacables, com per exemple els balls de Joan Laporta, l'himne a capella per part de Rafa Juste, o Quique Nazaret cantant una cançó sencera de Rosalía.
4: Sí, siempre, todo tiempo, lo mismo en vestuario.
2: Home, Caroline Graham Hansen, bon dia i enhorabona. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la festa d'ahir, eh?
4: Gràcies. Sí, claro, son logros de conegut aparat de la mostra de valor d'important, sí. És per això que ha sido un gran celebració de todos nosotros.
2: Sí, gran celebració, eh? Sí.
4: La Rafa Juste ha sido un poco raro, porque cuando canta la himna de Barça no sabe si está enfadado o contento.
5: Sí, va cantar com molt enfadat, Rafa Juste, no? Molt intens, tancant els punys, molt seriós.
4: Una mescla de Rafael, la cantante, con Benito Mussolini, ¿no?
2: Mussolini, no ho sé. Una mica Rafael, sí, ¿eh? Sí.
4: Sí, y bueno, luego Quique canta como Rosolito.
2: Sí, va fer bastant bé, ¿eh? Molt bé, la Quique Nazaret.
4: Un poco largo, por mí, porque un estereado de la fagotación de un patapitata, ¿sí?
2: Ara no sabia què dir jo.
4: Però és un bon xic, un guanegal, i luego per aguanta ha sacat la bandera de Lewandowski.
5: La bandera de Lewandowski, quina és la...
4: Sí, con estrella, con estrella.
5: Ah, sí, va fer com Lewandowski, sí.
4: Sí, yo gusto de hasta un garateado para el bateo de mí, sí, y es para eso que te bateo de mí.
5: Vale.
2: Dos quarts de vuit.

0: Avui dilluns està previst que s'aixequi el secret de sumari de la investigació que esquitxa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Això vol dir que el jutge que porta el cas entregarà a les parts tota la investigació i això farà que, de ben segur, sortiran més detalls de la suposada trama corrupta. Això no a la part judicial, a la part estrictament política. Avui a l'Àgora analitzarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es, si Pedro Sánchez realment pot esgotar l'any que li queda de legislatura. Un dels principals socis, el PNB, ja ha dit que segurament no.
1: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: A l'Orient Mitjà, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, a les últimes hores ha sonat amb força la possibilitat que s'arribi a un acord de pau, tot i que el New York Times diu que podria trigar dies en confirmar-se. Aquí, a Catalunya, nova reunió demà entre Educació i els sindicats abans que dimecres tinguem, si res no canvia, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts del país. A la trobada demà, per cert, la consellera Niubó hi arribarà amb un acord de govern sota el braç.
2: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Niubó explica que en total l'any que ve hi haurà prop de 1.800 docents més. I avui també és notícia a l'Observatori Metropolità de l'Habitatge perquè les compravendes d'edificis sencers a Barcelona van caure l'any passat un 31%. L'Ajuntament ho atribueix a les mesures contra l'especulació. I els esports, Robert Prat.
3: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City. 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després. El Como de Cesc Fàbregas, que es classifica per la Champions, i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
0: I pel que fa al temps, venen dies de molta estabilitat. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui amb cel serè, tot arreu, dia tranquil, més o menys com el del cap de setmana, amb previsió d'algunes nuvolades que puguin créixer al Pirineu, però sense conseqüències, i les temperatures també es mantindran altes, per sobre dels 29-30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent, un palet més frenades, això sí, a la costa. Demà i dimecres mantindrà la mateixa situació, potser dimecres ja amb algun ruixat de tarda al Pirineu, i sembla que aquests ruixats i tempestes aniran a més a partir dijous, sempre al Pirineu, i amb unes temperatures que encara seran més altes al final de la setmana.
0: I avui és festiu a Barcelona i això altera, evidentment, els horaris del transport públic. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, avui hi ha diverses línies de Rodalies que presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços al matí, i la resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa als retards, destaca el Regional Express que va de Barcelona a Portbou, que circula amb una demora de mitja hora. També el tren de l'R16 que va de Tortosa a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el servei es presta en autobús entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur a causa d'uns treballs que s'estan fent a la via.
0: I a les carreteres, dos accidents provoquen retencions a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí. Aquesta hora un accident manté tallada la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona. Hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres. Un altre accident afecta també la P7 de Montornès a Mollet, sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat i uns 5 quilòmetres de retencions. I densitat també a la C-17 a Parets, direcció Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller. Dos quarts i 4 minuts de 8. Fem, com sempre, un cop d'ull a la premsa i comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció, Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui diversos editorials parlen de Zapatero i d'aquests nous informes de l'UDEF que hem conegut aquest cap de setmana.
8: Per exemple, el periòdico que assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
9: I en destaca una: si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
8: El Mundo titula l'editorial dient agonia institucional i eleccions. I assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
9: El diari considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
8: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
9: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
8: El vicedirector de La Vanguardia Memorial, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
9: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
8: Canviant de tema, tant l'Ara com el País es fixen en Putin en el seu editorial.
9: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
8: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
9: Per la seva part, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
8: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I seguim el repàs a la premsa sabent què hi ha llegit avui el metge i investigador Salvador Massip.
7: Demà farà 100 anys del naixement de Miles Davis. Celebrem-ho llegint l'article que Carlos Pérez Cruz publica al periòdic Avui, on repassa algunes de les anècdotes que surten al llibre Sketches of Catalonia, que acaba de publicar el periodista i crític de jazz Pere Pons. Per exemple, ell explica que el 1967 Miles Davis havia de tocar per primer cop a Barcelona, va arribar, se'n va anar de compres, va anar al gimnàs i va desaparèixer. No seria fins 6 anys després que realment faria el seu primer concert a la ciutat. Tot un personatge. Llegiu l'article i llegiu el llibre. Que vagi bé.
10: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
14: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
13: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Lo futur del Pere.
17: Algun dia tenir el meu propi piset.
18: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
19: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
21: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
20: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
21: T'hi esperem.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de 8, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un telèfon que censura.
4: Sí, no deixa que vegis, per exemple, petons de persones del mateix sexe, però en canvi l'algoritme juga a favor de les vides de sants. Subem el País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile, veta el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes.
0: Està a Nova York, a Barcelona.
24: I és que ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica, diuen, recepta del bagel nord-americà que abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy. Llegim al web de BTV que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí i que se senten una mica orfes. Diu que el que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó.
0: Uns arquitectes avançats.
4: Els de la gran piràmide de Giza van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, del qual es fa ressò la Vanguardia. Després d'estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme a tota l'estructura que és capaç d'esmorteir les vibracions.
0: I quin és l'arbre més bonic d'Espanya?
24: Una alzina de 400 anys, on a sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. És el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 500 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com l'arbre més més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres a nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, ho hem trobat al periòdico.
0: I la notícia per als amants dels pingüins.
4: Han descobert una nova espècie de pingüí a l'Antàrtida per primera vegada en un segle. Els científics han analitzat el genoma complet de 64 exemplars de diverses colònies de l'Atlàntic Sud, l'Índic i l'Antàrtida. Doncs bé, segons veiem al diari japonès, la nova espècie viu a les illes Kerguelen, un arxipèlag remot de l'Índic.
0: I qui diu prou?
24: El sector dels cítrics, en concret el de la taronja, es planten davant del que consideren falsedats que retallen, diuen, el consum de suc. Llegim a les províncies que han pres la iniciativa per combatre el que, diuen, demonitzen el sucre natural de les taronges. Engegaran ara una campanya a les xarxes que porta per nom Presumo de mi zumo.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara García.
1: La premsa internacional molt centrada en les negociacions a l'Iran, però amb poc optimisme d'un acord que resolgui tots els conflictes que l'enfronten als Estats Units. El New York Times avisa que per reobrir l'estret Trump ha hagut de deixar els temes importants per més tard. Presenta el possible acord com a transcendental, però les nuclears i els missils n'han quedat a part. O al Washington Post, el periodista David Ignatius creu que la rampa de sortida de Trump amb l'Iran és una aposta arriscada, però que no té cap altra opció. Ignatius diu que potser el president dels Estats Units podrà posar fi a la guerra, però serà difícil calibrar si el règim de Teheran es modernitzarà o continuarà sent conflictiu amb els nord-americans i israelians. I Israel, precisament el Haaretz, destaca com els líders del nord del país adverteixen dels perills de l'acord si no es parla de Hezbollah. A Europa, mentrestant, la notícia és que fa molta calor. El Guardian destaca en el dia de maig més calorós en 79 anys al Regne Unit, tot il·lustrat a la portada amb la foto d'un esquirol menjant-se un polo.
2: I avui a la premsa econòmica, 5 dies explica que l'aposta pel vehicle elèctric impulsa les inversions de la Xina a Europa al seu nivell màxim des del 2018. Espanya va treure el 2025 uns 1.500 milions d'euros. Diu que Brussel·les observa aquest moviment amb una barreja d'interès i de recel. Les fàbriques xineses poden accelerar l'electrificació europea i generar llocs de feina, però també poden ser una amenaça per la indústria local comunitària. Expansión titula Adeu al boom de les renovables. Un de cada dos projectes no sobreviu. Assegura que les renovables petites, fora de l'escut de grups com Iberdrola, Endesa o Naturgy, afronten un deteriorament històric de comptes. Ho atribueix a una saturació de projectes que fa que es devorin els uns als altres competint pels preus. Ho titlla textualment de canibalisme. I segons l'economista, el 48% de les empreses espanyoles tenen dificultats per accedir al crèdit bancari. El diari es basa en un informe que diu que el 37% de les empreses catalanes pensen que les dificultats continuaran.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Un Barça molt gran celebra Champions, Lliga, Copa i Supercopa. Destaca el diari Esport. Barcelona enamorada d'un equip que continua fent història.

Crit d'Alexia, queda't, el que més es va sentir, remarca La Vanguardia. Edurne Concejo diu que el nou Barça afronta moltes baixes i exigeix que Aitana Bonmatí i Patrick Guijarro liderin aquest nou Barça. Marta Corredera, el periòdico, afegeix que el triomf del Barça respon a un projecte institucional identitari i que no és un fet aïllat ni s'improvisa. Pel diari Ara, els quatre títols són la millor resposta a les crítiques que ha rebut l'equip. I mentre el Barça celebren, a Girona...

0: Moltes nits llargues esperen a Girona. L'Esportiva es pregunta què passa amb el desastre del descens. S'obre un procés de reflexió amb els dirigents assenyalats i el futur de Mitchell en entredit. L'Ara apunta que la massa social assenyala els dirigents com els culpables. La Vanguardia diu que s'obren dies de dol i de reflexió amb els danys que hi haurà d'equip amb menys diners i amb la sortida de jugadors. I si parlem de sortides, destaca la de Pep Guardiola, un Pep legendari pel Mundo Deportivo i la Vanguardia, un geni pel Periódico.
1: I a la premsa del cor, la princesa Leonor Pineda.
2: La princesa Leonor està a punt d'acabar la seva formació militar a Múrcia, on posarà la cirereta acadèmica fent un curs de paracaigudisme. O sigui que després d'aprendre a pilotar avions, ara també s'atreveix a saltar-ne. No té aturador, és el Tom Cruise de la monarquia. De fet, això la diferenciaria del seu pare i del seu avi, que no van fer aquest tipus d'entrenament durant la seva etapa militar. Tot a punt perquè el mes de setembre s'incorpori a la Universitat Carlos III, on serà la gran de la classe. Tant de bo seguir al darrere de tot, llenci pilotetes de paper amb bolis Vic i enganxi xiclets a sota la taula.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy. Home. Segurament el recordareu pel seu fantàstic paper a Peaky Blinders.
1: I Oppenheimer.
3: I Oppenheimer, sí senyor.
1: Quants, 43. Quants?
3: Doncs mira, una miqueta més, perquè sí. Avui en arriba els 50 anys.
1: 50, vinga.
3: I també un altre megaactor conegudíssim, Mac Meyers, el famós Austin Powers.
1: Home, Austin Powers, és més gran. 60?
3: 63.
1: Ei, vinga, va, Santoral.
3: Santoral avui és Santa Maria Magdalena de Pazzi. Es va fer coneguda per diverses experiències místiques que només s'interrompien per l'assistència a les hores de l'ofici diví o l'Eucaristia. Aquestes experiències eren recollides per les monges que transcrivien les paraules que Magdalena dictava quan era transportada en un estat alterat de consciència. En morir va començar a atribuir-li miracles i guaricions. A Catalunya hi ha 2.438 persones que es diuen Maria Magdalena.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 25 de maig de 2016, Oriol Junqueras viu el seu primer gran dia com a vicepresident econòmic del govern Puigdemont. Ha presentat els pressupostos del 2016 que ell mateix qualifica com els més rigorosos de la història i haurà de buscar, això sí, el suport de la CUP perquè siguin aprovats al Parlament. I ara fa 10 anys, tercera nit seguida d'incidents al barri de Gràcia de Barcelona pel desallotjament del Banc Ocupat, una antiga oficina de Catalunya Caixa reconvertida en espai assembleari. Contenidors cremant, vidres trencats i lesions a 20 Mossos i 67 manifestants. Albert Batlle, aleshores director general dels Mossos, en feia responsable una minoria brutal i descontrolada. Acabo, atenció, amb dos fitxatges d'entrenadors aquell maig de 2016. Pep Guardiola fitxa pel Manchester City. I al Manchester United hi arriba José Mourinho. El duel de la Lliga es repetirà a la Premier.
1: Avui és 25 de maig de 2026, dia 145 del calendari. Falten 27 dies per l'estiu, 30 per Sant Joan i 10 pel Primavera Sound. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Panorama que hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
7: El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots.
8: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
9: There is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits and about an Iranian nuclear weapon.
10: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda?
11: Hay que construir viviendas públicas protegidas desde ya.
12: Han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren tornin a ser gratuïts.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Anticipades.
13: Participi plural del verb anticipar, fer executar abans del temps degut o normal. I en aquest cas parlem d'eleccions abans del termini degut perquè creix la pressió al PSOE perquè avanci eleccions. És a dir, que les convoqui abans del termini l'any que ve quan es compliran els 4 anys que marca el cicle electoral.
1: Encíclica.
13: Lletra del Papa adreçada a tots els fidels sobre un punt de doctrina o de comportament. Avui el Papa fixarà posició sobre la intel·ligència artificial en l'encíclica Magnifica Humanitas, que presentarà ell mateix acompanyat del fundador d'Antròpic.
1: Carícia.
13: Demostració d'afecte d'amor que es fa tocant suaument algú amb la mà. La polèmica política del cap de setmana setmana és la paraula castellana arrumacos, que David Cid dels Comuns va dir a Sílvia Oriols. Concretament va dir que es feia arrumacos en Vox. Arrumaco en castellà és una demostració d'afecte feta amb gestos o maneres. És a dir, que no implica contacte físic, com sí que implicaria carícia. Per parlar d'aquestes mostres d'afecte no hi ha un sinònim exacte, però podríem fer servir manyagaria, moixaina o magarrufa.
1: Posa-m'hi també tres xifres amb la Lara García. 149.
7: Són les compravendes d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona el 2025, un 31% menys que l'any anterior. Són dades d'un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge que també indica que els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros si no hi hagués el topall de lloguers.
1: 47.000.
7: Són les persones que ha atès l'Ajuntament de Barcelona des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització. A mitjans d'abril s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament.
1: 90%.
7: 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provoca reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Això significa que superar una al·lèrgia alimentària és possible.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, veig un edifici totalment en runes, només hi queda l'esquelet de formigó i en algun punt, de fet, ni això. Al terra, al carrer, s'acumula la runa. Els elements metàl·lics que suposadament formaven part de la massana, de la façana, també són a terra. Els cotxes aparcats també apareixen absolutament calcinats.
5: Un edifici del qual, per cert, encara hi surt una intensa columna de fum. És a la capital d'Ucraïna, Kiev, que va patir diumenge un dels atacs russos més durs des de que fa 4 anys va començar la guerra amb Rússia. Més de 600 drons i 90 míssils van caure sobre Kiev. Les estacions de metro es van omplir de gent. Aquesta vegada algunes cròniques expliquen que hi van baixar fins i tot els més reticents a refugiar-se.
1: A la segona, veiem un parc gran amb un estany i ben al costat de l'aigua, desenes de persones amb banyador o roba interior, estirats, asseguts sobre la gespa, literalment com si estiguessin en una platja.
5: Però no és cap platja, és Parliament Hill, al nord de Londres, en plena onada de calor. Ahir a la capital britànica van arribar als 30 graus i mig, una temperatura totalment inusual en un mes de maig. I el pitjor encara no ha arribat, però avui dilluns es podria arribar als 33 o 34 graus a Londres.
1: I a la tercera imatge del dia veiem l'equip del Barça femení de futbol, les jugadores, la majoria mulleres de sol, dalt d'un escenari on hi posen lletres ben grans, campiones. Algunes aplaudeixen, algunes ballen, i al davant, quatre copes. La Copa d'Europa, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa.
5: Festa grossa i a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb 10.000 persones 24 hores després de guanyar la quarta Champions a Oslo. La Porta en estat pur, Rafa Juste cantant l'himne, o Quica Natzaret, primer cantant el Perla de Rosalia, o després onejant una estelada, són algunes de les imatges que s'han fet virals d'aquesta celebració.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carnet de conduir i acaba a la presó. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica el cas d'un home que volia ajudar la seva mare a treure's el carnet de conduir després que la mare ho intentés 3 vegades sense èxit. Davant d'aquesta situació, l'home va intuir que la seva mare no aconseguiria mai aprovar l'examen i va decidir fer-se passar per ella. Es va vestir com ella, es va posar perruca, es va pintar els llavis, les ungles i la cara i es va presentar l'examen pràctic de conduir. L'examinadora va veure alguna cosa estranya que no li quadrava. La suposada dona estava molt nerviosa i havia arribat 2 hores tard a la cita de l'examen. Tot i així, l'examinadora va fer com si res, va començar a fer-li l'examen, però abans havia avisat discretament una altra persona perquè cridés la policia. Quan va acabar l'examen, la policia els esperava. L'home, disfressat de la seva mare, va intentar fugir, però finalment el van enxampar.
1: I això és real o és fals?
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
18: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
14: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carnet de conduir i acaba a la presó, és una notícia real. Ha passat al Brasil. L'home detingut té 43 anys. L'acusen de falsedat i frau i segurament haurà de pagar una multa pel que ha fet. El millor de tot, diu la notícia, és que la mare no ho sabia.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
14: Adéu, bon dia.
20: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
21: Tots els marroquins roben,
22: ens treuen treballs.
23: Com a trans, et veuen com un monstre.
24: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
25: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràssi, marimatxo.
29: Però si estic solo.
30: Tot mono.
31: Terroristes.
32: Ve a menjar plàtan.
33: Tot això és odi.
34: Aturem-lo.
35: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Catalunya Ràdio.
1: Ara mateix falten 6 minuts per les 8. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez,
36: que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. El PNB qüestiona que es pugui esgotar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
37: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Quan falta un any per les eleccions municipals, es multipliquen les obres en carrers i a pobles i ciutats.
38: La Cambra de Contractistes d'Obres calcula que fins al 70% de treballs s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
1: Ho hem sabut a matinada, la compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar el 2025, en concret un 31% respecte a l'any anterior.
36: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
39: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: I aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals. Això de cara al curs que ve, segons explica l'Agència Catalana de Notícies.
38: Entre 200, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. Pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
1: Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
36: Tot i haver dit que ahir decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, als Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data.
1: Lleó 14 publicarà la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
38: Serà 11:45, que es farà públic aquest document que gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps d'intel·ligència artificial.
1: I les biblioteques de Barcelona comencen demà, vaga indefinida.
36: Montse Serres, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
40: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
36: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
41: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un temps molt estable. Avui farà sol a tot arreu, amb una temperatura que tornarà a superar els 30 graus a gairebé tot l'interior de Catalunya i podria arribar als 34 a les comarques de Ponent. Demà i dimecres el temps continuarà sent molt estable, sense canvis, i sembla que a partir de dijous farà més calor i amb més inestabilitat. Això sí, a les 8 ho ampliem.
41: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tenim reoberta la circulació a l'AP7 a Roda de Barà, Clàudia Serra.
42: Sí, recordem que la via estava tallada sentit Tarragona degut a un accident. Ara ja s'ha reobert, però només se circula per un carril i això fa que es mantinguin les retencions d'uns 4 quilòmetres. Segueix la densitat també a la P7, a Mollet del Vallès. En aquest punt encara hi ha un carril tallat també per un accident.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
43: Els nostres professors.
44: La professora que em va marcar més va ser na Bàrbara, la meva tutora a 6 d'EGB.
43: Llucia Ramis, escriptora.
44: Ella entenia molt bé les nostres rareses preadolescents i sabia com tractar-nos, detectava perfectament el que ens passava i ens acompanyava sense atabalar. Ens animava a ser com érem, sense impostures i sense por, i un dia va arribar amb els cabells pintats de color taronja i ens va donar permís perquè ens esbotzassin de riure durant una estona perquè ella no havia parat de fer-ho en veure el resultat. O sigui que ens va ensenyar a riure'ns de nosaltres mateixos sense que això impliqués perdre'ns el respecte.
7: El
0: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Ai... Què?
2: Que no dies? És que estava llegint aquí, que anem a trucar a la Maite aquest matí.
1: La Maite?
2: Sí, però no sabem quants anys fa. Per tant, vaja, jo el que faré serà directament preguntar-li.
1: Sembla molt bé. Clar, truquem a la Maite.
2: No és el mateix fer-ne 14 que...
1: O fa anys avui? No, dissabte. Veig,
2: dissabte,
1: no?
2: Dissabte, dissabte, anys. Dissabte va fer anys. No sabem si està de ressaca o no, però en tot cas, depèn de l'edat que tingui.
1: Directament relacionat, sí, sí, sí. Directament proporcional.
2: La ressaca és directament proporcional a l'edat que
1: tens.
2: A veure si tenim sort aquest matí i si no està de ressaca. El cap de setmana ens agafa el telèfon.
1: Pobre, ara l'estem aquí.
2: Ara pobra Maite dirà...
1: Ara dirà, escolta, jo no. Vaig fer bondat.
2: Si no sé si és o no hi és. No hi és, eh?
1: No.
2: Doncs mira, fem una cosa. Maite, no sabem quants anys fas. Per la cançó que tocarà ara mateix Manu Guix gravada, més o menys deu ser de la nostra quinta. Sí, un dia de tornar, la música de Sau.
1: Home!

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, per un accident que ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però precaució en aquest punt perquè només se circula per un carril. Hi ha densitat també a l'AP7 a Mollet del Vallès. En aquest punt hi ha un carril tallat també per un accident. En general, però, trànsit molt més fluid en aquest dilluns festiu a molts municipis.
0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de la UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distància. La compraventa d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte de l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual. Quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als dos últims anys de mandat perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. El govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment de 200 personal d'atenció educativa i administratius pel curs que ve, que comporta una inversió de 93 milions i mig d'euros. La xifra queda lluny dels 6.000 professionals que reclamen als sindicats que dimecres tornen a la vaga. Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Fins dimecres estan obertes les votacions per elegir el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili. Prop de 20.000 estudiants, professors i personal d'administració poden triar entre el candidat a la reelecció, Josep Pallarés, o la candidatura de Domènec Puig. L'Institut per a la Dalt a l'Empordà deixa de fer servir les eines d'intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne un manual d'ús. La seva voluntat és utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i el cos tècnic i d'alguns dirigents com Rafael Juste o Joan Laporta. La capitana de l'equip, Alexia Putella, remarca que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys amb el club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85. A la Lliga ACB, mentrestant, victòria al Joventut davant el Burgos i derrotes del Girona a la pista del Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: Continuen les temperatures altes amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou s'assoliran valors de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a l'interior del país. Tot i que durant la tarda podran sorgir algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, difícilment acabaran donant ruixats.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, tot apunta que avui el sumari del cas que implica l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero podria arribar a les parts. D'aquesta manera podríem tenir més detalls del relat del jutge, les proves i l'argumentació dels delictes que l'imputa i pels quals està citat a declarar dimarts de la setmana que ve. Per ara, l'últim que ha transcendit són els informes de l'UDEF sobre Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Els investigadors tenen clar que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Aseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. Informacions que augmenten la pressió sobre Pedro Sánchez, que continuen defensant la seva innocència. Els socis, però, comencen a endurir el to com el PNB, que veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Ens ho explica des de Madrid, l'Alba Gil.
4: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
5: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
4: Esquerra opta per la prudència amb determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura, un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán.
0: 8 i 6 minuts de compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
6: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. Voreres aixecades, carrers tallats, tanques, piles de llambordes, soroll, pols i obres. A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat o hauran comprovat les obres públiques. Fins al 70% de les obres que s'encarreguen als ajuntaments s'acumulen als dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
7: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat, quan van sortir a concurs obres per import de més de 1.000 milions d'euros, un 38% més que el mateix període del 2024. El primer trimestre d'aquest any ha superat els 360 milions, un 2% més que fa un any.

0: el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa, etcètera, etcètera, i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir pues, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests 2 anys inicials.
1: Però de vegades l'obra pública es concentra en la segona part del mandat perquè alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses.
0: Els alcaldes que s'adormen a l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos.
1: I volen tenir les obres acabades mesos abans de passar per les urnes.
0: Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que entorpeixin la mobilitat o que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
1: El termini entre que l'obra surt a concurs, s'adjudica i es comença a fer és d'uns mesos, i per això licitació i obres acostumen a coincidir en un mandat municipal.
2: Trescat Info.
3: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals entre docents, personal d'atenció educativa i administratius el curs que ve, segons que publica l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places per docents i 400 d'aquestes seran per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb la mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el curs que ve. Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Recordem que en l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada reclamaven un augment de plantilla de més de 6.000 professionals. Demà està prevista una nova reunió entre sindicats i departament. En qualsevol cas, es manté per demà passat dimecres la vaga als centres de tot Catalunya.
2: Info.
4: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
8: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
7: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
8: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
2: Tresca Info.
3: De la crònica internacional, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o bé tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to, assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmat cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
9: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units, que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades. I la guerra d'Ucraïna no deixa d'escalar. Rússia va llançar ahir un dels atacs més potents contra Kiev des de l'inici de la guerra. El Kremlin va fer servir centenars de drons i un poderós míssil hipersònic. El bombardeig contra la capital ucraïnesa va provocar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
10: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols

0: pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: Líders europeus han condemnat l'atac i Alemanya i el Regne Unit han acusat Putin de provocar una escalada del conflicte. I a casa nostra, prop de 20.000 estudiants i professors i també personal d'administració de la Universitat Rovira i Virgili trien aquesta setmana el nou rector. Josep Pallarès opta la reelecció i es disputa el càrrec amb Domènec Puig, Tarragona, Manel Sastre.
2: La votació es fa de forma telemàtica fins dimecres. Els dos candidats proposen millores de la docència i la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics i també impulsar nous equipaments com la Facultat de Medicina. El candidat a la reelecció, Josep Pallarès, fa èmfasi sobretot en la seva experiència per aconseguir nous projectes.
3: El projecte que tenim damunt de la taula puja més de 150 milions d'euros. I tenim els recursos i tenim els compromisos socials i polítics per tirar endavant. La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros la previsió econòmica d'aquesta obra, però també tenim altres projectes.
2: L'alternativa és Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb l'anterior rectora, Maria José Figueres, i que creu que els últims anys s'han desaprofitat oportunitats.
4: Fer avançar la nostra universitat decididament cap a l'excel·lència, no? Per això identifico que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes que ha coincidit justament en èpoques de bonança que la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
2: Una de les qüestions que haurà d'afrontar el pròxim equip rectoral és l'estabilització i la promoció de personal docent i administratiu. En aquestes eleccions hi ha 1.300 persones més amb dret a vot per l'increment, bàsicament, d'estudiants. El guanyador serà el rector de la URB els propers 6 anys, una de les novetats de la nova llei del sistema universitari que estableix que no podrà prorrogar el seu mandat ni tampoc ser reelegit.
1: Un quart de nou del matí, fem una pausa per saber quina és la previsió meteorològica i com està el trànsit aquest matí. I comencem pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Molt bon dia. A aquesta hora segueixen les retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Roda de Barà sentit Tarragona per un accident. Precaució en aquest punt perquè només se circula per un carril i hi ha densitat també a l'AP7 a Mollet del Vallès. En aquest punt hi ha un carril tallat també per un accident. En general, però, el trànsit és molt fluid en aquest dilluns festiu a molts municipis. Transport públic, recordem que avui hi ha alteracions en el servei de Rodalies per ser dia festiu. Renfe informa que les línies R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R7 i R8 circulen en horari festiu. També l'R4, tot i que durant el matí circula amb un reforç en el servei. La resta de línies circulen en l'horari habitual de dia laborable. I encara un últim apunt sobre transport públic, perquè Ferrocarrils de la Generalitat informa que el trajecte entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur s'està fent amb servei d'autobús. És tot.
1: El temps. Jofre Genué.
6: Comencem la setmana amb temperatures clarament per sobre del que seria habitual i serà una tònica al llarg de la setmana. De fet, no esperem canvis, una setmana calorosa. Potser més típica de finals de juny que no de finals de maig. Per tant, temperatures clarament molt per sobre del que tocaria i amb màximes que tornaran a acostar-se als 35 graus al Pla de Lleida i per sobre dels 30 moltes poblacions de l'interior. Sempre els termòmetres una mica més frenats a la façana litoral. I és més, al llarg de la setmana aquests termòmetres encara podrien anar pujant una miqueta més, sobretot entre dimecres i dijous. Tot i així, a partir de llavors, també esperem que comencin a sorgir de nou més nuvolades de tarda al Pirineu i, per tant, sembla que a partir de llavors també les tardes poden ser una mica més insegures amb més risc de ruixats en àrees de muntanya del nord del país. Però bé, serien fenòmens no gens generals, més ubicats en aquest sector i de manera local. De fet, avui poden sorgir algunes nuvolades, com va passar ahir a l'Alt Pirineu, però a diferència d'ahir, redueix una mica les condicions perquè això acabi traduint-se en ruixats de tarda. Per tant, entre avui i demà, les nuvolades que sorgeixin seran poc importants i el protagonista, bàsicament, en general, serà la calor i les elevades temperatures.
1: L'Institut per a la de l'Empordà atura l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i també amb esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Per a la de Núria Peraire.
7: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
8: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: "Uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT." Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic: 12 anys? Si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares. I va ser quan vam dir: "Ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?"
7: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
9: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosis col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir: "No estan aprenent res." I va ser com dir: "Vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir."
7: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles que s'han hagut de prohibir.
10: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. Llavors, això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
7: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
11: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre alguna cosa i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
7: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
1: Gràcies, Núria. Canviem de qüestió. Pinós i Tora, els solsoners reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis, molt malmesa pel trànsit. La Diputació se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins al 2038. Tora, Joaquim Albalaté.
12: És la carretera entre Torà i Ardèvol, a Pinós, d'uns 12 quilòmetres i que també passa per Riner. L'utilitzen molts veïns i també tractors i camions. Isabel Torres és l'alcaldessa de Torà.
13: S'ha convertit en un eix, molta gent cap a Cardona, su Cardona, els hi és molt més recte que anar a donar la volta aquí a Biosca, Solsona i Cardona. Aleshores, clar, aquest camí és molt transitable. A més, el tonelatge dels trailers que van a les granges a descarregar, el tonelatge de les cosechadores no són les que eren, els tractors no són el que eren.
12: El trànsit fa que l'asfalt estigui en molt mal estat i ple de forats, un problema estructural que fa anys que s'arrossega. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
14: Es va fer ja fa molts anys i el problema és que es va fer malament, diguéssim. La base no està consolidada i quan es fa forats es tapen i al cap de res la base es mou i tornen a sortir.
12: La Diputació de Lleida té previst fer-se càrrec d'aquesta carretera, entre moltes d'altres, però no tenen previst poder-la arreglar fins d'aquí 12 anys.
14: Aquesta solució no serveix. Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que, com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
12: Refer la via valdria més de 3 milions d'euros, un cost inassumible per uns ajuntaments amb un territori extens però amb poca població i, per tant, amb poc pressupost.
1: Parlem ara d'espies britànics, cosmonautes russos, animació italiana, nens abandonats a Barcelona i pilots i hostesses nord-americans a les estrenes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Un menú que capçala el detectiu Aranya de Spider Noir. Ens ho explica l'Òscar Callau.
15: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel i els seus enemics es presenten aquí com un detectiu privat que lluita contra els gàngsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. No van poder explicar què feien a Barcelona, d'on venien ni qui eren els seus pares, i van ser adoptats per una família catalana. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. Una història d'astronautes, enginyers, aeroespacials i espies dels anys 60 contada des de dins del teló d'acer. També trobem espies russos, però actuals, a la sèrie que estrena dijous Movistar Plus, Servicio Secreto, una història de conspiracions internacionals protagonitzada per un agent de l'MI6 britànic, cap de l'oficina de Rússia, que ha de desemmascarar un polític britànic aspirant a primer ministre que podria ser un actiu rus, amb Gemma Arterton, de protagonista.
16: Surprise! We are going on a jet.
15: What? John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV de només 61 minuts sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. L'actor i pilot relata un vol nocturn entre Nova York i Los Angeles ple d'aventures amb les hostesses, el comandant i els passatgers més sorprenents. Acabem amb el dibuixant italià Zero Calcare, que torna a Netflix amb la sèrie d'animació Por Quattro Perras per retratar els problemes existencials de la generació nascuda als anys 80. Després de Cortar por la línea de puntos i Este mundo no me hará mala persona, a partir de dimecres ens presenta Zero i el seu amic Armadillo en una crisi provocada per la fallida econòmica del seu bar.
1: Esport. Eudald Serra, bon dia.
17: Bon dia, bona hora. El Barça femení celebra amb l'afició el quart títol de la Champions, aconseguit dissabte a Oslo. La celebració de les blaugranes es va fer a les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Sentim la capitana de l'equip, Alexia Putellas.
18: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
17: I ara el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu, que dissabte aconseguia el seu primer títol de la Champions.
19: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
17: Unes 10.000 persones van participar en aquestes celebracions, on també hi va ser el president en funcions del club, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta.
20: 3CAT Info.
17: I mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip. El de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
21: It had been the huge honor to represent...
22: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club i sempre serà així. Us estimo molt.
17: Guardiola deixa el Manchester City ben aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premier League i una Champions. En l'última jornada de la Premier s'ha confirmat també el descens d'un històric com el West Ham, mentre que el Tottenham s'ha salvat in extremis després de derrotar l'Everton per 1-0. I a la Sèrie A italiana, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 i de la sonada derrota del Milan a San Siro contra el Cagliari, que no s'hi jugava res. A més del Como, que ha acabat quart, també aniran a la Champions l'Inter com a campió, el Nàpols i la Roma, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa League. I a la Lliga Espanyola, en l'últim partit de la competició, el Villarreal va golejar l'Atlètic de Madrid ahir per 5-1. Els de la Plana acaben la Lliga tercers i els madrilenys han estat quarts. Mentrestant, a Girona, amb el descens ja consumat, Cristian Estuani ha parlat a través de les xarxes socials, on, entre altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat després de 9 temporades a Girona. D'altra banda, el Deportivo de la Corunya torna a primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava en una tercera categoria des de l'any 1948.
0: Trescat Info.
17: Un parell de punts més de futbol. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha de donar aquest migdia la llista definitiva de 26 jugadors que disputaran el Mundial, mentre que al Madrid l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència del Club Blanc. I en bàsquet, l'Olympiacos s'adjudica la final de l'Eurolliga després de derrotar el Madrid per 92-85. És el quart títol de l'equip grec. I a la Lliga ACB, victòria ahir del Joventut i derrotes del Lleida i el Girona. A Badalona, Joventut 86, Burgos 79. Quarta victòria consecutiva de la penya. Adam Hanga es mostra optimista de cara als play-offs.
3: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
17: A Lleida, Jaiopos Lleida 88, Andorra 116, Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa seva contra el Barça. I a Bilbao, Bilbao 86, Girona 80, el Girona també fa jornades que està salvat. A l'NBA, mentrestant aquesta matinada, victòria a San Antonio davant Oklahoma 103-82, amb 33 punts i 8 rebots del jugador francès de San Antonio, Wembanyama. La final de la conferència Oest està empatada ara mateix a dues victòries. I amb motor a les 500 milles d'Indianàpolis, el pilot català Àlex Palou, que sortia des de la pole, ha acabat finalment a la setena posició. La victòria ha estat pel suec Félix Rosenqvist.
1: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. El punt més complicat aquest matí és a l'AP7, a Roda de Barà, sentit Tarragona. Degut a un accident, se circula només per un carril i hi ha uns 4 quilòmetres de retencions. De retruc, hi ha densitat també a la Nacional 340, entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona. En general, però, trànsit molt fluid en aquest dilluns festiu a molts municipis.
1: Informacions destacades d'aquest dilluns 25 de maig. Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distància. La compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% al 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. I el govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment de 200, personal d'atenció educativa i administratius pel curs que ve, que comporta una inversió de 93 milions i mig d'euros. I a partir d'ara ens farem ressò que les al·lèrgies alimentàries es poden superar. Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoterapia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. I l'Associació de Llevadores, que promou que es pugui parir a casa, reclama a Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins el sistema sanitari públic. A Catalunya, en els últims 10 anys, s'han fet 3.236 parts a casa, segons dades de la mateixa entitat. En esports Audal, el Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo.
17: L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona, on s'hi van aplegar uns 10.000 aficionats. La capitana de l'equip, Alexia Putellas, remarca que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip.
1: I continuen les temperatures altes amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou s'assoliran valors de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a l'interior del país. Tot i que durant la tarda podran sorgir algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, difícilment acabaran donant ruixats. Dos quarts de nou i dos minuts, tot apunta que avui el sumari del cas que implica l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero podria arribar a les parts. D'aquesta manera podrem tenir més detalls del relat del jutge, les proves i l'argumentació dels delictes que l'imputa i pels quals està citat a declarar dimarts de la setmana que ve. Per ara, l'últim que ha transcendit són els informes de l'UDEF sobre Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Els investigadors tenen clar que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prous indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. Informacions que augmenten la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis, però, comencen a endurir el to, com ara ho està fent el PNB, que veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Madrid, Alba Gil.
7: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
0: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo i con una agenda descontrolada.
7: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura, un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán.
1: Seguim amb altres informacions. D'aquest dilluns, com us dèiem, la compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte de l'any anterior. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. El govern aprova ara demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals, entre 200 personal d'atenció educativa i administratius el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places per 200 i 400 d'aquestes seran per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb la mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el curs que ve.
20: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada reclamaven un augment de plantilla de més de 6.000 professionals. De fet, demà hi ha prevista una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Demà passat dimecres, això sí, es manté la vaga als centres, almenys per ara, als centres de tot Catalunya. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. És un reportatge de Mònica Mas amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
23: Les al·lèrgies alimentàries són un problema de salut pública i van en augment. Globalment afecten un 7% de la població espanyola i condicionen enormement la vida. Actualment el tractament més habitual és evitar menjar l'aliment que causa l'al·lèrgia, però n'hi ha que fan reaccions a diversos grups d'aliments. Les més habituals són l'al·lèrgia a la llet, l'ou, fruits secs, llegums, frites i el peix. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica què passa quan hi ha una reacció.
24: Llavors, quan entrem en contacte amb aliments, aquests anticossos els reconeixen ràpidament i tenen una resposta que comença en una zona local, com pot ser posar el picor a la boca, la inflamació de la boca o el mal de panxa, però que si el sistema immune fa una resposta molt greu és quan tenim les reaccions ja generalitzades, no? Que fem ofec i fins i tot manifestació més greu, que és quan baixa la tensió arterial i tenim un xoc. Hi ha una fallida del sistema cardiovascular.
23: Aquest xoc se l'anomena anafilaxi i si no es tracta immediatament la persona pot morir. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi, fent que el sistema immunitari s'acostumi a tolerar l'aliment.
24: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
23: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Això en nens i adolescents de vegades es complica.
24: La tassa d'eficàcia durant els primers mesos d'haver fet el tractament i estar amb la dosi completa és boníssima, doncs és de més del 90%, però és veritat que hi ha un abandonament del tractament o una reducció de la dosi tolerada, doncs en un 30-40% dels pacients.
23: Les taxes d'èxit de la immunoteràpia oral són més altes en nens, com més petits millor, perquè es poden arribar a curar en adults. És més difícil, però també es donen taxes de curació. Tot i això, cal seguir el tractament menjant cada dia l'aliment que feia al·lèrgia durant 8 o 10 anys en el cas dels adults i entre 2 i 4 anys en l'edat pediàtrica. La Laura Vicenç és metge resident de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, una especialitat que no s'ensenya en els 6 anys de carrera i que ella ha triat perquè és al·lèrgica a l'ou, al kiwi i al plàtan. Ha fet immunoteràpia amb bou i ara cada dia en menja un. N'està molt satisfeta, però explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, el context que cal tenir en compte quan menja ou per evitar que hi hagi una reacció al·lèrgica.
2: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic, prendre antiinflamatoris. Tot això fa que el teu cos sigui més fàcil que reaccioni i que faci una reacció al·lèrgica en contacte amb l'al·lèrgen.
23: I el futur de les al·lèrgies passa per un fàrmac que està en assaig.
24: Que és una pastilla presa dos cops al dia que et desactiva les cèl·lules de l'al·lèrgia que s'activen durant l'al·lèrgia alimentària i fa que el pacient no hagi ni de fer l'increment de l'aliment directament. Prenent aquest tractament, si ets al·lèrgia a la llet, prens llet i no et passa res. Aquest és el futur.
1: Dues quatre persones han mort ja a causa de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i a més de 900 persones sospitoses d'haver contret aquesta febre hemorràgica, segons el director general de l'OMS, Tedros Adhanom. Les autoritats congoleses redoblen els esforços per contenir el brot que es va declarar el 15 de maig, causat pel virus Bundibugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90%, segons l'Organització Mundial de la Salut. I hem de fer ara referència de nou a l'Iran, perquè tenim algunes precisions més. Els Estats Units asseguren que un acord amb l'Iran encara és possible avui. El secretari d'Estat, Marco Rubio, s'ha mantingut prudent sobre les expectatives d'una entesa imminent per posar fi a la guerra que s'allarga des de fa 3 mesos. Des de Nova Delhi ha reiterat que l'administració Trump no es precipitarà a tancar un mal acord i amenaçava amb vies alternatives a la diplomàtica.
6: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
1: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli, fins per sota dels $100 al barril de Brent. Segons mitjans nord-americans, l'acord que està en discussió implicaria una extensió de l'alto el foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i un pla de negociacions futures sobre el programa nuclear de l'Iran.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'associació de llevadores que promou que els parts es puguin fer a casa reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins el sistema sanitari públic. En els últims 10 anys han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, si bé el nombre ha baixat els últims anys, segons el col·lectiu, per falta de llevadores. Ginecòlegs i pediatres alerten del risc que comporta en cas d'una complicació. Girona, Carla Saló Pujol.
9: Les negociacions perquè el part a casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2007. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició, però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, Inma Marcos.
10: El govern d'ara porto un any enviant emails i preguntant que quan tornem ja a avançar les negociacions i no en responen.
9: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
11: El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
9: Als Països Baixos o al Canadà, els parts a casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros. L'any passat se'n van fer a Catalunya 235, segons dades de l'Associació Rellevadores del Part a Casa de Catalunya.
1: El Tarraco Viva tanca una nova edició la 28ena després de reviure l'esplendor de l'època romana durant dues setmanes. Més de mig miler d'activitats que han posat al centre Roma i el parc d'aquesta civilització i de la història. La culminació d'aquesta edició coincideix amb la jubilació del seu director durant tots aquests anys, Magí Seritjol. Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Després de gairebé tres dècades impulsant el festival, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver contribuït a que la ciutadania valori més el patrimoni històric de la ciutat tarragonina, a més d'haver fet del festival un referent a escala nacional i internacional.
13: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
12: El relleu al capdavant de Tarraco Viva l'agafarà l'historiador Julio Villar després de la jubilació de Seritjol, qui augura que el festival continuarà creixent de cara al futur.
1: Hem arribat així a 8:45 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora segueix a les reaccions a la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, per un accident entre un camió i un cotxe que ha provocat un incendi ja extingit. Només se circula per un carril en aquest punt. De retruc, hi ha densitat també a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona. En general, però, avui és un dilluns festiu a molts municipis i, per tant, el trànsit és molt més fluid del que és habitual. Transport públic, recordem que avui les línies R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R7 i R8 de Rodalies circulen en horari festiu. També l'R4, tot i que durant el matí circula amb un reforç en el servei. La resta de línies circulen en l'horari habitual de dia laborable. De la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat informa que el trajecte entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur s'està fent amb servei d'autobús i que les línies R5 i R50 funcionen amb uns 6 minuts de retard a causa d'una avaria en el tren. És tot de moment.
1: El temps. Amb el Jofre Genué.
16: Aquesta matinada no s'ha baixat pràcticament dels 20 a 21 graus a punts del Barcelonès, ciutat de Barcelona, però també en alguns sectors del Baix Llobregat i a més, una mica alçats, amb una mica d'inversió tèrmica, reflexa d'aquest matalàs d'aire càlid que està propiciant aquestes temperatures tan elevades. És el cas de Monistrol de Montserrat, on el termòmetre doncs, ha baixat fins als 20 i escaig, gairebé 20 i mig, de temperatura mínima. En general, entre els 10, 12, 13 graus a les valls del Pirineu, amb algunes excepcions, algunes fondalades, com són aquests 5 graus a Das, 8 a Barruera, alta muntanya, valors elevats, a Ullaterra no s'ha baixat del 7, i en general, doncs, cap a la zona de la depressió central, Catalunya doncs, del prelitoral, entre els 16 a 17 graus, a la costa, entre els 17 a 18, alguns punts de 19, a la Ràpita, Blanes o a Portbou. Avui, temperatures protagonistes, un altre cop, per sobre dels 30 en molts indrets de l'interior, tocant els 35-36 al Pla de Lleida, i tarda amb nuvolades al Pirineu, però més esquifides que aquests darrers dies, que ahir. Per tant, no esperem pluja entre avui i demà, tot i que sorgeixin alguns núvols de tarda al Pirineu. Les esperem poc actives, serà més a partir de dimecres, però sobretot dijous, que tornin algunes petites tornades de tarda en el Pirineu, precisament que quan coincidirà amb que el termòmetre tornarà a tocar sostre, amb possibilitat de valors amplement per sobre dels 35, fins i tot a la zona del Pla de Lleida.
8: 3CAT Info. On posem el focus?
1: Doncs bé, comencem per les previsions de política. Albert Prat, bon dia.
15: Què tal, Carme? Bon dia.
1: De què hem d'estar pendents aquesta setmana?
15: Doncs de Madrid, perquè avui, justament avui, és dia clau per la causa oberta contra l'expresident Zapatero. En els últims dies ja hem anat tenint un degoteig d'informacions que el van encerclant, però avui hem d'esperar una gran cascada de detalls, perquè és quan el jutge de l'Audiència Nacional que investiga aquesta causa entregarà tot el sumari a les parts. Això què vol dir, doncs? Centenars de pàgines plenes de missatges d'una dotzena de telèfons mòbils, informes de l'agència tributària, atestats de l'UDEF i factures requisades durant els escorrolls. En definitiva, un munt de documents que, segons el jutge, són suficients per haver imputat Zapatero per tràfic d'influències i blanqueig de capitals i haver-lo citat a declarar la setmana que ve. La investigació, per una banda. Per altra, les reaccions polítiques. Pedro Sánchez aquest matí intervé en un acte a Madrid, és un acte sobre el clima, veurem si en parla, però d'altra banda, tant el PP, Sumar com Podem tenen previst aquest matí compareixer i, per tant, inevitablement parlar d'aquest terratrèmol polític. En canvi, el PSOE aquest matí doncs no té previst roda de premsa. S'investiga, recordem, si l'expresident espanyol va cobrar comissions il·legals a canvi d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez rescatés amb 53 milions d'euros l'aerolínia Plus Ultra.
1: I a partir de demà, Albert, també haurem de seguir les compareixences dels consellers al Parlament.
15: Sí, avui és dia festiu, però demà es reactiva tota la tramitació parlamentària perquè els comptes estiguin aprovats abans de les vacances d'estiu, i el primer que passa en aquesta tramitació parlamentària és que tots els consellers han de comparèixer durant la setmana al Parlament per explicar pressupost a pressupost, departament a departament, com es plantegen els pressupostos en la seva àrea. Per tant, veurem desfilar tots els consellers pel Parlament i, en paral·lel, demà, reunió de l'executiu, mentre intenta aprovar posicions amb el sector educatiu, que, recordem, continua una setmana més amb tongada de vagues. Demà el Consell Executiu es donarà llum verda a la incorporació al fitxatge de 1.800 nous docents.
1: Albert Prat, gràcies, bon dia.
15: Que vagi bé, bon dia.
1: I ara ens toca parlar del panorama internacional. Sergi Roca, cap de la secció d'Internacional, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Una setmana més, just quan farà 3 mesos de l'inici de la guerra, estem encara pendents i encara hi estarem, pel que sembla, de l'Orient Mitjà.
18: Sí, segur que sí, i amb aquest possible i esperat anunci d'acord entre l'Iran i els Estats Units, sense negociacions cara a cara des de fa setmanes, i per tant, amb molta incertesa al voltant de la concreció dels termes i de si serà possibilista tot plegat. Ara mateix sembla que estaríem parlant d'allargament de l'alto al foc, de reobertura de l'estret d'Hormuz, almenys a gran part, que en quedarien fora, de moment almenys, també tota la qüestió del programa nuclear, però aquí els inputs que ens arriben, la insistència en l'acord, surt sempre de la banda dels Estats Units. Trump, Rubio, ahir mateix, parlant d'unes hores, han passat ja 24 hores d'aquest anunci d'unes hores, i encara no tenim aquest pacte, ni molt menys, sobre la taula. Molt més silenci pel que fa a l'Iran. L'Iran, que està rebent les conseqüències econòmiques d'aquesta situació, sense cap mena de dubte, però que se sent doncs fort en la posició de tenir controlat l'estret d'Hormuz. I els esforços diplomàtics, què? Doncs en aquest cas sempre hi ha el gran protagonista, que és el Pakistan. Mm-hmm. El Pakistan ja aquest cap de setmana s'ha mostrat molt, un altre cop, doncs movent-se aquesta voluntat de moure's cap a un acord amb la visita del cap de l'exèrcit pakistanès a l'Iran. Avui aquest mateix home doncs va cap a la Xina, que també s'interpreta que ha de tenir un paper important en tota aquesta qüestió.
1: I sobre Ucraïna, les negociacions encara semblen més lluny, oi?
18: Sí, molt més lluny. La guerra continua desfermada. Només avui ja hi ha hagut nous atacs aeris a banda i banda. Ahir, mostra claríssima amb aquest míssil hipersònic, inclòs per part de Rússia contra Kiev, 4 morts, però unes imatges que hem vist tots d'aquesta explosió amb aquest míssil gairebé impossible de detectar i, per tant, d'interceptar. I avui, amb la Cristina Solies, la corresponsal de Moscou, tenim la intenció d'explicar-vos com ha estat, en aquest cas, un dels últims atacs amb drons ucraïnesos contra els dominis ara prorussos al Donbass, a la regió de Lugansk, un incident, o un atac concretament, que us explicàvem divendres passat i que hauria suposat la mort d'almenys una vintena de persones, molts d'ells joves, en un centre de formació en aquesta regió ara controlada gairebé en la seva totalitat per Rússia. Una visita que hem fet, una visita llampec amb la Cristina Solies, que ja us explicarem segurament de cara al Catalunya Migdia, sobretot també per veure com s'utilitza a nivell propagandístic, que et portin allà doncs, els russos. Pel que fa a moviments dels governs, doncs, aquesta setmana Putin, dijous, participa en un fòrum econòmic a Kazakhstan, i a nivell europeu, dimecres, segur que es parlarà d'Ucraïna, també de l'Iran, en una reunió informal de ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea, en aquest cas a Xipre.
1: I a les Nacions Unides es tocaran de retruc aquests dos conflictes també aquesta setmana, Sergi.
18: Sí, perquè el govern xinès ha convocat per demà una reunió ministerial del nivell del Consell de Seguretat de l'ONU centrada concretament en la defensa dels propòsits i els principis de la Carta de les Nacions Unides. Per què la Xina? Doncs perquè Pequín té la presidència de torn d'aquest organisme. I des de l'esclat de la guerra dels Estats Units contra l'Iran, especialment aquesta, Pequín ha demanat reiteradament respectar la Carta de les Nacions Unides alhora que ha condemnat els atacs contra el país persa.
1: Canviem de continent i anem ara a l'Amèrica Llatina, concretament a Colòmbia. Hi ha eleccions presidencials. Què n'hem d'esperar?
18: És la primera volta i el que n'hem d'esperar, jo diria, ja veurem què passa, Això són diumenge, jo diria que anem d'esperar una segona volta, que serà ja a mitjans de juny. Però anem a pams. Aquest diumenge són eleccions en les quals doncs es començarà a veure cap on anirà la cosa per substituir Gustavo Petro, que és el president, amb aquests enfrontaments que ha tingut tan clarament, no? Donald Trump, per exemple, d'esquerres, doncs ell no es presenta aquesta vegada, sí que es presenta els senadors d'esquerres Iván Cepeda, que seria doncs el seu substitut si guanyessin les esquerres, però també en les enquestes estan ben situats l'advocat ultradretà Abelardo de l'Espriela i la senadora de dretes Paloma València. Ara ha baixat una mica el suflé respecte a aquest enfrontament Trump Petro, però fins i tot en aquell moment doncs es va dir que si es tornava a escollir doncs, les esquerres Trump, deia això, doncs que potser hi hauria d'haver una intervenció a Colòmbia. Aquest escenari ja veurem com es va doncs, dirimint a partir d'aquesta posada d'urnes aquest diumenge a Colòmbia, primera volta de les presidencials.
1: Té una fixació Trump amb les intervencions,
18: Doncs una mica, una mica. I n'estem veient les conseqüències.
1: Sí. Sergi Roca, gràcies, bon dia.
18: Adéu.
3: 3CAT Info.
1: I fins a les 9 del matí.
3: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició el quart títol de Champions aconseguit dissabte a Oslo. La celebració de les blaugranes es va fer a les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Sentim primer la capitana de l'equip, Alexia Putellas.
19: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: I ara el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu.
21: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
5: Unes 10.000 persones van participar en aquestes celebracions, on també hi va ser el president en funcions del club, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta. I mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip. El de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
22: It had been the huge honor to represent...
25: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
5: Guardiola deixa el Manchester City ben aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. En l'última jornada de la Premier s'ha confirmat també el descens d'un històric com el West Ham, mentre que el Tottenham s'ha salvat in extremis després de derrotar l'Everton per 1-0. I a la Sèrie A italiana, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic després de guanyar el Cremonese per 1-4 i de la sonada derrota del Milan a San Siro contra el Cagliari, que no s'hi jugava res. A més del Como, que ha acabat quart, també aniran a la Champions, l'Inter com a campió, el Nàpols i la Roma.
8: 3CAT Info.
5: I a la Lliga Espanyola, en l'últim partit de la competició, el Villarreal va golejar l'Atlètic de Madrid ahir per 5-1, els de la Plana que van a la Lliga tercers i els madrilenys quarts. Mentrestant, a Girona, amb el descens ja consumat, Cristian Estuani ha parlat a través de les xarxes socials, on, entre altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat després de 9 temporades a Girona. D'altra banda, el Deportivo de la Coruña, entrenat pel català Antonio Hidalgo, torna a la primera divisió després de la victòria al camp del Valladolid. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar un al camp de Les Palmes.
8: 3CAT Info.
5: I encara en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha de donar aquest migdia a quarts d'una la llista definitiva dels 26 jugadors que disputaran el Mundial, i el Real Madrid l'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència del Club Blanc.
8: 3CAT Info.
5: En bàsquet, l'Olympiacos s'adjudica la final de l'Eurolliga després de derrotar el Madrid per 92-85. És el quart títol de l'equip grec a la Lliga CB. Mentrestant, victòria ahir del Joventut, derrotes del Lleida i el Girona. A Badalona, Joventut 86, Burgos 79. Quarta victòria consecutiva de la penya. Adam Hanga es mostra optimista de cara als play-offs.
0: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
5: A Lleida, Caiopos Lleida 88, Andorra 116, Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa seva contra el Barça. El tècnic de Lleida, Gerard Encuentra, treu transcendència a la derrota.
2: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent, perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
5: Mentrestant, a Bilbao, Bilbao 86, Girona 80, els gironins ja feia jornades que estaven salvats. I a la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, victòria a l'Atlètic Barceloneta sobre el Sabadell per 17-13 en el primer partit de la sèrie. En tenis, a Roland Garros, la catalana Marina Bassol supera la primera ronda després de guanyar la colombiana Emiliana Arango en 2 sets, pel resultat de 6-3 i 6-4.
8: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular acostarà pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la carretera B-142 entre Polinyà i Sant Manat es troba tallada per un accident en tots dos sentits de la marxa i segueixen les retencions a l'AP-7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident que obliga a tallar dos carrils com a conseqüència de densitat també a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona.
0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, ara bé alguns dels seus socis comencen a marcar distància. Quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als dos últims anys de mandat, perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. La compra-venda d'edificis sense ser a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% al 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a l'actual regulació. El govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment de 200 personal d'atenció educativa i administratius pel curs que ve, que comporta una inversió de 93 milions i mig d'euros. La xifra queda lluny dels 6.000 professionals que reclamen als sindicats que dimecres tornen a la vaga. Els Estats Units asseguren que un pacte amb l'Iran encara és possible avui, però repeteixen que no es precipitaran a tancar un mal acord. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Dos russos i dos ucraïnesos han mort en els atacs de les últimes hores dels dos exèrcits. Les forces de Kiev han llançat projectils contra regions frontereres russes que han deixat sense llum i aigua alguna zona. Els soldats del Kremlin han colpejat Kherson al sud l'endemà d'un dels atacs més durs contra Kiev. El brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut. I les al·lèrgies alimentàries es poden superar. Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc amb la presència de més de 10.000 persones. La capitana de l'equip, Alexia Putellas, remarca que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85. Mentrestant, a la Lliga ACB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona Bilbao i del Lleida a casa contra l'Andorra.
0: Continuen les temperatures altes amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou s'assoliran valors de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a l'interior del país. Tot i que durant la tarda podran sorgir algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, difícilment acabaran donant ruixats.
2: 3CAT Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Tot apunta que avui el sumari del cas que implica l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero podria arribar a les parts. D'aquesta manera podrem tenir més detalls del relat del jutge, les proves i l'argumentació dels delictes que l'impute i pels quals està citat a declarar dimarts de la setmana que ve. Per ara, l'últim que ha transcendit són els informes de l'UDEF sobre Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Els investigadors tenen clar que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Aseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. Informacions que augmenten la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis, però, comencen a endurir el to, com ara el PNB, que veu irresponsable que l'executiu continuï Més enllà d'aquest any, Madrid, Alba Gil.
1: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
4: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo i con una agenda descontrolada.
1: Esquerra opta per la prudència amb determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán.
2: Tresca Info. Vols estudiar una enginyeria?
5: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
6: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
5: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
2: Tresca Info.
0: Quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments a pobles i ciutats. De fet, fins al 70% dels treballs que planifiquen els consistoris es fan la segona part del mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres. A més, com que els alcaldes volen tenir les obres acabades mesos abans de les eleccions, aquest any hi haurà un pic de licitacions i execucions, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
7: Va haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
0: Les obres es concentren sobretot a la segona part del mandat perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les, però també perquè alguns alcaldes s'adormen i després els agafen les presses per complir el seu programa electoral. I la compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% al 2025 respecte de l'any anterior. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a l'actual normativa.
8: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, això és un 53% menys que l'any anterior.
2: Trescat Info.
0: El govern aprovarà demà incorporar

0: Hi haurà professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada reclamaven un augment de plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
2: Tresca Info. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
3: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
2: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
3: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: Tresca Info.
1: 9 i 10 minuts, entrem en crònica internacional. Els Estats Units asseguren que un acord amb l'Iran és encara possible avui. El secretari d'Estat, Marco Rubio, s'ha mantingut prudent sobre les expectatives d'una entesa imminent per posar fi a la guerra que s'allarga des de fa gairebé 3 mesos. Des de Nova Delhi ha reiterat que l'administració Trump no es precipitarà a un mal acord i amenaça bé amb vies alternatives a la diplomàtica.
4: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
1: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Segons mitjans nord-americans, l'acord que està en discussió entre els Estats Units i l'Iran implicaria una extensió de l'alto el foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. Entre els punts més sensibles que s'han de negociar hi ha la disputa sobre si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit i el calendari i l'abast de l'aixecament de les sancions i el desbloqueig de fons congelats per part dels Estats Units a Teheran. I mentrestant, a Ucraïna han mort almenys dues persones en atacs ucraïnesos contra regions frontereres russes, segons les autoritats locals. Una de les accions afecta la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han atacat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna, amb el resultat de 2 morts i de 16 ferits, segons un balanç del governador. També hi ha hagut ferits pel llançament de projectils i aparells en altres regions del país. Han estat la continuació del bombardeig ahir de Kiev amb un míssil hipersònic i centenars de drons que van deixar 4 morts i un centenar de ferits. Es tracta d'un dels atacs més durs contra la capital en els 4 anys de guerra que fa que això duri. I això que sentiu són 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, que es van manifestar ahir contra l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per aclarir els fets. Vingen Zupiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
5: Com conseqüència de provocacions i diferents empujones, se produjo esa situació que creo que nada beneficia ni al país, ni a l'Ertzaintza, ni a la societat en general. No és ese el modo de resolver los conflictos.
1: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents, mentrestant el tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política irreal. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència.
6: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
1: Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació del ministre ultradretà Ben Gavir contra la flotilla. Acusen Israel de violar les lleis internacionals i el dret humanitari.
2: 3CAT Info.
1: 204 persones han mort ja a causa de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i a més de 900 persones sospitoses d'haver contret aquesta febre hemorràgica, segons el director general de l'OMS, Tedros Adhanom. Les autoritats congoleses redoblen els esforços per contenir el brot que es va declarar el 15 de maig causat pel virus Bundibugyo, contra el que actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. I la calorada que des d'ahir afecta bona part d'Europa, amb temperatures per sobre dels 30 graus, continua activa. A Barcelona i a Sitges ja han viscut la primera nit tropical de la temporada, amb els termòmetres lleugerament per sobre dels 20 graus. Al Regne Unit, on ahir ja van tenir un dia extremadament calorós, avui els termòmetres encara s'enfilaran més, fins als 33 o 34.

0: graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig actualment, fixat en 32,8 graus, registrat al 1944. Les autoritats sanitàries mantenen avisos per l'impacte de la calor en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra. També hi ha hagut temperatures per sobre dels 30 graus a Àustria, la República Txeca, Croàcia, Sèrbia i Albània. I abans de l'àrea de servei us explicarem que usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni millor. Els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Isidro Fàbregas, un dels seus integrants.
1: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. Un quart de 10, fem un repàs al trànsit i al transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta hora millora la situació a la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident. Ara ja hi ha només un carril tallat, tot i que es manté el trànsit dens. Com a conseqüència, encara hi ha densitat també a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona. I a aquesta hora també destaquem que la carretera B142 entre Polinyà i Sant Manat es troba tallada per un accident en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, recordem que avui hi ha diverses línies de Rodalies que circulen en horari festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. També l'R4, tot i que durant el matí circula amb un reforç en el servei. És tot.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
3: Comencem la setmana amb temperatures clarament per sobre del que seria habitual i serà una tònica al llarg de la setmana. De fet, no esperem canvis, una setmana calorosa. Potser més típica de finals de juny que no de finals de maig. Per tant, temperatures clarament molt per sobre del que tocaria i amb màximes que tornaran a acostar-se als 35 graus al Pla de Lleida i per sobre dels 30 moltes poblacions de l'interior. Sempre els termòmetres una mica més frenats a la façana litoral. I és més, al llarg de la setmana aquests termòmetres encara podrien anar pujant una miqueta més, sobretot entre dimecres i dijous. Tot i així, a partir de llavors, també esperem que comencin a sorgir de nou més nuvolades de tarda al Pirineu i, per tant, sembla que a partir de llavors també les tardes poden ser una mica més insegures amb més risc de ruixats en àrees de muntanya del nord del país. Però bé, serien fenòmens no gens generals, més ubicats en aquest sector i de manera local. De fet, avui poden sorgir algunes nuvolades, com va passar ahir a l'Alt Pirineu, però a diferència d'ahir, redueix una mica les condicions perquè això acabi traduint-se en ruixats de tarda. Per tant, entre avui i demà, les nuvolades que sorgeixin seran poc importants i el protagonista, bàsicament, en general, serà la calor i les elevades temperatures.
4: Tresca Info.
5: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
6: Van descobrir que era un superdotat.
7: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
8: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir, però lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
7: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Un quart de 10 i 3 minuts. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provoca més reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia, tant per a nens com per a adults. És un reportatge de Mònica Mas amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
9: Les al·lèrgies alimentàries són un problema de salut pública i van en augment. Globalment afecten un 7% de la població espanyola i condicionen enormement la vida. Actualment el tractament més habitual és evitar menjar l'aliment que causa l'al·lèrgia, però n'hi ha que fan reaccions a diversos grups d'aliments. Les més habituals són l'al·lèrgia a la llet, l'ou, fruits secs, llegums, fruites i el peix. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica què passa quan hi ha una reacció.
10: Llavors, quan entrem en contacte amb l'aliment, aquests anticossos els reconeixen ràpidament i tenim una resposta que comença en una zona local, com pot ser posar el picor a la boca, la inflamació de la boca o el mal de panxa, però que si el sistema immune fa una resposta molt greu és quan tenim les reaccions ja generalitzades, no? Que fem ofec, i fins i tot la manifestació més greu, que és quan baixa la tensió arterial i tenim un xoc. Hi ha una fallida del sistema cardiovascular.
9: Aquest xoc se l'anomena anafilaxi i, si no es tracta immediatament, la persona pot morir. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi, fent que el sistema immunitari s'acostumi a tolerar l'aliment.
10: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
9: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Això en nens i adolescents de vegades es complica.
10: La tassa d'eficàcia durant els primers mesos d'haver fet el tractament i estar amb la dosi completa és boníssima, doncs és de més del 90%, però és veritat que hi ha un abandonament del tractament o una reducció de la dosi tolerada, doncs en un 30-40% dels pacients.
9: Les taxes d'èxit de la immunoteràpia oral són més altes en nens, com més petits millor, perquè es poden arribar a curar en adults. És més difícil, però també es donen taxes de curació. Tot i això, cal seguir el tractament menjant cada dia l'aliment que feia al·lèrgia durant 8 o 10 anys en el cas dels adults i entre 2 i 4 anys en l'edat pediàtrica. La Laura Vicenç és metge resident de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, una especialitat que no s'ensenya en els 6 anys de carrera i que ella ha triat perquè és al·lèrgica a l'ou, al kiwi i al plàtan. Ha fet immunoteràpia amb bou i ara cada dia en menja un. N'està molt satisfeta, però explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, el context que cal tenir en compte quan menja ou per evitar que hi hagi una reacció al·lèrgica.
4: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic, prendre antiinflamatoris. Tot això fa que el teu cos sigui més fàcil que reaccioni i que faci una reacció al·lèrgica en contacte amb l'al·lèrgen.
9: I el futur de les al·lèrgies passa per un fàrmac que està en assaig.
10: Aquesta és una pastilla presa dos cops al dia que et desactiva les cèl·lules de l'al·lèrgia que s'activen durant l'al·lèrgia alimentària i fa que el pacient no hagi ni de fer l'increment de l'aliment directament. Prenent aquest tractament, si ets al·lèrgia a la llet, prens llet i no et passa res. Aquest és el futur.
0: L'associació de llevadores que promou que els parts es puguin fer a casa reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins el sistema sanitari públic. En els últims 10 anys s'han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, si bé el nombre ha baixat els últims anys, segons el col·lectiu, per falta de llevadores. Ginecòlegs i pediatres alerten del risc que comporta en cas d'una complicació. Girona, Carla Saló Pujol.
11: Les negociacions perquè el part a casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2016. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició, però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, Inma Marcos.
12: El govern d'ara porto un any enviant emails i preguntant que quan tornem ja a avançar les negociacions i no en responen.
11: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
13: El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
11: Als Països Baixos o al Canadà, els parts a casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros. L'any passat se'n van fer a Catalunya 235, segons dades de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Tres façanes públiques de l'est s'han vestit d'història, patrimoni i cultura popular gràcies a tres grans murals. D'aquesta manera, el municipi de País Aran ha entrat a formar part d'un festival itinerant que combina aquest art amb la realitat augmentada. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: Sí, els murals que ja s'han pintat en una de les façanes de l'Ajuntament, també a la nau municipal i en un antic alberg, donaran vida a l'antic pas duaner del municipi, a la festa de la Quilla de l'Aro o a l'ofici de ferrador. ordinador. Només caldrà llegir un codi QR amb el mòbil per tal que els personatges del mural prenguin vida i ens expliquen en diferents idiomes el context d'aquella imatge. Formen part del GraphTech Fest. En Jaume Junquer n'és un dels impulsors.
15: El que fem és transformar espais en experiències a través de murals interactius, on espais que no aporten cap valor, que poden estar en blanc, es transformen a través de murals interactius en espais que aporten un valor, que és un valor artístic, tecnològic, cultural i turístic.
14: La combinació de l'art analògic amb el virtual és una forma única d'explicar el patrimoni del poble, segons l'alcalde de Les, Andreu Cortés.
16: És una manera de preservar, no? d'entendre un moment històric de mil circumstàncies que anaven a tur, no? i que ha condicionat també Les, la seva història va lligada a la Termiera i a la Berta Bello a manera de metre en valor actius del poble.
14: El Festival GraphTech, que és present a la demarcació de Lleida en municipis com Vilaller, Os de Balaguer, Sort o Rialp.
0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
17: Bon dia i bona hora. El Barça femení celebra amb l'afició el quart títol de la Champions, aconseguit dissabte passat a Oslo. La celebració de les blaugranes es va fer a les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Sentim primer la capitana de l'equip, Alexia Putellas.
18: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
17: I ara sentim el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu.
19: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
17: Unes 10.000 persones van participar en aquestes celebracions, on també hi van ser el president en funcions del club, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta.
20: Trescatinfo.
17: Mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar i a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip. El tècnic de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
21: It had been the huge honor to represent...
22: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
21: I love you so much.
17: Guardiola deixa el Manchester City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. Per cert, en l'última jornada de la Premier s'ha confirmat el descens d'un històric com el West Ham, mentre que el Tottenham s'ha salvat in extremis després de guanyar l'Everton. I a la Sèrie A italiana, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 l'última jornada i de la sonora derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que ja no s'hi jugava res. A la Lliga Espanyola, l'últim partit de la competició, el Villarreal va golejar i l'Atlètic de Madrid per 5-1. Els de la Plana acaben la Lliga tercers i els madrilenys quarts. Mentrestant, a Girona, amb el descens ja consumat, Stuani ha parlat a través de les xarxes socials, on, entre d'altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat després de 9 temporades a Girona. D'altra banda, el Deportivo de la Coruña, entrenat pel català Antonio Hidalgo, torna a la primera divisió després de la seva victòria ahir al camp del Valladolid. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar el camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava en una tercera categoria des de l'any 1948.
20: Trescat Info.
17: Encara en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha de donar aquest migdia la llista definitiva de 26 jugadors que disputaran el Mundial i el Real Madrid. L'empresari Enrique Riquelme ja ha presentat la documentació per optar a la presidència del Club Blanc.
1: L'actualitat esportiva a fons.
17: En bàsquet, l'Olympiacos s'adjudica la final de l'Eurolliga després de derrotar el Madrid a Atenes per 92-85. És el quart títol de l'equip grec a la Lliga CB. Mentrestant, victòria ahir del Joventut, derrotes del Lleida i el Girona. A Badalona, Joventut 86, Burgos 79, quarta victòria consecutiva de la penya. Sentim Adam Hanga.
2: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para la fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
17: A Lleida, Caiopos Lleida 88, Andorra 116, Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà a casa seva contra el Barça. El tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, treu importància a la derrota.
3: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
17: I a Bilbao, Bilbao 86, Girona 80, els gironins ja feia jornades que estaven salvats, amb motor a les 500 milles d'Indianàpolis. El pilot català Àlex Palou, que sortia des de la pole, ha acabat finalment a la setena posició. La victòria va ser pel suec Félix Rosenqvist. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la final, victòria a l'Atlètic Barceloneta sobre el Sabadell per 17-13 en el primer partit. El segon, dissabte que ve a Sabadell.
0: Dos quarts de 10 del matí i estem pendents dels detalls per l'acusació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però això sí, algun dels seus socis comencen a marcar distància. Quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen en els dos últims anys de mandat. I els Estats Units asseguren que un pacte amb l'Iran encara és possible avui, però repeteixen que no es precipitaran a tancar un mal acord. Això us ho hem explicat fins ara, en aquesta primera mitja hora. I des d'ara fins a les 10 també us explicarem que l'Institut per a la Dala a l'Empordà deixa de fer servir les eines d'intel·ligència artificial a classe, però per elaborar-ne un manual d'ús, la seva voluntat és utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. A Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor. Tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril, les xifres de les primeres finques recolectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I repassarem les estrenes de la setmana encapçalades per Spider Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. En esports, Saudal.
17: El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les fonts de Montjuïc a Barcelona, on s'hi van aplegar uns 10.000 aficionats.
0: Continuen les temperatures altes amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou s'assoliran valors de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a l'interior del país. Tot i que durant la tarda podran sorgir algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, difícilment acabaran donant ruixats. Dos quarts de 10 i 2 minuts, tot apunta que avui el sumari del cas que implica l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero podria arribar a les parts. D'aquesta manera podrem tenir més detalls del relat del jutge, les proves i l'argumentació dels delictes que l'impute i pels quals està citat a declarar dimarts de la setmana que ve. Per ara, l'últim que ha transcendit són els informes de l'UDEF sobre Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Els investigadors tenen clar que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. Informacions que augmenten la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis, però, comencen a endurir el to, ho ha fet, per exemple, el PNB, que veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Madrid, al Vigil.
5: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
6: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
5: Esquerra opta per la prudència amb determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura, un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán.
0: Això que us explicarem segur que a molts no us sembla estrany, no us sona gens estrany. Voreres aixecades, carrers tallats, tanques, piles de llambordes, soroll, pols, obrers... Doncs això, un any per les eleccions municipals, que s'han multiplicat les obres públiques. Fins al 70% de les obres que encarreguen als ajuntaments s'acumulen als dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
8: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat, quan van sortir a concurs obres per import de més de 1.000 milions d'euros, un 38% més que el mateix període del 2024. El primer trimestre d'aquest any ha superat els 360 milions, un 2% més que fa un any, i encara no hi ha dades del segon trimestre. Però, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno, es veu a venir que en el conjunt d'aquest any es notarà un repunt.
23: El pic és any abans de l'any electoral. Va haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació, si es compleix aquesta regla.
8: L'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa.
23: Quan hi ha un canvi de color, aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa, etcètera, etcètera, i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
8: Però de vegades l'obra pública es concentra en la segona part del mandat perquè alguns alcaldes s'han adormit i després tot són presses.
23: Els alcaldes que s'adormen a l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos.
8: I volen tenir les obres acabades mesos abans de passar per les urnes.
23: Els últims 6 mesos els alcaldes no els agrada que hi hagin obres que entorpeixin la mobilitat o que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
8: El termini entre que l'obra surt a concurs, s'adjudica i es comença a fer és d'uns mesos, i per això licitació i obres acostumen a coincidir en un mandat municipal.
0: Dos quarts i mitja de deu.
24: Tresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
25: I amb el Rasca megamilionari també passa?
24: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
25: Apa.
24: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
26: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
24: Tresca Info.
0: Els Estats Units asseguren que un acord amb l'Iran és encara possible avui. El secretari d'Estat Marco Rubio s'ha mantingut prudent sobre les expectatives d'una entesa imminent per posar fi a la guerra que s'allarga des de fa gairebé 3 mesos. Des de Nova Delhi ha reiterat que l'administració Trump no es precipitarà a un mal acord i amenaçava amb vies alternatives a la diplomàtica.
4: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Segons mitjans nord-americans, l'acord que està en discussió entre els Estats Units i l'Iran implicaria una extensió de l'alto el foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. Entre els punts més sensibles que s'han de negociar hi ha la disputa sobre si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit i el calendari i abast de l'aixecament de les sancions i el desbloqueig dels fons congelats per part dels Estats Units a Teheran. Tornem cap a casa, un centenar de persones es van concentrar ahir al matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres de la setmana passada. Els assistents convocats per l'espai LGTBI van denunciar que aquest assassinat és un cas de feminicidi i transfòbia. Girona, Berta Artigues Fontàs.
7: Una concentració que ha servit per rebutjar el crim d'aquest dimarts a Figueres, per reclamar més mesures per les víctimes de violència masclista, però també per reivindicar que les dones trans, com era la víctima, també són dones. Així ho ha destacat Laia Cruanyes, membre de l'Associació Trans de Girona.
9: Tenim un problema molt greu amb la violència machista, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicides de Catalunya, que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi.
7: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes per recordar la Quim, morta aquest dimarts a Figueres, a mans de la seva exparella.
0: Ens quedem a les comarques gironines. L'Institut per a l'Alt Empordà atura l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és pas prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític, quan fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, Núria Peraire.
10: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
11: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT. Ja pots imaginar, jo com a director, la cara que se'm va posar, dic, 12 anys, si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares, i va ser quan vam dir: ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?
10: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
12: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feina. És que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien. No estan aprenent res i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir: no estan aprenent res. I va ser com dir: vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir.
10: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles, que s'han hagut de prohibir.
13: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. I llavors això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
10: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
15: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
10: entre els reptes més grans que afronten els professors i el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
0: Arrenca la campanya del cereal a Ponent, que s'avança per la calor. Les màquines secadores ja treballen a les zones de seca del Segrià amb xifres de quilos i preus similars als de l'any passat. Lleida, hasta la Bosoms.
1: Estem parlant d'uns 4.500 quilos per hectàrea i preus al voltant dels 200 euros la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment en aquestes primeres finques el resultat és força bo. També hi han ajudat les pluges de l'hivern i la primavera. Ho explica l'ACN el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
14: Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
1: El president de Saja, Pere Roquer, assenyala un altre factor que de forma recurrent fa baixar la collita en algunes zones de les comarques de Ponent.
16: Tindre en compte també la fauna cinegètica que ha destrossat molts camps de diverses comarques d'aquí de Lleida, sobretot per la culpa de la fauna del conill, que tant afecta a diferents comarques d'aquí la província de Lleida.
1: Cal veure què passa a les zones de regadiu, on la sega comença més tard, en aquest cas per si l'arribada sobtada de la calor d'estiu ara a final de maig pot tenir efectes negatius en la collita.
0: Demà dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort. El comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
18: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
0: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
19: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
20: La Carrier visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
19: I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
21: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
19: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
28: Catalunya migdia.
19: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les dues.
19: I a partir de les tres...
29: L'espai de reflexió... A la tertúlia.
28: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
19: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: 9:45 del matí, primària de servei. Comencem per fer un cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
30: Bon dia, doncs en general tenim una situació tranquil·la a les carreteres en aquest dilluns festiu a diversos municipis. Tret d'un parell d'incidències destacades, segueixen les retencions d'uns 2 quilòmetres a la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident a primera hora. Es manté un carril tallat en aquest punt i com a conseqüència encara hi ha densitat a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona. I a aquesta hora també destaquem que la carretera B142 entre Polinyà i Sant Manat, tallada per accident, ja s'ha reobert. Ara es dona pas alternatiu. És tot.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
31: Aquesta matinada no s'ha baixat pràcticament dels 20 a 21 graus a punts del Barcelonès, ciutat de Barcelona, però també en alguns sectors del Baix Llobregat i, a més, una mica alçats, amb una mica d'inversió tèrmica, reflexa d'aquest matalàs d'aire càlid que està propiciant aquestes temperatures tan elevades. És el cas de Monistrol de Montserrat, on el termòmetre doncs, ha baixat fins als 20 i escaig, gairebé 20 i mig, de temperatura mínima. En general, entre els 10, 12, 13 graus a les valls del Pirineu, amb algunes excepcions, algunes fondalades, com són aquests 5 graus a Das, 8 a Barruera, alta muntanya, valors elevats, avui de Terra s'ha baixat del 7, i en general, doncs, cap a la zona de la depressió central, Catalunya doncs, del prelitoral, entre els 16 a 17 graus, a la costa, entre els 17 a 18, alguns punts de 19, a la Ràpita, Blanes o a Portbou. Avui, temperatures protagonistes, un altre cop, per sobre dels 30 molts indrets a l'interior, tocant els 35-36 al Pla de Lleida, i tarda amb nuvolades al Pirineu, però més esquifides que aquests darrers dies, que ahir. Per tant, no esperem pluja entre avui i demà, tot i que sorgeixin alguns núvols de tarda al Pirineu. Les esperem poc actives, serà més a partir de dimecres, però sobretot dijous, que tornin algunes petites tronades de tarda en el Pirineu, precisament que quan coincidirà amb que el termòmetre tornarà a tocar sostre, amb possibilitat de valors amplement per sobre dels 35, fins i tot a la zona del Pla de Lleida.
28: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pinós i Torà, els solsoners reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis molt malmesa pel trànsit. La Diputació se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins al 2038. Torà, Joaquim Albalate.
2: És la carretera entre Torà i Ardèvol, a Pinós, d'uns 12 quilòmetres i que també passa per Riner. L'utilitzen molts veïns i també tractors i camions. Isabel Torres és l'alcaldessa de Torà.
3: S'ha convertit en un eix, molta gent cap a Cardona, su Cardona, els hi és molt més repte que anar a donar la volta aquí a Biosca, Solsona i Cardona. Aleshores, és clar, aquest camí és molt transitable. A més, el tonelatge dels tràilers que van a les granges a descarregar, el tonelatge de les cosechadores no són les que eren, els tractors no són el que eren.
2: El trànsit fa que l'asfalt estigui en molt mal estat i ple de forats, un problema estructural que fa anys que s'arrossega. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
5: Es va fer ja fa molts anys i el problema és que es va fer malament, diguéssim. La base no està consolidada i quan es fa forats es tapen i al cap de res la base es mou i tornen a sortir.
2: La Diputació de Lleida té previst fer-se càrrec d'aquesta carretera, entre moltes d'altres, però no tenen previst poder-la arreglar fins d'aquí 12 anys.
5: Aquesta solució no serveix. Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que, com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
2: Refer la via valdria més de 3 milions d'euros, un cost inassumible per uns ajuntaments amb un territori extens però amb poca població i, per tant, amb poc pressupost.
0: I alerta, indignació està arribant després de la mort d'almenys 12 gats enverinats en només 2 dies. També hi ha 4 gossos afectats, 2 dels quals han quedat en estat greu després d'ingerir menjar enverí dipositat en diferents punts del municipi. Anem cap a Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
6: L'Ajuntament ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals després de detectar pinso i trossos de pollastre amb substàncies tòxiques repartits deliberadament en carrers i espais públics del poble. Les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se de raticida. La situació ha generat preocupació entre els veïns i els propietaris d'animals domèstics. El consistori fins i tot ha recomanat evitar que les mascotes surtin al carrer mentre no es controli la situació. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, assegura que s'està treballant per intentar identificar l'autor dels fets i retirar qualsevol resta d'aquest menjar contaminat de la via pública.
8: El verí, que no sabem encara quin verí, estem pendents de rebre les proves, doncs si querem molt fulminant a gats i després a gossos, doncs una cinquena de gossos sí que han patit també les conseqüències d'aquest verí, no? Encara continuem dient que s'ha de vigilar perquè encara no ha passat tot aquest episodi i després els Mossos en diguin el tipus de verí i el que ha sigut el que ho ha causat, doncs també ho farem públic.
6: Mentrestant, els agents rurals ja han recollit mostres del material trobat per analitzar-ne el contingut, mentre continua la investigació policial. L'Ajuntament recorda que l'enverinament d'animals és un delicte i reclama col·laboració ciutadana per evitar nous casos al municipi.
28: A 3CAT Info,
17: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
28: Insostenibles.
22: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
28: El retrat d'un planeta en crisi.
23: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
24: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
28: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: I ara us parlem d'espies britànics, cosmonautes russos, animació italiana, nens abandonats a Barcelona i pilots i hostesses nord-americans. Això, les estrenes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Un menú que capçala el detectiu Aranya de Spider-Noir, Òscar Callao.
25: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel i els seus enemics es presenten aquí com un detectiu privat que lluita contra els gàngsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de 3 nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. No van poder explicar què feien a Barcelona, d'on venien ni qui eren els seus pares, i van ser adoptats per una família catalana. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. Una història d'astronautes, enginyers, aeroespacials i espies dels anys 60 contada des de dins del teló d'acer. També trobem espies russos, però actuals, a la sèrie que estrena dijous Movistar Plus, Servicio Secreto, una història de conspiracions internacionals protagonitzada per un agent de l'MI6 britànic, cap de l'oficina de Rússia, que ha de desemmascarar un polític britànic aspirant a primer ministre que podria ser un actiu rus, amb Gemma Arterton, de protagonista.
4: Surprise! We are going on a jet.
25: What? John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV de només 61 minuts sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. L'actor i pilot relata un vol nocturn entre Nova York i Los Angeles ple d'aventures amb les hostesses, el comandant i els passatgers més sorprenents. Acabem amb el dibuixant italià Zero Calcare, que torna a Netflix amb la sèrie d'animació Por Quattro Perras per retratar els problemes existencials de la generació nascuda als anys 80. Després de Cortar por la línea de puntos i Este mundo no me hará mala persona, a partir de dimecres ens presenta Zero i el seu amic Armadillo en una crisi provocada per la fallida econòmica del seu bar.
0: I hem de parlar d'un cap de setmana a Castellà i el Pirineu. Els veïns dels municipis de Vilamòs i Viella, la Vall d'Aran i de Taüll, la Vall de Boí, van gaudir per primera vegada d'aquesta tradició amb una diada protagonitzada pels Verds de Vilafranca, Alba Mor.
7: El cap de setmana no només va ser històric pel territori, sinó també per la colla castellera que mai abans havia actuat en aquestes zones. Històric també el fet d'agermanar dos patrimonis per la UNESCO en una actuació a l'església de Sant Climent de Taüll. En parla l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.
9: Sí, sí, la primera vegada que venen castells, el que fem és unir dos patrimonis, el romànic i els castells, amb els castellers de Vilafranca, per tant, molt contents d'aquesta unió, d'aquest dia fantàstic i d'aquests castells que hem pogut gaudir.
7: En el marc de la gira pel Pirineu de Lleida, els Verds van mobilitzar uns 240 castellers.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
10: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició el quart títol de la Champions aconseguit dissabte a Oslo. La celebració de les blaugranes es va fer a les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Sentim primer la capitana de l'equip, Alexia Putellas.
11: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
10: I ara el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu.
12: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món.
10: Unes 10.000 persones van participar en aquestes celebracions, on també hi van ser el president en funcions del club, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta.
13: 3CAT Info.
10: I mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola s'acomiadava ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip. El tècnic de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
14: It had been the huge honor to represent...
15: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
10: Guardiola deixa el City, havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. En l'última jornada de la Premier, precisament, s'ha confirmat el descens d'un històric com el West Ham, mentre que el Tottenham s'ha salvat in extremis després de derrotar l'Everton. I a la Sèrie A italiana, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar ahir el Cremonese per 1-4 i de la derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que no s'hi jugava res. Mentrestant, a la Lliga Espanyola, en l'últim partit de la competició, el Villarreal va golejar i a la nit l'Atlètic de Madrid per 5-1. Els de la Plana acaben la Lliga tercers i els madrilenys quarts. A Girona, amb el descens ja consumat, Cristian Estuani ha parlat a través de les xarxes socials, on, entre altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició, unes paraules que deixen entreveure el seu comiat després de 9 temporades a Girona. D'altra banda, el Deportivo de la Coruña, entrenat pel català Antonio Hidalgo, torna a la primera divisió després de 8 anys. L'última vegada que hi va jugar va ser el 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar el camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava en una tercera categoria del futbol espanyol des de l'any 1948.
28: 3CAT Info.
10: I encara en futbol, un parell de coses més. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha de donar aquest migdia a quarts d'una la llista definitiva dels 26 jugadors que disputaran el Mundial. I el Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat la documentació per optar a la presidència del Club Blanc.
28: 3CAT Info.
10: En bàsquet, l'Olympiacos es va adjudicar ahir a Atenes la final de l'Eurolliga després de derrotar el Madrid 92-85. Aquest és el quart títol que aconsegueix l'equip grec. I a la Lliga ACB, victòria ahir del Joventut i derrotes del Lleida i el Girona. A Badalona, a la tarda, Joventut 86, Burgos 79. Quarta victòria consecutiva de la penya. Adam Hanga es mostra optimista de cara als play-offs que començaran la setmana que ve.
1: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar de verdad, pues bueno, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
10: A Lleida, Jaiopos Lleida 88, Andorra 116. Lleida ja estava salvat, l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que serà casa seva contra el Barça. El tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, treu importància a la derrota.
3: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
10: I a Bilbao, Bilbao 86, Girona 80, sentim el tècnic dels gironins, Moncho Fernández.
16: No ha pogut ser, hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Bàsquet ha estat clau per a la seva victòria.
10: En tenis, a Roland Garros, la catalana Marina Bassols va superar ahir la primera ronda després de guanyar la colombiana Emiliana Arango en 2-7, 6-3 i 6-4. La tenista de Blanes va accedir al quadre principal venint de la fase prèvia. I a la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, primer partit de la final, Atlètic Barceloneta 17, Sabadell 13, el segon partit dissabte.
28: Trescat Info.

0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar ja a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distància. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet però baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. Dos russos i dos ucraïnesos han mort en els atacs de les últimes hores dels dos exèrcits. Les forces de Kiev han llançat projectils contra regions frontereres russes i han deixat sense llum i aigua alguna zona. Els soldats del Kremlin han colpejat Kherson al sud l'endemà d'un dels atacs més durs contra Kiev. El brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. El brot es va declarar oficialment fa 10 dies. I quan falta poc més d'un any per a les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual. Passen a disposició judicial dos joves, un noi i una noia, qui els relacionen amb diferents focs forestals i l'incendi d'un camió i de maquinària agrícola. Els suposats piròmens els van detenir a Reus, al Baix Camp. I a Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor. Tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril, les xifres de les primeres finques recol·lectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o també el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
2: El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona amb la presència de més de 10.000 seguidors. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85. Mentrestant, a la Lliga ACB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona a Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: I ens queda el titular del temps. Les temperatures podran tornar a superar els 30 graus. Avui a l'interior arribaran els 35 al Pla de Lleida. Domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu, que difícilment donaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Tot apunta que avui el sumari del cas que implica l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero podria arribar ja a les parts d'aquesta manera. Podrem tenir més detalls del relat del jutge, de les proves i de l'argumentació dels delictes que li imputa i pels quals està citat a declarar dimarts de la setmana que ve. Per ara, l'últim que ha transcendit són els informes de l'UDEF sobre Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Els investigadors tenen clar que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prous indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. Informacions que augmenta la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis, però, comencen a endurir el to, com el PNB, que veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Anem cap a Madrid. Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
4: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo i con una agenda descontrolada.
3: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán.
0: Parlem ara de la guerra. L'Iran veu progressos a les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. Ho ha assegurat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa per posar fi a la guerra que s'allarga des de fa gairebé 3 mesos. El secretari d'Estat Marco Rubio no ha descartat un acord avui, però ha reiterat que els Estats Units no es precipitaran a tancar-lo si no el satisfà i ha amenaçat amb vies alternatives a la diplomàcia.
5: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Segons mitjans nord-americans, l'acord que està en discussió entre els Estats Units i l'Iran implicaria una extensió de l'alto el foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. Entre els punts més sensibles que s'han de negociar hi ha la disputa sobre si l'Iran es desfarà o entregarà l'urani enriquit i el calendari i abast de l'aixecament de les sancions i el desbloqueig dels fons congelats per part dels Estats Units a Teheran. I un soldat israelià ha mort, un altre ha resultat ferit al sud del Líban, on continuen els combats malgrat l'alto el foc. L'exèrcit d'Israel ha fet una crida per a l'evacuació de 10 localitats més de la regió, previ a nous bombardejos de més objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. Els atacs d'Israel van fer ahir 2 morts i també una desena de ferits des de l'inici de la guerra a principis de març. El balanç és de 3.100 víctimes mortals, segons el govern libanès. Parlem ara també de la guerra a Ucraïna. Almenys 2 persones han mort en atacs ucraïnesos contra regions frontereres russes, segons les autoritats locals. Una de les accions ha afectat la regió de Belgorod, on un míssil i drons han aixecat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han atacat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna, amb el resultat de 2 morts i 16 ferits, segons un balanç del governador. També hi ha hagut ferits pel llançament de projectils i aparells en altres regions del país. Han estat la continuació del bombardeig ahir de Kiev amb un míssil hipersònic i centenars de drons que van deixar 4 morts i un centenar de ferits. Es tracta d'un dels atacs més durs contra la capital en els 4 anys que portem de guerra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen gairebé 9 minuts de les 10 del matí. 204 persones han mort ja a causa de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Hi ha més de 900 persones sospitoses d'haver contret aquesta febre hemorràgica, segons el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. Les autoritats congoleses redoblen els esforços per contenir el brot que es va declarar el 15 de maig causat pel virus Bundibugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90%, segons l'OMS.

0: i a concurs obres per import de més de 1.000 milions d'euros, un 38% més que el mateix període del 2024. El primer trimestre d'aquest any ha superat els 360 milions, un 2% més que fa un any, i encara no hi ha dades del segon trimestre. Però, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno, es veu a venir que en el conjunt d'aquest any es notarà un repunt.
1: El pic és el any abans de l'any electoral. Va haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació si es compleix aquesta regla.
0: L'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa.
1: Quan hi ha un canvi de color, aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa, etcètera, etcètera, i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
0: Però de vegades l'obra pública es concentra en la segona part del mandat perquè alguns alcaldes s'han adormit i després tot són presses.
1: Els alcaldes que s'adormen a l'últim any diuen ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos.
0: I volen tenir les obres acabades mesos abans de passar per les urnes.
1: Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que entorpeixin la mobilitat o que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
0: El termini entre que l'obra surt a concurs, s'adjudica i es comença a fer és d'uns mesos i per això licitació i obres acostumen a coincidir en un mandat municipal.
2: I de l'obra pública parlem ara d'habitatge. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. El 2025 se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior havien sigut 217. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ho atribueix al fet que la regulació actual desincentiva l'especulació.
3: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
2: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que amb la regulació dels lloguers, que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. Per calcular-ho, s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl, amb les mateixes dades, però la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè es lloguen pisos més petits. Pel que fa als lloguers de temporada, l'informe assegura que el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. És un 58% menys que el trimestre anterior. Més qüestions. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals entre docents, personal d'atenció educativa i administratius de cara al curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places per a docents i 400 d'aquestes seran per a l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb la mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el curs que ve.
4: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
2: Aquests 1.800 efectius queden lluny, però, de les demandes dels sindicats. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada reclamaven un augment de plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya. I detinguts, 2 piròmans a Reus al Baix Camp per haver provocat diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola. Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial. Anem cap a Tarragona. Manel Sastre.
5: Els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de 3 petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre en una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova d'Escornalbou i els altres 3 en zones forestals de l'Argentera, Pratip i Coll de Jou. Els haurien provocat de manera consecutiva el 23 d'abril. Mossos i agents rurals van detectar 7 focus en aquests incendis que van cremar

0: poc més de 600 metres quadrats, però amb un risc potencial d'incendi de fins a 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar aquests dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre foc provocat, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros.
1: Un quart d'onze, moment de connectar amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Sense noves incidències destacades a aquesta hora a les carreteres, sí que es manté el trànsit més dens a la P7, a Roda de Barà, sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident a primera hora. Hi ha un carril tallat en aquest punt i recordem que la carretera B142 entre Polinyà i Sant Manat es manté tallada per accident en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, avui les línies R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R7 i R8 de Rodalies circulen en horari festiu. També l'R4, tot i que durant el matí circula amb un reforç en el servei. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, informa que el trajecte entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur s'està fent amb servei d'autobús i que les línies R5 i R50 funcionen amb uns 6 minuts de retard a causa d'una avaria. És tot.
1: El temps. Crònica del Jofre Genuer.
3: La persistència de les elevades temperatures d'aquesta bombolla d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica està fent que els termòmetres dia rere dia vagin guanyant alguns grauets. De fet, aquesta matinada han aparegut ja aquests valors tropicals que no han baixat dels 20 graus i mig, 21 gairebé, en alguns sectors del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Maresme. La calor està garantida aquesta setmana. Les temperatures han de mantenir-se o fins i tot amb tendència a pujar més a partir de dimecres, dijous, divendres, amb què passarem dels 35 com a valors més elevats cap al Pla de Lleida, valors de 37 o 38, sobretot entre divendres, dijous i divendres aproximadament, quan podria tocar sostre el termòmetre. Persistència d'aquesta bombolla d'aire càlid, que també ha d'ajudar cap a l'interior del país, de pressió central, prelitoral, les temperatures caminin més fàcilment per sobre dels 30. I sempre més frenat el termòmetre a la façana litoral, però tot i així superant els 25. Aquesta tarda algunes nuvolades poden tornar a sorgir com ahir a l'Alt Pirineu, però les esperem més esquifides i amb menys risc de pluja, perquè disminueix una mica les condicions perquè aquests núvols acabin donant pluja, però amb aquestes calorades, perquè els valors de més de 30 graus també arribaran a les valls del Pirineu, doncs no es pot descartar. En tot cas, sembla que a partir de dijous les tornades de tarda guanyaran més terreny al Pirineu, amb aquesta inèrcia al llarg de la setmana de que la calor continuï intensificant-se i tinguem temperatures més pròpies de finals de juny.
4: Info. Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
5: i aquest? A què es dedica?
4: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
9: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
1: Passant 4 minuts d'un quart d'onze, continuem. La calorada que des d'ahir afecta bona part d'Europa, ara ho sentíem a la previsió del temps, amb temperatures per sobre dels 30 graus, continuarà activa. Barcelona i a Sitges ja han viscut la primera nit tropical de la temporada amb els termòmetres lleugerament per sobre dels 20 graus. Al Regne Unit, on ahir ja van tenir un dia extremadament calorós, avui els termòmetres encara s'enfilaran més fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig, actualment fixat en 32,8 graus, registrat l'any 1944. Les autoritats sanitàries mantenen avisos per l'impacte de la calor en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra. També hi ha hagut temperatures per sobre dels 30 graus a Austràlia, la República Txeca, Croàcia, Sèrbia, i Albània. I fruit d'aquestes calorades, arrenca la campanya del cereal a Ponent. S'ha avançat, les màquines segadores ja treballen a les zones de secà del Segrià amb xifres de quilos i preus similars a les de l'any passat. Lleida, Estela Bosoms.
10: Estem parlant d'uns 4.500 quilos per hectàrea i preus al voltant dels 200 euros la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment en aquestes primeres finques el resultat és força bo. També hi han ajudat les pluges de l'hivern i la primavera. Ho explica la CN el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
11: Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
10: El president de Saja, Pere Roquer, assenyala un altre factor que de forma recurrent fa baixar la collita en algunes zones de les comarques de Ponent.
12: Tindre en compte també la fauna cinegètica que ha destrossat molts camps de diverses comarques d'aquí de Lleida, sobretot per la culpa de la fauna del conill, que tant afecta a diferents comarques d'aquí la província de Lleida.
10: Cal veure què passa a les zones de regadiu, on la sega comença més tard, en aquest cas per si l'arribada sobtada de la calor d'estiu ara a final de maig pot tenir efectes negatius en la collita.
1: I ara cultura, espies britànics, cosmonautes russos, animació italiana, nens abandonats a Barcelona i pilots i hostesses nord-americans a les estrenes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu aranya Spider-Noir. Òscar Callau.
13: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel i els seus enemics es presenten aquí com un detectiu privat que lluita contra els gàngsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. No van poder explicar què feien a Barcelona, d'on venien ni qui eren els seus pares, i van ser adoptats per una família catalana. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. Una història d'astronautes, enginyers, aeroespacials i espies dels anys 60 contada des de dins del teló d'acer. També trobem espies russos, però actuals, a la sèrie que estrena dijous Movistar Plus, Servicio Secreto, una història de conspiracions internacionals protagonitzada per un agent de l'MI6 britànic, cap de l'oficina de Rússia, que ha de desemmascarar un polític britànic aspirant a primer ministre que podria ser un actiu rus, amb Gemma Arterton, de protagonista.
14: Surprise! We are going on a jet.
15: What?
13: John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV de només 61 minuts sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. L'actor i pilot relata un vol nocturn entre Nova York i Los Angeles ple d'aventures amb les hostesses, el comandant i els passatgers més sorprenents. Acabem amb el dibuixant italià Zero Calcare, que torna a Netflix amb la sèrie d'animació Por Quattro Perras per retratar els problemes existencials de la generació nascuda dels anys 80. Després de Cortar por la línea de puntos i Este mundo no me hará mala persona, a partir de dimecres ens presenta Zero i el seu amic Armadillo en una crisi provocada per la fallida econòmica del seu bar.
1: Tres façanes públiques de l'est s'han vestit d'història, patrimoni i cultura popular gràcies a tres grans murals. D'aquesta manera, el municipi de Baix Aran ha entrat a formar part d'un festival itinerant que combina aquest art amb la realitat augmentada. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
16: Sí, els murals que ja s'han pintat en una de les façanes de l'Ajuntament, també a la nau municipal i en un antic alberg, donaran vida a l'antic pas duaner del municipi, a la festa de la Quilla de l'Aro o a l'ofici de ferrador. Només caldrà llegir un codi QR amb el mòbil per tal que els personatges del mural prenguin vida i ens expliquen en diferents idiomes el context d'aquella imatge. Formen part del Graftec Fest. En Jaume Junquer n'és un dels impulsors.
17: El que fem és transformar espais en experiències a través de murals interactius, on espais que no aporten cap valor, que poden estar en blanc, es transformen a través de murals interactius en espais que porten un valor que és un valor artístic, tecnològic, cultural i turístic.
16: La combinació de l'art analògic amb el virtual és una forma única d'explicar el patrimoni del poble, segons l'alcalde de Les, Andreu Cortés.
15: És una manera de preservar, no? d'entendre un moment històric de millors circumstàncies que anaven a tur, no? i que ha condicionat també Les, la seva història va lligada a la Termiera i a la veritat també una manera de metre en valor actius del poble.
16: El Festival Grafter, que és present a la demarcació de Lleida en municipis com Vilaller, Os de Balaguer, Sort o Rialp.
1: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
18: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició el quart títol de la Champions aconseguit el cap de setmana passat a Oslo. La celebració de les blaugranes es van fer a les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Sentim primer de tot la capitana de l'equip, Alexia Putellas, donant valor al que ha aconseguit l'equip blaugrana a la quarta Champions després de 6 finals.
19: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
18: I ara sentim el tècnic blaugrana Pere Romeu en la seva segona final de Champions. Va aconseguir el seu primer títol.
20: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món. Però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
18: Unes 10.000 persones van participar en aquestes celebracions on també hi van ser el president en funcions del club, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta. I mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip. El de Santpedor es va mostrar emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
21: It had been the huge honor to represent...
22: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
21: I love you so much.
18: Guardiola deixa el Manchester City ben aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. I a la Sèrie A italiana, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions, contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 i de la derrota del Milan a San Siro contra el Cagliari, que no s'hi jugava res. A més del Como, que ha acabat quart, també aniran a la Champions, l'Inter com a campió, el Nàpols i la Roma. I a la Lliga Espanyola, en l'últim partit de la competició, el Villarreal va golejar l'Atlètic de Madrid per 5-1. Els de la Plana acaben la Lliga tercers i els madrilenys quarts. Mentrestant, a Girona, amb el descens ja consumat, Cristian Estuani ha parlat a través de les xarxes socials, on, entre d'altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat després de 9 temporades al club gironí. D'altra banda, el Deportivo de la Corunya, entrenant pel català Antoni Hidalgo, torna a la primera divisió 8 anys després. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref. Després d'empatar el camp de les Palmes, l'equip aragonès no jugava en una tercera categoria des de l'any 1948. I encara en futbol, un últim apunt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donar aquest migdia, quarts d'una, la llista definitiva dels 26 jugadors que disputaran el Mundial.
23: 3CAT Info.
18: En bàsquet, l'Olympiacos s'adjudica la final de l'Eurolliga després de derrotar el Madrid a Atenes per 92-85. Aquest és el quart títol de l'Eurolliga que aconsegueix l'equip grec. I a la Lliga ACB, victòria i del Joventut i derrotes del Lleida i el Girona. A Badalona, Joventut 86, Burgos 79, quarta victòria consecutiva de la penya, en parla Adam Hanga.
24: Sí, muy bien, yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
18: A Lleida, Jaiopos Lleida 88, Andorra 116, Lleida ja estava salvat, l'Andorra surt del descens a falta d'un partit que haurà de jugar a casa seva contra el Barça. I a Bilbao, Bilbao 86, Girona 80, els gironins també feia jornades que estaven salvats. Amb motor a les 500 milles d'Indianàpolis, el pilot català Àlex Palou, que sortia des de la pole, va acabar finalment setè. La victòria va ser pel suec Felix Rosenqvist. I mentrestant, a la final masculina de waterpolo, victòria a l'Atlètic Barceloneta sobre el Sabadell, 17-13 en el primer partit de la sèrie final. Dissabte que ve, segon partit a Sabadell.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11 pendents de saber més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, perquè el sumari del cas es podria traslladar avui mateix a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distàncies. Fa poca estona hem conegut que l'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. L'informe qüestiona els indicis que apunta el jutge Peinado per deixar-la un pas de judici per corrupció. Els Estats Units asseguren que un pacte amb l'Iran encara és possible avui, però repeteixen que no precipitaran a tancar un mal acord. Les expectatives d'un possible final de la guerra, però sí que han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 del barril de Brent. Des d'ara fins a les 11 també us explicarem que les al·lèrgies alimentàries es poden superar. Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Sentirem l'associació de llevadores que promou que es pugui parir a casa. Reclamen a Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins del sistema sanitari públic. I també anirem fins a l'Institut per a l'ADA, a l'Alt Empordà, que ha deixat de fer servir les eines d'intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne un manual d'ús. La seva voluntat és utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Parlarem d'esports. Quan faltin 5 minuts per arribar a les 11 del Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça femení celebra amb l'afició la Champions, aconseguida dissabte a Oslo.
2: L'escenari va ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona, on s'hi van aplegar uns 10.000 aficionats. La capitana de l'equip, Alexia Putellas, remarca que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip.
1: I al temps, les temperatures podran tornar a superar els 30 graus a l'interior, arribaran els 35 al Pla de Lleida, domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu, que difícilment deixaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota aquesta setmana. Passant 2 minuts i mig de 2:15. Tot apunta que avui el sumari del cas que implica l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero podria arribar ja a les parts. D'aquesta manera tindrem més detalls del relat del jutge, les proves, l'argumentació dels delictes que l'imputen i també pels quals està citat a declarar dimarts de la setmana que ve. Per ara, l'últim que ha transcendit són els informes de l'UDEF sobre Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Els investigadors tenen clar que l'expresident espanyol hauria cobrat comissió per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. Informacions que augmenten la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis, però, comencen a endurir el to, com és el cas del PNB, que veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Madrid, Alba Gil.
3: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
4: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo i con una agenda descontrolada.
3: Esquerra opta per la prudència amb determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'UFER i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura, un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán.
1: I us avançàvem en el sumari. La UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinado i conclouen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, doncs, els indicis del jutge Peinado, que ha deixat Gómez a un pas de judici per corrupció.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Els Estats Units asseguren que un acord amb l'Iran és encara possible avui. El secretari d'Estat, Marco Rubio, s'ha mantingut prudent sobre les expectatives d'una entesa imminent per posar fi a la guerra que s'allarga des de fa gairebé 3 mesos. Des de Nova Delhi, ha reiterat que l'administració Trump no es precipitarà un mal acord i amenaça en vies alternatives a la diplomàtica.
5: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
1: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Segons mitjans nord-americans, l'acord que està en discussió entre els Estats Units i l'Iran implicaria una extensió de l'alto el foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. Entre els punts més sensibles que s'han de negociar hi ha la disputa sobre si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit i el calendari i abast de l'aixecament de les sancions i el desbloqueig dels fons congelats per part dels Estats Units a Teheran. A casa nostra, quan falta poc més d'un any per a les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. De fet, fins al 70% dels treballs que planifiquen els consistoris es fan la segona part del mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres. A més, com que els alcaldes volen tenir les obres acabades mesos abans de les eleccions, aquest any hi haurà un pic de licitacions i execucions, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
6: Va haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
1: Les obres es concentren sobretot a la segona part del mandat perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les, però també perquè alguns alcaldes s'adormen i després els agafen les presses per complir amb el programa electoral. I xifra rècord de turistes. A l'abril a Catalunya, més de 2 milions de viatgers van fer estada en establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons els registres de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers i el 37% eren residents a l'Estat. L'estada mitjana va ser de 2 nits i mitja i la tarifa mitjana de 133 euros, que és un 7,5% més que l'abril del 2025. La ciutat de Barcelona va ser la principal destinació d'aquests visitants. S'hi van allotjar més de 840.000 persones. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers, i en tots dos casos els turistes estrangers superen els de l'Estat. En canvi, a la Costa Daurada, que va rebre 330.000 visitants, n'hi va haver més d'espanyols que d'internacionals. Us ho avançàvem en el sumari. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reacció al·lèrgica. Ho constaten dades de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia, tant per a nens com per a adults. La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofegament o fins i tot anafilaxi, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de la Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
7: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
1: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. És el cas de la Laura Vicenç, que és metge a la Vall d'Hebron. Ha fet la immunoteràpia amb ou i ara cada dia en menja un. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, quan s'ha de menjar ou per evitar una reacció al·lèrgica.
8: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic, prendre antiinflamatoris. Tot això fa que el teu cos sigui més fàcil que reaccioni i que faci una reacció al·lèrgica en contacte amb l'al·lèrgen.
1: El futur de les al·lèrgies però passa per un fàrmac que està ara mateix en assaig, es pren 2 cops al dia i evita que un aliment ens faci al·lèrgia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I l'associació de llevadores que promou que els parts es puguin fer a casa reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins el sistema sanitari públic. En els últims 10 anys s'han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, si bé el nombre ha baixat en els últims anys, segons el col·lectiu, per falta de llevadores. Ginecòlegs i pediatres alerten del risc que comporta en cas d'una complicació. Girona, Carla Saló Pujol.
9: Les negociacions perquè el Parc de Casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2016. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició, però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Parc de Casa de Catalunya, Inma Marcos.
10: El govern d'ara porto un any enviant emails i preguntant que quan tornem ja avançant les negociacions i no en responen.
9: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
11: El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
9: Als Països Baixos o al Canadà, els parts a casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros. L'any passat se'n van fer a Catalunya 235, segons dades de l'Associació de Llevadores del Parc a Casa de Catalunya.
1: I ara parlem de l'Institut Peralada de l'Alt Empordà, que ha aturat l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Anem cap a Peralada, doncs, Núria Peraire.
12: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
13: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: «Uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el xat GPT». Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic: 12 anys? Si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares, i va ser quan vam dir: «Ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?».
12: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
14: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feina. És que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir: no estan aprenent res. I va ser com dir: vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir.
12: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles, que s'han hagut de prohibir.
15: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. I llavors això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
12: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
16: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
12: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
1: I demà dimarts les biblioteques de Barcelona comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort. El comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serres, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
17: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
1: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Arribarem a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari, cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Molt bon dia. Trànsit fluït a bona part de la xarxa viària a aquesta hora. La incidència més destacada és a la carretera B-142 entre Polinyà i Sentmenat, que es manté tallada en tots dos sentits de la marxa. Aquí hi ha hagut un accident a primera hora d'aquest matí que, segons ha informat Trànsit, ha deixat una víctima mortal, un motorista. S'està investigant la causa de la col·lisió que ha estat frontal entre la motocicleta i un turisme. Per cert, que Trànsit també ha informat de la mort d'un altre motorista de 68 anys, veí de Rabós d'Empordà, ahir al vespre a la C-252 a Garriguella, a l'Alt Empordà, per causes que també s'estan investigant. Hi va haver un xoc frontal amb dos turismes i una motocicleta implicats. Amb aquestes són ja 49 les persones que han perdut la vida aquest 2026 a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes. És tot de moment.
0: El temps.
1: Jofre Genué.
19: Ara mateix la temperatura ja comença a superar els 24-25 graus en sectors del litoral i prelitoral, que és on puja al llarg del matí més ràpidament el termòmetre, i agafarà el relleu les temperatures de l'interior, perquè s'enfilaran de valent a partir d'aquest migdia, i a la tarda tornarem a tenir temperatures per sobre dels 30 i arribant als 35, sobretot cap al Pla de Lleida, també superant els 30 a les valls del Pirineu, a moltes valls, que això ajudarà que creixin nuvolades, tot i que avui serà difícil que donguin ruixats, la majoria ubicades cap a la zona de l'Alt Pirineu. La calor ha de continuar els propers dies, fins i tot tocar sostre entre dijous i divendres, amb què sembla que tindrem temperatures pròximes als 35 a l'interior i als 37 o 38 cap al Pla de Lleida. Calor de finals de juny, no pas de finals de maig. I sempre amb un tarannà de sol, algun banc de boira puntual a la façana litoral demà podrien sorgir a la costa, i sobretot aquestes nuvolades de tarda, que de moment fins dimecres seran poc actives, però que a partir de llavors sí que podrien anar donant alguns ruixats, especialment a l'Alt Pirineu.
0: Tresca Info. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
20: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
0: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
20: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
21: Dimecres, Cuenta Guerra, la família d'Olalla Moreno.
22: Sargento Tomás Morado Muñí.
23: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
22: Què dius?
23: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
22: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
21: Quanta guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Passant 3 minuts de 3 quarts d'11.
0: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
1: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
24: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta, perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
1: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
25: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
1: El que ens descriu el Liagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
2: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
1: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
3: Fermented seal.
4: La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
1: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Kanak, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
5: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
1: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
2: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
1: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
2: Més o menys un 2/3 part s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit 1/3 part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
1: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
23: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, que és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no?, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
1: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Rabés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
23: Són uns 50 milions d'oques que, com si aneu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etcètera, causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, eh? És a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
6: Insostenibles. Esports.
1: Doncs arribarem a les 11 amb tota la informació esportiva. Tenim l'Eudald Serra aquí. Eudald, molt bon dia.
3: Bon dia, bona hora. El Barça femení celebra amb l'afició el quart títol de la Champions aconseguit aquest dissabte passat a Oslo. La celebració de les blaugranes es va fer a les fonts de Montjuïc de Barcelona. Sentim la capitana de l'equip, Alexia Putellas, donant valor i transcendència al que ha aconseguit l'equip blaugrana.
6: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: I ara el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu.
7: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Ferrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
3: Unes 10.000 persones van participar en aquestes celebracions on també hi van ser el president en funcions del club, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta. Mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys. El de Sant Padó es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
8: It had been the huge honor to represent...
10: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
8: I love you so much.
3: Guardiola deixa el Manchester City ben aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. En l'última jornada de la Premier s'ha confirmat també el descens d'un històric com el West Ham, mentre el Tottenham s'ha salvat in extremis després de guanyar l'Everton. I a la Sèrie A italiana, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions contra tot pronòstic després de guanyar el Cremonese per 1-4 i de la derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que ja no s'hi jugava res.
11: 3Cat Info.
3: A la Lliga Espanyola, l'últim partit de la competició, el Villarreal va golejar l'Atlètic de Madrid per 5-1. Els de la Plana acaben la Lliga tercers i els madrilenys han estat quarts. Mentrestant, a Girona, amb el descens ja consumat, Cristian Estuani ha parlat a través de les xarxes socials, on, entre altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat després de 9 temporades a l'equip gironí. D'altra banda, el Deportivo de la Coruña, entrenat pel català Antonio Hidalgo, torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid per 0-2. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar a 1 al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava en una tercera categoria del futbol espanyol des de l'any 1948. I encara en futbol, un darrer apunt, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha de donar aquest migdia la llista definitiva dels 26 jugadors que disputaran el pròxim Mundial, que s'ha de fer als Estats Units, Mèxic i el Canadà.
11: 3Cat Info.
3: En bàsquet, l'Olympiacos s'adjudica la final de l'Eurolliga a Atenes després de derrotar el Madrid per 92-85. És el quart títol de l'Eurolliga de l'equip grec. I a la Lliga ACB, victòria i del Joventut a la tarda i al matí, derrotes del Lleida i el Girona. A Badalona, Joventut 86, Burgos 79, quarta victòria consecutiva de la penya. Adam Hang es mostra optimista de cara als play-offs que comencen la setmana que ve.
26: Sí, muy bien. Yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar de la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, pues, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
3: A Lleida, Haiopos, Lleida, 86, Andorra 116. Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens a falta d'un partit, que serà casa seva contra el Barça. El tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, treu importància a la derrota.
27: I ens sap greu despedir-nos així de la nostra gent perquè volíem donar una millor imatge, però un altre punt ja un certa normalitat en què pugui passar alguna cosa així quan tu no et jugues res i el rival s'ho juga tot.
3: I a Bilbao, Bilbao 86, Girona 80, ja feia jornades que els gironins estaven salvats. Sentim el tècnic dels gironins, Moncho Fernández.
28: No ha pogut ser, hem arribat als moments claus del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
3: I a l'NBA, aquesta matinada, victòria de San Antonio de Oklahoma per 103-82 amb 33 punts i 8 rebots del jugador francès de San Antonio, Wembanyama. La final de la Conferència Oest està empatada ara mateix a dues victòries. A motor, a les 500 milles d'Indianàpolis, el pilot català Àlex Palou, que sortia des de la pole, ha acabat finalment a la setena posició. La victòria va ser pel suec Félix Rosenquist. I a la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta sobre el Sabadell per 17-13 en el primer partit final d'aquesta sèrie. Dissabte es jugarà el segon partit a Sabadell en una final que es disputa el millor de tres partits.
0: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. L'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys al compte de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. L'informe qüestiona els indicis que apunta el jutge Peinado per deixar-la a un pas de judici per corrupció. Màxima expectació, mentrestant, pel contingut que avui mateix pot transcendir del sumari del cas de suposada corrupció on apareix l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat de més d'un any i mig d'investigacions centrades en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'executiu de Pedro Sánchez i els partits esperen els nous detalls per definir estratègies. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. El govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment que queda lluny de la reivindicació sindical que en reclama 6.000. Demà hi ha prevista una nova reunió negociadora i dimecres torna la vaga als centres a tot el país. L'al·lèrgia alimentària es pot revertir. Des de l'Hospital Vall d'Hebron constaten que 9 de cada 10 persones que fan un tractament d'immunoterapia oral amb aliments acaben tornant a menjar els productes que els provocaven reaccions. La compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% al 2025 respecte de l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a l'actual legislació. Xifra rècord de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers es van allotjar el mes passat en establiments hotelers del país. Pràcticament dues terceres parts són visitants estrangers, amb una mitjana d'estada de més de 2 nits i amb Barcelona com a gran pol d'atracció. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona amb la presència de més de 10.000 seguidors. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester, el de Santpedor, marxa ben aconseguit 20 títols amb el club anglès. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85, mentrestant a la Lliga CB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: I el temps, les temperatures podran tornar a superar els 30 graus a l'interior i arribaran als 35 al Pla de Lleida. Domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu que difícilment donaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinado i concluen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, doncs, els indicis del jutge Peinado que ha deixat Gómez a un pas de judici per corrupció. I ens anem cap a Madrid ara, encara a l'àmbit polític. Els indicis que situen l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències s'acumulen a l'espera de conèixer el sumari del cas, previsiblement avui mateix. Els últims detalls que s'han conegut són dos informes de l'UDEF amb què el jutge sosté la seva acusació i que apunten que Zapatero liderava l'Ombra, una xarxa destinada a influir en l'administració a canvi de comissions. Dani Sainz, de AJA, bon dia.
3: En la respiració.
0: Dani, perdona, si podem tornar a començar, disculpa'm.
3: Què tal? Deia que el PSOE i el govern espanyol aguanten la respiració a l'espera de conèixer més detalls de la implicació de l'expresident Zapatero en el rescat de l'Orínia Plus Ultra al centre de la investigació. Els agents de l'UDEF, ja ho tenen clar, situen l'expresident al cim d'una xarxa d'influències, exercint un lideratge no visible, però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci, Julio Martínez, va resoldre l'ajuda pública a la companyia. Als seus informes, que hem conegut les darreres hores, no recullen missatges directes de Zapatero, però sí hi ha referències constants entre els directius de Plus Ultra que s'hi refereixen a l'expresident com el pana Zapatero o el Zapa i que comenten la intervenció de Zapatero per donar una empenta a la resolució del rescat. A canvi del rescat de 53 milions d'euros, Plus Ultra hauria pagat a Zapatero una comissió de l'1% a través de l'empresa del seu soci, Anàlisi Relevante. Però, segons l'UDEF, l'expresident hauria ingressat entre 2020 i 2025 fins a 2,6 milions d'euros per diferents vies. Els investigadors dibuixen una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, l'agència de màrqueting What the Fab, que juntament amb Zapatero serien els principals beneficiaris de la trama, d'acord amb la tesis de l'UDEF.
0: Dani, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent, ho ha assegurat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa per posar fi a la guerra que s'allarga des de fa gairebé 3 mesos. El secretari d'Estat Marco Rubio no ha descartat un acord avui, però ha reiterat que els Estats Units no es precipitaran a tancar-lo si no el satisfà i amenaça amb vies alternatives a la diplomàtica.
4: El president no tancarà un mal acord. Simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Segons mitjans nord-americans, l'acord que està en discussió entre els Estats Units i l'Iran implicaria una extensió de l'alto el foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. Entre els punts més sensibles que s'han de negociar hi ha la disputa sobre si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà, el calendari, l'abast de l'aixecament de les sancions i el desbloqueig dels fons congelats per part dels Estats Units a Teheran. Un soldat israelí ha mort i un altre ha quedat ferit al sud del Líban, on continuen els combats malgrat l'alto el foc. L'exèrcit israelí ha fet una crida per evacuar 10 localitats més de la regió per la previsió de nous bombardejos de més objectius de la milícia xiita libanesa de Hezbollah. Els atacs d'Israel van fer ahir 2 morts i 10 de ferits. Des de l'inici de la guerra, a principis de març, el balanç és de 3.100 víctimes mortals, segons el govern libanès. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes del sud del país. El Líban i Israel tenen relacions diplomàtiques, però van començar negociacions a l'abril amb la mediació dels Estats Units. Els dos països es reuniran a nivell militar divendres i a nivell polític la setmana que ve. I encara sobre més conflictes, almenys 2 persones han mort en atacs ucraïnesos contra regions frontereres russes. Segons les autoritats locals, una de les accions ha afectat la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han atacat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna, amb el resultat de 2 morts i 16 ferits, segons un balanç del governador. També hi ha hagut ferits pel llançament de projectils i aparells en altres regions del país. Han estat la continuació del bombardeig ahir de Kiev amb un míssil hipersònic i centenars de drons que van deixar 4 morts i 100 ferits. Es tracta d'un dels atacs més durs contra la capital en els 4 anys de guerra.
1: 3CAT Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
5: Només pel fet de comprar el cupó diari?
1: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Mira que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.

0: artificial en activitats a classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és pas prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica ANIA de Catalunya. Per a l'Ada, Núria Peraire.
1: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
2: Però va haver un dia que un docent entra i diu: «Uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT». Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dir: 12 anys, si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares». I va ser quan vam dir: «Ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?».
1: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
3: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir: «No estan aprenent res». I va ser com dir: «Vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir».
1: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles, que s'han hagut de prohibir.
4: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. I llavors això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
1: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
5: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre alguna cosa i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
1: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
0: Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constatem des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus com urticària, ofegament i fins i tot anafilaxi, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
6: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia de prendre la dosi de l'aliment que tolere durant anys. I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat avui a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell que van naufragar en aquell país a finals de l'any passat, on van morir 4 membres d'una família valenciana. L'embarcació es va enfonsar al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell perquè durant la visita s'ha demostrat que no va controlar el timó i el va deixar al cap de màquines que no tenia titulació. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. Un 11:45 del migdia. De seguida connectem amb el nostre equip viari abans, però us expliquem que en aquests 3 dies de cap de setmana llarg per la segona Pasqua, en molts municipis del país han mort 5 persones a les carreteres catalanes, 3 d'elles motoristes. El darrer accident s'ha registrat a Polinyà, al Vallès Occidental, quan una motocicleta ha col·lidit frontalment amb un turisme. Ahir també va perdre la vida un altre motorista, Garriquella, a l'Alt Empordà, i dissabte un altre al Brull, a Osona. A més, ahir també hi va haver 2 víctimes mortals en una col·lisió entre un turisme i una furgoneta a Jorba, a l'Anoia. Des de principi d'any ja són 49 les persones mortes en accident de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals eren motoristes. I ara sí, connexem al nostre equip viari per saber com estan les coses a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a hores d'ara el que destaquem és que un accident talla un carril a la carretera C15

0: 15, hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres d'Olèrdola a Canyelles, direcció Vilanova i la Geltrú. I recordem també que la B-142 a Polinyà segueix tallada en tots dos sentits de la marxa per un altre accident. Hem de parlar també de transport públic, en concret de Rodalies, perquè hi ha una incidència a la R2 Nord que fa que la circulació estigui tallada per l'avaria d'un tren entre Bellvitge i el Prat de Llobregat. Per cert, que avui, que és dia festiu a diversos municipis, hi ha canvis en els horaris a les línies R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R7 i R8 de Rodalies circulen en horari festiu. També l'R4, tot i que durant el matí circula amb un reforç en el servei. I atenció, perquè també hi ha canvis de freqüències de pas pel fet de ser dia festiu en els ferrocarrils de la Generalitat. És tot de moment.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
3: La persistència de les elevades temperatures d'aquesta bombolla d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica està fent que els termòmetres dia rere dia vagin guanyant alguns grauets. De fet, aquesta matinada han aparegut ja aquests valors tropicals que no han baixat dels 20, 20 graus i mig, 21 gairebé, en alguns sectors del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Maresme. La calor està garantida aquesta setmana. Les temperatures han de mantenir-se o fins i tot amb tendència a pujar més a partir de dimecres, dijous, divendres, amb què passarem dels 35 com a valors més elevats cap al Pla de Lleida, valors de 37 o 38, sobretot entre dijous i divendres aproximadament, quan podria tocar sostre el termòmetre. Persistència d'aquesta bombolla d'aire càlid, que també ha d'ajudar cap a l'interior del país, de pressió central, prelitoral, les temperatures caminin més fàcilment per sobre dels 30. I sempre més frenat el termòmetre a la façana litoral, però tot i així superant els 25. Aquesta tarda algunes nuvolades poden tornar a sorgir com ahir a l'Alt Pirineu, però les esperem més esquifides i amb menys risc de pluja, perquè disminueix una mica les condicions perquè aquests núvols acabin donant pluja. Però amb aquestes calorades, perquè els valors de més de 30 graus també arribaran a les valls del Pirineu, doncs no es pot descartar. En tot cas, sembla que a partir de dijous les tornades de tarda guanyaran més terreny al Pirineu, amb aquesta inèrcia al llarg de la setmana de que la calor continuï intensificant-se i tinguem temperatures més pròpies de finals de juny.
1: Info. Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
2: Tresca Info. Un quart de 12 i 4 minuts. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. El 2025 se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior se n'havien comprat 217. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ho atribueix al fet que la regulació actual desincentiva l'especulació.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
2: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de finances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè es lloguen pisos més petits. Pel que fa als lloguers de temporada, l'informe assegura que el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, és un 58% menys que el trimestre anterior. I hem de parlar de xifres rècord de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers van fer estada en establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons els registres de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers i el 37% residents a l'estat espanyol. L'estada mitjana va ser de 2 nits i mitja i la tarifa mitjana de 133 euros, un 7,5% més que l'abril del 2025. La ciutat de Barcelona va ser la principal destinació d'aquests visitants. S'hi van allotjar més de 840.000 persones. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers. En tots dos casos, els turistes estrangers superen els de l'Estat.
5: 3CAT Info.
2: Prop de 20.000 estudiants, professors i personal d'administració de la Universitat Rovira i Virgili trien aquesta setmana el nou rector. Josep Pallarès opta la reelecció i es disputa el càrrec amb Domènec Puig, Tarragona. Manel Sastre.
6: La votació es fa de forma telemàtica fins dimecres. Els dos candidats proposen millores de la docència i la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics i també impulsar nous equipaments com la Facultat de Medicina. El candidat a la reelecció, Josep Pallarès, fa èmfasi sobretot en la seva experiència per aconseguir nous projectes.
7: El projecte que tenim damunt de la taula puja més de 150 milions d'euros. I tenim els recursos i tenim els compromisos socials i polítics per tirar endavant. La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros la previsió econòmica d'aquesta obra, però també tenim altres projectes.
6: L'alternativa és Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb l'anterior rectora, Maria José Figueres, i que creu que els últims anys s'han desaprofitat oportunitats.
8: Fer avançar la nostra universitat decididament cap a l'excel·lència, no? Per això identifico que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes que ha coincidit justament en èpoques de bonança, que la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
6: Una de les qüestions que haurà d'afrontar el pròxim equip rectoral és l'estabilització i la promoció de personal docent i administratiu. En aquestes eleccions hi ha 1.300 persones més amb dret a vot per l'increment, bàsicament, d'estudiants. El guanyador serà el rector de la URB els propers 6 anys, una de les novetats de la nova llei del sistema universitari que estableix que no podrà prorrogar el seu mandat ni tampoc ser reelegit.
2: Espies britànics, cosmonautes russos, animació italiana, nens abandonats a Barcelona i pilots i hostesses nord-americanes a les estrenes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu Aranya de Spider-Noir, Òscar Callau.
9: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel i els seus enemics es presenten aquí com un detectiu privat que lluita contra els gàngsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. No van poder explicar què feien a Barcelona, d'on venien ni qui eren els seus pares, i van ser adoptats per una família catalana. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. Una història d'astronautes, enginyers, aeroespacials i espies dels anys 60 contada des de dins del teló d'acer. També trobem espies russos, però actuals, a la sèrie que estrena dijous Movistar Plus, Servicio Secreto, una història de conspiracions internacionals protagonitzada per un agent de l'MI6 britànic, cap de l'oficina de Rússia, que ha de desemmascarar un polític britànic aspirant a primer ministre que podria ser un actiu rus, amb Gemma Arterton, de protagonista.
10: Surprise! We are going on a jet.
11: What?
9: John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV de només 61 minuts sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. L'actor i pilot relata un vol nocturn entre Nova York i Los Angeles ple d'aventures amb les hostesses, el comandant i els passatgers més sorprenents. Acabem amb el dibuixant italià Zero Calcare, que torna a Netflix amb la sèrie d'animació Por Quattro Perras per retratar els problemes existencials de la generació nascuda als anys 80. Després de Cortar por la línea de puntos i Este mundo no me hará mala persona, a partir de dimecres ens presenta Zero i el seu amic Armadillo en una crisi provocada per la fallida econòmica del seu bar.
2: Esport. Eudald Serra, bon dia.
12: Bon dia.
11: El Barça femení va celebrar ahir amb l'afició el quart títol de la Champions, aconseguit dissabte passat a Oslo. La celebració de les blaugranes es va fer a les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Va parlar, entre d'altres, la capitana de l'equip, Alexia Putellas, i va dir això.
12: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
11: També ho va fer el tècnic Pere Romeu, que en la seva segona final de la Champions aconseguia el seu primer títol europeu.
13: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
11: Unes 10.000 persones van participar en aquestes celebracions, on també hi va ser el president en funcions del club, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta.
5: 3CAT Info.
11: Mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip. El de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa del Etihad Stadium.
14: It had been the huge honor to represent...
15: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
14: I love you so much.
11: Guardiola deixa el Manchester City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. I a la Sèrie A italiana, Cesc Fàbregas ha classificat el Como per la Champions, contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 i de la sonada derrota del Milan a San Siro contra el Cagliari, que no s'hi jugava res. A més del Como, que ha acabat quart a la Lliga, també aniran a la Champions l'Inter com a campió, el Nàpols i la Roma, mentre que la Juventus i el Milan s'han de conformar amb l'Europa Europa League. I a la Lliga Espanyola, l'últim partit de la competició, el Villarreal va golejar i a la nit l'Atlètic de Madrid per 5-1. Els de la Plana acaben d'aquesta manera la Lliga tercers i els madrilenys quarts. Mentrestant, a Girona, amb el descens ja consumat, Cristian Estuani ha parlat a través de les xarxes socials, on, entre d'altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat després de 9 temporades a Girona. D'altra banda, el Deportivo de la Coruña, entrenat pel català Antoni Hidalgo, torna a la primera divisió després de 8 anys i, en canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref després d'empatar el camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava en una tercera categoria del futbol espanyol des de l'any 1948. I encara en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha de donar d'aquí una hora la llista de jugadors dels 26 convocats que disputaran el pròxim Mundial.
5: 3CAT Info.
11: En bàsquet, l'Olympiacos s'adjudica la final de l'Eurolliga després de derrotar el Madrid 92-85. És el quart títol europeu de l'equip grec. I a la Lliga ACB, victòria ahir del Joventut i derrotes del Lleida i el Girona, a la tarda a Badalona. Joventut 86, Burgos 79, quarta victòria consecutiva de la penya. En parla l'alè hongarès Adam Hanga.
16: Sí, muy bien, yo creo que es lo que queríamos, ¿no? Llegar la mejor manera posible para el fase final, ¿no? Cuando empezamos a jugar, de verdad, intentamos no llegar a más lejos y más alto posible.
11: A Lleida, Jaiopos Lleida 88, Andorra 116, Lleida ja estava salvat i l'Andorra surt del descens amb aquesta victòria, a falta d'un partit que serà casa seva contra el Barça. Mentrestant, a Bilbao, al migdia també ahir, Bilbao 86, Girona 80, els gironins també feia jornades que estaven salvats. I acabarem parlant de waterpolo perquè la final de la Lliga masculina hi es va jugar el primer partit amb victòria de l'Atlètic Barceloneta sobre el Sabadell 17-13. El segon partit d'aquesta final, dissabte que ve, a Sabadell.
2: Dos quarts de 12 del migdia, moment de recapitular el més destacat que m'ha explicat fins a aquesta hora. L'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Mentrestant, avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. I l'al·lèrgia alimentària es pot revertir des de l'Hospital Vall d'Hebron, constaten que 9 de cada 10 persones que fan un tractament d'immunoterapia oral amb aliments acaben tornant a menjar els productes que els provocaven reaccions. I a partir d'ara també repassarem una pràctica habitual, com són les obres municipals que s'amunteguen a la recta final de la legislatura. L'explicació dels consistoris és que dediquen els dos primers anys a planificar-les. Parlarem d'una calorada que s'ha avançat a bona part d'Europa. En el cas de Barcelona hem tingut la primera nit tropical amb valors al Raval per sobre dels 20 graus. I també sabrem com les altes temperatures han avançat la collita dels cereals a Ponent. I encara abans d'acabar, l'espai Un País per Voltar ens acostarà avui la història i present de l'Observatori Fabra de Barcelona. I en esports, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, dona avui la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol.
11: Ho farà d'aquí una hora, quarts d'una. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta convocatòria, com ara quins seran els tres porters, qui pot cobrir la baixa de Fermín o què passarà amb jugadors que ara mateix estan lesionats.
2: I al temps, les temperatures podran tornar a superar els 30 graus a l'interior i arribaran als 35 al Plat de Lleida. Domini del sol amb temps estiuenc, només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu, que difícil fàcilment donarà en pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana. Dos quarts de 12 i 2 minuts, la UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol de Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinador i conclouen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, per tant, els indicis del jutge Peinador que ha deixat Gómez a un pas de judici per corrupció. I mentrestant, els indicis que situen l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències s'acumulen a l'espera de conèixer el sumari del cas, previsiblement avui mateix. Els últims detalls que s'han sabut són dos informes de l'UDEF amb què el jutge sosté la seva acusació i que apunten que Zapatero liderava a l'ombra una xarxa destinada a influir en l'administració a canvi de comissions Madrid en Isain de Aja.
17: El PSOE i el govern espanyol aguanten la respiració a l'espera de saber més detalls de la suposada implicació de l'expresident Zapatero en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra al centre de la investigació. Els agents de l'UDEF ho tenen clar, situen l'expresident al cim d'una xarxa d'influències exercint un lideratge no visible però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci Julio Martínez va resoldre l'ajuda pública a favor de la companyia. Als seus informes, als quals ha tingut accés 3Cat Info, no es recullen missatges directes de Zapatero, però sí que hi ha referències constants entre els directius de Plus Ultra que s'hi refereixen com el pan a Zapatero o el Zapa i que comenten la intervenció de l'expresident per donar una empenta a la resolució del rescat. A canvi del rescat de 53 milions d'euros, Plus Ultra hauria pagat a Zapatero una comissió de l'1% a través de l'empresa del seu soci Anàlisi Relevante. Però segons l'UDEF, l'expresident hauria ingressat entre 2020 i 2025 fins a 2,6 milions d'euros per diferents vies. Els investigadors dibuixen una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, l'agència What the Fab, que juntament amb Zapatero serien les principals beneficiaris de la trama, d'acord amb la tesi de l'UDEF.
2: Estem a un any per les eleccions municipals i s'han multiplicat les obres públiques, voreres aixecades, carrers tallats, tanques, piles de llambordes, soroll, pols, obrers, segur que vostès saben de què parlem. Fins al 70% de les obres que encarreguen els ajuntaments s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
18: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat, quan van sortir a concurs obres per import de més de 1.000 milions d'euros, un 38% més que el mateix període del 2024. El primer trimestre d'aquest any ha superat els 360 milions, un 2% més que fa un any, i encara no hi ha dades del segon trimestre. Però, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno, es veu a venir que en el conjunt d'aquest any es notarà un repunt.
19: El pic és el any abans de l'any electoral. Va haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació, si es compleix aquesta regla.
18: L'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa.
19: Quan hi ha un canvi de color, aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa, etcètera, etcètera, i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
18: Però de vegades l'obra pública es concentra en la segona part del mandat perquè alguns alcaldes s'han adormit i després tot són presses.
19: Els alcaldes que s'adormen a l'últim any diuen ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos.
18: I volen tenir les obres acabades mesos abans de passar per les urnes.
19: Els últims sis mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que entorpeixin la mobilitat o que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
18: El termini entre que l'obra surt a concurs, s'adjudica i es comença a fer és d'uns mesos i per això licitació i obres acostumen a coincidir en un mandat municipal.
5: Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 3CAT Info. 11:45, l'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent, ho ha assegurat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa per posar fi a la guerra que s'allarga des de fa gairebé 3 mesos. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no ha descartat un acord avui, però ha reiterat que els Estats Units no es precipitaran a tancar-lo si no el satisfà i ha amenaçat amb vies alternatives a la diplomàtica.
20: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
2: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. I han destituït l'alcalde de la ciutat de Cracòvia gràcies a un referèndum convocat ahir per l'oposició, un fet inèdit en la història de la democràcia a Polònia en una ciutat tan gran. Segons el recompte difós avui, pràcticament el 98% dels vots van ser contra Aleksander Miszalski, una figura rellevant del partit del president Donald Tusk. Aquest tipus de consultes són difícils de convocar i validar a causa dels requisits que tenen i fins ara només havien prosperat en pobles petits. Mentre el govern ha intentat treure ferro al resultat dient que es tracta d'un assumpte estrictament local, des de l'oposició magnifiquen la derrota. La construcció d'un metro, les restriccions a la mobilitat i els permisos per a l'hostaleria en parcs públics han generat moltes crítiques entre els habitants de Cracòvia. La segona ciutat del país haurà de convocar eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
21: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
22: Van descobrir que era un superdotat.
23: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
24: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
23: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
2: Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia, tant per a nens com per a adults. La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com horticària, ofegament i fins i tot anafilaxi, que és un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de la Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
0: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment. A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
2: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia de prendre la dosi de l'aliment que toleri durant anys. Primera nit tropical de la temporada a Catalunya amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i Sitges. Ha arribat una setmana abans que el 2025, el segon estiu més calorós des que tenim registres en què pràcticament totes les nits van estar per sobre dels 20 graus. A l'Observatori Fabra, per exemple, en van comptar 50. De fet, al litoral català cada cop tenim més nits tropicals. S'incrementen a un ritme de 4 a 6 nits per decenni. Comencen abans i duren més mesos. La calorada afecta bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus a Àustria, la República Txeca, Croàcia, Sèrbia i Albània. Al Regne Unit, les autoritats sanitàries mantenen avisos per l'impacte de la calor en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra, on la gent ja està impressionada pel que estan vivint.
1: Està bé que faci calor, però em falta molta més de la que tocaria aquí al Regne Unit i això em preocupa perquè, òbviament, demostra que l'escalfament global és una realitat, sense cap dubte.
3: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor. Em puc protegir amb la crema solar, però fa molta calor.
2: La previsió indica que la situació encara pot empitjorar més durant el dia d'avui. Els termòmetres s'enfilaran fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord del mes de maig, actualment fixat en 32,8 graus registrat l'any 1944. I justament la calor fa que avanci la campanya del cereal a Ponent. Les màquines segadores ja treballen a les zones de seca del Segrià amb xifres de quilos i preus similars als de l'any passat. La diferència, però, és que els costos s'han disparat arran de la guerra al Pròxim Orient, sobretot el combustible i els adobs. Lleida, està la Busoms.
4: Estem parlant d'uns 4.500 quilos per hectàrea i preus al voltant dels 200 euros la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment en aquestes primeres finques el resultat és força bo. També hi han ajudat les pluges de l'hivern i la primavera. Ho explica la CN el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
7: Les perspectives se veuen els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
4: El president de SAGE, Pere Roquer, assenyala un altre factor que de forma recurrent fa baixar la collita en algunes zones de les comarques de Ponent.
25: Tindre en compte també la fauna cinegètica que ha destrossat molts camps de diverses comarques d'aquí de Lleida, sobretot per la culpa de la fauna del conill, que tant afecta a diferents comarques d'aquí la província de Lleida.
4: No obstant això, des d'Unió de Pagesos alerten que els preus són similars, però que els costos de producció s'han disparat. Per tant, al final, els números per als productors no seran bons. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora Santi Caudevilla, responsable del sector del sindicat agrari.
26: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
4: També alerta que la calor tan intensa d'aquest final de maig sí que tindrà efectes negatius en la collita que encara no hagi començat, sobretot a les zones de regadiu.
2: Un home ha mort aquest matí en un incendi en un local a Cabrera de Mar, al Maresme. Quatre dotacions dels bombers s'han desplaçat al sinistre, uns baixos d'un edifici que s'havia habilitat com un habitatge. L'espai acumulava gran quantitat de ferralla a l'interior. La víctima ha quedat atrapada al local, que ha acabat totalment calcinat. L'operatiu ha activat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques.
5: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
27: I de tu,
5: i de tu.
27: Sí, sí, i de tu també.
5: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
27: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
28: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
5: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
29: 170.000 turistes.
30: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
31: Entre l'Aldea Amposta de Tortosa i...
5: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
2: Tres quarts de dotze, moment per conèixer com està el trànsit i la situació meteorològica. Per tant, actualitzem dades del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem que un accident talla dos carrils a la P7 a Llinars del Vallès, sentit sud. Hi ha trànsit dens a la zona. També a la P25 a Sant Boi, direcció cap a la C32, que també registra densitat, en aquest cas sentit Tarragona. Segueixen les retencions a la C15 entre Olèrdola i Canyelles, direcció Vilanova i la Geltrú, també per un accident. Hi ha un carril tallat en aquest punt i, per contra, normalitat ja a la B142 a Polinyà, que estava tallada des de primera hora del matí per un accident. Pel que fa al transport públic, hi ha una incidència a Rodalies que afecta la línia R2 Sud. De Bellvitge al Prat de Llobregat se circula per una sola via per l'avaria d'un tren. Això fa que en aquests moments hi hagi demores d'uns 40 minuts en aquesta línia. És tot de moment.
8: El temps.
2: Amb el Jofre Genuer.
9: Ara mateix la temperatura ja comença a superar els 24-25 graus en sectors del litoral i prelitoral, que és on puja al llarg del matí més ràpidament el termòmetre, i agafarà el relleu les temperatures de l'interior, perquè s'enfilaran de valent a partir d'aquest migdia, i a la tarda tornarem a tenir temperatures per sobre dels 30 i arribant als 35, sobretot cap al Pla de Lleida, també superant els 30 a les valls del Pirineu, a moltes valls, que això ajudarà que creixin nuvolades, tot i que avui serà difícil que donguin ruixats, la majoria ubicades cap a la zona de l'Alt Pirineu. La calor ha de continuar els propers dies, fins i tot tocar sostre entre dijous i divendres, amb què sembla que tindrem temperatures pròximes als 35 a l'interior i als 37 o 38 cap al Pla de Lleida. Calor de finals de juny, no pas de finals de maig. I sempre amb un tarannà de sol, algun banc de boira puntual a la façana litoral demà podrien sorgir a la costa i sobretot aquestes nuvolades de tarda, que de moment fins dimecres seran poc actives, però que a partir de llavors sí que podrien anar donant alguns ruixats, especialment a l'Alt Pirineu.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'estudi IO Interactiv llança aquest dimecres l'esperat videojoc 007 Firelight, una aventura d'acció i espionatge que reimagina els orígens d'un jove James Bond. El títol, que s'estrenarà per les principals plataformes, compta amb segell català, ja que una part important del seu desenvolupament s'ha coordinat des de la seu de la companyia a Barcelona. Ens ho explica la Montse Mas.
10: Do you have an appointment?
11: The name's Bond.
10: James Bond. He's with me.
12: Des de l'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, s'ha liderat bona part d'aquest ambiciós projecte internacional. El dissenyador principal del joc, Eduard López, ha destacat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que ara és un bon moment per treure'l al mercat.
13: La manera que treballem a IO és que tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. Aleshores, teníem ganes de fer un bon joc per començar i volem fer un bon joc de James Bond. Aleshores, la responsabilitat és realment molt alta.
11: Jet lag gets me every time.
10: She's not your friend, Bond. She's an asset.
12: Aquesta vegada els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys, inspirat en el jove actor irlandès Patrick Gibson, en una aventura de 20 hores de durada, amb diferents nivells de dificultat i que barreja tots els elements.
13: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tindrem tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi? Això ho faria James Bond? Com ho faria James Bond?
12: El videojoc estarà disponible per a PC, PlayStation 5, Xbox i la nova Nintendo Switch 2. De moment, el joc no disposa de versió en català, però els seus creadors esperen que la pugui incloure ben aviat.

0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: Avui a Un país per voltar visitem l'Observatori Fabra de Barcelona. I anem per conèixer el patrimoni arquitectònic i científic d'aquest edifici d'estil neoclàssic amb un punt modernista de principis del segle XX. S'hi fan visites diurnes, escolars, nocturnes i també sopars a l'aire lliure en un mirador privilegiat. Nosaltres hi hem anat de dia, amb la Mireia Sala.
2: A través d'un jardí amb magnífiques vistes de Barcelona, entrem a l'Observatori Fabra, inaugurat el 1904. Alfons Puertas Castro és meteoròleg del centre i s'encarrega de les visites. Ens guia per la porta principal. A la planta baixa hi trobem el museu, situat en una única sala circular al voltant de la columna que subjecta el telescopi.
3: Hi ha una part de l'observatori que és com un enorme dònut. El telescopi principal, el que ara veurem, descansa sobre una columna que travessa tot l'edifici sense contacte físic amb l'edifici. Quan caminem, pujant i baixant escales, aquestes petites vibracions a través de l'estructura de l'edifici podrien arribar al telescopi i molestar a l'astrònom en el cas que estigui fent una observació, si el telescopi estigués col·locat sobre el sostre directament.
2: En l'espai que envolta la columna s'hi exposen instruments antics de les tres seccions de l'observatori, l'astronòmica, la meteorològica i la de sismologia. Entre ells hi ha el telescopi privat del primer director de l'observatori, de principis del segle passat, o estris utilitzats per mesurar terratrèmols i el clima.
3: Aquí tenim l'espai noble, el que molta gent no s'espera trobar a l'observatori. Són un seguit de sales amb decoració, amb mobiliari, amb il·luminació d'aquella època, de ben bé fi, principis del segle XX, que s'ha conservat en molt bon estat fins avui. Ara som a la sala de juntes de l'observatori.
2: Des de la sala de juntes s'accedeix a la biblioteca, que també conserva l'estil de principis del segle XX, i el primer telescopi que hi va haver, que ara ja no es fa servir perquè al cel de Barcelona hi ha massa llum.
3: Aquest és el telescopi petit de l'observatori, el que actualment ja no es fa servir, malgrat que està en molt bon estat. És com una peça de museu enclavada al lloc original i que es mostra als visitants. Podríem dir que és un disseny de finals del segle XIX, comprat, adquirit i transportat aquí des de França a principis del segle XX i en molt bon estat de conservació ben entrat al segle XXI.
2: Veiem ara el telescopi gran, que se situa sota la cúpula de l'edifici. Per mirar pel telescopi cal obrir part de la cúpula.
3: L'ull s'ha de col·locar en aquell petit forat, aquella peça s'anomena ocular, i per posar l'ull allà es fa servir aquesta escala. Sense moure'ns d'aquí, veiem aquella finestra quadrada, és el final del segon tub del telescopi, que té dos tubs en paral·lel. Allò era una càmera de fotos, ja l'any 1904. El telescopi original és doble, visual i fotogràfic.
2: Però la majoria d'observacions es fan des d'un telescopi situat al Montsec, que té un cel molt més fosc que el de Barcelona. Des d'allà s'observen asteroides i meteorits.
3: L'Observatori Fabra està especialitzat en cometes i asteroides, que són petits objectes del sistema solar que orbiten al voltant del Sol entre els planetes. N'hi ha moltíssims d'aquests, cal vigilar-los, calcular les seves trajectòries, recalcular-les, perquè amb la influència gravitacional dels planetes pateixen oscil·lacions i ser capaços, per exemple, de preveure impactes en planetes dels asteroides.
2: En la visita també es descobreixen els diferents instruments de la secció de meteorologia situats al jardí, amb explicacions de per què serveix i com funciona cadascun. I per acabar, una curiositat. L'Observatori Fabra no és un organisme públic, sinó que pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb seu a la Rambla. Els baixos de l'edifici els han llogat al Teatre Poliorama i amb les entrades venudes es contribueix al finançament de l'Observatori.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: Esport. Audal Serra, bon dia.
6: Bon dia. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha de donar a quarts d'una del migdia, d'aquí mitja hora mal comptada, la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta convocatòria, com ara quins seran finalment els tres porters convocats, qui pot cobrir la baixa del blaugrana Fermín o què passarà amb jugadors que ara mateix estan lesionats, com Nico Williams o Mikel Merino. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i el Canadà. I el Barça femení tornarà demà al matí als entrenaments per acabar de preparar els dos partits de Lliga que encara li falten per jugar, tot i que el títol ja el van guanyar ara fa unes jornades. Dimecres s'enfrontarà la Reial Societat i diumenge al Madrid Club de Futbol Femení. Tot això després de la celebració d'ahir a les Fonts de Montjuïc de Barcelona pel títol de la Champions guanyat a Oslo, una festa en què van participar més de 10.000 seguidors. La de dissabte és la quarta Champions per les blaugranes, una fita a la qual, segons la capitana Alexia Putellas, cal donar molta rellevància.
7: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
6: I el City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. A l'acabar l'últim partit de la Premier, a l'Etihad Stadium, Guardiola es mostrava visiblement emocionat per aquest comiat.
8: It had been the huge honor to represent...
9: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club i sempre serà així. Us estimo molt.
8: I love you so much.
6: I mentrestant, a la sèrie italiana, un altre ex-blaugrana, Cesc Fàbregas, ha aconseguit classificar el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 en l'última jornada i de la derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que no s'hi jugava res.
0: 3Cat Info.
6: Aquí a la Lliga Espanyola, amb el descens ja consumat, el capità del Girona, Cristian Estuani, ha parlat a les últimes hores a través de les xarxes socials, on, entre altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entrever el seu comiat als 39 anys i després de 9 temporades al club gironí. D'altra banda, el Deportivo de la Coruña, entrenat pel català Antonio Hidalgo, torna a la primera divisió després de la seva victòria al camp del Valladolid. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa baixa a la primera ref després d'empatar al camp de les Palmes. L'equip aragonès no jugava en una tercera categoria del futbol espanyol des de l'any 1948. En bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'aler lituana Justi Josite no continuarà la temporada que ve a Fontejau. D'altra banda, el nou fitxatge de l'Uni Girona, la base asturiana Iliana Martín, ha fet les seves primeres declaracions després d'aterrar a Girona.
10: Iliana Martín es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
6: I a l'NBA, aquesta matinada, victòria a San Antonio de Oklahoma, 103-82, amb 33 punts i 8 rebots del jugador francès de San Antonio, Wembanyama. La final de la conferència Oest està empatada ara mateix a 2. La matinada que ve jugaran Cleveland i Nova York. Si els Knicks guanyen, es classificaran per la gran final perquè ara mateix dominen la final de l'Est per 3 victòries a 0.
0: 3Cat Info.
6: Més coses en tenis. A Roland Garros, avui debuten l'australià de Minyaur, el noruec Ruth i el francès Fis, entre d'altres, el torneig masculí. I a la categoria femenina destaquem els primers partits de Svitolina, Świątek i Rybakina. La catalana Marina Bassols jugarà dimecres partit de la segona ronda davant la russa Andrieva, que és la cap de sèrie número 8, després de superar i la primera ronda, guanyant la colombiana Emiliana Arango en dos sets. La tenista de Blanes va accedir al quadre principal de Roland Garros després de superar tres rondes de la fase prèvia. I el Mundial de Raids. Avui es disputa la primera etapa del desafiament Ruta 40 a l'Argentina, tercera prova del Mundial de l'Especialitat. La primera etapa és amb sortida i arribada a San Juan. En motos hi participa el català Edgar Canet. I en cotxes, Nani Roma i Àlex Haro, Dani Oliveras com a copilot de Carlos Sainz, Armand Montleón, copilot del japonès Miura, i Oriol Vidal de Litual Basiuskas. I en ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia, abans d'afrontar la última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder.
0: Trescat Info.

0: màxima expectació pel contingut que avui mateix pot transcendir del sumari del cas de suposada corrupció on apareix l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat de més d'un any i mig d'investigacions centrades en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'executiu de Pedro Sánchez i els partits esperen els nous detalls per definir estratègies. I l'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. L'informe qüestiona els indicis que apunta el jutge Peinado per deixar-la un pas de judici per corrupció. El papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que fa Lleó XIV a la seva primera encíclica feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar-ne els riscos. L'Iran veu progressos a les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. El brot es va declarar oficialment fa 10 dies. 5 persones han mort en accidents de trànsit des que va començar aquest pont de la segona Pasqua. En 3 dels casos, les víctimes són motoristes. Per avui està previst el gruix de l'operació tornada. I l'al·lèrgia alimentària es pot revertir. Des de l'Hospital Vall d'Hebron constaten que 9 de cada 10 persones que fan un tractament d'immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar els productes que els provocaven reaccions. A Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor, tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril. Les xifres de les primeres finques recol·lectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha de donar d'aquí a mitja hora la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta convocatòria, com ara quins seran els 3 porters convocats o qui pot cobrir la baixa del blaugrana Fermín. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester, el de Santpedor. Marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès. Mentrestant, Cesc Fàbregas classifica el Como italià per la Champions. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona anuncia la no continuïtat de l'alè lituana Juste Josité.
0: I el temps, domini del sol, amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució. A l'Alt Pirineu, les temperatures podran tornar avui a superar els 30 graus a l'interior i arribaran als 35 al Pla de Lleida. La calor es manté avui i demà, però augmentarà clarament dijous i divendres.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els indicis que situa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències s'acumulen a l'espera de conèixer el sumari del cas. Previsiblement serà avui. Els últims detalls que s'han sabut són 2 informes de l'UDEF amb què el jutge sosté la seva acusació i que apunten que Zapatero liderava a l'ombra una xarxa destinada a influir a l'administració a canvi de comissions. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: El PSOE i el govern espanyol aguanten la respiració a l'espera de saber més detalls de la suposada implicació de l'expresident Zapatero en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra al centre de la investigació. Els agents de la UDEF ho tenen clar, situen l'expresident al cim d'una xarxa d'influències, exercint un lideratge no visible però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci, Julio Martínez, va resoldre l'ajuda pública a favor de la companyia. Als seus informes, als quals ha tingut accés 3CAT Info, no es recullen missatges directes de Zapatero, però sí que hi ha referències constants entre els directius de Plus Ultra que s'hi refereixen com el PAN a Zapatero o el Zapa i que comenten la intervenció de l'expresident per donar una empenta a la resolució del rescat. A canvi del rescat de 53 milions d'euros, Plus Ultra hauria pagat a Zapatero una comissió de l'1% a través de l'empresa del seu soci Anàlisi Relevante. Però segons l'UDEF, l'expresident hauria ingressat entre 2020 i 2025 fins a 2,6 milions d'euros per diferents vies. Els investigadors dibuixen una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, l'agència What the Fab, que juntament amb Zapatero serien les principals beneficiaris de la trama, d'acord amb la tesi de l'UDEF.
0: Doncs bé, situem qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències. Amb aquesta informació de Pilar García i Albert Prat, amb el muntatge de Jordi Galbany.
4: Julio Martínez Martínez.
5: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
4: Rodolfo Reyes Rojas.
5: Principal accionista de Plus Ultra en línies aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
4: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
5: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
4: Ramón Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Venezuela.
5: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
4: Miguel Palomero de Juan.
5: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
4: María Gertrudis Alcázar.
5: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
4: I Cristóbal Cano.
5: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
4: Empreses.
5: Finance Boutique.
4: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
5: Anàlisi Relevante.
4: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
5: What the Fab SL.
4: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
5: I de la Consulenza Estratègica SL.
4: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
0: Doncs bé, no deixem les investigacions judicials perquè avui també hem conegut que la UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge, Juan Carlos Peinado, i conclouen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, doncs, els indicis del jutge Peinado, que ha deixat Gómez a un pas de judici per corrupció.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Passant 9 minuts de les 12, el Papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que fa Lleó XIV, la seva primera encíclica, feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar els seus riscos. En la presentació d'aquesta encíclica, que ha tingut lloc al Vaticà, el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, reivindicava un esperit crític davant la intel·ligència artificial.
6: La tècnica... L'ús de la tecnologia no es pot justificar únicament en la seva eficàcia ni tampoc en la seva velocitat per respondre.
0: El Papa també adverteix sobre el nou model d'esclavatge que està introduint l'ús de la IA i reclama solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó XIV cita com a determinats llocs del món es fan servir adolescents i nens per extreure elements necessaris de terres rares per mantenir el negoci de la intel·ligència artificial. Parlem ara de la guerra a l'Iran. Aquest país, l'Iran, veu progressos a les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. Ho ha assegurat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida a l'entesa per posar fi a aquesta guerra que s'allarga des de fa gairebé 3 mesos. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no ha descartat un acord avui, però ha reiterat que els Estats Units no es precipitaran a tancar-lo si no el satisfà i ha amenaçat en vies alternatives a la diplomàcia.
7: The president... El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Segons mitjans nord-americans, l'acord que està en discussió entre els Estats Units i l'Iran implicaria una extensió de l'alto el foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i també un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. Entre els punts més sensibles que s'han de negociar hi ha la disputa sobre si l'Iran es desplaça

0: El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país. El Líban i Israel no tenen relacions diplomàtiques, però van començar negociacions el mes d'abril amb la mediació dels Estats Units. Els dos països es reuniran a nivell militar aquest divendres i polític de cara a la setmana que ve. Més qüestions. 204 persones han mort ja a causa de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Hi ha més de 900 persones sospitoses d'haver contret aquesta febre hemorràgica, segons el director general de l'Organització Mundial de la Salut. Les autoritats congoleses redoblen els esforços per contenir el brot, que es va declarar el 15 de maig, causat pel virus Bundibugyo, contra el qual actualment no hi ha ni vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25% i el 90%, segons l'OMS. Aquí a casa nostra, superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpies. La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com ara urticària, ofegaments o fins i tot anafilaxi, que és un xoc greu que pot arribar a causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de la Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
1: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
0: I un cop a casa el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que ja tolera durant anys. Un home ha mort aquest matí en un incendi en un local a Cabrera de Mar, al Maresme. Quatre dotacions dels bombers s'han desplaçat fins al sinistre, uns baixos d'un edifici que s'havia habilitat com a habitatge. L'espai acumulava gran quantitat de ferralla en el seu interior. La víctima ha quedat atrapada al local, que acaba totalment calcinat. L'operatiu ha activat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. I encara una darrera qüestió abans d'obrir àrea de servei. De fet, és una qüestió que afecta el trànsit. És la situació que han patit a les carreteres catalanes aquests darrers dies, en aquests tres dies de pont concretament de la segona Pasqua, on han mort cinc persones, tres de les quals motoristes. El darrer accident s'ha registrat a Polinyà, al Vallès Occidental, quan una motocicleta ha col·lidit frontalment amb un turisme. Ahir també va perdre la vida un altre motorista a Garriguella, a l'Alt Empordà, i dissabte un altre a Brull, a Osona. A més, ahir també hi va haver dues víctimes mortals en una col·lisió entre un turisme i una furgoneta a Jorba, a l'Anoia. Des de principi d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. Durant tota la jornada d'avui, el Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una de les vies on s'esperen més retencions és una vegada més la P7, que s'ha tallat momentàniament en sentit sud aquest matí a causa d'un accident a l'altura de Roda de Barà, al Tarragonès, amb un camió accidentat. Doncs hem arribat a un quart d'una, precisament fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora comença l'operació tornada d'aquest pont de la segona Pasqua, com ara deies. De moment, en aquests moments tenim trànsit dens a la P7 a Santa Maria de Palautordera sentit sud i com a conseqüència a la C35, que circula paral·lela a la P7 en aquest mateix punt. També a la B25 a Sant Boi, direcció cap a la C32, que també registra densitat sentit Tarragona. I recordem que segueixen les retencions a la C15 entre Olèrdola i Canyelles, direcció Vilanova i la Geltrú, en aquest cas per un accident. Hi ha un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, recordem que l'avaria d'un tren a Rodalies afecta la circulació a la R2 Sud de Bellvitge al Prat de Llobregat. Segons Renfe, ara ja s'ha retirat el tren avariat i se circula per les dues vies, però encara hi ha demores d'uns 40 minuts. És tot de moment.
0: El temps. Francesc Mauri.
3: La calor d'estiu, anòmala per l'època, es manté aquesta tarda i es mantindrà tota la setmana. I atenció a la possibilitat que encara augmenti d'una forma més descarada entre dijous i divendres. De moment, termòmetre estable.

0: tot i que la propera nit pot baixar un parell o tres de graus la temperatura mínima. Domini del sol aquesta tarda, algunes nuvolades al Pirineu i de cara a demà domini del sol a tot arreu, només amb algun núvol molt poc important, sempre de tarda al Pirineu. No es descarta alguna boira marítima localitzada.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Passant un parell de minuts d'un quart d'una, continuem amb més notícies. Ara ho sentíem a la previsió del temps. La calorada està afectant bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus a Àustria, Croàcia, Sèrbia, França o el Regne Unit. I ja ha donat nits tropicals a Catalunya. Dissabte a l'Observatori Fabra i aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona i a Sitges els termòmetres ja s'han situat per sobre dels 20 graus, el punt a partir del qual es considera nit tropical. Al Regne Unit les autoritats sanitàries mantenen avisos per l'impacte de la calor en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra, on la gent ja està impressionada pel que estan vivint.
4: Està bé que faci calor, però em falta molta més de la que tocaria aquí al Regne Unit i això em preocupa perquè, òbviament, demostra que l'escalfament global és una realitat, sense cap dubte.
5: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor. Em puc protegir amb la crema solar, però fa molta calor.
3: La previsió indica que la situació encara pot empitjorar durant el dia d'avui. Els termòmetres s'enfilaran fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar, en aquest cas, les previsions de cara a aquest mes actualment fixat en 32,8 graus. A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groga per l'onada de calor que avui farà pujar els termòmetres fins a 35 o 36 graus a la meitat nord del país i també al sud-oest. Doncs bé, a raó d'aquesta calor, s'ha avançat la campanya del cereal a Ponent, que ja ha arrencat. Les màquines segadores ja treballen a les zones de secà del Segrià, amb xifres de quilos i preus similars a les de l'any passat. La diferència, però, és que els costos s'han disparat arran de la guerra al Pròxim Orient, sobretot pel que fa al combustible i als adobs. Lleida, Estela Busoms.
6: Estem parlant d'uns 4.500 quilos per hectàrea i preus al voltant dels 200 euros la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment en aquestes primeres finques el resultat és força bo. També hi han ajudat les pluges de l'hivern i la primavera. Ho explica la CN el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
7: Les perspectives se veuen els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
6: El president de Saja, Pere Roquer, assenyala un altre factor que de forma recurrent fa baixar la collita en algunes zones de les comarques de Ponent.
8: Tindre en compte també la fauna cinegètica que ha destrossat molts camps de diverses comarques d'aquí de Lleida, sobretot per la culpa de la fauna del conill, que tant afecta a diferents comarques d'aquí la província de Lleida.
6: No obstant això, des d'Unió de Pagesos alerten que els preus són similars, però que els costos de producció s'han disparat. Per tant, al final, els números per als productors no seran bons. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora Santi Caudevilla, responsable del sector del sindicat agrari.
9: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
6: També alerta que la calor tan intensa d'aquest final de maig sí que tindrà efectes negatius en la collita que encara no hagi començat, sobretot a les zones de regadiu.
3: Us expliquem ara que han detingut dos suposats piròmans a Reus al Baix Camp. Se'ls vincula amb diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola. Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial. Tarragona, Manel Sastre.
10: Els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de tres petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre en una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova d'Escornalbou i els altres tres en zones forestals de l'Argentera, Pratip i Coll de Jou. Els haurien provocat de manera consecutiva el 23 d'abril. Mossos i agents rurals van detectar set focus en aquests incendis que van cremar poc més de 600 metres quadrats, però amb un risc potencial d'incendi de fins a 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar aquests dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre foc provocat, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros.

0: Espies britànics, cosmonautes russos, animació italiana, també nens abandonats a Barcelona i pilots i hostesses nord-americans. Tot això, les estrenes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu aranya Spider-Noir. Òscar Callau.
1: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel i els seus enemics es presenten aquí com un detectiu privat que lluita contra els gàngsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres.
2: Yes, actually, a private dick.
1: Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. No van poder explicar què feien a Barcelona, d'on venien ni qui eren els seus pares, i van ser adoptats per una família catalana. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. Una història d'astronautes, enginyers, aeroespacials i espies dels anys 60 contada des de dins del teló d'acer. També trobem espies russos, però actuals, a la sèrie que estrena dijous Movistar Plus, Servicio Secreto, una història de conspiracions internacionals protagonitzada per un agent de l'MI6 britànic, cap de l'oficina de Rússia, que ha de desenmascarar un polític britànic aspirant a primer ministre que podria ser un actiu rus, amb Gemma Arterton, de protagonista.
3: Surprise! We are going on a jet.
4: What?
1: John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV de només 61 minuts sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. L'actor i pilot relata un vol nocturn entre Nova York i Los Angeles ple d'aventures amb les hostesses, el comandant i els passatgers més sorprenents. Acabem amb el dibuixant italià Zero Calcare, que torna a Netflix amb la sèrie d'animació Por Quattro Perras per retratar els problemes existencials de la generació nascuda als anys 80. Després de Cortar por la línea de puntos i Este mundo no me hará mala persona, a partir de dimecres ens presenta Zero i el seu amic Armadillo en una crisi provocada per la fallida econòmica del seu bar.
0: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
5: Bon dia. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha de donar ara, a 2:15 del migdia, la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta convocatòria, com ara quins seran els tres porters seleccionats, qui pot cobrir la baixa del blaugrana Fermín, o què passarà amb jugadors que ara mateix estan lesionats com Nico Williams o Mikel Merino. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El Barça femení té avui jornada de descans i tornarà demà al matí els entrenaments per acabar de preparar els dos partits de Lliga que encara li falten per jugar, tot i que el títol ja el va guanyar ara fa unes jornades. Dimecres s'enfrontarà la Reial Societat i diumenge al Madrid Club de Futbol Femení. Tot això després de la celebració d'ahir a les Fonts de Montjuïc de Barcelona pel títol de la Champions guanyat a Oslo, una festa en què hi van participar més de 10.000 seguidors. La de dissabte és la quarta Champions per les blaugranes, una fita a la qual, segons la capitana Alexia Putellas, cal donar molta rellevància.
6: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: 3CAT Info.
5: El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al capdavant del club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals destaquen 6 Premier League i una Champions. A l'acabar l'últim partit de la Premier a l'Etihad Stadium, Guardiola es mostrava visiblement emocionat per aquest comiat.
7: It had been the huge honor to represent...
8: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club i sempre serà així. Us estimo molt.
5: I love you so much. I mentrestant, a la sèrie italiana, un altre exblaugrana, Cesc Fàbregas, ha aconseguit classificar el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 i de la derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que ja no s'hi jugava res.
4: Trescat Info.
5: Aquí, a la Lliga Espanyola, amb el descens ja consumat, el capità del Girona, Cristian Estuani, ha parlat a les últimes hores a través de les xarxes socials, on, entre altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat als 39 anys i després de 9 temporades al club gironí. D'altra banda, el Deportivo de la Coruña, entrenat pel català Antonio Hidalgo, torna la primera divisió. L'equip gallec no jugava a primera des del 2018. En canvi, el Saragossa ha baixat a la primera ref. L'equip aragonès no jugava en una tercera categoria del futbol espanyol des de l'any 1948.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: Més coses en bàsquet. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Juste Josite no continuarà la temporada que ve a Fontejau. El nou fitxatge de l'Uni Girona, mentrestant, la base asturiana Iliana Martín ha fet les seves primeres declaracions després d'aterrar a Girona.
9: Iliana Martín es una persona muy competitiva que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
5: I a l'NBA, aquesta matinada, victòria de San Antonio davant Oklahoma per 103-82 amb 33 punts i 8 rebots del jugador francès de San Antonio, Wembanyama. La final de la Conferència Oest està empatada ara mateix a 2. La matinada que ve jugaran Cleveland i Nova York. Si els Knicks guanyen, es classificaran per la gran final perquè ara mateix dominen la final de l'Est per 3-0. En tennis, a Roland Garros, avui debuten l'australià Demiñaur, el noruec Ruud i el francès Fiss, entre d'altres. Això al torneig masculí. I a la categoria femenina destaquem els primers partits de Svitolina, Świątek o Rybakina. La catalana Marina Bassol jugarà dimecres partit de la segona ronda davant la russa Andrieva, que és la cap de sèrie número 8, després d'ahir superar la primera ronda guanyant la colombiana Emiliano Arango en 2 sets. I el Mundial de Raids, avui es disputa la primera etapa del desafiament Ruta 40 a l'Argentina, tercera prova del Mundial. La primera etapa és amb sortida i arribada a San Juan. En motos hi participa el català Edgar Canet i en cotxes Nani Roma amb Alex Haro, Dani Oliveras com a copilot de Carlos Sainz, Armand Moleón copilot del japonès Miura i Oriol Vidal del lituà Vasiuska.

0: 3Cat Info.
1: Hem arribat a 1:15 i a aquesta hora estem pendents del contingut que avui mateix pot transcendir del sumari del cas de suposada corrupció on apareix l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat de més d'un any i mig d'investigacions centrades en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També us hem explicat que el papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que fa Lleó XIV en la seva primera encíclica feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar-ne els riscos. A partir d'ara també us parlarem de la xifra rècord de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers es van allotjar el mes passat en establiments hotelers del país. Pràcticament 2/3 són visitants estrangers amb una mitjana d'estada de més de 2 nits i en Barcelona com a gran pol d'atracció. També que la Guàrdia Urbana de Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial de diferents èpoques que es trobaven al domicili particular d'un arqueòleg de Torredembarra. Se l'investiga per presumpte delicte d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó. Pel que fa als esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, dona avui la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol.
2: Ho farà ara, 1:15. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta convocatòria, com ara quins seran els 3 porters seleccionats qui pot cobrir, per exemple, la baixa del lesionat blaugrana, Fermín.
1: I el temps, domini del sol, temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu. Les temperatures podran tornar avui a superar els 30 graus a l'interior, els 35 al Pla de Lleida, la calor es manté avui i demà, però augmenta clarament dijous i divendres. Passant un parell de minuts de 1:15, els indicis que situen l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències s'acumulen a l'espera de conèixer el sumari del cas, previsiblement avui. Els últims detalls que s'han sabut són 2 informes de l'UDEF amb què el jutge sosté la seva acusació i que apunten que Zapatero liderava a l'ombra una xarxa destinada a influir a l'administració a canvi de comissions. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: El PSOE i el govern espanyol aguanten la respiració a l'espera de saber més detalls de la suposada implicació de l'expresident Zapatero en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra al centre de la investigació. Els agents de l'UDEF ho tenen clar, situen l'expresident al cim d'una xarxa d'influències exercint un lideratge no visible però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci Julio Martínez va resoldre l'ajuda pública a favor de la companyia. Als seus informes, als quals ha tingut accés 3Cat Info, no es recullen missatges directes de Zapatero, però sí que hi ha referències constants entre els directius de Plus Ultra que s'hi refereixen com el pan a Zapatero o el Zapa i que comenten la intervenció de l'expresident per donar una empenta a la resolució del rescat. A canvi del rescat de 53 milions d'euros, Plus Ultra hauria pagat a Zapatero una comissió de l'1% a través de l'empresa del seu soci Anàlisi Relevante. Però segons l'UDEF, l'expresident hauria ingressat entre 2020 i 2025 fins a 2,6 milions d'euros per diferents vies. Els investigadors dibuixen una xarxa de societats entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, l'agència What the Fab, que juntament amb Zapatero serien les principals beneficiaris de la trama, d'acord amb la tesi de l'UDEF.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. Aquesta és la reflexió que fa Lleó XIV a la seva primera encíclica feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar els seus riscos. En la presentació d'aquesta encíclica, que ha tingut lloc al Vaticà, el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, reivindicava un esperit crític davant la intel·ligència artificial.
4: L'ús de la tecnologia no es pot justificar que únicament en la seva eficàcia ni tampoc en la seva velocitat per respondre.
1: El papa també adverteix que l'accés i control d'aquesta tecnologia agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres i alerta de la concentració de poder en les mans de les grans empreses tecnològiques. Una preocupació que comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa Anthropic, dedicada a la investigació en intel·ligència artificial i que també ha assistit a la presentació d'aquesta encíclica.
5: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
1: El Papa també reclama solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó XIV cita com a determinats llocs del món es fan servir adolescents i nens per extreure elements necessaris de terres rares per mantenir el negoci de la intel·ligència artificial. Doncs bé, a petita escala, aquí a casa nostra, l'Institut Paralà de l'Alt Empordà atura l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-ho, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Paralà de Núria Peraire.
6: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
7: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: «Uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT». Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic: 12 anys? Si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares, i va ser quan vam dir: «Ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?».
6: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma part del grup d'IA del centre.
8: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feina. És que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien. No estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosis col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir: «No estan aprenent res». I va ser com dir: «Vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir».
6: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles, que s'han hagut de prohibir.
9: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. Llavors, això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
6: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
10: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà algo així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
6: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Continuem amb més notícies. Almenys dues persones han mort en atacs ucraïnesos contra regions frontereres russes, segons les autoritats locals. Una de les accions ha afectat la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han atacat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna, amb el resultat de 2 morts i 16 ferits, segons un balanç del governador. També hi ha hagut ferits pel llançament de projectils i aparells en altres regions. Han estat la continuació del bombardeig ahir de Kiev amb un míssil hipersònic i centenars de drons, que va deixar 4 morts i un centenar de ferits. Es tracta d'un dels atacs més durs contra la capital en els 4 anys de guerra. I destituir l'alcalde de la ciutat de Cracòvia gràcies a un referèndum convocat ahir per l'oposició, un fet inèdit a la història de la democràcia a Polònia en una ciutat tan gran. Segons el recompte difós avui, pràcticament el 98% dels vots van ser contra Aleksander Miszalski, una figura rellevant del partit del president Donald Tusk. Aquest tipus de consultes són difícils de convocar i validar a causa dels requisits que tenen, i fins ara només havien prosperat en pobles petits. Mentre el govern ha intentat treure ferro el resultat dient que es tracta d'un assumpte estricte local, des de l'oposició magnifiquen aquesta derrota. La construcció del metro, les restriccions a la mobilitat i els permisos per a l'hostaleria en parcs públics han generat moltes crítiques entre els habitants de Cracòvia, la segona ciutat del país. Haurà de convocar eleccions en un termini màxim de 3 mesos. I un tribunal d'Indonèsia ha condemnat avui a 3 anys i mig de presó el capità del vaixell que va naufragar en aquell país a finals de l'any passat, on van morir 4 membres d'una família valenciana. L'embarcació es va enfonsar al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell perquè durant la vista, s'ha demostrat que no va controlar el timó i el va deixar al cap de màquines, que no tenia titulació. A aquest membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. 5 minuts i arribarem a 3:15. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. El 2025 se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior havien sigut 217. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ho atribueix al fet que la regulació actual desincentiva l'especulació.
11: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que, amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, és prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb aquestes mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè es lloguen pisos més petits. Pel que fa als lloguers de temporada, l'informe assegura que el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300 i això és un 58% menys que el trimestre anterior. Seguim amb dades. Ara de turisme. Xifra rècord a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers van fer estada en establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons els registres de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers i el 37% residents a l'Estat. L'estada mitjana va ser de 2 nits i mitja i la tarifa mitjana de 133 euros, que és un 7,5% més que l'abril del 2025. La ciutat de Barcelona va ser la principal destinació d'aquests visitants. S'hi van allotjar més de 840.000 persones. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers, i en tots dos casos els turistes estrangers superen els de l'Estat. En canvi, a la Costa Daurada, que va rebre 330.000 visitants, n'hi va haver més d'espanyols que no pas d'internacionals. I ara anem cap a Tarragona, una notícia que us avançàvem en el sumari. Han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i a municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha 1 miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que hi havia una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Capitu de Tarragona, penjada en un bar de Torredembarra. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material.
13: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració, i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
12: L'home va acumular unes 300 caixes de material que calia inventariar, datar i estudiar per redactar les memòries de les excavacions que després havia d'entregar a la Generalitat. Mai es va lliurar res de tot això. Entre el material localitzat, una àmfora romana, epigrafies romanes també, a més d'un 1 miler de monedes de coure que van ser acunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'home està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni.
1: I alerta i indignació a Esterri d'Àneu després de la mort d'almenys 12 gats enverinats en només 2 dies. També hi ha 4 gossos afectats, 2 dels quals han quedat en estat greu després d'ingerir menjar en verí dipositat en diferents punts del municipi. Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
14: L'Ajuntament ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals després de detectar pinso i trossos de pollastre amb substàncies tòxiques repartits deliberadament en carrers i espais públics del poble. Les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se de raticida. La situació ha generat preocupació entre els veïns i els propietaris d'animals domèstics. El consistori fins i tot ha recomanat evitar que les mascotes surtin al carrer mentre no es controli la situació. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, assegura que s'està treballant per intentar identificar identificar l'autor dels fets i retirar qualsevol resta d'aquest menjar contaminat de la via pública.
15: El verí, que no sabem encara quin verí, estem pendents de rebre les proves, doncs si querem molt fulminant a gats i després a gossos, doncs una cinquena de gossos sí que han patit també les conseqüències d'aquest verí, no? Encara continuem dient que s'ha de vigilar perquè encara no ha passat tot aquest episodi, i després els Mossos en diguin el tipus de verí i el que ha sigut el que ho ha causat, doncs també ho farem públic.
14: Mentrestant, els agents rurals ja han recollit mostres del material trobat per analitzar-ne el contingut, mentre continua la investigació policial. L'Ajuntament recorda que l'enverinament d'animals és un delicte i reclama col·laboració ciutadana per evitar nous casos al municipi.
1: Tres quarts d'una, tornem a fer un cop d'ull a carreteres, transports públics. Avui recordem operació tornada, sapiguem com ho tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
16: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora, trànsit fluït encara a bona part de les carreteres. Sí que hi ha alguns punts amb una mica més d'intensitat a l'AP7, a la Roca del Vallès, sentit sud, a la B25, a Sant Boi, direcció cap a la C32, i encara a la C15, entre Olèrdola i Canyelles, direcció Vilanova i la Geltrú, on per un accident hi ha un carril tallat. Per cert que, coincidint amb aquest inici de l'operació tornada del pont de la Segona Pasqua, ja és obert el carril Busbau de la C58 amb un cada sentit Barcelona per tots els vehicles menys els camions. I pel que fa al transport públic, recordem que a l'R2 Sud hi ha demores d'uns 30 minuts per l'avaria d'un tren ja resolta. És tot de moment.
0: El temps.
1: Crònica del Francesc Mauri.
17: Tarda de sol contundent i de calor també contundent, de ple estiu de moment estable, valors elevats entre els 25 i 30 graus a gran part de Catalunya, però a l'interior superant amb comoditat els 30 graus i en alguns punts de ponent acostant-se als 35, al voltant de 33-34 de màxima. De cara a la propera matinada podria baixar una miqueta la temperatura, lleugera i transitòriament. Aquesta tarda amb sol, nuvolades al Pirineu, i demà amb sol, amb vent encalmat i amb una tarda també assolellada a tot el país. Només algun núvol poc o molt poc important al Pirineu. Atenció a un possible augment més notable de la temperatura entre dijous i divendres.
0: Trescat Info.
18: Dimecres, Cuenta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
19: Sargent Tomàs Morado Muñí.
20: El teu avi va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
21: A ell l'investiguen per comunista.
19: Què dius?
20: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
19: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
18: Quanta guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per a la gala de la setmana que ve, en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat aquesta emissora que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional. Òscar Callau.
22: Font és advocat i aficionat a la gastronomia sense relació professional amb la restauració i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, mort al desembre. Durant el seu mandat, fins al 2030, vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris del conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional i saludable de la cuina catalana.
23: Forta presència, en aquest cas del seu president i la seva junta directiva, al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
22: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge de Catalunya com a destí gastronòmic internacional a través de publicacions, homenatges a restauradors, visites de la Junta a restaurants i productors d'aliments i trobades gastronòmiques. La més notable és la gala anual que s'alterna entre Barcelona i altres punts del territori per lliurar els premis de l'Acadèmia, que es fa el 3 de juny al Palau de Pedralbes.
23: La gent ve a Catalunya a menjar, venen a Barcelona a menjar, i venen d'Amèrica i de Nova Zelanda i venen d'Andorra. La fortalesa de la nostra gastronomia, dels nostres restaurants, del nostre sector primari, no està previst que ens l'acabem. Ara tampoc podem morir d'èxit, Hem de seguir treballant, i aquesta és una de les coses que fa també l'Acadèmia.
22: L'anterior edició de la gala va guardonar el xef Fermí Puig a títol pòstum per la divulgació de la cuina catalana clàssica, Marc Gascons en la categoria de cuina innovadora i Moja Quac com a xef revelació.
1: I ara una recomanació, però amb videojocs. L'Estudio Interactive llança aquest dimecres l'esperat videojoc 007 First Light, una aventura d'acció i espionatge que reimagina els orígens d'un jove James Bond. El títol, que s'estrenarà per a les principals plataformes, compta amb segell català, ja que una part important del seu desenvolupament s'ha coordinat des de la seu de la companyia a Barcelona, Montse Mas.
2: Do you have an appointment?
3: The name's Bond.
2: James Bond. He's with me.
4: Des de l'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, s'ha liderat bona part d'aquest ambiciós projecte internacional. El dissenyador principal del joc, Eduard López, ha destacat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que ara és un bon moment per treure'l al mercat.
5: La manera que treballem a IO és que tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. Aleshores, teníem ganes de fer un bon joc per començar i volem fer un bon joc de James Bond. Aleshores, la responsabilitat és realment molt alta.
24: Jet lag gets me every time.
25: She's not your friend, Bond. She's an asset.
4: Aquesta vegada els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys, inspirat en el jove actor irlandès Patrick Gibson, en una aventura de 20 hores de durada, amb diferents nivells de dificultat i que barreja tots els elements.
5: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge. Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tindrem tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi? Això ho faria el James Bond? Com ho faria el James Bond?
4: El videojoc estarà disponible per a PC, PlayStation 5, Xbox i la nova Nintendo Switch 2. De moment, el joc no disposa de versió en català, però els seus creadors esperen que la puguin incloure ben aviat.
1: Anem ara cap a la Vall d'Aran. Tres farsanes públiques de l'est s'han vestit d'història, patrimoni i cultura popular gràcies a tres grans murals. D'aquesta manera, el municipi de Baix Aran ha entrat a formar part d'un festival itinerant que combina aquest art amb la realitat augmentada. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
26: Sí, els murals que ja s'han pintat en una de les façanes de l'Ajuntament, també a la nau municipal i en un antic alberg, donaran vida a l'antic pas duaner del municipi, a la festa de la Quilla de l'Aro o a l'ofici de ferrador. Només caldrà llegir un codi QR amb el mòbil per tal que els personatges del mural prenguin vida i ens expliquen en diferents idiomes el context d'aquella imatge. Formen part del Graftec Fest. En Jaume Junquer n'és un dels impulsors.
27: El que fem és transformar espais en experiències a través de murals interactius, on espais que no aporten cap valor, que poden estar en blanc, es transformen a través de murals interactius en espais que aporten un valor, que és un valor artístic, tecnològic, cultural i turístic.
26: La combinació de l'art analògic amb el virtual és una forma única d'explicar el patrimoni del poble, segons l'alcalde de l'Est, Andreu Cortés.
28: És una manera de preservar, no?, d'entendre un moment històric de millors circumstàncies que anaven a tur, no?, i que ha condicionat també l'Est, la seva història va lligada a la Termiera i a la Berta Bellua manera de metre en valor actius del poble.
26: El Festival Graftec, que és present a la demarcació de Lleida en municipis com Vilaller, Os de Balaguer, Sort o Rialp.
1: I cap de setmana casteller al Pirineu, els veïns dels municipis de Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, i de Taüll, a la Vall de Boí, van gaudir per primera vegada d'aquesta tradició amb una diada protagonitzada pels Verds, de Vilafranca, Alba Mor.
29: El cap de setmana no només va ser històric pel territori, sinó també per la colla castellera que mai abans havia actuat en aquestes zones. Històric també el fet d'agermanar dos patrimonis per la UNESCO en una actuació a l'església de Sant Climent de Taüll. En parla l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.
30: Sí, la primera vegada que venen castells, el que fem
3: més unir dos patrimonis, el romànic i els castells, amb els castellers de Vilafranca. Per tant, molt contents d'aquesta unió, d'aquest dia fantàstic i d'aquests castells que hem pogut gaudir.
29: En el marc de la gira pel Pirineu de Lleida, els Verds van mobilitzar uns 240 castellers.
1: Esports. I arribarem a una amb tota l'actualitat esportiva amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
6: Bon dia, bona hora. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet oficial fa ben pocs minuts a la llista de 26 jugadors que aniran al pròxim Mundial de Futbol. De la Fuente ha convocat fins a 8 jugadors del Barça per jugar aquest pròxim Mundial. A la llista hi són Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més: David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Marc Cucurella del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors destaca el fet que no hi ha cap jugador del Madrid. Finalment, a la convocatòria hi ha entrat el porter del Barça, Joan García, juntament amb Unai Simón, de l'Atlètic Club de Bilbao, i, com dèiem, David Raya, de l'Arsenal. De la Fuente ha parlat sobre aquest fet.
7: Pues, también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
6: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors, 9 jugadors en concret, de suport, que reforçaran els entrenaments previs a aquest Mundial. En aquesta llista de suport hi ha el blaugrana Marc Bernal o el català de la Reial Societat Sergio Gómez. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i el Canadà.
1: Trescat Info.
6: El Barça femení té avui jornada de descans i tornarà demà al matí als entrenaments per acabar de preparar els dos partits de Lliga que encara li falten per jugar, tot i que el títol ja el va guanyar ara fa unes jornades. Dimecres s'enfrontarà la Reial Societat i diumenge al Madrid Club de Futbol Femení. Tot això després de la celebració d'ahir a les Fonts de Montjuïc de Barcelona pel títol de la Champions guanyat a Oslo, una festa en què van participar més de 10.000 seguidors. La de dissabte és la quarta Champions per les blaugranes, una fita a la qual, segons la capitana Alexia Putellas, cal donar molta rellevància.
8: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
6: El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. A l'acabar l'últim partit de la Premier, a l'Etihad Stadium, Guardiola es mostrava visiblement emocionat per aquest comiat.
9: It had been the huge honor to represent...
10: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club i sempre serà així. Us estimo molt.
6: I mentrestant, a la sèrie italiana, un altre ex-blaugrana, Cesc Fàbregas, ha aconseguit classificar el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese a l'última jornada per 1-4 i de la derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que no s'hi jugava res.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Aquí a la Lliga Espanyola, amb el descens ja consumat, el capità del Girona, Cristian Estuani, ha parlat a les últimes hores a través de les xarxes socials, on, entre altres coses, diu que està orgullós d'haver defensat els colors del Girona i d'haver viscut moments increïbles amb l'afició. Unes paraules que deixen entreveure el seu comiat als 39 anys i després de 9 temporades al club gironí. I en bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'aler lituana Juste Josite no continuarà la temporada que ve a Fontejau. D'altra banda, el nou fitxatge de l'Uni Girona, la base asturiana Iliana Martín, ha fet les seves primeres declaracions després d'aterrar a Girona.
11: Iliana Martín és una, Es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
6: I a l'NBA aquesta matinada, victòria de San Antonio davant Oklahoma 103-82 amb 33 punts i 8 rebots del jugador francès de San Antonio, Wembanyama. La final de la conferència oest està empatada ara mateix a dues victòries. La matinada que ve jugaran Cleveland i Nova York. Si els Knicks guanyen, es classificaran per la gran final, perquè ara mateix dominen la final de l'est per 3-0.
12: 3CAT Info.
6: En tenis, a Roland Garros, avui debut en l'australià de Minyaur, el noruec Ruth i el francès Fiss, entre d'altres el torneig masculí. I al femení destaquem els primers partits de Svitolina, Świątek i Rybakina. La catalana Marina Bassol jugarà dimecres partit de la segona ronda davant la russa Andrieva, que és la cap de sèrie número 8. Tot això després que ahir guanyés la primera ronda superant la colombiana Emiliana Arango en 2 sets.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: 5 morts aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu a 150 municipis catalans, la majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona, i encara no s'ha acabat aquesta operació tornada. 5 morts, i d'aquests 3 són motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, enviava aquest missatge a aquest col·lectiu.
2: Que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals.
1: 20 motoristes morts de les 49 persones que en el que portem d'any han perdut la vida a les carreteres catalanes.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs comprovem si hi ha incidències importants en aquesta operació tornada. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim?
3: Doncs de moment sense cues destacades. Sí que hi ha alguns punts amb una mica més d'intensitat ja a la P7, a la Roca del Vallès, sentit sud, a la C31, a Castelldaro, direcció Llagostera, i a la C15, entre Olèrdola i Canyelles, direcció Vilanova i la Geltrú, en aquest cas per un accident que talla un carril.
1: Aquest dilluns 25 de maig, festiu, a alguns municipis catalans és notícia el trànsit i també el temps. No som ni al mes de juny i ja hem tingut les primeres nits tropicals de la temporada a Catalunya, i la previsió és que encara pugi més la temperatura. Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, però això serà dijous i divendres, quan podríem acostar-nos als rècords històrics de temperatura en un mes de maig, que daten de maig del 2022. Llavors, alguns punts de Catalunya es van acostar als 38-39. Això pot passar dijous i divendres, sempre ponent, no passa la costa. I, de moment, el que tenim és una altra dosi marcada aquesta tarda i també de cara a demà, de calor, que no afluixa, tot i que la propera nit potser baixin un parell de graus les temperatures transitòriament. I, evidentment, el sol protagonista.
1: Doncs la calor justament ha fet avançar la campanya del cereal a ponent. Quim Balaguer, bon dia.
5: Bon dia, Estel. Les màquines segadores ja han començat a treballar a les zones de secat. De moment tot apunta que serà una collita estàndard.
6: Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
1: I atenció amb aquesta notícia que arriba des de Tarragona. Han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona mateix i també en municipis de la Rodalia.
5: Es va començar a investigar arran d'una placa de ceràmica d'un edifici històric que estava penjada en un bar de Torredembarra.
7: El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat.
5: En aquestes 300 caixes hi havia un miler de monedes de la Guerra del Francès i una àmfora romana.
1: Us parlarem també de la iniciativa que han tingut a l'Institut de Peralada, a l'Alt Empordà. Han deixat de fer servir eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe i han començat a fer un manual d'ús amb la col·laboració de l'Observatori d'Ètica de la IA a Catalunya.
5: Per unificar criteris sobre quan i com fer-la servir amb els alumnes i evitar situacions com aquesta.
8: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: uah, els alumnes de primer d'ESO s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT. Ja em pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic, si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares.
1: I al Penedès tenen polèmica pel nom d'un vi.
5: Sí, el Macabeu.
9: Vam triar Judas Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble.
5: Però Macabeu també és una varietat de raïm, per això l'Institut Català de la Vinya i el Vi vol impedir que es pugui continuar comercialitzant amb aquest nom, si cal, per la via judicial.
1: I pel que fa als esports, què explicarem avui? Eudald del Serra, bon dia.
10: Bon dia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente convoca 8 jugadors del Barça per jugar al pròxim Mundial. A la llista hi són Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. Després del descens a segona divisió, el Girona reflexiona sobre què ha de passar al futur i quines decisions han de prendre de cara a la pròxima temporada. Derrota contundent del Caio Post Lleida en l'últim partit de la temporada a l'ACB davant l'Andorra, jugat al Barris Nord. i Elia Canales aconseguir la medalla de plata al Campionat d'Europa de tir amb arc celebrat en Antalya, Turquia. La tiradora de Constantí també s'ha emportat la medalla de bronze a la categoria d'equips mixtos.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario avui al control central. És la 1:05. Comencem.
0: Catalunya al dia.

0: Comencem amb males xifres. 5 persones han mort a les carreteres catalanes des de divendres, 3 de les quals són motoristes. És un balanç que encara no és definitiu, no és complet, d'aquest cap de setmana llarg, perquè a molts municipis del país avui és festa. S'espera que aquesta tarda les vies catalanes tinguin encara una forta presència de vehicles que tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia. L'últim accident mortal ha passat aquest matí a Polinyà, al Vallès Occidental, quan una motocicleta ha xocat frontalment amb un turisme. Ahir també va perdre la vida un altre motorista a Garriguella, a l'Alt Empordà, i dissabte un altre al Brull, a Osona. A més, ahir també hi va haver 2 víctimes mortals en una col·lisió entre un cotxe i una furgoneta a Jorba, a l'Anoia. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, demana prudència en aquests 3 àmbits i apel·la sobretot als motoristes.
2: A l'autopista, respectar distància de seguretat. Els vehicles han d'estar en perfecte estat perquè, si no, l'avaria és l'avantsala d'un accident i d'un sinistre. I 3, especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals.
1: Des de principi d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant tota la jornada d'avui, el Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Una de les vies on s'esperen més retencions és novament la P7.
0: I la calorada que afecta bona part d'Europa ja ens ha deixat les primeres nits tropicals a Barcelona i Sitges, i si es compleixen les previsions, començarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana, perquè els termòmetres continuaran pujant. Ara ens deia en Francesc Mauri que a finals de setmana, sobretot a Ponent, s'enfilarien de valent. Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia. Dissabte a la nit, els termòmetres de l'Observatori Fabra ja van marcar 20,3 graus i aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona i a Sitges s'han situat als 20,5. Les nits tropicals s'incrementen a un ritme d'entre 4 i 6 nits per decenni. Cada cop comencen abans i en tenim durant més mesos. En tot l'any passat, al Raval, en van comptar 109 i a l'Observatori Fabra 62. Esther Batalla forma part de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat.
4: Que hi ha hagut un canvi, les nits tropicals cada vegada són més, fins i tot s'arriba més fàcilment a les nits tòrrides i costa molt de que la calor diurna s'acabi de dissipar durant la nit. Clar, principalment ha augmentat en les grans àrees urbanes i després, sobretot, doncs, en un context general de canvi climàtic.
3: La calorada que estem patint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja, que podrien refrescar l'ambient. No hi ha cap senyal que la situació hagi de millorar.
4: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs de tot el mes, i la primera setmana ja està per sobre. Podrem parlar de temperatures que entre divendres i dissabte a zones de Ponent marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més, acostant-se als 40.
3: Aquesta pujada de temperatures, que ens situa abans d'hora ple estiu, afectarà pràcticament tota la península.
0: Doncs una calor que té també incidència al camp ha fet avançar la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com el Fes, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I aquest és un cultiu sensible a les altes temperatures. Hi ha hagut, per tant, afectació?
5: Doncs en aquests cereals més primerencs sembla que no, que la calor de l'abril no l'ha afectat. De moment parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
6: Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
5: Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
7: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
5: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
7: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
5: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
0: minuts, un quart de dues del migdia, parlem ara de les persones que tenen al·lèrgies alimentàries i que poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Això ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona, que és pioner en aquest tipus de teràpia. És una reacció al·lèrgica greu, Mònica? En què consisteix el tractament amb immunoteràpia oral?
1: En el cas de les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com per exemple l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, entre molts d'altres, quan entren en contacte amb aquests aliments, el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit i de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor, inflamació a la boca o mal de panxa, o fins i tot més greu, com ofec i un xoc anafilàctic, amb una fallida del sistema cardiovascular que pot ser mortal si no s'actua. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
8: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm

0: exercici físic.
1: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia oral i arriben a curar-se l'al·lèrgia.
2: Molt bé, gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Bon dia.
3: L'Associació de Llevadores, que promou que els parts es puguin fer a casa, reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins del sistema sanitari públic i acusen de tenir-lo aturat. L'entitat en defensa els beneficis, però no tothom hi està d'acord. Les societats catalanes de pediatria i ginecologia consideren que tenir un fill al domicili pot tenir més riscos que si es fa en un centre mèdic. Des de Girona, Carla Saloplu Pujol, aquesta és una qüestió que es debat, no és d'ara, i és de fa anys ja.
4: Sí, bon dia. Les negociacions van començar el 2016, però va quedar tot aturat i ara ho han reprès. Però la presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, Inma Marcos, lamenta la falta de resposta del Departament de Salut.
5: El govern d'ara porto un any enviant emails i preguntant que quan tornem ja avançant les negociacions i no en responen.
4: Des del Departament de Salut han explicat a 3Cat Info que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Segons les dades de les llevadores, en els últims 10 anys s'han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, 235 el passat 2025, però lluny dels més de 400 del 2021. Inma Marcos diu que hi ha més demanda i atribueix el descens al fet que falten llevadores.
2: I clar, hi ha aquesta reivindicació d'una banda, però com dèiem en començar, des del col·lectiu sanitari no hi ha una opinió unànime, no hi ha consens perquè els parts es puguin fer a casa.
4: Exacte. Des de la Societat Catalana de Pediatria alerten que un part domiciliari és prendre un risc innecessari. Són partidaris que els parts es facin en entorns assistencials, sobretot per si hi ha alguna complicació. La doctora Anna Sull és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia.
6: El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
4: Una dona que ha parit dues vegades a casa, la Laura Ginesta, de Vilanant, a l'Alt Empordà, assegura que aquest entorn segur hi és i no té cap dubte que tornaria a repetir l'experiència.
7: Si fos un parc que pogués esdevenir casa, que pogués, que fos així de baix risc, i tant que ho faria una altra vegada.
4: De fet, ja hi ha països on la sanitat pública preveu la possibilitat de tenir un fill a casa, com els Països Baixos o el Canadà. En d'altres, com Espanya o Finlàndia, es pot fer, però és una assistència totalment privada. Un part domiciliari costa entre 3.000 i 4.000 euros.

0: Seguim, així hem arribat a un quart de dues. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals entre docents, personal d'atenció educativa i administratius el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i la resta de sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, dimecres 27 de maig es manté convocada una nova jornada de vaga a tot Catalunya. Sara Canyete, bon dia.
1: Hola, bon dia. La majoria d'aquests 1.800 professionals, 1.068 són mestres i professors. També s'incorporaran prop de 500 professionals d'atenció educativa i 272 per personal d'administració i serveis. Entre el bloc dels docents, aquests 1.068, 400 són per reforçar l'escola inclusiva i 400 més són per formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, també reduir les ràtios i la burocràcia als centres educatius.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat entre el govern i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals que els sindicats contraris a l'acord reclamen que s'incorporin al curs que ve a les aules.
0: Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I qui també ha entrat de ple als centres educatius és la intel·ligència artificial.
3: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu...

0: d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
1: Ella és la Maria Rodríguez, és estudiant de quart d'ESO a l'Institut Paralà de l'Alt Empordà. És un centre que ha aturat l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó fer-la servir legalment i amb transparència i amb esperit crític. Ho han fet tot això amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya. I des de Paralà, de Núria Peraire, per què s'han decidit a fer aquest manual?
2: Hola, bon dia. Doncs perquè es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns professors la feien servir, d'altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
3: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats, perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, on la prohibeixi.
2: A més, entre els professors hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la professora Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
4: Si hem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem.
2: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que han d'explicar quan la fan servir i per què, però també quan no, perquè limita les capacitats dels alumnes. Per tot plegat estan elaborant doncs, aquest manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles, que s'han hagut de prohibir.
5: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial. Això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
2: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
1: I atenció amb aquesta notícia que sabíem fa poca estona. Des de Tarragona han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions que havien fet en aquesta ciutat i també a municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, per exemple, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en aquests diferents jaciments. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, com va arrencar la investigació?
6: Hola, bon dia. La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que hi havia una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Capitu de Tarragona penjada en un bar de Torredembarra. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, una part del qual era el jardí de casa seva.
7: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més relevants.
6: L'home va acumular unes 300 caixes de material que calia inventariar, datar i estudiar per redactar les memòries de les excavacions, que després havia d'entregar a la Generalitat. Segons Font, de les 400 excavacions que va fer aquest arqueòleg des del 1991, no va arribar a entregar ni el material ni les memòries d'unes 260 intervencions. Entre el material acumulat al jardí de casa de l'arqueòleg hi havia una àmfora romana, fragments també d'epigrafies romanes, a més d'un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'home està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
1: Gràcies, Clara. I al terme municipal de Calafell hi ha restes d'un antic poblat medieval. És el poblat de Montpaó. Ara l'Ajuntament ha iniciat l'expropiació de la part que no és pública per tal de preservar-lo. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
8: Hola, Estel, bon dia.
1: I tot aquest procés no serà gens fàcil, no?
8: No gens, perquè alguns propietaris ja no hi són, els seus hereus no estan identificats i hi ha moltes més dificultats administratives i jurídiques. Ara el primer pas és començar un procés per declarar els terrenys com a sòl destinat a equipaments i després anar recollint tota la informació que es pugui perquè tot l'espai acabi sent municipal, com ens ha explicat l'alcalde Ramon Ferrer.
9: El primer que farem és una modificació del planejament per posar-ho com a equipament i també doncs, això ens permetrà després fer l'expropiació dels terrenys que encara encara no són propietat municipal del tot, i a partir d'allí doncs ens plantejarem què fer-ne, no?
8: El poble de Montpaó són 6 masies que tenen el seu origen en el segle XI, que va estar habitat fins a mitjans del segle passat i que havia arribat a tenir 16 cases al voltant d'un carrer central.
9: Són unes antigues masies que eren de l'època de la transhumància i ara doncs caldrà buscar-los un nou ús apropiat i adequat en aquell entorn, però també tenint en compte la distància que hi ha amb el nucli principal de població, no?
8: El que queda a l'aire és el futur ús d'aquest poblat enrunat situat per sobre de l'autopista C32 que pertany a Calafell des del segle XV.
1: Set minuts i dos quarts de dues, seguim amb més coses. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix a la regulació actual que desincentiva l'especulació. Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Estel. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
11: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
10: L'estudi afirma també que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 24, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i per tant el preu mitjà per pis és més baix. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any.

0: Voreres aixecades, carrers tallats, tanques, piles de llambordes, soroll, pols, obrers... A un any de les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els ajuntaments s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. Pilar García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, la inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat, quan van sortir a concurs obres per import de més de 1.000 milions d'euros, un 38% més que en el mateix període del 2024. I durant el primer trimestre d'aquest any s'han superat els 360 milions, un 2% més que fa un any. El president de la Cambra, Lluís Moreno, es veu a venir que en el conjunt del 2026 es notarà un repunt.
2: El pic és el any abans de l'any electoral. D'haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació si es compleix aquesta regla.
1: L'increment de la licitació durant la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa.
2: Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
1: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tot són presses.
2: Els alcaldes que s'adormen a l'últim any diuen: ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos.
1: I volen tenir les obres acabades mesos abans de passar per les urnes.
2: Els últims 6 mesos, als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que entorpeixin la mobilitat o que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
1: El termini entre que l'obra surt a concurs, s'adjudica i es comença a fer és només d'uns mesos. Per això, licitació i obres acostumen a coincidir durant un mandat municipal.
0: Molt bé, doncs gràcies, Pilar García. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I més obres encara, les del port d'Arenys de Mar, al Maresme, que tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la Riera del Bareu. És una de les principals artèries d'aquest municipi. Són unes obres que començaran després de l'estiu i que tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats a la meitat entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat. Des d'Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia, Estel.
0: Perquè aquest nou accés al port d'Arenys és una reivindicació de fa molts anys.
3: Sí, així ho recordava l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, durant la firma del conveni de col·laboració per fer realitat el projecte.
4: Tenir un pas de vianants i amb mobilitat, jo crec que quan ja era alcalde el 2011 ja ho estàvem demanant. I es fa realitat per la bona voluntat de Ports de la Generalitat.
3: Les obres, que comencen després de l'estiu, duraran 14 mesos i es faran en dues fases. Permetran tenir un accés millor per a vianants, especialment per les persones de mobilitat reduïda. Es fan concretament on el Rial del Bareu toca la carretera nacional 2, una zona que ha crescut molt pel que fa a habitatge i també veïns.
4: El carrer paral·lel a la nostra Riera i, per tant, hi viuen segurament 2 o 3 mil persones fàcilment de dalt a baix, on tenim les nostres escoles. Per tant, era molt important fer aquest pas i adassentar tota aquesta zona. Ens quedarà un port espectacular. El port del segle XXI de Catalunya el tindrem aquí, a la nostra vila i a la nostra comarca.
3: Serà un pas per a vianants i també per vehicles, i millorarà la connexió del port amb el municipi. 1.400.000 euros que seran pagats a mitges entre Ports i l'Ajuntament. El Port d'Arenys reforçarà també la seva activitat amb la licitació dels 4 locals que hi ha al Contradic. Una desena d'empreses ja s'hi han interessat per posar negocis com ara restauració, formació i un gimnàs. També han sortit de licitació els antics locals d'una nau de frigorífics i el restaurant Pòsit.
0: I Pinós i Torà, els solsonès, denuncien el mal estat de la carretera que uneix els dos municipis i reclama millores urgents. La Diputació se'n farà càrrec, però no hi farà obres fins aquí a 12 anys. Des de Torà, ara, Joaquim Albalate, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: És una carretera local, però molt de trànsit.
5: Sí, perquè a més dels veïns, molta gent utilitza aquesta carretera de 12 quilòmetres com a drecera. Isabel Torres és l'alcaldessa de Torà.
6: S'ha convertit en un eix, molta gent cap a Cardona, su Cardona. Els hi és molt més recte que anar a donar la volta aquí a Biosca, Solsona i Cardona. Aleshores, clar, aquest camí és molt transitable. A més, dels tràilers que van a les granges a descarregar, els tractors no són el que eren.
5: Aquest trànsit i també els problemes estructurals de la via l'han omplert de forats que ja han provocat diversos ensorts Urs. La Diputació de Lleida té previst fer-se càrrec de la carretera, però no podran arreglar-la, diuen, fins al 2038. I els alcaldes, com Xavier Vilalta de Pinós, diuen que no poden esperar tant.
7: Aquesta solució no serveix. Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació se'n faci càrrec.
5: Els treballs de reparació total tenen un cost d'uns 3 milions d'euros, una xifra que ajuntaments petits com aquests no poden assumir.
0: Entesos, gràcies, Joaquim. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
0: Al punt de 2:15 del migdia parlem dels detinguts que hi ha hagut a Reus, al Baix Camp, dos suposats piròmans que se'ls vincula amb diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola també. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial.
8: Sí, els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de tres petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova de Sornalbou i els altres tres en zones forestals de l'Argentera, Pratip i Coll de Jou, que els haurien provocat la tarda del 23 d'abril. Mossos i agents rurals van detectar 7 focus d'aquests incendis que van cremar 600 metres quadrats, però que tenien un risc potencial de fins a 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar els dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig se'ls havia ja detingut per un altre incendi provocat, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros.
0: De seguida repassem les notícies més llegides, més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info, però afegirem també que els Mossos d'Esquadra han notificat també la mort d'un home aquest matí en un incendi en un local a Cabrera de Mar, al Maresme. 4 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest sinistre. Era uns baixos d'un edifici que s'havia habilitat com un habitatge i és un espai que acumulava gran quantitat de ferralla a l'interior. La víctima ha quedat atrapada al local, que ha acabat totalment calcinat. I ara sí, Marc Vidal, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Estel.
0: Per on passen avui aquestes notícies més vistes?
9: Doncs mira, el web i l'app del 3Cat Info, entre les notícies més vistes, aquesta dels riscos d'invertir per internet. Mm-hmm. És, de fet, un fenomen, diguem, que és nou i que està poc estudiat i que, per tant, encara fins i tot el Departament de Salut doncs reconeix que la incidència és baixa perquè això, se'n saben pocs casos i estan pocs estudiats, però en aquesta informació podreu veure, de fet, és part del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, com això, els deutes d'aquesta gent que inverteix per internet, doncs de seguida es converteixen en centenars de milions d'euros.
0: I també ha despertat l'interès el cava, no?
9: Doncs sí, diguem que el sector del cava, que està enmig d'aquesta tempesta perfecta, quin és el futur del sector i els pagesos que hi ha al darrere, és la pregunta que ens fem a la web i a l'app del 3Cat Info. Aquí es barregen diverses qüestions. Pagesia, empresa, tradició, comarca, no? En aquest cas la comarca del Penedès, com sabeu, la creació també, fins i tot la creació d'aquesta nova DO Corpinat, i fins i tot també el consum, perquè els joves cada cop consumeixen menys cava,
0: no?
9: Sí, sí. I atenció, consumeixen espumós italià quan han de consumir. Ja. Per tant, tot això ho llegireu en aquesta informació.
0: Ah, que per cert, d'aquí una estona parlarem no de cava, sinó de vi. Un vi que es diu Macabeu, que és del Penedès, i que hi ha certa polèmica, perquè, com bé saps, Macabeu també és una varietat de vi, i això a l'Incavi no li acaba de
9: doncs
0: fer
9: això.
0: El pes que tingui el mateix nom.
9: Mirarem també per internet a veure si... No, si també fem la informació.
0: Segur que sí. Fa un any, de què parlàvem, Marc?
9: Mira, fa un any parlàvem d'una notícia que potser et sona. Unes 300 persones es concentren a la segona festa rave que es fa a Llardecans, en 2 mesos. Atenció, perquè aquest cap de setmana, un any després, ja ha tornat a haver la mateixa festa en el mateix lloc. Per tant, centenars de persones s'han aplegat en aquesta festa rave novament a Llardecans. Ara ja és per tercer any consecutiu. L'alcalde del municipi diu que no deixa ni un paper al terra. Per aquesta banda, doncs, no hi ha inconvenient. Però, en fi, això sí, els Mossos han hagut de controlar els accessos a la finca per evitar doncs, no, un risc, perquè hi havia molta gent ja allà i podien causar molèsties. Per tant, l'any que ve, coincidint amb el plec del cargol, diuen que coincideix, doncs tot fa pensar que a Llardecans tornarem
0: doncs
9: a tenir
0: veurem què passa d'aquí un any.
9: Sorpresa, diguem. Sí, sí.
0: Molt bé, Marc, doncs fins demà, gràcies.
9: Adéu-siau, bon dia.
10: Catalunya al dia.
0: És la 1:34. Parlem ara de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona. Els seus usuaris impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor, segons argumenten. Girona, Laia Claret, i com ho han fet?
11: Doncs mira, bon dia, els usuaris s'han unit sota la plataforma Ja n'hi ha prou i han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratis. Carme Roselló és la portaveu.
12: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
11: Els usuaris critiquen el funcionament diari de la línia.
13: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible. Nosaltres l'agafem molt, però és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
14: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
13: Com bàsicament totes les línies de tren considero que van massa tard, que no n'hi ha la regulació que hauria d'haver.
11: Ja n'hi ha prou demana a les autoritats assumir les responsabilitats perquè asseguren que estan pagant un doble preu.
12: Nosaltres ja paguem impostos per tenir un servei públic en condicions i estem pagant doblement ara. Estem pagant impostos i ara ja paguem el bitllet també.
11: La plataforma ha impulsat una petició a través de change.org. A més, en molts dels trens de la línia s'hi poden veure xiulets i adhesius com a protesta.

0: Prop de 20.000 estudiants, professors i personal d'administració de la Universitat Rovira i Virgili trien aquesta setmana el nou rector. Josep Pallarès opta la reelecció i es disputa el càrrec amb Domènec Puig. Manel Sastre, les votacions ja han començat i fins quan voten?
1: Mira, les votacions són de manera telemàtica i, de fet, es pot votar des d'avui i fins dimecres. Els dos candidats proposen millores de la docència, també en la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments, com, per exemple, la Facultat de Medicina, i també l'estabilització i la promoció del personal docent i administratiu. El candidat a la reelecció, Josep Pallarès, fa èmfasi sobretot en la seva experiència per aconseguir nous projectes.
2: El projecte que tenim damunt de la taula puja més de 150 milions d'euros. I tenim els recursos i tenim els compromisos socials i polítics per tirar endavant. La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros la previsió econòmica d'aquesta obra, però també tenim altres projectes.
1: La candidatura alternativa és la de Domènec Puig, que ja va ser vicerector amb l'anterior rectora Maria José Figueres i que creu que els últims anys s'han perdut oportunitats.
3: Fer avançar la nostra universitat decididament cap a l'excel·lència, no? Per això identifico que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes que ha coincidit justament en èpoques de bonança, que la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
1: En aquestes eleccions hi ha 1.300 persones més amb dret a vot per l'increment d'estudiants. El guanyador serà el rector de la URB els pròxims 6 anys, una de les novetats de la nova llei del sistema universitari que estableix que no podrà prorrogar el mandat ni ser reelegit.
0: Molt bé, doncs gràcies, Manel. Estarem pendents fins dimecres que acabin de votar per escollir el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia.
1: Exacte, bon dia.

0: Ara marxem cap a Esterri d'Àneu. Aquí hi ha alerta i indignació després de la mort d'almenys 12 gats que han estat enverinats en només 2 dies. També ha afectat 4 gossos, 2 dels quals han quedat en estat greu després d'haver ingerit menjar amb verí que havien dipositat en diferents punts d'aquest municipi del Pallars Sobirà. Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
1: Hola, bon dia. Sí, l'Ajuntament ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals després de detectar pinso i trossos de pollastre amb substàncies tòxiques repartits deliberadament en carrers i espais públics del poble. Les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se de raticida. La situació ha generat preocupació entre els veïns i els propietaris d'animals domèstics. El consistori fins i tot ha recomanat evitar que les mascotes surtin al carrer mentre no es controli la situació. L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, assegura que s'està treballant per intentar identificar l'autor dels fets i retirar qualsevol resta d'aquest menjar contaminat de la via pública.
2: El verí, que no sabem encara quin verí, estem pendents de rebre les proves, doncs si querem molt fulminant a gats i després a gossos, doncs una cinquena de gossos sí que han patit també les conseqüències d'aquest verí, no? Encara continuem dient que s'ha de vigilar perquè encara no ha passat tot aquest episodi i després els Mossos en diguin el tipus de verí i el que ha sigut el que ho ha causat, doncs també ho farem públic.
1: Mentrestant, els agents rurals ja han recollit mostres del material trobat per analitzar-ne el contingut, mentre continua la investigació policial. L'Ajuntament recorda que l'enverinament d'animals és un delicte i reclama col·laboració ciutadana per evitar nous casos al municipi.

0: Marxem cap a Girona, ara que té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, un de cada quatre, i és per sobre de la mitjana catalana, això. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. S'ha presentat aquest matí i hi ha anat en Fèlix Martín. I Fèlix, com valoren les dades?
1: Hola, bon dia. Doncs des de l'Ajuntament consideren que han de millorar, però es feliciten de tenir dades rigoroses amb què treballar. A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
2: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? A Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
1: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.

0: I a Tortosa estan en marxa les obres de rehabilitació del Fortí de Bonet. És una de les fortificacions més importants de la ciutat. Des de fa un segle que està en desús i ara es vol potenciar com a atractiu turístic. Des de Tortosa, Jordi Barranca, parlem d'una restauració que ha estat una demanda històrica, oi?
1: Sí, d'entitats com l'Associació d'Amics del Castell i el Nucli Antic. De moment, en el que portem d'aquesta primera fase, s'ha netejat tota la brossa i vegetació que envoltava tota l'estructura. Sentim Mar Lleixà, que és l'alcaldessa de Tortosa.
2: Preveuen diferents actuacions per evitar el seu progressiu deteriorament, així com la reconstrucció d'aquelles parts que estaven més deteriorades. Este Fortí de Bonet pot esdevenir un important espai de connexió entre el circuit verd de les muralles i el complex cultural dels Josepets.
1: El Fortí de Bonet és una de les peces principals sobre les que se sustenta la candidatura de Tortosa juntament amb altres ciutats de l'Estat per ser declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO. Les obres s'han finançat amb una subvenció de la Generalitat i també amb fons propis de l'Ajuntament.
0: Dos minuts i tres quarts de dues. Us parlem ara de la colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista i que es transformarà en una escola d'arts i oficis per joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i algunes vivendes per educadors. Es vol posar en funcionament el setembre de l'any que ve. La Nàtia Dell ens en fa 5 cèntims.
3: Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides... Això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
4: No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes. Sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
3: És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA. Han trobat les espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
5: Aquest malestar genera una ferida que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria, allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.
3: En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
4: El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu i després veure que sigui útil.
3: El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
4: El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
3: El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai amb problemàtic com aquest.
6: El que no vam voler mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer pues, la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona pues, en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
3: La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.
0: I ara us parlem d'un videojoc, molt esperat.
7: It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
0: Inconfusible melodia de James Bond 007 First Light. És el videojoc que es publica aquest dimecres, demà passat, i que s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món. Montse Mas, bon dia.
8: Bon dia, sí, exacte. Des de l'estudi de Barcelona, on des de fa 5 anys treballen una 80ena de persones, s'ha liderat bona part d'aquest ambiciós projecte internacional. Un videojoc sobre 007 que el dissenyador principal del joc, Eduard López, considera que surt en el millor moment. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: I com serà aquest James Bond?
8: Doncs aquesta vegada els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys, inspirat en el jove actor irlandès Patrick Gibson, en una aventura d'unes 20 hores de durada, amb diferents nivells de dificultat i una barreja de molts elements.
9: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, anem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tancant en combat i tot el que fèiem combat estan pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
8: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclourà la versió en català.
0: Molt bé, doncs gràcies, Montse Mas, i de videojocs a Murals Interactius. Es planta

0: Tres grans murals cobreixen des de fa pocs dies les façanes de tres edificis públics de l'Es, a la Vall d'Aran. La peculiaritat d'aquestes creacions és que, si les mirem amb el mòbil, prendran vida i els seus personatges ens explicaran el context de cada imatge. Sofia Cabanes, bon dia. Com s'aconsegueix això?
1: Bon dia, Estel. Doncs un cop pintats els murals, ara un equip de tècnics treballa per convertir aquelles imatges en realitat augmentada, de manera que, gràcies a un codi QR, qualsevol que s'hi acosti amb el mòbil pugui donar vida als personatges que hi surten i escoltar la seva història. Es tracta del Festival Graftec. En Jaume Junquen és un dels impulsors.
2: El que fem és transformar espais en experiències a través de murals interactius.
1: Els murals donen vida a l'antic pas duaner, als oficis antics i a la festa de la Quilla de l'Aro, una combinació d'art analògic i virtual que serveix per explicar el patrimoni del poble. Andreu Cortés és l'alcalde de l'Es.
3: És una manera de preservar, no?, d'entendre un moment històric de millors circumstàncies que anaven a tur, no?, i que ha condicionat també l'Es, la seva història va lligada a la Termiera, i a la veritat també hi ha manera de meter en valor actius de poble.
1: El Festival Graftec, que es present també a la demarcació de Lleida en municipis com Vilaller, Sort, Tos de Balaguer o Rialp.
0: Poc més de 10 minuts i les dues del migdia, hi ha polèmica per la utilització del nom Macabeu en un vi del Penedès. És alhora el nom d'una varietat de raïm i el cognom d'una figura històrica de Judes Macabeu. Hi ha un vi que es diu justament així. I l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, vol impedir que es continuï comercialitzant amb aquest nom de Macabeu. Ara s'està plantejant fins i tot recórrer als tribunals. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, Montse, aquest vi, que té una tirada curta, està fet per una cooperativa arqueològica per mostrar com es feia el vi a l'època dels ibers i els romans. Porta el nom, com us dèiem, d'aquest personatge, d'aquella època, de Judes Macabeu, i d'aquí sorgeix el conflicte. Quins arguments dona l'Institut Català de la Vinya i el Vi per voler prohibir una marca amb aquest nom?
4: Bé, els intents de prohibir-ho ja venen de lluny i fa 2 anys l'Oficina de Patents i Marques va aprovar el seu registre. Esgotats els recursos, l'INCAVI s'està pensant ara si presenta una demanda judicial contra Arqueovitis, l'impulsor del vi, amb els arguments que ens ha donat el director d'aquest organisme, Joan Gené.
5: El sector del vi és un sector molt regulat i hi ha una sèrie de qüestions que bàsicament el que intenten preservar és el fet de no confondre el consumidor. Aleshores, sempre que hi ha algú vol fer una marca on hi posa algun terme que és genèric, com pot ser el nom d'una varietat, el nom d'un municipi, qüestions que, diguéssim, pertanyen a tothom i, per tant, que ningú s'ho pot apropiar amb una marca privada. No? Nosaltres, d'ofici, ho mirem de que no es pugui fer.
4: La cooperativa arqueològica Arqueovitis, en canvi, explica que fa 580 ampolles d'aquest vi com a part del seu projecte de mostrar que el Penedès va ser un dels bressols de la viticultura a Catalunya fa més de 2.700 anys. I ho fa amb les tècniques de l'antiguitat, deixant fermentar el raïm amb les pells i dins d'uns dipòsits de ceràmica enterrats a terra. Dani López, ànima d'Arqueovitis.
6: És un antropònim, el nom d'un personatge històric, clarament, i és un nom històric i no la descripció d'una varietat botànica, no? I el fet que limitéssim, com es va dir l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, doncs el seu contingut a varietat Macabeu, doncs això no indueix a l'error. I sobretot perquè, bueno, el nom d'aquest vi és un nom conceptual pensant en l'arqueologia del vi. És un projecte, d'alguna forma, que vam triar Judes Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble. I d'alguna manera nosaltres fent aquest vi, que fent com feien els ibers o els romans fa 2.000 anys, anem també d'alguna manera contracorrent, no?
4: Ara l'INCAVI té fins al dia 1 de juny per decidir si ho porta a tribunals.

0: ara parlem de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, que ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, que és en Joan Font, ha explicat a aquesta emissora que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional. Tot plegat ens ho explica l'Òscar Callau. Òscar, bon dia.
1: Bon dia. Font és advocat i aficionat a la gastronomia, sense relació professional amb la restauració, i ja era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, mort al desembre. Ens ha explicat que durant el seu mandat fins al 2030 vol impulsar el patrimoni culinari del conjunt del país amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional i saludable de la cuina catalana.
2: Forta presència, en aquest cas del seu president i la seva junta directiva, al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
1: La gala anual de l'Acadèmia es farà el dia 3 de juny al Palau de Pedralbes.
0: Molt bé, doncs gràcies, Òscar. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia en dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Udal Serra, bon dia.
2: Bon dia.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet oficial fa uns minuts la llista de 26 jugadors que aniran al pròxim Mundial.
2: De la Fuente ha convocat fins a 8 jugadors del Barça per jugar aquest pròxim Mundial de futbol. A la llista hi són Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal. En aquesta llista també hi ha quatre futbolistes més de la demarcació de Barcelona. Són els barcelonins David Raya de l'Arsenal i Víctor Muñoz de l'Osasuna, el terrassenc de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill, i el lateral de l'Ella del Chelsea, Marc Cucurella. Una de les novetats més destacades d'aquesta convocatòria és la presència del porter del Barça, Joan García, juntament amb l'Unai Simón de l'Atlètic Club i David Raya de l'Arsenal. De la Fuente ha parlat sobre per què finalment ha triat aquests tres.
3: También he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: Una altra de les novetats és la presència del blaugrana Eric García, que fins avui encara no havia anat mai convocat amb Luis de la Fuente. De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de suport que reforçaran els entrenaments previs al Mundial. En aquesta llista hi ha el migcampista berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i al Canadà.
1: El Barça femení va celebrar ahir al vespre amb l'afició el quart títol de la Champions aconseguit dissabte a Oslo.
2: La celebració de les blaugranes va fer les fonts de Montjuïc de Barcelona i va comptar amb la presència de més de 10.000 seguidors i seguidores. Sentim la capitana de l'equip, Alexia Putellas.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: I ara el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu.
5: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Ferrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món.
2: Les jugadores del Barça, per cert, tenen avui descans, però demà han de tornar als entrenaments per preparar els dos partits de Lliga que encara els queden, dimecres amb la Reial Societat i diumenge amb el Madrid Club de Futbol Femení. Les blaugranes ja fa jornades, però, que van aconseguir el títol de Lliga.
1: I, mentrestant, a Manchester, Pep Guardiola es va acomiadar ahir a la tarda dels aficionats del City després de 10 anys al capdavant del primer equip.
2: El tècnic de Santpedor es va mostrar visiblement emocionat sobre la gespa de l'Etihad Stadium.
6: It had been the huge honor to represent.
7: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
6: I love you so much.
2: Guardiola deixa el Manchester City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen 6 Premiers i una Champions. I a la Sèrie A italiana, un altre ex-blaugrana, l'aranyenc Cesc Fàbregas, va classificar ahir el Como per la Champions contra tot pronòstic, després de guanyar el Cremonese per 1-4 en l'última jornada i de la sonada derrota del Milan a San Siro contra el Càller, que no s'hi jugava res.
1: I en waterpolo ahir va començar la final de la Lliga masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
2: I el primer partit, victòria a l'Atlètic Barceloneta sobre el Sabadell per 17-13, que d'aquesta manera s'avança per 1-0. En parla el porter de l'Atlètic Barceloneta, Unai Aguirre.
8: Una victòria molt important. Al final nosaltres venim de jugar un partit molt dur a Atenes i volíem començar aquesta final del play-off amb una victòria a casa perquè creiem que és important.
2: Dissabte que ve jugarà el segon partit a Sabadell en una final que es disputa el millor de 3 partits. I acabarem amb un apunt de motor per explicar-vos que el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, va acabar ahir al vespre la 7a posició final de les 500 milles d'Indianàpolis, tot i haver aconseguit la pole als entrenaments oficials. Palou havia guanyat aquesta prova en l'edició de l'any passat.
1: Gràcies, Eudald, bon dia.
2: Que vagi bé.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Fins diumenge se celebra a Barcelona el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació, el Mecal Pro, amb pel·lícules procedents d'una vintena de països. És un festival obert i gratuït, amb projeccions a l'aire lliure al Museu Can Framis i sessions a la sala del Mecal Factory al barri del Poblenou, també. Avui s'hi projecten el curt espanyol Baile de Feria, el filipí Agapito i el francès No Skate. Gràcies per escoltar-nos un dia més i tornarem demà a partir de la 1 del migdia i bona tornada als qui encara estigueu de cap de setmana.

0: Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que afecta la seva dona. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El PSOE s'agafa aquest matí a aquest informe per defensar que podran desmuntar els altres casos que hi ha al voltant del president espanyol, Joan Bota.
2: Es mostren confiats que també José Luis Rodríguez Zapatero es podrà defensar de les acusacions de tràfic d'influències a l'espera de veure el sumari del cas, que es pot filtrar en qualsevol moment. PP i Vox, mentrestant, insisteixen a fer del cas Zapatero l'estocada definitiva al govern de Pedro Sánchez.
0: Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
3: La UCO refreda les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En el seu últim informe, els investigadors diuen que la parella de Pedro Sánchez no es va embutxacar comissions per la seva activitat a la Universitat Complutense de Madrid i que la càtedra que va codirigir es va crear seguint la normativa. Des del PSOE celebren ja la innocència, diuen, de Gómez, mentre confien que la veritat es vagi obrint pas.
4: I pel que fa al cas Zapatero, el PP pressiona el PNB perquè canviï de bàndol després del missatge del seu president Héctor Esteban, que no creu que la legislatura hagi d'anar més enllà del 2026. Si només es queden paraules, diu Borja Semper, el PNB és tan culpable com el PSOE de la corrupció.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Mentrestant, el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
2: Donald Trump l'ha anticipat diverses vegades els últims dies. L'Iran descarta un acord imminent, tot i que veu progressos a les negociacions. Els Estats Units amenacen en paral·lel amb nous atacs si el diàleg torna a fracassar.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem com i per què Rússia ha decidit ensenyar al món les conseqüències de l'atac ucraïnès de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass. Lugansk. Cristina Solias.
6: El Kremlin ha volgut convertir la mort de 21 joves pels drons ucraïnesos en una condemna internacional contra Kiev per crims de guerra. En una visita guiada per a periodistes estrangers, Catalunya Ràdio ha pogut entrar al lloc de la tragèdia, però no se'ns ha permès entrevistar les víctimes i se'ns ha intentat imposar el relat oficial rus.
0: De tornada a Catalunya, atenció també a aquesta dada. La immunoteràpia oral permet superar al·lèrgies alimentàries a 9 de cada 10 persones que es tracten, Mònica Mas.
7: Es tracta d'acostumar el sistema immunitari a tolerar aquell aliment consumint-lo, primer a l'hospital i després a casa cada dia. L'objectiu és que aquests pacients millorin la seva qualitat de vida i, sobretot, evitar un xoc anafilàctic que pot ser mortal quan mengen aquell aliment per error. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
8: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: Això el dia en què el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat.
2: A la seva primera encíclica, feta pública aquest migdia, el pontífex subratlla que la IA agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres i dona encara més poder als tecnooligarques.
0: I a la cultura us explicarem una operació que ha permès intervenir 300 caixes de material arqueològic a Tarragona. Clara Chavarría.
9: El material era a casa de l'arqueòleg que va fer les excavacions on es van trobar les peces ara intervingudes. Aquestes haurien d'haver estat lliurades en el seu dia la Generalitat, juntament amb els informes que s'han de fer per aquests treballs. Entre el material, un miler de monedes que daten del 1811, encunyades a Tarragona durant la Guerra del Francès.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Eric García és una de les grans novetats de la llista de convocats d'Espanya per jugar al Mundial de Futbol.
10: Una convocatòria amb 8 jugadors del Barça i en total 9 catalans. Repassarem els noms amb Eric García i Joan García com a presències destacades. De la Fuente no ha cridat cap jugador del Madrid i serà el primer Mundial d'Espanya sense cap jugador del Club Blanc. Reviurem el programa els millors moments de la festa del Barça femení amb l'afició, també del comiat de Guardiola al City, i també va haver-hi festa al Como de Cesc Fàbregas després de classificar-se per a la Champions l'any que ve.
0: A veure com tenim la circulació en aquest dia que és mig festiu, perquè mitja Catalunya té festa i l'altra mitja treballem. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs de moment circulació molt tranquil·la en aquest dilluns festiu a diversos municipis. No hi ha retencions destacades, tret d'alguns punts amb una mica més d'intensitat a la C32, a Viladecans, sentit Barcelona, i a la C33 i la C58 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim amb aquestes temperatures de calor, vaja, de rècord.
13: Doncs a prop del rècord, encara no. De moment continuem amb aquesta calor clarament anòmala. Avui podria ser un dia de juliol, com a mínim pel que fa a les temperatures diurnes. Demà repetirem, dimecres puja més i atenció dijous i divendres. Els valors previstos en alguns punts de ponent de 38-39 ens fa pensar que si s'assoleixen podríem com a mínim igualar, vés a saber si superar, els valors enregistrats al maig del 2022, que en alguns punts de Catalunya van ser les més altes des de que hi ha registres instrumentals. Per tant, queda clar que la rampa, tot i que la calor és marcada, encara va més cap amunt.
0: Vaja, doncs, paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes bancaris de la parella del president espanyol Pedro Sánchez i rebaixa així les acusacions del jutge Peinado contra Begoña Gómez. El PSOE s'han agafat aquest informe de la UCO com un clau roent enmig de l'escàndol per un altre cas, en aquest cas de tràfic d'influències, que esquitja José Luis Rodríguez Zapatero. Confien els socialistes que també podran desmuntar les acusacions contra l'expresident socialista espanyol. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
14: Hola, bon dia, què tal?
0: Anem a pams. Primer de tot, què hi diu l'informe de la Guàrdia Civil sobre Begoña Gómez, sobre la dona de Pedro Sánchez?
14: Doncs els investigadors de la UCO qüestionen els indicis que han dut el jutge Juan Carlos Peinado a deixar la parella del president espanyol a un pas de judici per corrupció. La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va codirigir Gómez es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha conegut l'escrit de la Guàrdia Civil de més de 300 pàgines, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les seues xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, ha afegit també el ministre Òscar López.
0: I dèiem, Dani, que el PSOE agafa una mica d'aire perquè en les pròximes hores podem conèixer més detalls de la implicació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la suposada trama de tràfic d'influències.
14: Sí, seguim esperant conèixer el sumari del cas que s'ha de notificar a les parts. Allà hi haurà detalls dels telèfons intervinguts, dels comptes bancaris, en definitiva, dels indicis que pel jutge de l'Audiència Nacional situen l'expresident espanyol al cim d'una xarxa d'influències on exercia un lideratge no visible, però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci, Julio Martínez, va resoldre l'ajuda pública a Plus Ultra, la companyia aèria. Això és el que conclouen els agents de l'AUDEF, la unitat de la Policia Nacional Espanyola que investiga el cas, en un dels 2 informes que ja hem conegut els últims dies, segons ha dit avui Rodríguez Zapatero a través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, Televisió Espanyola. El cas és un despropòsit i el vincula al seu paper destacat en la campanya electoral del 2023.
15: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en el 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
14: Però, segons els investigadors, l'expresident socialista hauria ingressat més de 2 milions d'euros en comissions a través d'una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, que juntament amb Zapatero serien les principals beneficiàries de la trama, d'acord amb la tesi de l'AUDEF.
0: Fa dies que llegim o escoltem informacions sobre aquest sumari que encara no coneixem de manera íntegra i segur que en els pròxims dies continuarem pendent d'aquestes informacions. Volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. Pilar García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, a banda de Zapatero, l'altre actor principal en la trama, segons les investigacions de l'UDEF, és Julio Martínez Martínez, administrador de la xarxa de societats que hauria cobrat les comissions i les hauria desviat a l'estranger. Mà dreta de l'expresident, amic i suposat lloctinent i testaferro de Zapatero.
0: Com a braços executors de la trama, també hi apareixen María Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano.
7: Sí, Alcázar, secretària personal de Zapatero, seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita. I Cano, gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, amb un contacte fluid amb Alcázar.
0: L'eix de les investigacions és Plus Ultra, amb el màxim accionista de l'aerolínia al capdavant.
7: És Rodolfo Reyes Rojas, ja investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. També hi ha el focus Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, que és el conseller de delegat de l'aerolínia. Tots haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
0: I si mirem les empreses, Finance Boutique seria el nom de l'estructura empresarial organitzada per rebre els suposats cobraments per aquest tràfic suposat d'influències.
7: Sí, i aquí apareixen companyies com Analysis Relevante, la principal empresa de la trama, la consultora de Julio Martínez Martínez, que seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. Segons l'UDEF, la direcció l'exerciria de facto José Luis Rodríguez Zapatero. Una altra empresa, What the Fab, la de les filles de Zapatero, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura formal a les operacions econòmiques de l'entramat. I Idela Consulenza Estratègica, empresa administrada també per Julio Martínez Martínez, que hauria ingressat la comissió pel rescat de l'aerolínia, 530.000 euros.
0: Bé, doncs tots aquests detalls que es van coneixent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma el discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. Mentrestant, el Partit Popular eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos verbalitzés ahir diumenge que no veu futur a la legislatura més enllà d'aquest any 2026. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Tània, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha reprès la seva agenda avui en públic en un acte sobre el clima, en marxar de la sala. En conversa amb periodistes diu que està tranquil. Fora de micròfon, els socialistes reconeixen que s'han mirat amb lup els informes de l'UDEF del cap de setmana i que tots són indicis dèbils. Tot està agafat amb pinces, ens reconeixia una veu del govern de Sánchez. Per això

0: Lara Hernández, suma.
1: A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza.
2: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
0: Mentrestant, la resta de socis esperen amb prudència per veure com avancen els detalls del sumari del cas que s'ha de conèixer en qüestió d'hores.
3: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas anomenat cas Zapatero. Ara, però, quan falta un minut per arribar a un quart de tres, anem a la informació internacional, que també ve farcida. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives que hi hagi un pacte imminent per la fi de la guerra. Les dues parts continuen negociant i Donald Trump ha volgut reiterar avui que només hi pot haver un bon acord. En qualsevol cas, però, la possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure de forma significativa el preu del petroli i ha fet també pujar les borses, Jordi Baró.
4: No hi ha per ara cap senyal que indiqui que l'acord està a tocar, però les converses avancen. Enmig de la pressió de la línia dura del seu partit i en un moment de popularitat baixa, Trump ha volgut insistir que no es precipitarà a un mal acord. Defensava la mateixa idea el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
5: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump, i per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
4: L'acord en discussió implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. S'ha d'establir si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà, i l'aixecament de les sancions i bloqueig de fons iranians per part dels Estats Units. Esmail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
4: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril de Brent, el punt més baix de les dues últimes setmanes.
3: I enmig d'aquestes negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra segueix al Líban. Israel ha fet aquest matí com a mínim 3 morts.
4: L'exèrcit israelià continua atacant al sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto al foc oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en els combats a la zona, que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és ja de 3.100 víctimes mortals. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país, però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs el Líban, i dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra.
3: Mentrestant, Rússia i Ucraïna intercanvien atacs sense treva. Avui mateix, dues persones han mort a cada bàndol. Kiev intenta recuperar-se del bombardeig d'ahir, un dels més durs contra la capital en els 4 anys que fa que dura la guerra. Mentrestant, el Kremlin ha aprofitat l'atac ucraïnès divendres passat contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves, per acusar el govern de Zelensky de fer crims de guerra. Per això, ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia, en una visita guiada en què no els ha deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Starolitz, a la regió de Lugansk. Cristina Solías, bon dia.
7: Bon dia. En una guerra, tan important són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
8: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
7: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
9: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
7: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin,

0: gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
1: Més coses. El Papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que proposa el pontífex en la seva primera encíclica que ha presentat ell mateix aquest migdia, Christian Roldán.
2: Lleó XIV assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
3: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
2: El papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que també comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
4: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
2: El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó XIV assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial.
1: Atenció també a aquesta informació. Les persones que tenen al·lèrgia alimentària poden superar-la amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és pioner en aquesta mena de teràpia. Mònica Mas, bon dia.
5: Bon dia.
1: Primer, què es considera una reacció al·lèrgica greu i en què consisteix aquest tractament amb immunoteràpia oral?
5: En el cas de les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, entre molts d'altres, quan entren en contacte amb aquests aliments, el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor o inflamació a la boca, mal de panxa, o molt més greu, com ofec i fins i tot un xoc anafilàctic amb una fallida de tot el sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. Ho explica la doctora Paula Galvan, que és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
6: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
5: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital durant 4 o 6 mesos. Un cop a casa el pacient, cada dia ha de menjar, ha de prendre aquella dosi d'aliment que tolera durant uns quants anys. És el cas de la Laura Vicenç. Ara és metge de Vall d'Hebron, ha fet la immunoteràpia oral amb ou. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
7: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
5: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia oral i arriben a curar-se l'al·lèrgia.
1: El brot d'Ebola a l'Àfrica segueix actiu. Avui s'han confirmat 2 nous casos a Uganda. En total ja hi ha uns 900 contagis i 220 morts, possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica. La majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus.
5: Aquests 2 nous casos confirmats a Uganda són membres del personal mèdic ugandès d'una clínica privada de Kampala, la capital, i segons les autoritats ja estan aïllats en un hospital. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que es viu al Congo està obligant a la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. La causa del virus Budimbugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic, té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90%, segons l'OMS.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
8: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
10: 20 anys construint junts. Obramat.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Ja som 11 milions els socis del...
14: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
15: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
14: Que et dona per molt, només el 25 de maig.
16: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
19: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
22: Ostres.
21: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
22: Uf.
21: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
23: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. La compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació, Mireia Sala.
24: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltors ja no els interessa invertir a Barcelona.
25: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
24: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats.
1: I mentrestant, si mireu al vostre voltant en el dia a dia, potser veieu voreres aixecades, carrers tallats, soroll, pols, obrers... A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments, pràcticament de tots. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres, Pilar.
26: Sí, l'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota, sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
27: Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
26: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
27: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims sis mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
26: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt.
1: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals al curs que ve. Això són entre docents, personal d'atenció educativa o administratius, segons que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, però, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya, Sara Canyete.
0: Sí, d'aquests prop de 1.800 professionals es distribueixen en tres blocs. Al gruix, 1.068 són docents, uns 500 són professionals d'atenció educativa i 272 personal d'administració i serveis. Entre aquest bloc majoritari, aquests 1.068 mestres i professors, 400 són per reforçar l'escola inclusiva i 400 per formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat amb dos dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs que ve.
1: Europa activa alertes a França, al Regne Unit, a Portugal i en altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen a la salut de la gent i el risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i si es compleixen les previsions encetarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant, Montse Poblet.
3: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus. A Anglaterra avui es podrien batre rècords de temperatura diferents regions del país i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. En la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sara Hagensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
4: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
3: La calorada que estem patint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja que podrien refrescar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
5: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
3: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
1: Doncs un efecte de la calor és que ha accelerat la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com Alfés, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Lleida, Estela Bussoms, aquest és un cultiu sensible a les altes temperatures. Hi ha hagut afectació?
6: Doncs en aquests cereals més primerencs sembla que no, que la calor de l'abril no l'ha afectat. De moment parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica el gerent de la cooperativa d'Alfés, Josep Ignasi Molló.
7: Lo que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat, però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
6: Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
22: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem.
6: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
22: Perdran en extensius entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
6: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
1: I els usuaris de les rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
8: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
9: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
8: I és que els usuaris n'estan farts.
10: Dona un servei que seria millorable, però de fet és un, bueno, és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt.
11: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
8: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
1: Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
14: Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
15: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
28: Fixa't com sona Edició Clàssics.
14: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
29: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
15: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
14: Oh, fixa't com sona.
12: Catalunya migdia.
30: Senyores i senyors, bon dia.
31: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
30: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
32: Unia.
30: Que és,
32: que
30: jo no estic
32: dient
30: que tots els pobres siguin delinqüents.
33: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
34: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
35: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
36: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
31: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
37: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
31: Amb Ricard Ostrell.
38: Em van passant coses.
37: Sí.
31: Catalunya migdia.
1: Passant 5 minuts a 2:15. Atenció a aquesta notícia. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i en municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
39: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapito, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
40: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més relevants.
39: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
1: Vaja, una història que podia protagonitzar algunes de les estrenes que tenim aquesta setmana a les plataformes. cosmonautes, nens abandonats i pilots a les estrenes de la setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu aranya de Spider-Noir, Òscar Callau.
13: Sí, Nicolas Cage protagonitza els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel es presenta aquí com un detectiu privat que lluita contra els gànsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. També Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 84 van aparèixer abandonats a l'estació de França. Quatre dècades després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó.
0: Get dressed.
13: I Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. I John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que va desfermar la seva passió per l'aviació.
1: I ara una mica de menjar. Perquè l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país, Òscar.
13: Sí, el nou president de l'entitat, Joan Font, ens ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i apostar per l'educació nutricional.
2: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo en dos. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
13: Font, que arriba a la presidència de l'Acadèmia després de la mort de Carles Vilarrubí al desembre, també s'ha proposat fer més visible el lideratge gastronòmic de Catalunya, potenciant la gala dels Premis de l'Acadèmia, que aquest any es farà el 3 de juny al Palau de Pedralbes a Barcelona.
1: I una cosa més abans dels esports. L'esperat videojoc de James Bond, 007 First Light, que es publica aquest dimecres, s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món, Montse Mas.
3: L'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, ha liderat bona part d'aquest projecte internacional. El seu dissenyador principal, Eduard López, ha declarat a l'ACN que el videojoc arriba en un bon moment.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. Aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
3: Els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel i inexpert de 26 anys inspirat en l'actor irlandès Patrick Gibson en una aventura que barreja tots els elements.
4: Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
3: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
31: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol.
5: Avui Espanya ha fet oficial la llista de convocats amb aquests 9 catalans, 8 del Barça i cap del Madrid. La repassem.

0: L'11 de juny comença el Mundial de Futbol. Ho farà, com dèiem, amb 9 catalans que jugaran amb la selecció espanyola. I entre aquests 9 destaca la presència d'Eric García, que ha estat una de les grans incògnites fins a última hora. Marcos García.
1: Sí, Eric ha estat un dels grans protagonistes avui, aquest migdia, a roda de premsa a Madrid de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol que ha anunciat l'equip estatal pel Mundial. No va al Mundial el matalasset Lenormand, tampoc el madridista Hausen, i en canvi entren a l'eix de la defensa Eric i el matalasset Marc Pubill. De la Fuente ha destacat la polivalència i també el rendiment d'Eric aquesta temporada.
2: Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Llega a este grupo, es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, y Eric es uno más de los nuestros.
1: Luis de la Fuente ha fet oficial aquesta llista. 26 jugadors en total per al Mundial, amb 4 catalans, a banda dels jugadors del Barça, que ara el repassarem. David Raya, de l'Arsenal, Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. El Barça, l'equip que aporta més jugadors, amb 8, Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal.
0: I de Lamine Yamal i el seu estat físic n'ha parlat avui el seleccionador espanyol.
1: Doncs sí, a Luis de la Fuente li han preguntat diverses vegades pels lesionats i especialment per Lamine i la seva recuperació. Diu que amb tots els lesionats fan el seguiment que també s'està fent a Lamine, és a dir, que estan permanentment monitoritzat, diu de la Fuente, i en el cas de Lamine, diu que tots els jugadors estaran disponibles per al primer partit del Mundial o a tot estirar pel segon, però alerta, diu el seleccionador espanyol que el Mundial és el moment d'arriscar.
2: Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
1: Entre els noms protagonistes d'avui a Madrid també ha estat, i ho és a la llista, Gavi, el jugador del Barça, d'aquí el seleccionador destaca el capital humà i també el talent futbolístic. Així ha celebrat Gavi que va al Mundial. Aquesta és una celebració que hem pogut veure a l'Instagram de Lamine Yamal, sí, que s'està fent molt i molt viral. A la llista de la selecció espanyola per al Mundial no hi ha cap jugador al Madrid. És tota una novetat. Per cert, De La Fuente també ha donat una altra llista. És una llista amb 9 futbolistes, 9 jugadors, ha dit, de suport, que reforçaran l'equip espanyol en els entrenaments abans de marxar, és a dir, previs al Mundial. En aquesta llista de suport hi ha el blaugrana Marc Bernal i també el català de la Real, Sergio Gómez. La concentració de la selecció espanyola arrenca dissabte, aquest dia 30, a les 5 de la tarda. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol entre Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: I encara amb la ressaca de les celebracions que vam veure ahir del Barça després de guanyar la Champions d'Oslo amb tota l'afició a Barcelona, ara jornada de descans avui amb totes les mirades posades, Ruth Vilà, en Alexia Putellas i el seu futur.
3: Alexia, que ha estat nomenada per la UEFA millor jugadora de la temporada de la Champions, ha exercit de capitana després d'aquesta final també fora del camp. A la celebració privada a Oslo, amb un discurs en què va destacar el relleu generacional que està experimentant l'equip, amb la sensació que el futur està en bones mans. I en la festa amb l'afició i a Montjuïc, on va viure amb emoció els crits d'Alexia, queda't, que van repetir els milers de persones que eren en aquesta celebració. La migcampista de Mollet va ballar eufòrica al costat del president electe Joan Laporta, però no va anunciar si continuarà el Barça la temporada que ve.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Al Barça encara li queden 2 partits de Lliga. Dimecres serà l'últim de la temporada del Johan Cruyff contra la Real Societat, un partit que servirà de comiat de l'afició a jugadores com Ona Batlle o Mapi León, que acaben contracte i no seguiran al Barça. Veurem si aquest també és el partit de comiat d'Alexia Putellas.
0: Manchester, ahir Pep Guardiola es va acomiadar dels seguidors del City entre aplaudiments. perquè Guardiola va posar fi a 10 anys al capdavant del Manchester City.
1: Guardiola deixa el City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen, sens dubte, 6 Premiers i una Champions League. El desempador estava així d'emocionat sobre la gespa de l'Etihad.
5: It had been the huge honor to represent...
6: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club i sempre serà així. Us estimo molt.
5: I love you so much.
1: Aquesta tarda rua pels carrers de Manchester per acomiadar Guardiola, també Stones, també Bernardo Silva. El City, per cert, ha ampliat aquesta rua al seu equip femení i també a tot el futbol base. A Anglaterra, darrera jornada de la Premier, es va confirmar que baixa el West Ham i, en canvi, el Tottenham s'ha salvat in extremis.
0: I una altra festa que hem vist a les últimes hores ha estat la del Como italià. Després de classificar-se per jugar a la Champions, ha entrenat el Como per l'exblaugrana Cesc Fàbregas, jugarà per primera vegada a Europa, a Montserratlla.
7: Una població de 83.000 habitants en 37 quilòmetres quadrats al nord de Milà, a prop de Suïssa, envoltada pel llac Como, coneguda com a lloc d'estiueig de molts famosos. I un estadi, el Giuseppe Sinaglia, de només 13.000 espectadors a la vora del llac. En aquest escenari idíl·lic, el tècnic d'Arenys de Mar, Cesc Fàbregas, ha fet història classificant el Como, un equip que fa 7 anys era a la quarta divisió, per a la Champions. El Como ha acabat quart a la Lliga Italiana gràcies al triomf ahir 1-4 al camp del Cremonese, mentre que el Milan va ensopegar amb el Càller 1-2 i s'ha quedat a un punt. Cesc es mostrava orgullós.
8: Una gran emoció, questo.
1: Sento una emoció molt gran. Hem aconseguit una cosa molt important. Ara som molt feliços, però potser fins demà no serem conscients que realment som a la Champions amb el Como i jugant amb jovenets. És molt important per a la història del Como, per a la ciutat.
8: Per la ciutat.
7: El 2022 va arribar Fàbregas com a jugador i es va quedar com a entrenador. Sent assistent, el Como va aconseguir l'ascens a la Sèrie A i l'any passat, ja com a primer tècnic, va assegurar-ne la permanència. L'arribada dels milionaris indonesis, els germans Hartono, ha suposat una injecció econòmica important per al Como. El mateix Cesc i fins i tot Thierry Henry en són accionistes minoritaris. A l'equip també hi ha els exblaugranes Sergi, Roberto i Àlex Valle i altres coneguts de la Lliga Espanyola, com Morales, Morata, Nico Paz o Alberto Moreno, eufòrics els jugadors i tècnics del Como, i vestien una divertida samarreta on s'hi podia llegir una pregunta. Como si dice Champions?
0: I no es fan per tantes festes a Girona. Després del descens de dissabte, tant l'equip com la directiva comencen a assimilar la nova situació que inevitablement generarà canvis importants. Eduard Solà.
9: Un descens inesperat i dolorós, que si no hi ha res de nou sembla que acabarà amb un canvi de cicle. Mitchell acaba contracte i va acabar molt tocat després del partit, tot i que no va voler confirmar quin seria el seu futur. Tampoc el president del Figeli, que dissabte a la nit va dir que s'haurien de prendre decisions doloroses. De moment, és l'únic del club que ha parlat. Després de 4 temporades a primera, el Girona tornarà a jugar a segona categoria després que només ha pogut sumar 4 dels últims 24 punts en joc i han encadenat 8 jornades sense guanyar. El Girona ha acabat penúltim amb 41 punts i en els pròxims dies s'han de resoldre totes les incògnites de futur. El director esportiu Quique Cárcel sí que té contracte fins al 2027. El que està més clar és que hi haurà molts canvis a la plantilla, tot i que dels que han jugat aquesta segona volta n'hi ha 16 que tenen contracte en vigor. Ahir diversos jugadors de la plantilla van fer publicacions a les xarxes socials lamentant el descens i desitjant el retorn de l'equip a primera. Entre els més destacats, per exemple, els dos capitans, Estuani i Arnau, en el cas del davanter uruguaià, que ha acabat marcant 2 dels 3 últims gols de l'equip, parlant en passat d'orgull, diu, d'haver vestit aquests colors amb tot el que tenia. On sembla que no hi haurà canvis és a la propietat.
0: Això que sentiu són les celebracions de l'afició i els jugadors del Depor. El Depor entrenat pel català Antonio Hidalgo després d'aconseguir l'ascens a primera divisió. Una situació que contrasta totalment amb el descens un clàssic de la Lliga Espanyola, com és el Saragossa, la primera ref. És, doncs, la cara i la creu del futbol en aquest final de temporada, Montse.
7: Amb un triomf 0-2 sobre el Valladolid, el Deportivo va certificar i el retorn a primera la penúltima jornada de la segona divisió. El camí pel desert del Deportivo ha estat de 8 anys, dos d'ells a primera ref. Un dels artífecs de l'ascens és el jove davanter camerunès Nsongo Bill, de 21 anys, que en 3 mesos ha passat de ser un recurs d'emergència procedent del filial a ser titular indiscutible amb el Depor i firmar un doblet ahir a Valladolid. La festa dels gallecs ha començat a matinada a l'esplanada de l'estadi de Riazor i continuarà aquesta tarda. Per la seva banda, el Saragossa consuma la tragèdia i s'acomiada del futbol professional. Un empat a un al camp de les Palmes ha estat insuficient per evitar el descens a primera ref dels aragonesos. En un comunicat, el Saragossa assegura que és el pitjor moment en la història del club, però també que tornaran més forts.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
10: Ese gana costas! Olympiacos Correas of the Euroleague Champions!
0: L'Olympiacos es carrega al Madrid a la final de l'Eurolliga.
11: Catalunya migdia.
12: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
13: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
18: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
21: Van descobrir que era un superdotat.
22: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
23: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. El van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
22: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
0: I en bàsquet, aquest migdia l'Uni Girona ha fet oficial que l'alè lituana Justy Jocity no seguirà la pròxima temporada a l'equip. A la competició masculina, ho dèiem abans de la pausa, cap de setmana de final de l'Eurolliga, amb victòria de l'Olympiacos, Ernest Macià, per davant del Madrid, i a més, penúltima jornada de la CB, també.
26: A veure, aquesta Eurolliga va portar polèmica, la va guanyar l'Olympiacos, la va guanyar davant d'un bon Madrid que tenia baixes a la posició de pivot. Es van reclamar dues faltes des de Madrid, una de les quals sí que era molt, molt discutible, i tot i així el Madrid va tenir un triple per empatar, però bé, finalment la victòria 13 anys després és per aquest Olympiacos merescuda, perquè a més ha sigut el millor equip de la fase regular. I recordem, en Barzokas, extècnic del Barça fa 9 anys, i doncs en Bezenkov, que va estar 3 temporades al Barça, doncs com a un dels jugadors més destacats dels últims anys des que va tornar de l'NBA. Sobre la Lliga CB, penúltima jornada, pràcticament tot venut, menys pel Barça i el Joventut. El Barça encara podria ser segon i la penya encara podria ser cinquena o quarta, tot i que no depenen en cap dels dos casos de si mateixos. Demà la penya té un partit ajornat, hauria de guanyar els dos partits i esperar alguna ensopegada. De la resta d'equips catalans, el que crida més l'atenció, Manresa i Girona i Lleida mantenen pràcticament totes les posicions, és l'Andorra, un equip adscrit a la Federació Catalana que ahir va guanyar a la pista del Lleida, que ha sortit del descens després de 2 mesos, però que no ho té fàcil per quedar-se perquè hauria de guanyar el Barça divendres. O bé, esperar que el Saragossa perdi els dos partits que li queden per no baixar.
0: En hoquei patins, el Pons Lleida ha quedat eliminat davant del Liceu de la Corunya en l'única sèrie de quarts de final, que ja s'ha resolt, i Isaac Vilalta, les altres tres es decidiran el tercer i definitiu partit.
1: Doncs sí, en efecte, aquest cap de setmana s'han jugat els segons partits de les eliminatòries de quarts amb victòries locals del Noia contra el Barça, del Voltregà contra l'Igualada i del Reus contra el Calafell. Aquestes tres eliminatòries estan ara empatades. Només s'ha resolt la classificació del Liceu després de guanyar la pista del Pons Lleida en el que va ser l'últim partit del capità llistat, Sergi Duc, que ara es retira.
2: Estimo aquest club amb bogeria, ho donaria tot un altre cop amb tot el que he fet. No me n'arrepenteixo de res, sinó que tornaria a fer mil i una vegades totes les decisions que he pres i tot com he actuat durant tota la meva carrera esportiva. Ara toca fer un pas al costat i descansar tranquil, que tota la feina durant aquests anys ha estat molt i molt dura.
1: També han començat el play-off per al títol de l'Hockey Lliga Femenina directament amb les semifinals. Els primers partits de les sèries, Vilassana 5, Palau 1 i Fraga 0, Gijón 1.
0: En motor, la victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la quarta consecutiva per al pilot italià, fa que el pilot de Mercedes ampliï la distància a la general del Mundial. Ara té 43 punts sobre el seu company d'equip, George Russell. Però aquesta no ha estat, Marta García, l'única prova de motor disputada aquest cap de setmana.
3: En enduro, el Gran Premi finlandès de Vierumäki, la tercera prova del Mundial, disputada durant tot el cap de setmana, acaben taules en la lluita pel títol mundial. Josep García ha guanyat en les dues categories en què competeix. Ja això fa que mantinga els mateixos 11 punts que tenien la general d'Enduro GP sobre l'italià Andrea Verona. El de Súria obté, a més, la sisena victòria en Enduro 1 i se col·loca amb 29 punts per damunt del també italià Morgan Lesiardo.
4: Ha sigut, diria jo, un dia encara millor que ahir de pilotatge, perquè tot i patir tres caigudes, una d'elles bastant gran, endur-me la victòria i avui Enduro GP i Enduro 1, doncs, increïble. Marxem d'aquí líders d'Enduro GP i Enduro 1, així que supercontents i ara cap a Portugal.
3: Doncs esta prova de Portugal d'un calendari de 7 se disputarà mitjans de juny. I a més, avui arranca l'Aia el Rally 40 de l'Argentina, la tercera prova del Mundial de Rally Ride, i participen alguns dels dakarians catalans habituals, com Nani Roma, Dani Oliveras com a copilot de Carlos Sainz o Edgar Canet, este últim en motos, entre d'altres. Després del shakedown d'ahir, avui se disputa la primera etapa, són 340 quilòmetres d'especial, més 171 d'enllaç. En total, els pilots hauran d'afrontar poc més de 3.000 quilòmetres en terrenys força variats.
0: I no deixem el motor perquè el personatge del cap de setmana també va sobre un monoplaça.
5: Here comes Rosenqvist, Malukas Tavares, who has it? Over the line, who's it gonna be?
0: El suec Félix Rosenqvist ha guanyat les 500 milles d'Indianapolis, Marcos.
6: Després de ser nomenat rookie de l'any a l'IndyCar l'any 2019, ara li arriba aquest èxit de prestigi. Aquest suec té 34 anys, va començar la seva carrera a Àsia guanyant la Fórmula Renault 2.0 l'any 2008. Un any després va guanyar la mateixa competició al seu país. Ha competit també a la Fórmula 3, a la DTM, que és el campionat alemany, per arribar finalment, i ja el 2019, com a membre de l'equip Chip Ganassi Racing, a la IndyCar, al campionat dels Estats Units de monoplaces. Aquella mateixa temporada, l'any 19, va aconseguir el títol de rookie de l'any. Va acabar sisè a la general del campionat. Les 500 milles d'Indianapolis són, com saps, una de les curses de referència a la IndyCar, una de les més mítiques. A qui no li ha anat així de bé és el de casa nostra, l'Àlex Palou, el de Sant Antoni de Vilamajor, que defensava el títol i sortia a la pole, va acabar finalment setè.
0: I amb què més acabem, Marta?
3: Doncs mira, amb l'NBA, el San Antonio Spurs han superat els Oklahoma City Thunder per 103-82 i la final d'esta conferència Oest queda ara mateix empatada a 2. I qui ja pot classificar-se per a la final esta pròxima matinada seran els New York Knicks, que poden convertir-se en els primers finalistes si guanyen els Cleveland Cavaliers en la conferència Est, ja que esta classificació està dominada per ells per 3-0. Recordem que les finals de conferència se juguen a 7 partits.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 amb el Tot Costa, i ara nosaltres seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
25: Catalunya Migdia.
8: Comencem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com el PSOE s'agafa a l'informe de la Guàrdia Civil que descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per intentar defensar que tots els casos de suposada corrupció al voltant del govern espanyol s'acabaran aclarint, diuen els socialistes. Veurem què és el que passa els pròxims dies. També us hem parlat del preu del petroli, que cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I hem comparat la calor d'aquests dies a diferents punts d'Europa, inclòs a Catalunya, amb els rècords històrics absoluts en aquestes dates. Aquesta nit passada ja ha estat una nit tropical, vol dir que s'ha estat per sobre dels 20 graus, a Barcelona i a Sitges. I les temperatures, ens diuen els meteoròlegs, que encara han de pujar més aquesta setmana. I tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que l'expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que Zapatero no té capacitat per idear una trama com la que descriuen els informes de l'UDEF.
9: Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama principito, ya, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
7: González diu que creu que aquesta situació té un cost reputacional per a Espanya i també pel PSOE. A aquesta hora s'espera que comenci el gruix de desplaçaments de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país, entre ells els més poblats de l'entorn de Barcelona i de la capital mateix. Durant aquests tres dies, però, cinc persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, tres d'elles motoristes. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, demana prudència i s'adreça sobretot a les motos.
10: Especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració.
7: Des de principis d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres del país, 20 de les quals motoristes. Pas endavant per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat a la línia R2 de Rodalies. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per doblar la via actual i ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants. És una de les actuacions més destacades previstes en el Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. A Lleida, mentrestant, el sindicat CGT de l'Hospital Arnau de Vilanova denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa d'espai ni d'atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Anem cap allà, Pere Joan Albrez.
11: Hola, bona tarda. Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
12: I són habitacions de planta que ara avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
11: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
7: Presó preventiva per l'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès i exmarit de Nicola Sturgeon en declarar-se culpable d'haver malversat més de 460.000 euros recaptats per la formació per la campanya independentista. Peter Merrill, de 62 anys, ha admès haver desviat els diners des del 2010 fins al 2022, uns diners que, segons l'acusació, van servir per comprar articles de luxe, joies, cosmètics, dos vehicles i una autocaravana. En aquell cas, va suposar l'inici del declivi polític del partit de Sturgeon. La sentència se sabrà el 23 de juny, però el jutge ho qualifica com a greu violació de confiança i abús de posició privilegiada. Durant la investigació es va detenir la que llavors era la seva dona, la líder de la formació i primera ministra escocesa, i també el tresorer del partit. Amb el temps, la policia els va desvincular del cas, però Nicola Sturgeon va dimitir, una renúncia que es va desvincular de l'afer. I tenim una informació d'última hora. Donald Trump demana als països musulmans, com per exemple l'Aràbia Saudita, Qatar o el Pakistan, que estableixin relacions amb Israel. Seria un dels punts que Trump estaria posant damunt la taula en aquest acord de pau amb l'Iran, que ha anunciat diverses vegades que era molt proper, però que de moment es va allargant. Avui el preu del petroli, el barril de Brent, baixa per sota de la barrera dels $100.
8: Passen 5 minuts de les 3.
18: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
8: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
14: Bona tarda.
8: I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar, bona tarda.
15: Bona tarda.
8: Com esteu?
14: Molt bé.
15: Molt bé.
13: Molt bé.
8: Perdó, us celebro que estigueu tan bé, carai.
13: Quina unanimitat. Què hem de fer? Quina unanimitat. Avui treballem.
8: Avui treballem. Ui, aquesta frase, mira, no la gastarem, no m'hi agafaré perquè em sembla que en parlarem ara. Es ve des de fora, com sempre, i avui saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
16: Bona tarda.
8: Perquè em sembla que fas referència a aquesta frase, no?, que deia la Júlia ara. Avui treballem, com si fos una cosa estranya.
16: Avui treballem, ha dit la Júlia. Mm. I la Júlia l'ha encertat, perquè avui treballem, però no treballem tant. No hi ha res millor al món que els dies com avui de mitja festa. Són millors que els laborables, és clar, i millors que els de festa sencera. Els dies de mitja festa pot passar que tu tinguis festa i els del teu voltant no, o que, com en el cas de la Júlia, els del teu voltant sí i tu no. Mm. Tenir festa quan els de casa treballen és doblement gustós, i treballar quan els teus no treballen és treballar menys. Te'ls imagines a casa amb aquesta galvana dels dies tropicals, que ara estàveu dient que hem tingut ja dies tropicals o nits tropicals, no fent res, menjant desordenadament, o potser no. Potser anant a dinar, perquè avui és mitja festa i hi ha gent que obre i gent que no. A la feina l'ambient és tot un altre. Sou menys i també decidireu anar a dinar, potser res de tàper avui. I sí que hi ha notícies de sempre, però te les mires d'una altra manera des de més amunt. Felipe González, per esculpar Zapatero, li diu idiota. No el veu capaç de muntar una trama així. Sí, d'acord, però és mitja festa, m'ho miro de lluny. La meva professió, la d'escriure, una mica com la vostra, escriure pels llibres, escriure per la ràdio, és una professió que té molt de joc. Però tot i així, avui és menys feina que un altre dia. Avui l'estic fent des de casa i avui no em moc d'allà. Estan permeses algunes petites delícies, com per exemple, tot i que és dilluns, fer el vermut i menjar escopinyes. Perquè sí, perquè és mitja festa. Llegir de dia. Que això sovint a mi em fa sentir molt culpable, perquè el plaer de la lectura sempre l'experimento o al tren, que tinc coartada, o bé a la tarda vespre, però de dia. Avui la meva veïna ha esmorzat croissant, que fa més festa, diu, que l'entrepà. I jo, que no sóc de croissant, sinó d'entrepà, he fet una cosa que és de mitja festa. No me l'he menjat com sempre, me l'he menjat amb les dues llesques obertes. I era de fuet, no de pernil dolç i formatge. Per què? Perquè un entrepà de fuet amb les dues llesques obertes i no de pernil dolç i formatge i tancat, fa mitja festa. El fuet és més festa que el pernil dolç i formatge. Avui és mitja festa, i és mitja festa gràcies als que treballen. Avui és millor que Nadal, on qui treballa és un desgraciat. Avui és millor que Tots Sants, on la festa és l'endemà i, per tant, si vas anar a dormir d'hora, endreçaràs. És el gran dia, avui, de la mitja festa.
8: Doncs el dia de la mitja festa, no sé si els que esteu a taula compartiu això o no. L'Empar ha fet moltes coses de mitja festa. No sé si tots els que esteu aquí a taula heu fet alguna cosa de mitja festa o heu fet de feina normal com un servidor.
14: Discrepo especialment de l'Empar en un dia concret com avui. Perquè treballar en un festiu sí que té, per mi, aquesta sensació que ell explica, però com que avui és festiu local, es produeixen unes coses diferents respecte al que quan és festa. Mm. Almenys en aquesta casa, quan és un festiu, el Matí de Catalunya Ràdio comença a les 8, quan no ho és un festiu a nivell nacional comença a les 6.
8: Clar,
14: quan jo he arribat aquí a 4:45 del matí, com cada dia, hi havia gent que sortia beguda d'una discoteca, com passa els divendres, i era un dilluns. Normalment, a 4:45 hi ha poca gent, però a 9 la ràdio s'omple de vida. Avui només ha entrat Òscar Fernández i Joan Bota per la porta a 9 del matí. Jo cada dia que vinc aquí dino el mateix. Avui estava tancat perquè era festa. Per tant, he anat al gimnàs pensant, avui que és festa no hi haurà ningú. Hi havia més gent que mai. Per tant, entenc el que diu l'Empar, ho comparteixo, però avui discrepo, no me'n sento tan identificat.
16: Però anar al gimnàs i pensar que no hi haurà gaire gent, però hi havia més gent que mai, està bé, perquè vol dir que tu vas al gimnàs en dia de mitja festa, que vol dir que et dutxaràs més estona. Dius, a veure...
14: Però no, perquè
16: avui,
14: havia de venir aquí, Empar.
16: Avui potser entraré a la sauna aquesta, que estic pagant i no entro mai. Avui entraré. És tot el plaer de la mitja festa.
8: Molt bé.
16: Sí.
8: Jo afegeixo un greuge que sempre tinc amb aquests dies de mitja festa. I és que els que som usuaris del transport públic, jo avui, per exemple, he vingut en cotxe a la ràdio, perquè els horaris de Rodalies o de Ferrocarrils de la Generalitat són de festiu.
16: Són.
8: Perquè a Barcelona és festiu. I, en canvi, els que vivim en llocs on és feiner, com, per exemple, a Sabadell, Sant Quirze, em sembla que a Terrassa també és feiner, doncs carai, si tu tens una vida normal, entre cometes, i has d'anar a fer feina, clar, mires els horaris i a la meitat o un terç dels trens d'un dia feina normal. Per tant, he vingut en cotxe. També et diré una cosa, he trigat 25 minuts en arribar, en el que un dia feiner costaria una hora llarga. Per tant, però sí que no he pogut agafar els ferrocarrils perquè anaven amb la meitat dels serveis.
15: Perquè és mitja festa.
8: Perquè és mitja festa, exacte. Sí,
16: perquè és mitja festa, clar. I avui no has pensat, va, com que és mitja festa, compraré alguna llepolia i la portaré a casa per sopar, perquè fa il·lusió.
8: No ho he pensat, no ho he pensat.
16: Jo trobo que és el dia, que és el dia. Perquè és bonic, això.
15: Jo trobo que el que a mi em passa, el que diu l'Amparo, però només quan és divendres. El divendres és aquell dia, que és la diferència del diumenge, un dia que estàs mig de vacances perquè tens a l'horitzó el cap de setmana, mentre que el diumenge és el contrari.
8: Hi ha gent que arriba a l'extrem, que els agrada més el divendres a la tarda que el diumenge a la tarda.
15: A mi m'agrada molt més el divendres que el diumenge. De tota la vida. Ara, també és veritat que m'ho miro des de la perspectiva del professional autònom, no? Que hi ha tants caps de setmana que estàs de mitja festa, diríem, o de mig feina, que, bueno, sempre estàs una mica aquí entre dos aigües, no?
8: Mm-hmm. I la Júlia, què?
17: Jo, per mi, ha sigut el dia més normal del món, la veritat.
8: per mi també, ha estat molt normal, també, sí.
17: No, l'únic que noto que canvies és l'ambient, no? Tu et despertes, ja no sents els cotxes, tot va amb un altre ritme, però tu has de fer la mateixa feina que qualsevol altre dia. Per tant, jo no noto aquest impacte. I estic molt d'acord amb la tesi de que els diumenges a la tarda són molt pitjors que els divendres a la tarda. Bàsicament perquè a mi ja m'agafa com aquella depressió de pensar en tot el que he de fer el dilluns, organitzar l'agenda, organitzar els equips, no? Per tant,
15: és molt millor el dilluns?
17: Sí.
15: Que el
8: diumenge a la tarda. Molt bé, perfecte. Quan no acabes de canviar el xip, jo com que he arribat més d'hora, perquè no he trigat el que habitualment trigo, he arribat més d'hora, he pensat, va, aprofito i vaig a fer un cafè. No es pot.
15: Tot tancat. Tot tancat.
16: Però la Farga devia estar obertíssim.
8: A les 8:30 del matí.
14: La Farga va obrir
8: obre a les 9 als festius, clar. És una dia diferent.
14: El Paita també tancat.
8: Tot tancat. No, ja dic, no, he entrat a la ràdio sense fer el cafè que volia.
14: No pot ser aquell mig entrepada amb formatge i pernil. L'havies de portar tot
8: malament,
14: de casa.
8: Tot malament.
16: Per mare meva, he hagut d'anar a Francesc Macià, allà al Sándor, que aquests sí, aquells de les empanades, que sí, home, que sempre hi ha cua.
8: Entrat sense cafè. Per tant, escolta'm, feiner, per tots els que ens estan escoltant, en aquells llocs on no és festiu. I ja està. Molt millor que no pas aquest festiu mig.
16: I que vam de fer una propaganda al bocata gallego.
8: Sí, exacte.
16: Extraordinària.
8: Però a més, jo crec que no es diu el bocata gallego.
16: No es diu el bocata
8: gallego. Sí,
16: el
8: bocata gallego. Em pensava que era el bocata gallego, perdó.

0: Activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
3: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
2: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
5: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
6: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
5: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
6: Fes del Palau el teu ritual.
7: Que veus la nit de Sant Joan.
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
9: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: No pot parar, això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Catalunya migdia.
14: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
15: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
14: Moments que semblen sense sortida.
16: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
14: Dolors que costen d'explicar.
17: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
14: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
15: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
14: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
20: Passa un minut d'un quart de quatre de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què el PSOE ha rebut una mica d'oxigen just quan està en un moment d'asfíxia pel cas Zapatero. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. I, a més, conclou que tampoc no hi ha hagut activitat sospitosa en la càtedra que dirigeix a la Universitat Complutense. Així, a l'espera que es faci públic el sumari del cas Zapatero, el PSOE i especialment Pedro Sánchez respiren una mica més tranquils. L'informe de la Guàrdia Civil ha enviat al jutge que instrueix la causa, Juan Carlos Peinado, que recordem que va proposar enviar a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i corrupció en els negocis, conclou que els moviments bancaris de Begoña Gómez concorden amb el desenvolupament de les seves activitats professionals, diu l'informe. La policia ha fet dos informes, un sobre els moviments bancaris i un altre sobre la càtedra que va codirigir a la Complutense. Pel que fa a l'informe sobre la càtedra, la Guàrdia Civil conclou que es va crear seguint els tràmits previstos i que es va nodrir de diferents col·laboradors d'acord amb la normativa de la universitat, tot i que assenyala que alguns contractes es van fer al marge del procediment establert. També diu que Begoña Gómez va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que, diu la policia, és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Són molt concloents aquests dos informes de la UCO. És veritat que aquest cas no té res a veure amb el de Zapatero, eh? O sigui, que això sigui així no vol dir que en el de Zapatero no hi hagi res. Això caldrà veure perquè de moment no coneixem ni el sumari. Però sí que és veritat que enmig del cúmul d'escàndols en què cada dia es lleven els socialistes al govern espanyol, doncs, home, que avui rebin aquesta petita bona notícia, una mica d'aire sí que els hi dona. No sé com ho veieu.
21: Sí, però és que aquí la novetat és que s'ha obert un cas judicial sense que prèviament es fessin aquests informes. Jo crec que aquí és on està l'anomalia d'un procés judicial com el que està sotmesa a Begoña Gómez, i crec que precisament això només pot acabar amb l'arxivament. Ara bé, tota la instrucció, crec que ja és la pena que es farà pagar a aquesta persona i políticament, en aquest cas, a Pedro Sánchez. Per tant, aquests informes jo crec que s'haurien no només d'haver fet, sinó tu has de basar l'inici d'instrucció d'una causa amb alguna base, i crec que en aquest cas no n'hi ha hagut cap, i per això arribem on arribem, que és amb aquests dos informes que són molt concloents.
22: Jo que no sé si és l'objectiu és realment arribar a algun punt en termes judicials, condemnatoris, o si és el soroll. no? I com que estem bastant acostumats a que la justícia espanyola funciona des d'aquest

0: de vista, i ens sap greu pels que ho facin bé, però al final que sona i el soroll està vinculada de manera molt evident a una estratègia política, i això jo crec que hi ha qui no se'n vulgui d'alguna manera assabentar, doncs perquè no vol. I en el cas de Zapatero, per dir d'alguna manera, home, no sé, és evident que la cosa pinta malament, a priori, però no són més que indicis. Ara hem de veure si en el sumari hi ha alguna cosa més. Però tinc la sensació que al llarg del temps, ja veurem si no acabem contrastant l'informe de, diguem-ne, de l'UDF i, per tant, l'auta del jutge, perquè sembla molt efectista, crec que busca precisament aquest impacte, que està clarament associat després a una estratègia política d'intentar demanar pues, que avanci les eleccions o que dimiteixi o qualsevol cosa d'aquestes, però que no sé si amb el temps anirà una mica desfent-se. És a saber.
1: Perquè, quin dels dos, Zapatero?
0: Em refereixo al de Zapatero, el de la Begoña, jo crec que ja s'ha, entre cometes, mitges fet, no?, per l'informe de l'UCO. No sé, però en tot cas, jo tinc ganes de veure quina és la reacció que fa, diguem-ne, a partir de llegir l'informe o a partir de llegir el sumari, l'estratègia judicial de Zapatero. Per què? Perquè, sincerament, ho sento molt, però a mi, a tenor de l'experiència en aquest país almenys i com funciona la justícia, això té una part que pot ser certa i després una part d'espectacle que jo crec que avui en dia el jutge, no sé si se li permet afirmar les coses que afirma amb coses que són, evidentment, apunten malament, però no deixen de ser indicis que encara s'han de provar. Per tant, dius, bueno, i no és que estigui defensant a Zapatero res d'això, simplement, bueno, per experiències, diríem, viscudes, tinc la sensació que hi haurà temps, diguem-ne, per jutjar definitivament el que ha pogut passar o no.
2: És que clarament l'estratègia és el soroll, és a dir, si tu, no dic l'estratègia judicial, hi ha tot un cert conglomerat en què s'uneix una part de la judicatura, en què s'uneix l'oposició, en què s'uneix una part del poder mediàtic, polític i econòmic de Madrid, que volen tombar el Partit Socialista, que ja s'ha dit moltes vegades, però que tots s'emmarquen aquella frase d'Aznar, que el que pode fer que haga, i que han fet moltes coses. I llavors, en aquesta persecució judicial, hi ha coses que canten moltíssim en un sentit negatiu pel PSOE, com és, per exemple, el cas Ábalos, no? Aquí, diguem-ne, seria una sorpresa que el jutge, davant de totes les proves, conclogués que no hi havia res, i per tant aquí segurament sí que hi haurà una condemna. El cas Zapatero, en el que sembla que hi ha uns indicis que almenys conviden a investigar si el Zapatero estava fent de lobista de manera més o menys ètica, però legal, o hi ha un tràfic d'influències com una casa de pagès, que això és el que segurament podrem començar a discernir a partir del sumari, però que també, òbviament, ho podem discernir nosaltres com a ciutadans quan el llegim, però serà un, o com a periodistes, o cadascú en l'ocupació que té. Però que també serà un jutge que m'ho decidi així, i casos que, home, fan una por de l'ofer que espanta, com el cas de la Begoña Gómez. Després hi ha el cas del seu germà, que també és aquest magma de si el van col·locar allà o no perquè era el germà de qui, era en una posició que tampoc és molt important, però que, en fi, col·locar algú està lleig. Però tot respon a això, i al final a mi en aquests casos també m'ha agradat fixar-me molt en què fa l'oposició. És a dir, el PSOE ja hem vist què ha fet, no? En aquest cas, de moment, davant dels indicis que hi ha i sense conèixer el sumari, els detalls del sumari, o no tots, el que ha fet el PSOE és defensar Zapatero i defensar la presumpció d'innocència i de manera més o menys tímida en molts casos. El cas de l'oposició, com que en qualsevol dels casos la resposta sempre és Sánchez és un corrupte, Sánchez ha d'avançar eleccions, sigui la corrupció robar-li un entrepà a algú a l'hora del pati o robar 50 milions d'euros d'un rescat, doncs estem en el mateix soroll de sempre. A mi, jo el que em temo és que no sé si el PSOE agafa aire o és, diguem-ne, aquella lucidesa terminal del que està a punt de morir. És veritat que Sánchez en aquestes situacions és quan ha sobreviscut més, i en dos dies el sumari de Zapatero l'exclou més o menys, això acaba en res, i pap, guanya les eleccions sense que la resta sàpiguen com. Però aquest cop sembla més difícil que mai.
3: Sí que ho sembla. Ara, de seguida, continuem parlant, però, com dèiem, estem pendents que es faci públic aquest sumari de la investigació sobre el rescat de Plus Ultra i que implicaria el suposat tràfic d'influències de Rodríguez Zapatero. Dijous comença el judici al germà de Pedro Sánchez, l'acusant, juntament amb l'exsecretari general del PSOE a Extremadura, en un cas de tràfic d'influències a l'hora d'haver atorgat a David Sánchez, que és el germà de Pedro Sánchez, una plaça de coordinador dels conservatoris de música a la Diputació de Badajoz. El PSOE continua dient que l'informe de la Guàrdia Civil pel cas Zapatero només s'hi poden llegir indicis, que no hi ha cap prova, diuen, i confien en el mateix Zapatero donant explicacions en la seva declaració davant del jutge que està prevista pel 2 de juny. Mentrestant, l'oposició demana que el PSOE, doncs, que quan avanci les eleccions, fins i tot ahir vam sentir el PNB, que fins ara és aliat de Sánchez, doncs demanant que no vagi més enllà del 2026 a l'hora de convocar eleccions. Anem a Madrid, saludem el Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Semblava que avui s'havia d'aixecar el secret de sumari. De moment, el sumari del cas Zapatero no el coneixem. No descartem que en les pròximes hores es conegui, però ja fa dies que l'esperem, sí. Però de moment no el tenim.
1: Sí, des de divendres passat que s'havia de conèixer, avui l'estem esperant. Sembla que podria ser imminent que arribi a les parts. Ens han dit que tot plegat, tota la informació s'està penjant al núvol de l'Audiència Nacional i està tardant força, per tant, hi ha força arxius. I un cop això estigui ja al núvol, es notifica les parts i serà qüestió de minuts que s'acabi filtrant als mitjans. A partir d'aquí veurem diferents informes que ha encarregat el jutge José Luis Calama, amb els detalls de les conversacions intervingudes, amb els comptes bancaris, amb els moviments de diners, com deies. Fins ara el que tenim són els informes de l'AUDEF, dos d'ells, que són ja molt contundents, són algunes conclusions, tot i que no recullen missatges directes de Zapatero, sí que hi ha moltes referències constants entre, per exemple, els directius de Plus Ultra, d'esta aerolínia, que s'hi refereixen a Zapatero com el pana o el zapa, i que comenten la intervenció que hauria tingut l'expresident espanyol per donar empenta al rescat de l'aerolínia.
3: Que apareixen aquests informes o aquestes àudios a vegades de converses, la manera com es parlen en teoria les esferes de poder, dir-li el pana o el zapa,
4: és molt putre.
3: Tot plegat, igual que quan es van sentir els àudios d'Avalós, tot plegat era de dir un dia esperes una mica més de grandesa, entre cometes, entre els que manen, no?
2: A diferents nivells, dir-li el pana i els àudios d'Avalós, diguem-ne, m'agradaria més que em trobessin un pana que un àudio d'Avalós, que no me'l trobaran, no? Alguna parauleta d'aquestes, potser sí. No,
0: és la condició humana, la confiança fa aquestes coses. Sí, sí. No ens passem el dia dient-nos allò.
3: Home, jo tu no dic el pana, eh? Ja et dic jo.
0: Ah, però no, potser no tenim prou confiança.
3: Clar, potser. Sí, sí.
0: Però potser altres sí que la tenen, i a partir d'aquí pues, estableixen unes complicitats que fa que, bé, en aquest món, una mica cutre, però passi.
1: No, que de fet fan servir més missatges en claus. Al Julio Martínez diuen el contacto, a Zapatero també Zeta. Per tant, es veu en els missatges que surten a l'informe de l'AUDEF una certa intent de mencionar algú sense mencionar-lo.
3: Inventiva en tenien, eh? Això sí, sí, sí.
2: Home, com dir-li el Barbas a Rajoy, per això no hi ha res, era bastant millor. En aquest sentit, s'havien delinquir una mica millor.
0: Qui diu que Zeta vol dir Zapatero? Perquè M. Rajoy no vol dir...
3: Si no es va trobar aquest nexe directe entre M. Rajoy
0: i Zeta,
3: a Zapatero, Dani, no l'hem sentit, però avui sí que hem sentit el seu portaveu, podríem dir, no?
1: Sí, es tracta del comunicador, també president de l'Ateneu de Madrid, Luis Arroyo, que va treballar a la Moncloa en temps de Zapatero, ha parlat a la televisió espanyola en nom del líder socialista, s'entén, i ha explicat que Zapatero diu que té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, les ha titllat de conjectures i de disbarats, i ha dit que tot respon, segons Zapatero, a una vendetta pel seu suport clau a Pedro Sánchez en la campanya de les espanyoles del 23. L'escoltem.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
1: Recordem que Zapatero va dir la setmana passada en un vídeo que va difondre que donaria una roda de premsa, però de moment no s'espera que parli en públic fins que no hagi anat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny.
3: I a l'altra banda, Dani, PP i Vox veuen en aquest cas Zapatero l'oportunitat d'or, entre cometes, de fer plegar Pedro Sánchez. És veritat que ja n'han vist d'altres, d'oportunitats, i de moment Sánchez no ha plegat, però aquesta vegada creuen que el tenen més a tocar que mai.
1: Sí, com a mínim en diferents marxes, perquè Vox està pressionant el PP per una moció de censura, com dius, va fer en altres ocasions, mentre que el carrer Genova no volen presses, estan esperant que vagin sortint més coses, més detalls, perquè el cas Zapatero vagi fent efecte. Ara bé, el que dies abans, és cert que el PNB ha obert en les últimes hores una possible via. Ahir el seu líder, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no podia seguir més enllà del 2026, i avui el portaveu popular, Borja Sémper, demanava passar de les paraules als fets.
6: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
1: I ara fa pocs minuts hem sentit com s'hi afegia l'altre expresident socialista, Felipe González, demanant també eleccions anticipades.
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería.
1: La infanteria entén que es refereix als càrrecs municipals i autonòmics que es veurien, segons ella, arrossegat si Sánchez no convoca abans de mitjans del, abans del 2027. Recordem que la intenció de la Moncloa, ja ho hem anat dient, és esgotar la legislatura al 2027, precisament. Ho ha repetit avui també els socis de Sumar, i avui els socialistes han evitat sortir en públic, no han fet tan sols la roda de premsa habitual del seu comitè executiu, no l'han celebrat tampoc, i fora de micròfon sí que han explicat algun càrrec del govern espanyol que tot plegat està molt agafat en pinces i que confien que Zapatero podrà convèncer les seues explicacions al jutge del pròxim dia 2.
3: No sé com ho veieu. És veritat que el run-run, la pressió i els missatges són més forts que mai. És veritat que altres vegades que n'hi ha hagut, Sánchez Assús ha aguantat i no ha convocat eleccions, però no sé.
4: Però sí, jo crec que en aquest cas és molt més difícil. És a dir, aquest govern no és el mateix que et surti un cas de presumpta corrupció en un altre moment que en aquest. És a dir, falta un any per la convocatòria electoral. Zapatero no és qualsevol altra persona, és qui marcava el rumb fins i tot d'aquest govern. Tens un govern que acabarà la legislatura sense pressupostos, amb els teus aliats que no s'ha acabat d'unir ni tan sols amb una majoria plurinacional, ja no amb l'eix esquerra-dreta, que amb PNB i Junts era del tot impossible, si ho tenim en compte l'anterior legislatura, en aquesta era inviable. I jo crec que ara ja no, ni tan sols es pot agafar a l'esquerra per fer allò que deien sempre, no? Que quan hi ha un problema fem un rellançament de les esquerres. Crec que en aquest cas ni tan sols això els serviria. El PNB és cert que obre la porta a fer alguna cosa, però jo discrepo que sigui sumar-se a una moció de censura amb el PP. És a dir, jo crec que abans pels bascos seria molt més fàcil intentar forçar que sigui Sánchez qui convoqui que no pas a un any, fins i tot per ells també, de les municipals, fer una aliança amb el PP i el mateix amb Junts. Junts, de moment, no està dient res, no es vol posar amb aquest assumpte. Crec que també està mirant el PNB com es mou, però crec que la pressió vindrà més directament sobre Sánchez. Ara bé, que aguanti o no, ja sabem com és imprevisible. Jo crec que seria encertat fer-ho convocar abans de les municipals, precisament per no afectar el poder territorial del PSOE.
3: A la infanteria.
4: A la infanteria que deia ell, però també és cert que venim d'un cicle electoral autonòmic que tampoc ha anat bé als socialistes. Per tant, crec que és difícil. També ho pensava el juliol del 2023 i finalment va aconseguir tenir una majoria i seguir governant, però bé, jo crec que de moment crec que el PP no tindrà els suports suficients per fer una moció de censura.
0: Jo crec que el PP ni s'ho planteja, això. Si cau Pedro Sánchez, serà que caurà perquè ell vulgui caure, perquè trobarà la finestra d'oportunitat, o no tindrem més remei per convocar eleccions, perquè al final això que ha dit el PNB ja fa temps que Junts també li va fer la reflexió a Pedro Sánchez, sobretot no tant en relació a la qüestió més vinculada al tema judicial, com el fet de que governa com si es pensessin que tenen majoria absoluta i no la tenen, i els hi falta capacitat de negociació, perquè a mi el més greu no és el que està passant en termes judicials, que és molt greu. A més greu és que en 3 anys no han estat capaços de presentar uns pressupostos. I per tant el país d'aquest punt de vista està aturat. I em sembla una de les principals responsabilitats d'un govern presentar una proposta de pressupostos, però com que no són capaços de portar-la a bon port, doncs no la presenten, i així estem, no? I això per mi és molt més greu que simplement doncs aquesta estratègia, diguem-ne, que jo crec que és més efectista que real i que evidentment li posa les coses molt, molt complicades a Pedro Sánchez. Però és veritat a la vegada que no hi ha una majoria alternativa, perquè dubto que el PNB pugui votar amb el PP i dubto molt que Junts pugui votar amb el PP, i sobretot quan van amb Vox.
3: Sí, sobretot Vox, no? Clar. El PP...
0: El PP és molt difícil. Amb l'afegit de Vox jo crec que el fa objectivament impossible. I en definitiva seria canviar un presumpte corrupte, per dir-ho així, amb un senyor que es fa fotos amb narcotraficants. Vull dir que al final no sé el que dius, és que la moció de censura de Pedro Sánchez se suposava que era un projecte nou i que no passaven aquestes coses, al final han passat. ¿Vale? I en aquest sentit no hi ha gaires diferències, però al cas del PP, home, diríem que ja tothom està avisat del que són i com es comporten. Per tant, seria molt difícil, per tant, seria bo que Pedro Sánchez convoqués eleccions? Potser en clau estrictament de partit li convindria avançar-les en relació a protegir aquesta infanteria que diu l'altre, Felipe González. Però jo crec que està buscant, i fa temps que està buscant, i no tinc cap informació, evidentment, no? La finestra d'oportunitat que permeti que Vox pugui menjar-se relativament al PP perquè faci por i activar d'alguna manera el vot de l'esquerra. I la dreta sap perfectament que el que més desactiva l'electorat d'esquerres és la corrupció. I per això no pica en un altre lloc. Si tu pots desmobilitzar l'electorat d'esquerres, el del PSOE principalment, és parlant de corrupció. Aleshores, directament ja no van ni a votar. perquè els hi fot tot fàstic. I és una estratègia que està molt pensada des de la dreta, perquè la corrupció a la dreta no l'afecta tant. A la dreta espanyola parlo, eh? No l'afecta tant.
2: Sí.
0: Potser ho tenen fins i tot assumit, que forma part, diguem-ne, del projecte polític. Per tant, jo crec que ara picaran molt fort en això, no perquè vulguin adelantar les eleccions, no perquè vulguin d'alguna manera provocar doncs, una moció de censura, sinó perquè, mira, ja han assumit que aquest govern es rostirà sol des de l'estratègia de desmobilitzar el seu electorat. I, per tant,
4: sí, però això li pot beneficiar a Vox, crec. Aquesta estratègia de fomentar l'antipolítica, alimentar els casos de corrupció com d'aquesta manera, crec que al final també els acaba perjudicant amb ells.
2: Però en aquesta dicotomia el PP ha triat un camí, clarament. És a dir, tot i que els perjudiquis, seguiran alimentant l'antipolítica i l'antisanchisme perquè creuen que encara que beneficiï a Vox, perjudica més a Pedro Sánchez, cosa que ja veurem. Estic 100% d'acord amb el que dius, que de fet al PP no li interessa abans eleccions i crec que Sánchez tampoc, altra cosa és el PSOE. Sánchez no pensa en la infanteria, no hi ha pensat mai i no hi pensarà ara. Tampoc pensa en la política com una cosa moral o ètica en la que davant de tots aquests casos et vegis interpel·lat a consultar la ciutadania. Com deia algun dirigent d'Esquerra quan Pere Aragonès va avançar eleccions, a qui se li acut avançar eleccions quan totes les enquestes diuen que perdràs, no? Quan tu tens el poder. Per tant, això seria bastant estrany. Sánchez, com a bon jugador de bàsquet, diguem-ne, i que a vegades pensa la política en aquests termes, sempre sap que si tens la possessió i encara queda temps al rellotge, pots trobar aquesta finestra d'oportunitat que dius tu per fotre un triple inversemblant i acabar guanyant. Ja ho han fet altres vegades i ho pot fer... I ho pot fer en aquesta. Per tant, quina és la clau? Per mi, el PNB. El PNB, com bé dieu, el factor Vox l'allunya d'una moció de censura, però ja va ser la clau el 2018 quan va decantar-se per votar en contra de Rajoy, i ara ho podria ser o bé per pressionar més en base a aquestes eleccions anticipades, qui sap si en una moció de censura tàctica, que és aquesta cosa de posar algú i avançar eleccions, però sí, has de sumar en Vox, és això 100%, vull dir que però en una situació molt desesperada. Llavors jo crec que tots els actors estan esperant, aviam què diu aquest sumari, aviam fins a quin punt Zapatero s'hi veu esquitxat, perquè com deia abans l'Ani molt bé, de moment tots són gent parlant de Zapatero i per tant tampoc queda molt ben acreditat, i allargant una mica el temps, aviam si mantenim aquest estat de putrefacció de la política uns dies més o uns mesos més fins a les properes eleccions o algú o alguna cosa. I només un últim apunt de la hemeroteca, recordem que l'explicació de Feijó davant de la seva foto va ser, en aquella època no eren narcotraficant, era contrabandista. De les explicacions polítiques més surrealistes que he sentit mai.
0: Atenuant.
2: Sí, el seu pan a Marcial Dorado.
4: Sobre el cas Zapatero, jo crec que també s'ha de fer una reflexió de com els polítics també han d'aprendre a sortir de la política. És a dir, jo crec que fins a cert punt, quan tu ets president del govern espanyol, després no et pots dedicar a fer certs papers. Hem de normalitzar que es pugui tornar a la vida privada, però fent altres tipus de funcions, i que Zapatero decidís obertament jugar en aquesta línia entre el que és un lobbista i el que és cometre un delicte de tràfic d'influències. Crec que això és el que medirem quan coneguem el sumari, i crec que ens estem acostumant a això, que ens estem acostumant també a les portes giratòries, a que quan algú està en política amb altres institucions acabin consells d'administració, i potser això també fa molt mal i alimenta molt el que defensa l'extrema dreta, tot i que l'extrema dreta ho defensa vivint precisament de les mateixes cadires que critiquen. Però crec que això sí que hauria de valdre una reflexió per tots els que es dediquen en aquest cas a la política.
2: Avui hi havia una peça molt interessant al País que precisament parlava d'això, de les consultores, la de José Blanco principalment, en què s'uneix en què es coneix la política amb la consultoria empresarial i en la fina línia que separa
1: el Corte de Luis Arroyo,
2: el lobbisme... No, era jo parlant, no Luis Arroyo.
3: Dani Sainteja des de Madrid. Sí.
2: A la fina línia que separa el lobby del tràfic d'influències. Deia l'article, diu, és una fina línia, no en lo legal, que queda clara a la distància, sinó que a vegades hi ha contactes que són difusos. I és un debat que no hem resolt. És a dir, el polític no pot fer res després d'estar a la política. On se separa el que, pels seus contactes i influències, pot dedicar-se a aquest món difús de la consultoria, però no pot cobrar per certes coses. En el cas de Zapatero, el fet que fes de mediador en Venezuela políticament semblava un valor excel·lent, fins que aquesta mediació també ha arribat en plus ultra i ha acabat cobrant per això o no, o això és el que haurà de decidir el jutge. Vull dir que jo hi estic molt d'acord, i efectivament alimenta l'antipolítica, que tampoc podem pretendre que un expresident espanyol que ara cobra 75.000 euros l'any per mobiliari i lloguers que no han de justificar, doncs en cobri a partir de 200.000, perquè és el que podria cobrar si no fes res, diguem-ne, a casa seva. Però, esclar, és un debat complex, crec.
0: Jo, en aquest sentit, crec que tenim tots plegat un punt de cinisme. Vale? Li volem demanar una
2: si
0: cosa...
2: Si només fos en aquest.
0: Bueno, ara parlem d'això, no? O sigui, volem que, el, no sé, volem que els polítics no s'eternitzin en el càrrec, no? I a la vegada volem que quan surtin de la política, doncs visquin de l'aire. O alguna cosa així.
4: No, no, de l'aire no. De funcions molt lícites que poden fer. De
0: fet,
4: si tenen carrera pròpia, que sí, no és la política, abans sí, encara millor, perquè així poden reprendre-la.
0: Això està molt bé si ets funcionari. Moltes vegades tornar al sector on tu vens és molt difícil.
2: Mariano Rajoy.
0: És molt difícil, vale, en aquest cas, perquè és registre de la propietat i, per tant, té una, sí, una plaça en propietat. Sí. Si no, és molt difícil perquè el propi sector ja et veu d'una altra manera. Vull dir, no, no, les coses són una mica més complicadetes que els discursos que en general fem tots.
4: Jo crec que penses en professions molt concretes. No, si tu ets farmacèutic, parlant... pots tornar a la teva farmàcia. Si tu ets metge, sí, el tema és quin tipus de perfil entra en política.
0: Bueno, pues el perfil que toqui. Vull dir, a la política entra de tot, amb perfils molt diversos. El problema, saps quin és? Que a la gent que té professió ara li costa molt entrar en política, perquè el retorn després de la professió és molt complicat. Per què? Pel deteriorament de la política en termes reputacionals, i perquè al final el retorn és molt complicat perquè l'empresa et veu d'una altra manera. Per tant, el debat és una mica més complex que simplement què fas després de la política. Jo crec que hi ha algunes posicions, com la del president del govern, crec que haurien d'estar absolutament bloquejades. Què vol dir? Tu has estat president del govern i, per tant, tu has tingut accés a secrets de l'Estat, a una agenda brutal, i això hauria d'estar pagat de per vida. Per tant, tu no podràs fer res més que d'expresident del govern. I si has entrat amb 30 anys i surts amb 36, és el teu problema. Per què? Perquè tu tens una informació, gràcies a ocupar un espai i a que involucra l'ocupis, que et converteix, home, en una peça suculenta en el món de les influències.
4: Però tu pots decidir jugar o no jugar, eh?
0: Tu pots decidir
4: sembla,
0: el que vulguis.
4: Sembla que no es pugui decidir.
0: Tu pots decidir el que tu, pots decidir el que tu vulguis, però jo crec que és millor que en aquest cas la llei blindi aquestes persones. Tu cobraràs l'any, no sé, 500.000 euros. Si vols, és una xifra escandalosa. Però tu no pots treballar per ningú que no sigui per la pròpia administració, a través del Consell d'Estat o a través de la figura que sigui. Perquè, si no, és com si tot el que hem fet per tu, en formació, en agenda, en aprenentatges, ara el repartíssim al servei d'empreses privades. Una altra cosa són els professionals que es dediquen temporalment a la política, que el retorn per incompetència i per incompatibilitats, perquè...
3: Però les incompetències també.
4: També.
0: Però moltes vegades és al revés. Sí, les incompetències sí, també estan a la política. Diríem, això mereix un debat, sí, però molt més tranquil i molt més acurat, perquè si no és fàcil dir, pues no, pues vinga, pues no ha de passar, o sí ha de passar.
3: En aquest cas, Zapatero ha tornat a posar en evidència que, per exemple, la llei del lobbies al Congrés espanyol està encallada. Sí. Vull dir, perquè, a més, està en el moment d'esmenes. A Catalunya sí que tenim una llei de lobbies. En canvi, a Espanya no. I, per tant, la que està fent Zapatero, que si acaba sent delicte, ja ho veurem. Si és delicte, òbviament, és una altra cosa. Però si no fos delicte, moralment també és molt discutible que un expresident del govern espanyol es dediqui a fer de lobbista.
0: A la llei catalana, si has estat en el càrrec de govern, tu tornar al sector d'on provens, tens 2 anys d'incompatibilitats en què no pots exercir allà, perquè si has signat subvencions, el que sigui, ho impedeix.
2: En l'espanyola, en cas de vicepresidents i ministres, també tens aquesta incompatibilitat. En el cas dels expresidents,
0: però
2: no hi ha
0: sector.
2: Ningú que la fixi.
0: Clar.
2: I, de fet, és compatible en qualsevol activitat i no hi ha ningú tampoc que ho acrediti. Perdona. Perquè, per exemple, que Zapatero faci conferències o que un expresident en general faci conferències està bé, i per tant seria una activitat econòmica per la qual es poden guanyar la vida i qualsevol podria entendre que un expresident en faci, no? I això del lobbista s'entén molt menys. Per tant, podríem establir, en la teva proposta que feies, podríem establir que, per exemple, aquest règim d'incompatibilitats el fixés al Congrés o es votés com un diputat quan vol fer activitats privades.
0: A mi no em sembla massa raonable, encara que sigui legal, que un expresident de la Generalitat tingui oficina oberta i a la vegada pugui estar en un Consell d'Administració. Jo no ho entenc. Si té una oficina i fa d'expresident, que és una cosa molt lloable, per què ha de tenir fins i tot una limitació? Perquè tota la vida serà expresident, encara que sigui jove. Però si li permets, d'alguna manera, actuar en consells d'administració, i està passant,
2: sí.
0: A mi em sembla poc compatible.
2: Clar, en aquest cas el que hauríem d'establir és el president Montilla, que és l'exemple de qui parlem, no percep el sou com a expresident, però sí que té el funcionament de l'oficina perquè... encara que treballi en un Consell d'Administració, també fa funcions d'expresident.
0: Aquí s'ha de triar.
2: Ja ho hauríem de fixar, eh?
0: O estàs en un Consell d'Administració ben legítim, o estàs en una oficina oberta i cobres com a expresident.
2: Creiem que en cas que això es limités i l'expresident del govern espanyol cobrés 500.000 d'euros, en cas que una mica et truqui i et digui, escolta, necessito que em facis un favor, que truquis a no sé qui, que tu coneixes per tal, no ho seguiria fent? Però no hauria... Perquè en el cas de Zapatero...
0: Però no cobraria. Sí, el problema no és que es pugui fer.
4: Bueno, a veure...
0: O, sí, no. Quan digui no cobraria...
2: O en un sobre hi posaria...
0: No, clar, això és una altra pel·lícula. Això és una altra pel·lícula. Per tant,
2: ja seria
0: mal,
2: il·legal,
0: mal, mal, sí, per sí. Mal, mal per mal, donem transparència, això.
2: No, no, i almenys s'evitarien més casos.
0: És com el finançament dels partits. Els Estats Units ho tenen resolt. No t'agradarà. Però tot això consta. El problema és que aquí ens aproximem aquí des d'un punt de vista molt moral. No, la realitat és la que és, i la societat és la que és, i les persones som el que som. I, per tant, jo crec que regular-ho des d'aquesta condició humana és millor que inventar-se coses com haurien de ser perquè després no passin, perquè hi ha sobres o el que sigui.
3: Que aquest problema fa molts anys que s'arrossega, la demostració és que, ara que hem sentit Felipe González, va ser ell el que va fer aquella comparativa de los jarrones chinos, sí. Que realment era molt brillant, de dir, no, és que un expresident és això, un gerro xinès, que té un valor i que el tens allà i que tu el retiraries, però no saps com fer-ho i tampoc no te'l pots carregar perquè té una història al darrere. I acaba sent una cosa que destorba, més que no pas fa bonic, entre cometes, ell dels gerros.
2: I en el seu cas,
3: i en el seu cas s'ha convertit realment en un gerro xinès.
2: Quadrats,
3: sí, sí, sí. S'ha convertit en tot un gerro xinès. Però sí, sí, què passa amb aquests expresidents, sobretot aquells que quan acaben la seva presidència tenen una edat prou jove com per encara tenir carrera professional. Llavors, a què es dediquen? I si han de fer de lobistes, clar, si no està la llei aprovada, doncs estan en una zona molt grisa, però bé. En tot cas, a l'espera que coneguem el sumari, veurem què és el que surt en aquest sumari sobre les actuacions o no de José Luis Rodríguez Zapatero. Pràcticament 3:15, fem una pausa i de seguida més coses.
8: Catalunya migdia.
9: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. Hi tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.
8: Catalunya migdia.
17: Quina raó mou el teu món?
18: Lo futur del Pere.
19: Algun dia tenir el meu propi piset.
20: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
21: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
23: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Dimecres, Cuánta Guerra, la família d'Olaya Moreno.
28: Sargento Tomás Morado Muñiz.
29: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
30: A ell l'investiguen per comunista.
28: Què dius?
29: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
28: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
27: Cuánta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya migdia.
31: Evitem el soroll.
32: Ens allunyem de les estridències.
31: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
32: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
33: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
31: Un informatiu sense presses.
32: Per donar context als grans titulars.
33: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
16: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
1: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar. I ara hi afegeixo a la conversa la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Hauràs de fer front a una rebel·lió dels tertulians, t'aviso, perquè no volen parlar de la calor i volen parlar
2: no?
1: de futbol. Ja t'aviso, ja t'aviso.
2: De futbol no,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, no, ja ho sé.
3: Seríem
1: no.
3: incapaços d'afegir res millor del que pot dir la Gemma.
1: Sí, això clar, no clar, el que vulguis. Tu no volies ni que la saludés. Sí,
4: perquè quan més parles de la calor, més calor em fa.
1: Va, això. Escolta'm.
2: Això també és veritat.
1: Estem explicant que hi ha una calorada que afecta bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus en països com Àustria, Croàcia, Sèrbia, França, el Regne Unit. A Catalunya ja hem tingut les primeres nits tropicals. Aquesta matinada passada a Barcelona i a Sitges els termòmetres han estat per sobre dels 20 graus, que és el que es considera una nit tropical. I dissabte a l'Observatori Fabra també el termòmetre es va enfilar. Tot això una setmana abans de la primera nit tropical de l'any passat. Això, a banda del canvi climàtic i tot plegat, això indica que tindrem un estiu que serà un infern a Catalunya o no podem treure conclusions tan ràpid?
2: No, no podem treure aquesta conclusió ah,
1: ja.
2: tan ràpid.
1: Ja ens has aixafat
2: sí
1: el titular,
2: veritat.
1: Ja, per començar.
2: No, a veure, sí que és veritat que aquests propers dies, ben bé, és a dir, acabarem el maig i començarem el juny, així, potser no tanta calor com la que tindrem dijous i divendres, però sí que vam passar un inici de maig amb temperatures doncs, per sota del que tocaria, no? que dèiem aquella fresca, no? que hi ha la pluja i tot això, i ara estem per sobre i estem molt per sobre. Per tant, aquestes temperatures que estan disparades i es mantindran així, potser no tant com dijous divendres, però sí 3-4 graus per sobre del que tocaria doncs, per ser finals de maig o juny. Mirant mapes estacionals, que sempre els hi hem de fer doncs, aquell cas una mica relatiu, sí que sembla doncs, que de moment el juny doncs, també seria una mica més càlid del que tocaria i un pèl més sec. Però això sí que es va veient a mesura que t'hi vas acostant. I el mateix passaria el juliol. Eh? O sigui, els mapes d'anomalies, els que tinc davant, doncs sí que ens mostren un juliol i un agost amb temperatures per sobre del que tocaria. Això vol dir que tots els dies seran com aquests que estem ara vivint? No. Vol dir que potser sí que anem tenint doncs, aquests pics de calor.
1: Escolta'm, i els que no ens agrada la calor, Gemma, això ens ho has gestionat molt malament, perquè, clar, és un dia, això, aquestes són estàs pintant.
2: Però hi havia moltes infern, crítiques, d'aquest maig, perquè sí. tothom deia, ah, però aquest maig
1: ja anava
2: fa molt
1: bé.
2: Fred.
1: Ja
2: no,
1: anava
2: ja anava
1: bé,
2: ja anava bé.
1: I això que el 20 i escaig de maig ja tinguem la primera nit tropical...
2: Vam també... tenir la primera a Portbou el 10 d'abril, eh?
1: Carai.
2: El de Portbou va ser 21,6 el 10 d'abril, perquè te'n recordes, a l'abril us en recordeu que va fer uns dies de
1: sí,
2: molta calor?
1: Setmana,
2: que tothom,
1: sí,
2: exacte, que tothom ja es pensava que ja havia arribat l'estiu i llavors quan van venir els dies de maig doncs va ser com, ostres, ara tornem a abrigar-nos una miqueta més. L'any passat va ser el 31 de maig, més o menys per aquestes èpoques, maig, principis de juny, sempre acaba havent la primera nit tropical. Com els 35, divendres passat van ser els primers 35 graus. I també és més o menys la mitjana. Hi ha anys que passa una miqueta abans, hi ha anys que acaba sent una mica més tardà, però normalment aquesta època, entre finals de maig i principis de juny, és quan també arribem als 35 graus.
1: Una mica de pietat, perquè clar, això ara durarà fins a l'octubre, perquè cada vegada
2: no,
1: ho allargueu més, també. Sí,
2: no,
1: i tant,
2: no,
1: sí, home,
2: no.
1: sí, ja fa calor fins a l'octubre. Ja la castanyada ja la fem amb mànigues de camisa, ja fa anys, això és un desastre.
2: Sí. No, ara sí que venen uns dies que sí, la veritat és que no puc enganyar, sí que venen uns quants dies de calor, calor, calor de veritat, eh?
1: Per això me va fantàstic, avui he treballat, perquè aquí ja l'he condicionat, estic més bé aquí.
2: També tens raó. 12
4: graus,
2: els posadors,
4: que això
2: també ho hem de dir. Home, 12 graus, no, eh?
1: No, s'està queixant de que diu que fa fred a l'estudi. És que el Maiol l'ha tallat i sempre entre línies. Dic que hi ha molts països que estan per sobre dels 30 graus en llocs on no hi estan fets, no hi estan acostumats. El Regne Unit, per exemple, les autoritats sanitàries mantenen avisos en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra. A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groc per onada de calor. Vull dir que no és un mal ni de Catalunya
2: no,
1: ni de
2: l'estat. No, perquè és aquesta entrada d'aire càlid que no només ens arriba a nosaltres, sinó que també arriba al centre d'Europa. Per tant, aquí també, i a més ells encara estan menys habituats que nosaltres a aquestes altes temperatures.
1: Nosaltres, el Maiol content que faci calor.
2: Doncs ja està.
4: Home, preocupat des del punt de vista del canvi climàtic, però sóc més de calor que de fred, en aquest sentit.
2: Sí, no, ara aquests dies seran de molta calor. A partir de dissabte diumenge baixen una miqueta, no molt, però una miqueta. Sí que ara venen uns dies doncs, que, no, que són temperatures altes, altes, sí. Perquè ara mateix, mira, tenim 34 graus al Ferraz, 33 a Lleida... I a més es nota tot arreu. Vull dir, avui fa calor a
1: calor
2: tot arreu.
1: Calor de juliol, eh? Tot i que estem al maig.
2: Sí, sí. Calor de finals de juny, principis de juliol, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
5: A mi m'agrada molt la calor. El que no ja m'agrada és la combinació de calor, turistes a Barcelona, tot ja, això. Ja,
1: això
5: és una altra cosa.
1: Això no és culpa de la Gemma. Això a la Gemma no li podem retreure. No. Això no.
2: Però la temperatura tampoc hi puc
1: fer. La temperatura una mica, sí. La temperatura una mica, els meteoròlegs, sí, que la tirem pel cara.
2: Que una mica de culpa.
4: Com a mínim, tenim aigua.
2: Això és veritat.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, estius,
4: no la gastem tampoc tota, eh?
1: No, tenim aigua.
2: Sí, sí, la veritat és que hem tingut una primavera molt plujosa i tenim aigua. Si les condicions, tot i que fa calor, doncs són òptimes en aquest sentit, sí.
1: Veus? Doncs vinga, ens ho quedarem per
2: aquesta partida. S'ha de mirar el cató positiu.
1: Clar, sempre, sempre, sempre. Ara em diu el vot aquest, 33 graus ara mateix a Londres, que allà no hi estan gens acostumats.
2: No,
1: és rècord, és rècord. Per tant, sí, sí, ja, ja no estan tan...
4: És estiu de Mundial i això sempre passa més fresquet.
1: Doncs això ja està col·locant el futbol, com qui no vol la cosa.
2: Ja ha canviat.
1: Exacte, ja està, ja està.
2: Ja ha aprofitat i ja està.
1: Ja, home, tu diràs. Gemma, gràcies. Ja ens ho mirem sota l'aire condicionat. Gràcies i bona
2: tarda.
1: Molt bé,
2: bona tarda.
1: Al final, vinga, una mica de futbol. Però no, no és futbol, eh? El que volem fer al Catalunya Migdia no és un programa d'esports, això ja ho deixem pels companys del Tot Costa, el Jordi Costa i la Sònia Germà, que generalitzaran aquesta llista de la selecció espanyola on hi ha 8 jugadors del Barça i no hi ha cap del Madrid, que és un fet històric, que no hi hagi cap del Madrid. Però la manera, ara aquests dies, les diferents federacions estan fent pública la llista dels seus convocats. I avui li ha tocat el torn a la Federació Espanyola de Futbol, per tant, a la selecció espanyola. Han fet un vídeo en què comença parlant el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Després han volgut dir que aquesta selecció no és ni de Luis de la Fuente ni de la federació, sinó és la selecció de todos, diuen, i per això gent del carrer, entre cometes, òbviament són actors, però fan allò, un forner, un cambrer, un policia, cadascú va dient un dels noms del jugador triat. Però també han utilitzat la figura del rei d'Espanya.
0: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
1: I així és com acaba el vídeo. El discurs el comença Luis de la Fuente, a mig discurs es converteix en la veu de Felip VI, surten tota aquesta gent del carrer donant els noms i acaba un altre cop Felip VI amb aquesta mostra de nacionalisme que d'altra banda és habitual en totes les seleccions. El futbol, si alguna cosa té, és que aixeca els ànims nacionals de tots aquells que a vegades diuen que no s'ha de barrejar esport i política.
4: Ah, és que el que no s'ha de barrejar esport i política ho diuen els que els espanyols i els del Madrid, normalment, i els de dretes. Tota la vida s'ha barrejat esport i política. Aviam, això del rei... A mi, bueno, m'ha fet riure, però diguem-ne que jo l'únic que espero del rei és que demani perdó i entregui les armes, diguem-ne, vull dir que tampoc... Però si jo em sentís identificat amb la selecció espanyola i amb la idea d'Espanya que representa la seva selecció, em semblaria estupendo. Vull dir, he fet un anunci, diguem-ne, exaltant els valors de tot allò que ens uneix i tot plegat, que és una mica el discurs que bandera aquesta selecció amb aquest senyor, que tampoc em cau gent simpàtic, com és Luis de la Fuente... I al final, doncs, que el rei participi i que treballi per un dia també té certa gràcia. I això, diguem-ne, en un moment en què precisament, com que no hi haurà jugadors del Real Madrid, necessiten enfatitzar aquest missatge, perquè hi haurà molts aficionats del Real Madrid que no se senten identificats amb aquesta selecció, com si fos culpa de la selecció, que Florentino Pérez no sap fitxar jugadors espanyols i només fitxar toies, doncs entenc que enfatitzin aquest missatge. I visualment, doncs, mira, sí, potser la França té una altra gràcia, té més empreses, l'Anglaterra també estava bé, tots
1: a fer-lo seu.
4: A mi l'únic que em preocupa és si Leo Messi està lesionat o no. Això ja és una altra cosa que ha passat aquesta matina.
6: El problema del vídeo és que assumeix que la monarquia és una figura, és un element de consens.
4: Per un aficionat a la selecció espanyola és bastant probable que sí.
6: No necessàriament. Tu pots arribar fins i tot a empatitzar amb la selecció espanyola només perquè hi ha 8 jugadors al Barça i no n'hi ha cap del Madrid, per exemple.
4: Sí, sí, sí, tant i tant.
6: Vale? Sense tenir un gran sentiment espanyol, no tenir-ne cap, dius, mira, va... Però aquesta utilització de la monarquia, com si fos... que es nota que, com que no juga com a element de consens, és una campanya per la monarquia.
4: Primero de los españoles.
6: Vale? I per tant dius, malo. Jo crec que aquí hagués jugat millor alguna figura realment de consens de país sense portar-lo a la... Si volien aquesta lògica, evidentment, com que no la volien, que volien fer una campanya però pel rei,
4: Rafa Nadal
6: s'han aprofitat. No sé qui. Tampoc et sabria dir jo, perquè, mira, no formo part de la comunitat.
4: No, per això ho dic jo. Mirant-ho des de fora.
1: Aquests dies s'ha fet viral un anunci de la cervesa, que tots pensem, argentina, sobre la selecció argentina.
4: Preciós.
1: Que utilitzen a Manu Ginóbili, que és un jugador de bàsquet, que és tot un mite, que seria una mica com el Rafa Nadal que tu feies.
4: No,
1: al final, aquí, tots els països tiren d'aquest nacionalisme abans d'una competició com és el Mundial.
6: És lògic.
4: Escòcia ha fet servir Ewan McGregor.
1: Exacte, cadascú tira una mica del seu.
6: Però tirada la figura del rei, que no genera un gran consens ni entre els espanyols, no sé.
5: Però per mi és la monarquia que s'aprofita del Mundial.
6: Absolutament,
5: absolutament.
6: No, al revés.
4: I a la Federació Espanyola que li va estupendo.
6: És evident que és així, però al començament del vídeo sempre que posaràs la selecció en mans de la gent i l'acaba rematant el rei, dius, hosti, tu. vols dir.
1: Sortint no. a la gespa, eh? Al
4: sí, sí, sí,
1: camp,
4: sí, no, tot, sí, sí. Hi ha hagut, una feina del rei, això, no, això es valora poc.
6: Així se'l veu caminant.
4: No sé si ho ha cobrat a part o no, perquè no ho està inclòs.
1: Igual apareix en algun informe de l'UDEF.
4: Clar, imagino, aquest crec que no apareixerà.
1: No, segurament no. Bé, doncs en tot cas, veure què, i això no sé si té alguna influència o no en les eleccions del Madrid, el fet que no hi hagi cap espanyol al Madrid, clar, cap de la selecció. És veritat que no... que no podia triar més enllà de Hausen.
4: Clar, està generant una certa polèmica, però és que la realitat és que jugadors seleccionables n'hi havia dos com a molt, Álvaro Carvajal, Carreras, que l'entrenador no l'ha posat.
1: Álvaro Carreras, però que no han fet una bona temporada.
4: Álvaro Carreras ha fet una temporada nefasta, sí, sí. Hausen ha fet una final de temporada molt dolent, Gonzalo no ha jugat, vull dir que, clar... No,
6: és tot una paradoxa per tothom, eh?
4: Sí, sí, sí.
6: Pel propi Madrid, que en definitiva encarna Espanya, no?, i al fons fa el Barça, que no encarna Espanya, diríem, no? Vull dir...
4: Crec que només 8 dels 26 l'única llengua materna que té és l'espanyol. Uh-huh. La resta parlen o català o basc.
1: Bé, els que ja fa molts anys que fèiem esports, ahir va haver una selecció de Clemente, que també hi anaven sí, més sí. bascos i jugadors del Barça que no pas jugadors del Madrid, però vaja.
6: Però no tenia èxit, com ara.
1: No. Bé, escolta, me deixem l'anàlisi futbolística pel Jordi Costa i la Sònia Germà al Tot Costa. Nosaltres ho deixem aquí. Júlia Reguer, Maiol Roger, Miguel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins
5: gràcies,
1: la pròxima.
5: Gràcies, bona tarda.
1: 20 segons i seran les 4, 20 segons i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Mitjà. Fins llavors, bona tarda de dilluns i precaució a la carretera, aquells que esteu de festa i torneu a casa. Fins demà.
33: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 4. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i inclou que la càtedra que va dirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï entre el centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través de la seva portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. A Escòcia han decretat presó preventiva per l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon per un cas de presumpta malversació. Peter Morrell s'ha declarat culpable d'haver desviat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès, del qual era director executiu, recaptats per la campanya independentista. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Davant la pressió de la línia més dura del seu partit, Trump ha volgut insistir que només acceptarà un bon acord. La possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure el preu del petroli fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent. El papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex en la seva primera encíclica presentada aquest migdia. En el text critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la IA i alerta que agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres. Més del 90% de les persones amb al·lèrgies alimentàries que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició lliura la setmana que ve els seus premis anuals als millors xefs del país en una gala gastronòmica al Palau de Pedralbes de Barcelona. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a 3Cat Info que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i apostar per l'educació nutricional.
1: Esports.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamin Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. En aquesta convocatòria no hi ha cap jugador del Real Madrid. El Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la 4ª Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga.
0: I ens falta el temps. L'estabilitat atmosfèrica és total i la calor no té intenció de marxar de casa nostra. La calor dominarà la tarda arreu del país, amb màximes de 34 graus o més a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El cel es mostrarà serè, amb alguns núvols inofensius al Pirineu. La recta final del maig serà ben estival.
1: Trescat Info.
0: 4 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Comencem l'informe de la Guàrdia Civil que descarta que la parella de Pedro Sánchez s'embutxaqués. Comissions dona aire al PSOE enmig de l'escàndol del cas de tràfic d'influències que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors rebaixen les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado i confirmen que la creació de la càtedra que va codirigir Gómez es va fer segons la normativa. Anem, doncs, cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
3: La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va dirigir a la universitat es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha fet públic l'escrit de la Guàrdia Civil, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les xarxes on lamenta 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, afegeix el ministre Òscar López. Mentrestant, els socialistes guarden silenci sobre el cas Zapatero a poques hores de veure el sumari del cas. A través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, l'expresident Zapatero ha qualificat de disbarat els informes de l'UDEF i vincula les acusacions al seu suport explícit a Pedro Sánchez. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: És verdaderament alucinante i, por supuesto, esto le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
3: Segons els informes de la policia que han transcendit fins ara, Zapatero hauria liderat a l'ombra una xarxa d'influències que després facturava comissions a través d'un entramat societari del qual ell i l'empresa de les seues filles eren els destinataris finals.
0: Els detalls que es van sabent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma del discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. El PP, per la seva banda, eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos hagi verbalitzat que no veu futur a la legislatura més enllà del 2026. Tornem cap a Madrid ara amb la Tània Tàpia.
5: Pedro Sánchez ha reprès la seva agenda aquest matí en un acte sobre clima i en marxar de la sala deia en conversa amb els periodistes que està tranquil, fora de micròfon. Els socialistes reconeixen que s'han mirat amb lup els informes de l'ODEP del cap de setmana i que tot, diuen, són indicis dèbils. Tot està agafat amb pinces, reconeixia una veu del govern de Sánchez. Per això estan desitjant, diuen, que Zapatero s'expliqui el 2 de juny davant del jutge perquè no hi veuen, segons aquestes fonts, cap activitat il·lícita en allò que descriuen els informes. Però el PP veu la via per on fer caure Sánchez. Però el PP veu la via per on fer caure Sánchez. El camí l'ha ensenyat, creuen, el PNB, el seu líder, Aitor Esteban, que ha dit el cap de setmana que el govern no pot seguir ja més enllà del 2026. Per això li demanen que passi de les paraules als fets i els ajudi amb la moció de censura. Borja Sémper.
6: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
5: Unes paraules del PNB que no fan canviar de rumb el govern de Sánchez, que pensa esgotar la legislatura. Jordi Hereu, ministre socialista, Lara Hernández, de Sumar.
7: A nosotros nos toca gobernar. Y gobernar con ímpetu, con fuerza.
8: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
5: Mentrestant, la resta de socis esperen amb prudència per veure com avancen els detalls del sumari del cas que s'ha de conèixer properament.
0: Presó preventiva per l'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès i exmarit de Nicola Sturgeon en declarar-se culpable d'haver malversat més de 460.000 euros recaptats per la formació de la campanya independentista. Peter Murrell, de 62 anys, ha admès haver desviat els diners des del 2010 fins al 2022. Uns diners que, segons l'acusació, van servir per comprar articles de luxe, joies, cosmètics, dos vehicles i una autocaravana. Aquell cas va suposar l'inici del declivi polític de Sturgeon. La sentència se sabrà el 23 de juny, però el jutge ho ha qualificat com a greu violació de confiança i abús de posició privilegiada. Durant la investigació es va detenir la que llavors era la seva dona, la líder de la formació i primera ministra escocesa, i també el tresorer del partit. Amb el temps, la policia els va desvincular del cas, però Nicola Sturgeon va dimitir una renúncia que va desvincular de la fe. Ara Sturgeon ni tan sols és diputada de l'SNP. Més qüestions. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Les dues parts continuen negociant i admeten progressos, però no hi ha per ara cap senyal que indiqui que l'acord és a tocar. I Trump ha volgut reivindicar que avui no es precipitarà a un mal acord enmig de la pressió de la línia dura del seu partit, que li retreu fer massa concessions i en un moment de popularitat baixa. Defensava la mateixa idea el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
9: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: L'acord en discussió implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. S'ha d'establir si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà i l'aixecament de les sancions i bloqueig de fons iranians per part dels Estats Units. Esmail Baghaei és el portaveu de ministre d'Afers Estrangers iranià.
10: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% al preu del petroli, fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent. I enmig de les negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra ha seguit al Líban. Israel ha fet avui almenys 3 morts. L'exèrcit israelià continua atacant al sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto el foc oficialment en vigor, recordem, des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en el combat a la zona que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és de 3.100 víctimes mortals des de l'inici de principis de març. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país, però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs també el Líban, i els dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals entre docents, personal d'atenció educativa i administratius al curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat també Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, dimecres, però, es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya. El gruix de professionals, 1.068, són mestres i professors que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i també s'incorporen prop de 500 professionals d'atenció educativa i 272 efectius d'administració i de serveis. La consellera d'Educació, Esther Niubó, explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i també la burocràcia als centres.
11: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: La incorporació d'aquests props de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat amb els dos sindicats, UGT i Comissions Obreres, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda encara molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs que ve.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En marxa el gruix de desplaçaments de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país. Es preveu que la majoria de viatges se situïn a l'autopista AP7 i per això el Servei Català de Trànsit ha activat un dispositiu especial per tal de facilitar la circulació en aquesta via cap a la capital catalana. Sentim el director de Trànsit, Ramon Lamiel, que explica les mesures.
12: Tenim dos sistemes per donar més fluïdesa i també més seguretat a aquest trànsit AP7. Al nord hi haurà un carril addicional des de Llinars fins al que seria Montornès del Vallès i al sud des de Vilafranca fins al que seria Molins de Rei.
0: Trànsit també fa una crida a la prudència després que 5 persones hagin perdut la vida a les carreteres catalanes des d'aquest dissabte. L'Amiel posa el focus en les motos, ja que 3 de les víctimes mortals eren motoristes.
12: Especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració.
0: Des de principis d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. De seguida la previsió...

0: Els per aquesta obra s'han endarrerit 2 anys. El Ministeri de Transports va desestimar el mes de juliol del 2024 una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics i reclamar un estudi informatiu i d'impacte ambiental. És una de les infraestructures que les plataformes d'usuaris van traslladar al ministre Òscar Puente el passat mes que s'agilitzés.
1: Trescat Info.
0: És 4:15 en punt, moment per la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquesta darrera setmana del mes de maig ben capçalada per l'estabilitat, i no només per l'estabilitat, sinó per la calor, que continuarà sent intensa i fins i tot s'intensificarà una miqueta més a mitjans de setmana. Unes màximes que avui ja han arribat i encara poden pujar una miqueta més als punts de Ponent, però han arribat als 34 graus al Farràs, al Albesa o també a Vinebre. Unes temperatures que seran altes a totes les comarques de l'interior, també a la façana costanera, en una tarda que serà assolellada amb alguns núvols cap al Pirineu, però en principi sense precipitacions. Aquesta estabilitat atmosfèrica, aquest ambient estable i aquest ambient càlid tindrà continuïtat demà amb un dimarts de sol durant tot el dia, de cap a cap, amb algun núvol matinal, potser cap a les Terres de l'Ebre. A la tarda, algun núvol d'evolució d'aquells que creixen a la tarda al Pirineu, que no deixarà precipitació, i un dia més demà continuarà fent moltíssima calor. Màximes de 34-35 graus són les que s'esperen cap a Ponent, a les valls del Pirineu, al voltant dels 30, i fins i tot també ha tocat els 30 a la mateixa façana costanera. Aquesta calor, que vàrem iniciar ja el passat divendres amb la primera temperatura màxima que va tocar els 35 graus, tindrà continuïtat durant tota la setmana i, com dèiem, de cara a dijous i divendres, encara aquesta calor tendirà a intensificar-se una miqueta més.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Tresca Info.
0: 5:15. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. És un acte públic al Vaticà. El pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: El Papa assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres. Una preocupació que comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
6: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó 14 assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares i necessàries per la indústria de la intel·ligència artificial.
1: Trescat Info.
0: Les persones amb al·lèrgies alimentàries poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Es considera una reacció al·lèrgica greu quan les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com per exemple l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, hi entren en contacte i el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit, de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com per exemple picor o inflamació a la boca i mal de panxa, o molt greu, com ofec o fins i tot un xoc anafilàctic amb una fallida del sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral, que es pretén evitar que això passi, la doctora Paula Galván,

0: és al·lergòloga a Vall d'Hebron.
1: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital, durant entre 4 i 6 mesos. I un cop a casa, el pacient cada dia ha de prendre una dosi de l'aliment que tolera durant anys. És el cas de la Laura Vicens, que és metge a Vall d'Hebron. Ha fet la immunoteràpia amb ou. Explica què és el que més condiciona del tractament, que, per exemple, són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és més important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
2: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
0: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia i arriben a curar-se totalment de l'al·lèrgia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix a la regulació actual, que desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi afirma també que amb la regulació dels lloguers que es van fer el mes de març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho, s'utilitzen les dades oficials de finances de l'Incasòl. I amb les mateixes dades, però, a la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que un any al metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè es posen en lloguer pisos més petits, amb menys metres quadrats, i, per tant, el preu mitjà per pis és més baix. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve, en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a aquesta emissora que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora però com també la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional. Òscar Callau.
5: Font és advocat i aficionat a la gastronomia sense relació professional amb la restauració i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, mort al desembre. Durant el seu mandat, fins al 2030, vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris del conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional i saludable de la cuina catalana.
6: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo en dos. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
5: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge de Catalunya com a destí gastronòmic internacional a través de publicacions, homenatges a restauradors, visites de la Junta a restaurants i productors d'aliments i trobades gastronòmiques. La més notable és la gala anual que s'alterna entre Barcelona i altres punts del territori per lliurar els premis de l'Acadèmia, que es fa el 3 de juny al Palau de Pedralbes.
6: En els darrers 10 anys, sota la presidència de Carles Vilarrubí, jo crec que s'ha fet molta feina i s'ha prestigiat. Els xefs que el reben el tenen exposat només entrar, ho posen a les seves xarxes, però és que, a més, en diverses ocasions, nosaltres hem donat un premi revelació que l'any següent Michelin li ha donat una estrella. No anem del tot desencaminats, és a dir, sabem el que fem.
5: L'anterior edició de la gala va guardonar el xef Fermí Puig a títol pòstum per la divulgació de la cuina catalana clàssica, Marc Gascons en la categoria de cuina innovadora i Moja Quac com a xef revelació.
0: I una de cada quatre persones que treballen al sector català del videojoc és dona, amb l'objectiu de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar també noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix Gaming en Femení, un nou certamen centrat per donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, coneguda a les xarxes com a Ciner Valenciana, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Txell. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat fins a 8 jugadors al Barça per jugar al pròxim Mundial de Futbol, que s'ha de disputar a partir de l'11 de juny a les seus dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. Sentim Luis de la Fuente, assegurant que ha estat molt complicat fer aquesta llista de 26 jugadors.
9: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
8: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de suport que reforçaran els entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú. Ja a la Copa del Món, a la primera fase jugarà contra Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. De la Fuente es mostra ambiciós, però també tocant de peus a terra.
9: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes, pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia, que no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana, no, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
3: 3CAT Info.
8: L'equip femení del Barça fa avui festa l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà tornen els entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits de la temporada. I els dos a la Lliga, que ja està guanyada matemàticament per les blaugranes, i tots dos es jugaran aquesta setmana, dimecres, demà passat, a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat, i diumenge, 31 de maig, al camp del Madrid Club de Futbol. Afegir en clau internacional que aquesta tarda hi haurà una rua pels carrers de Manchester per acomiadar tres puntals del City: el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista portuguès Bernardo Silva. El City amplia aquesta rua al seu equip femení i al futbol base.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: L'Unix Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Justė Josytė no continuarà la temporada que ve a Fontejau, una sortida que s'assuma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana Iliana Martín.
10: Iliana Martín es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
8: A l'NBA aquesta matinada, a partir de la final de la conferència est entre Cleveland Cavaliers i New York Knicks, serà a partir de les dues de la matinada. Una victòria dels novaiorquesos els classificaria per la final de l'NBA, una final que no disputa des del 1999. Aquesta matinada passada, victòria de San Antonio davant Oklahoma per 103-82, i aquesta final de la conferència oest ara mateix està empatada a 2.
3: 3CAT Info.
8: En tenis ja tenim en marxa el torneig de Roland Garros. Al quadre masculí tenim les classificacions de Pablo Carreño, Àlex de Miñaur, Berrettini i Hodder, entre d'altres. En canvi, eliminació de Robert Bautista. També estaven pendents del partit entre Jaume Monà i el polonès Urcas. Urcas domina el primer set per 6-3, l'ha guanyat de fet, i domina en el segon per 4-2. També avui hi haurà partits per Andrei Rublev, Tommy Paul, Ben Shelton i Gael Monfils. Del quadre femení, classificacions ja per la segona ronda, Digues Fiantec, de Daria Kasatkina, de Rybakina i de Jasmine Paolini. En canvi, Cristina Buxa ha quedat eliminada. La blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de la segona ronda davant la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8.

0: Són 4:45, repassem els principals titulars d'aquesta hora. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. I José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat a la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. I fins les 5 en punt també us explicarem més notícies, com per exemple que arrenca la campanya del cereal a Ponent, que s'avança per la calor. Les màquines secadores ja treballen a les zones de secà del Segrià amb xifres de quilos i preus similars als de l'any passat. La diferència, però, és que els costos s'han disparat arran de la guerra al Pròxim Orient, sobretot el combustible i els adobs. O que la ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan un de cada quatre dels ciutadans, per sobre, doncs, de la mitjana catalana. I el 60% parlen català únicament o combinat amb altres. Són dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. I en esport, Ricard Isidro, què destacarem?
1: Doncs que 8 jugadors del Barça han quedat convocats per Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol, per disputar el Mundial. Són Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més: David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Cucurella del Chelsea.
0: I ens falta el temps. L'estabilitat atmosfèrica és total i la calor no té intenció de marxar de casa nostra. La calor dominarà la tarda arreu del país, amb màximes de 34 graus o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel es mostrarà serè, amb alguns núvols inofensius al Pirineu, i la recta final del mes de maig serà ben estival. Dos quarts i dos minuts de cinc. Més qüestions. L'informe de la Guàrdia Civil que descarta que la parella de Pedro Sánchez s'embutxaqués comissions dona aire al PSOE enmig de l'escàndol del cas de tràfic d'influències que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors rebaixen les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado i confirmen que la creació de la càtedra que va codirigir Gómez es va fer segons la normativa. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
2: La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va dirigir a la universitat es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha fet públic l'escrit de la Guàrdia Civil, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, afegeix el ministre Òscar López. Mentrestant, els socialistes guarden silenci sobre el cas Zapatero a poques hores de veure el sumari del cas. A través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, l'expresident Zapatero ha qualificat de disbarat els informes de la UDEF i vincula les acusacions al seu suport explícit a Pedro Sánchez. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en el 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
2: Segons els informes de la policia que han transcendit fins ara, Zapatero hauria liderat a l'ombra una xarxa d'influències que després facturava comissions a través d'un entramat societari del qual ell i l'empresa de les seues filles eren els destinataris finals.
0: Els detalls que es van sabent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma del discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. El PP, per la seva banda, eleva la pressió al PNB perquè els doni suport a una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos hagi verbalitzat que no veu futur a la legislatura més enllà del 2026. Tornem cap a Madrid. Tània Tàpia.
4: Pedro Sánchez ha repès la seva agenda aquest matí en un acte sobre clima i en marxar de la sala deia en conversa amb els periodistes que està tranquil, fora de micròfon. Els socialistes reconeixen que s'han mirat amb lup els informes de l'ODEP del cap de setmana i que tot, diuen, són indicis dèbils. Tot està agafat amb pinces, reconeixia una veu del govern de Sánchez. Per això estan desitjant, diuen, que Zapatero s'expliqui el 2 de juny davant del jutge perquè no hi veuen, segons aquestes fonts, cap activitat il·lícita en allò que descriuen els informes. Però el PP veu la via per en fer caure Sánchez. El camí l'ha ensenyat, creuen, el PNB, el seu líder, Aitor Esteban, que ha dit al cap de setmana que el govern no pot seguir ja més enllà del 2026. Per això li demanen que passi de les paraules als fets i els ajudi amb la moció de censura. Borja Sémper.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
4: Unes paraules del PNB que no fan canviar de rumb el govern de Sánchez, que pensa esgotar la legislatura. Jordi Hereu, ministre socialista, Lara Hernández, de Sumar.
6: A nosotros nos toca gobernar. Y gobernar con ímpetu, con fuerza.
7: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
4: Mentrestant, la resta de socis esperen amb prudència per veure com avancen els detalls del sumari del cas, que s'ha de conèixer properament.
8: 3CAT Info.
0: Rússia ha anunciat que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella a la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin ha fet un comunicat en què concreta que les accions es dirigiran a centres de comandament escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtics. Moscou justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat que va fer més de 20 morts. El mateix comunicat denuncia que aquest bombardeig viola les convencions de Ginebra. En aquest context, el govern rus ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia en una visita guiada en què no han deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Anem doncs cap a la regió de Lusansk i a la Cristina Solías.
9: En una guerra tan important són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
10: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
9: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
11: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
9: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
0: El brot d'Ebola a l'Àfrica continua actiu. Avui se n'han confirmat 2 casos nous a Uganda. En total ja hi ha unes 900 persones contagiades i 220 morts possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica, la majoria a la República Democràtica del Congo, on hi tenim el focus. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que estan ampliant les operacions al Congo, però ara mateix creu que la pandèmia els està superant i ha afegit que la violència que es viu en aquesta regió està obligant la gent a fugir, inclosos també treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que està dificultant greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas es tracta de la variant Bundibugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. Durant els darrers 50 anys, l'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica i en funció de la variant del virus, la taxa de mortalitat oscil·la entre el 25 i el 90%. Segons l'OMS.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen als dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. L'increment de la licitació de la segona meitat del mandat es nota sobretot als ajuntaments on han canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Luis Moreno.
12: Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
0: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
12: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims sis mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
0: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any doncs, es preveu un repunt. Més qüestions. Xifra rècord de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers van fer estada en establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons els registres de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers i el 37% eren residents a l'estat. L'estada màxima va ser de 2,5 nits i la tarifa mitjana de 133 euros, un 7,5% més que el mes d'abril del 2025. La ciutat de Barcelona va ser la principal destinació d'aquests visitants i van allotjar més de 840.000 persones. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers, i en tots dos casos els turistes estrangers superen els de l'Estat. En canvi, a la Costa Daurada, que va rebre 330.000 visitants, n'hi va haver més d'espanyols que d'internacionals.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El sindicat CGT a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa d'espai ni d'atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Pere Joan Álvarez.
13: Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
14: I són habitacions de planta que ara avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
13: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. A més, recorden que recentment la unitat d'ictus de l'Arnau ha rebut una certificació europea que n'avala la qualitat assistencial. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
0: L'Associació de Llevadores, que promou que els parts es puguin fer a casa, reclamen al Departament de Salut que reactiva el projecte per incloure també aquesta opció dins el sistema sanitari públic. En els últims 10 anys s'han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, si bé el nombre ha baixat els últims anys, segons el col·lectiu, per falta de llevadores. Ginecòlegs i pediatres alerten del risc que comporta en el cas d'una complicació. Girona, Carla Saló Pujol.
15: Les negociacions perquè el part a casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2016. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició, però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, Inma Marcos.
16: El govern d'ara porto un any enviant e-mails i preguntant que quan tornem ja a avançar les negociacions i no en responen.
15: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
17: El nostre entorn, el part a casa no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
15: Als Països Baixos o al Canadà, els parts a casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros.
0: Tres quarts de cinc en punt.
8: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Les temperatures, la calor no dona treva. Avui hem tingut la primera temperatura tropical a Barcelona, una temperatura que no ha baixat dels 20 graus, concretament al Raval. És la primera vegada en aquest any nit tropical, que posarem el comptador ja a 1, i a partir d'ara ja anirem sumant nits tropicals durant les properes setmanes i fins i tot també mesos, possiblement fins al mes d'octubre. I possiblement doncs, tindrem 3 mesos de temperatures càlides durant la nit, amb aquestes temperatures que no baixaran dels 20 graus. Pel que fa a la temperatura diurna, avui un dia més, amb temperatures molt altes, és el cinquè dia consecutiu amb màximes per sobre dels 34 graus. Avui han arribat els 34 graus al Ferràs, Albesa i Vinebre, i encara pot pujar una miqueta més, perquè hi ha algunes poblacions que fins a entrada la tarda no té la temperatura o no registra la temperatura màxima. Tot això amb una tarda que es presenta assolellada, amb alguns núvols del tot inofensius, d'aquells només per fer bonic, sobre l'àrea del Pirineu, núvols sobre les muntanyes que no tenen energia per créixer, i aquesta situació d'estabilitat atmosfèrica és la que ens acompanyarà també de cara a demà dimarts. Un dimarts assolellat, potser amb alguna teranyina de núvols alts al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, també a la tarda algun núvol que pot créixer al Pirineu, però en principi no hi ha condicions com per desenvolupar-se i arribar a descarregar ruixats o tempestes. Tenim estabilitat no només per demà, sinó també durant uns quants dies més. Però el que sí que tindrem demà és tanta calor o més que la d'avui, màximes que poden arribar a la xifra dels 33-34 graus a bona part de les comarques de l'interior, fins i tot també a les comarques de Girona, i no descartem que algun punt de ponent arribi als 35. Aquesta calor tindrà continuïtat durant tota la setmana, tot el que resta de mes de maig i fins i tot cap a finals de setmana tendirà a intensificar-se.
8: 3CAT Info.
0: Torà i Pinós del Solsonès reclamen una solució al mal estat de la carretera que uneix els dos municipis, molt malmesa pel trànsit. La Diputació, però, no podrà arreglar-la fins d'aquí a 12 anys. Anem cap a Torà, Joaquim Albalate.
19: La carretera de 12 quilòmetres té molt trànsit perquè és una drecera i la utilitzen centenars de vehicles cada dia. Isabel Torres és alcaldessa de Torà.
20: S'ha convertit en un eix, molta gent cap a Cardona, su Cardona, els hi és molt més repte que anar a donar la volta aquí a Biosca, Solsona i Cardona. Aleshores, clar, aquest camí és molt transitable. A més, dels tràilers que van a les granges a descarregar, els tractors no són el que eren.
19: Aquest excés de trànsit se suma als problemes estructurals de la carretera i han fet que la via estigui plena de forats que fins i tot han provocat avaries. La Diputació assumirà la titularitat de la via, però no hi podrà fer els treballs necessaris fins al 2038. Xavier Vilalta, l'alcalde de Pinós, assegura que no poden esperar tant.
21: Aquesta solució no serveix. Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació se'n faci càrrec.
19: El cost de refer tota la carretera és d'uns 3 milions d'euros que els ajuntaments petits com aquests no poden assumir.
0: Detinguts dos suposats piròmans a Reus, al Baix Camp. Se'ls vincula amb diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola. Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial. Tarragona, Manel Sastre.
22: Els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de tres petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre en una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova d'Escornalbou i els altres tres en zones forestals de l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou els haurien provocat el dia 23 d'abril. Mossos d'Esquadra i agents rurals van detectar 7 focus dels incendis que van cremar poc més de 600 metres quadrats però que tenien un risc potencial de foc de més de 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar aquests dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre incendi provocat, en aquest cas, per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros.
0: I us ho destacava amb el sumari. Un dels efectes de la calor és l'acceleració de la collita del cereal a les comarques de Ponent. Al municipi com el Fes, al Segrià, les màquines ja estan segant l'ordi sembrat als camps de secà. Els preus són similars als de l'any passat, però Unió de Pagesos alerta que els costos són molt més alts, sobretot el del combustible i els adobs. Anem cap a Lleida. Estela Bosoms.
23: El cereal és un cultiu sensible a les altes temperatures, sobretot quan es forma el gra. De moment, la calor de l'abril sembla que no ha afectat les primeres varietats que es cullen i parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica la Sena, el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
24: Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
23: Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
1: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
23: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
1: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
23: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, per sobre, doncs, de la mitjana catalana. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Girona, Fèlix Martín.
2: A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
3: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
2: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
0: Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, eren a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
5: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un parc de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
6: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
5: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'esperat videojoc de James Bond 007 First Light, que es publica aquest dimecres, s'ha cuinat a Barcelona, a la seu de la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive. Ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món. Montse Mas.
25: It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
26: L'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, ha liderat bona part d'aquest projecte internacional. El seu dissenyador principal, Eduard López, ha declarat a l'ACN que el videojoc arriba en un bon moment.
27: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
26: El jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys inspirat en l'actor irlandès Patrick Gibson en una aventura que barreja tots els elements.
27: Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tan gran en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
26: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català. I suppose this is another teachable moment.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Txell. Fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats pel seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente per disputar el Mundial, que s'ha de disputar a partir de l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Marc Cucurella del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. De la Fuente es mostra ambiciós, però també tocant de peus a terra.
7: Nos sentimos favoritos, sí. Capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes, pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no, no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana, no. Si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
4: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú, ja a la Copa del Món. A la primera fase jugarà contra Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Això és el que ha dit De la Fuente sobre el risc de portar jugadors que no estan al 100%.
7: No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo. Porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título y pasa por ganar todos los partidos. Van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
4: Els jugadors convocats es concentraran diumenge a les Roses.
9: 3CAT Info.
4: L'equip femení del Barça farà avui festa l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits. Els dos són a la Lliga, una Lliga que ja està guanyada matemàticament per les blaugranes, i es jugaran aquesta mateixa setmana, dimecres, demà passat, el Johan Cruyff contra la Reial Societat a les 7 de la tarda i diumenge 31 de maig a les 4 al camp del Madrid Club de Futbol. Mentrestant, a l'Espanyol, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada ja la temporada. En un moment del text, Terrats diu: malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no m'arrepenteixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol, cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que sembla que no es faria efectiva. I en clau internacional, aquesta tarda hi haurà una rua pels carrers de Manchester per acomiadar tres puntals del City: el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista portuguès Bernardo Silva. El City ha ampliat aquesta rua al seu equip femení i al futbol base.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: L'Unis Girona ha fet oficial aquest migdia que l'aler lituana Justė Josytė no continuarà la temporada que ve a Fontejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba l'equip gironí, la base asturiana, Iliana Martín.
10: Iliana Martín es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
4: A l'NBA aquesta matinada, a la final de la Conferència Oest, quart partit entre els Cleveland Cavaliers i els New York Knicks, ara a partir de les 2 de la matinada, una victòria dels novaiorquesos els classifica per a la final, una final que no disputen des del 1999. Aquesta matinada passada, victòria de San Antonio davant Oklahoma per 103-82, i ara la final de la Conferència Oest està empatada a 2.
8: 3CAT Info.
4: En ciclisme, avui a la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder. Demà es disputarà la setzena etapa, seran 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí en un port de primera categoria, a més de dos de segona i dos de tercera categoria.
8: Trescat Info.
11: Bona tarda, són les 5. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol, ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. A Escòcia han decretat presó preventiva per a l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon per un cas de presumpta malversació. Peter Murrell s'ha declarat culpable d'haver desviat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès, del qual era director executiu, recaptats per la campanya independentista. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Davant la pressió de la línia més dura del seu partit, Trump ha volgut insistir que només acceptarà un bon acord. La possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure el preu del petroli fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent. El Papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex en la seva primera encíclica, presentada aquest migdia. En el text critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la IA i alerta que agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres. La compra-venda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament considera que la regulació del lloguer desincentiva l'especulació perquè no hi ha tanta expectativa de guanys. I la ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan un de cada quatre dels ciutadans per sobre de la mitjana catalana. I el 60% parlen català únicament o combinat amb d'altres. Són dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
8: Esports.
4: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors del Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. El Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara ha de disputar 2 partits de Lliga. I el jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra.
11: L'estabilitat atmosfèrica és total i la calor no té intenció de marxar de casa nostra. La calor dominarà la tarda arreu del país amb màximes de 34 graus o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel es mostrarà serè amb alguns núvols inofensius al Pirineu. La recta final del maig serà ben estival.
8: 3CAT Info.
11: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
8: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
11: L'informe de la Guàrdia Civil, que descarta que la parella de Pedro Sánchez s'embutxaqués comissions, dona aire al PSOE enmig de l'escàndol del cas de tràfic d'influències que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors rebaixen les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado i confirmen que la creació de la càtedra que va codirigir Gómez es va fer segons la normativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va dirigir a la universitat es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha fet públic l'escrit de la Guàrdia Civil, el Partit Socialista ha publicat un missatge de les xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, afegeix el ministre Òscar López. Mentrestant, els socialistes guarden silenci sobre el cas Zapatero a poques hores de veure el sumari del cas. A través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, l'expresident Zapatero ha qualificat de disbarat dels informes de l'UDEF i vincula les acusacions al seu suport explícit a Pedro Sánchez. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en el 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
12: Segons els informes de la policia que han transcendit fins ara, Zapatero hauria liderat a l'ombra una xarxa d'influències que després facturava comissions a través d'un entramat societari del qual ell i l'empresa de les seues filles eren els destinataris finals.
11: El Partit Popular ha elevat la pressió al PNB perquè els nacionalistes bascos donin suport a una eventual moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa pel cas Zapatero. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha demanat al PNB que passi de les paraules als fets després que el seu líder, Aitor Esteban, hagi dit que el govern del PSOE no pot seguir més enllà del 2026.
14: Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Aitor Esteban.
11: Ni el govern del PSOE ni els seus socis de Sumar no creuen que la legislatura estigui esgotada. Sentim el ministre Jordi Reu i la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.
15: A nosotros nos toca governar. Y governar con ímpetu, con fuerza.
16: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
11: El PSOE insisteix que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero en cap activitat il·lícita i confien que l'expresident espanyol ho pugui aclarir tot en la seva declaració davant del jutge el dia 2 de juny.
8: 3CAT Info.
11: Presó preventiva per a l'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès i exmarit de Nicola Sturgeon han declarat-se culpable d'haver malversat més de 460.000 euros recaptats per la formació per a la campanya independentista. Peter Murrell, de 62 anys, ha admès haver desviat els diners des del 2010 fins al 2022, uns diners que, segons l'acusació, van servir per comprar articles de luxe, joies, cosmètics, 2 vehicles i una autocaravana. Aquell cas va suposar l'inici del declivi polític de l'aleshores primera ministra, que avui ha fet un comunicat assegurant que no en sabia res, que va ser enganyada i que s'ha sentit molt decebuda. L'actual cap de govern, John Sweeney, ha expressat la seva confiança en ella.
17: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
11: La sentència se sabrà el 23 de juny, però el jutge ho ha qualificat com a greu violació de confiança i abús de posició privilegiada. Durant la investigació es va detenir la que llavors era la seva dona, la líder de la formació i primera ministra escocesa i el tresorer del partit. Amb el temps, la policia els va desvincular del cas, però Nicola Sturgeon va dimitir, una renúncia que va desvincular de l'afer. Ara Sturgeon ni tan sols és diputada de l'SNP. Canviant de qüestió, els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Les dues parts continuen negociant i admeten progressos, però no hi ha per ara cap senyal que indiqui que l'acord és a tocar. I Trump ha volgut reiterar avui que no es precipitarà un mal acord enmig de la pressió de la línia dura del seu partit, que li retreu fer massa concessions i en un moment de popularitat baixa. Defensava la mateixa idea el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
18: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump, i per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
11: L'acord en discussió implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. S'ha d'establir si l'Iran es desfà de l'urani enriquit o l'entregarà i l'aixecament de les sancions i el bloqueig de fons iranians per part dels Estats Units. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
20: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
11: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent, el de referència a Europa. I enmig de les negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra ha seguit al Líban. Israel ha fet avui almenys 3 morts. L'exèrcit israelià continua atacant el sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto al foc, oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en els combats a la zona que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és de 3.100 víctimes mortals des de l'inici a principis de març. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país, però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs el Líban, i dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra. Canviem de qüestió.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
11: 10 minuts per sobre de les 5 de la tarda, Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
2: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
11: El Papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que comparteix Christopher Olam, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
3: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
19: It is an unsolved problem.
11: El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó 14 assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
11: La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix a la regulació actual que desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
21: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
11: L'estudi afirma també que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de finances de l'Incasòl. Fiances, volíem dir, de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any, al metre quadrat, s'han encarit més d'un 7%. Això passa perquè es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i, per tant, el preu mitjà de pis és més baix. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any. S'han adjudicat, d'altra banda, els estudis per quadriplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat a la línia R2 de Rodalies. Es tracta de doblar la via actual. És una de les actuacions més destacades previstes al Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions a l'empresa Saètic, han d'estar fets d'aquí a 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat del Llobregat i l'estació de Sants. Els treballs administratius per a aquesta obra s'han endarrerit 2 anys. El Ministeri de Transports va desestimar el juliol del 2024 una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics i va reclamar un estudi informatiu i d'impacte ambiental. És una de les infraestructures que les plataformes d'usuaris van traslladar al ministre Òscar Puente el mes passat que s'agilitzés.
1: 3Cat Info.
11: I abans del trànsit, us expliquem que més de 100.000 cotxes han entrat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Són un 36% dels 300.000 desplaçaments previstos en l'operació tornada, prevista per al dia d'avui, després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país. L'autopista P7 concentra el gruix del trànsit i per això el Servei Català de Trànsit ha activat un dispositiu especial per agilitzar la circulació cap a Barcelona. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, n'ha explicat les mesures.
5: Tenim dos sistemes per donar més fluïdesa i també més seguretat a aquest trànsit a P7. Al nord hi haurà un carril addicional des de Llinars fins al que seria Montornès del Vallès i al sud des de Vilafranca fins al que seria Molins de Rei.

0: I ho fem connectant amb l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs avui estem molt pendents d'aquesta operació retorn. Com heu explicat, ja han retornat un 36% dels vehicles previstos. A aquesta hora, l'AP7 és la via amb més trams de retenció, especialment en Llinars del Vallès en sentit sud, cap a Martorell. Tenim uns 4 quilòmetres d'aturades per un vehicle avariat que està tallant un carril, però de fet, aquesta és l'única incidència ara mateix a la xarxa amb congestió. La resta de trams amb retenció a l'AP7 són d'uns 2 quilòmetres, per exemple, a Banyeres del Penedès, també a l'altura de Vilafranca cap a Martorell, i en sentit sud, també cap a la capital, entre Cardedeu i Llinars. Altres vies, trams amb retenció o ja molt intensos d'aquesta hora, sobretot els veiem a la costa, a la C31, entre Calafell i Cubelles, a la Costa Daurada, o amb cua ja també a la C31 i a la C65, entre Castell d'Aro i Santa Cristina, a la Costa Brava. I els accessos de la capital, però intensitat d'entrada pel nus de la Trinitat, tant per C58 com per C33, i també des de la C32 a Viladecans, des del costat del Llobregat, però de moment no ens consten problemes en cap punt. Recordem que, a més dels carrils addicionals que hem explicat a la P7 de retorn cap a Barcelona, també s'ha habilitat un carril addicional a la B23 i el carril busbau de la C58, que també està obert a tots els vehicles excepte camions. De moment, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquesta darrera setmana del mes de maig ben capçalada per l'estabilitat, i no només per l'estabilitat, sinó per la calor, que continuarà sent intensa i fins i tot s'intensificarà una miqueta més a mitjans de setmana. Unes màximes que avui ja han arribat i encara poden pujar una miqueta més als punts de Ponent, però han arribat als 34 graus al Ferràs, al Albesa o també a Vinebre. Unes temperatures que seran altes a totes les comarques de l'interior, també a la façana costanera, en una tarda que serà assolellada amb alguns núvols cap al Pirineu, però en principi sense precipitacions. Aquesta estabilitat atmosfèrica, aquest ambient estable i aquest ambient càlid tindrà continuïtat demà amb un dimarts de sol durant tot el dia, de cap a cap, amb algun núvol matinal potser cap a les Terres de l'Ebre. A la tarda, algun núvol d'evolució d'aquells que creixen a la tarda al Pirineu, que no deixarà precipitació, i un dia més demà continuarà fent moltíssima calor. Màximes de 34-35 graus són les que s'esperen cap a Ponent, a les valls del Pirineu, al voltant dels 30 i fins i tot també ha tocat els 30 a la mateixa façana costanera. Aquesta calor que vàrem iniciar ja el passat divendres amb la primera temperatura màxima que va tocar els 35 graus tindrà continuïtat durant tota la setmana i, com dèiem, de cara a dijous i divendres encara aquesta calor tendirà a intensificar-se una miqueta més.
2: Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.
4: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
5: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
2: Tresca Info.
0: 11 minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. Europa activa alertes a França, al Regne Unit, Portugal i altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen per la salut de la gent i pel risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i, si es compleixen les previsions, encetarem el juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant. Ho repassem amb la Montse Poblet.
6: Amb els termòmetres per sobre dels 30 graus des del cap de setmana i amb la previsió que avui es batin rècords pel mes de maig, els anglesos descriuen el que s'està vivint en ciutats com Londres com un petit infern.
7: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
6: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. A la presentació

0: presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sarah Agensen no ha dubtat a atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
1: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
0: La calorada que estem tenint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja que podrien refredar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància al Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
2: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més, acostant-se als 40.
0: Aquesta pujada de temperatures, que ens situa abans d'hora a ple estiu, afecta pràcticament tota la península.
3: A Lleida, el sindicat CGT a l'Hospital Arnau de Vilanova denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus que ha d'entrar en servei la setmana que ve no disposa d'espai ni d'atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Pere Joan Álvarez.
4: Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
5: I són habitacions de plan que ara avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
4: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. A més, recorden que recentment la unitat d'ictus de l'Arnau ha rebut una certificació europea que n'avala la qualitat assistencial. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
3: I saltem a Tarragona, on han començat les votacions per elegir el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili. Prop de 20.000 estudiants, professors i personal d'administració poden votar de manera telemàtica fins dimecres. Josep Pallarès opta a la reelecció i es disputa el càrrec amb Domènec Puig. Manel Sastre.
6: Els dos candidats proposen millores de la docència i la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments, com la Facultat de Medicina, i també l'estabilització i la promoció del personal docent i administratiu. El candidat a la reelecció, Josep Pallarès, es fa èmfasi en la seva experiència, i el candidat alternatiu, Domènec Puig, li retreu haver desaprofitat oportunitats.
7: La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
8: Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes, la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
6: En aquestes eleccions hi ha 1.300 persones més amb dret a vot per l'increment d'estudiants. El guanyador serà el rector de la URB els pròxims 6 anys.
3: Hem passat per Lleida, també per Tarragona, i ara ho fem a Girona, perquè allà té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, per sobre de mitjana catalana. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat de Girona. Fèlix Martín.
9: A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%. Una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
10: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? A Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
9: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
12: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
11: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
13: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3: Pocs segons i arribarà, faltaran només 5 minuts per arribar a 6:15 de la tarda, temps que 3CAT Info dediquem a la informació esportiva.
11: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
14: Bona tarda, Marc. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat fins a 8 de jugadors del Barça per jugar al pròxim Mundial de Futbol, que s'ha disputat a partir de l'11 de juny a les seus dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. De la Fuente reconeix que ha estat molt difícil fer aquesta llista.
15: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
14: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de suport que reforçaran els entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú, i ja a la Copa del Món, a la primera fase, jugarà contra el Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. De la Fuente es mostra ambiciós, però tocant de peus a terra.
15: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, sí, ahora. ¿Que eso no garantiza nada? Sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes, pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no, no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana, no, no, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
14: També en referència al Mundial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmat que ha autoritzat que la selecció d'Iran es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per estar en territori estatunidenc.
11: 3CAT Info.
14: L'equip femení del Barça fa avui festa l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà tornaran els entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits i els dos a la Lliga, que ja està guanyada matemàticament per les blaugranes. I tots dos es jugaran aquesta setmana, el dimecres contra la Reial Societat, el Johan Cruyff, i diumenge al camp del Madrid Club de Futbol. Mentrestant, a l'Espanyol, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu: malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no me'n penedeixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que sembla que no es faria efectiva. I en clau internacional, aquesta tarda hi haurà una rua pels carrers de Manchester per acomiadar tres puntals del City: el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista portuguès Bernardo Silva. El City ha ampliat aquesta rua al seu equip femení i al futbol base.
11: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
14: En ciclisme, avui era la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder. Demà es disputarà la setzena etapa. Seran 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria, a més de dos de segona i dos de tercera. Pel que fa al bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Justé Josité no continuarà la temporada que ve a Fontejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana Iliana Martín.
16: Iliana Martín es una persona muy competitiva que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
14: A l'NBA aquesta matinada, quart partit de la final de la Conferència Est, a les dues Cleveland Cavaliers-New York Knicks. Una victòria dels nova iorquesos els classificaria per a la final. Aquesta matinada passada, victòria a San Antonio de Man, Oklahoma, per 103-82. Aquesta final de la Conferència Oest està empatada a 2.
11: 3CAT Info.
14: I acabem parlant de tenis. Ja tenim en marxa el torneig de Roland Garros. Avui encara partits de la primera ronda. Ja tenim les classificacions per la segona de Carreño, de Miñor, Berrettini i Hodar, entre d'altres. En canvi, Robert Bautista ha quedat eliminat. En joc el partit de Jaume Munà contra el polonès Urcas. Domina el Urcas per 2-16-0, un doble 6-3, però Munà està guanyant per 5-2 en el tercer set.

0: Són 6:15 de la tarda, sou a 3 que tinc un moment de fer un cop d'ull als principals temes que estem repassant aquesta tarda. Abans, però, actualitzem la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Bona tarda. Ja han retornat a l'àrea metropolitana el 36% dels vehicles previstos. Ara mateix, sense incidències en cap punt, però molt intens ja a la C31 a Santa Cristina d'Aro, trams intermitents a l'AP7 cap a Martorell i els accessos de la capital. Només veiem intensitat al nus de la Trinitat i a la C32. Acaba.
0: Ho ampliem a 6:15 de la tarda. També us expliquem que la policia situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions, al sumari del qual, del cas del qual s'ha aixecat la condició de secret. Els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessics il·legals a canvi d'influir en decisions claus a altes esferes. Amb tot, enmig de la tempesta política per aquest cas, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. I de tot plegat ho ampliem de seguida. D'altra banda, Rússia anuncia que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat, que va fer més de 20 morts. El brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 220 morts i els casos sospitosos s'acosten als 900. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, assegura que estan operant al màxim sobre el terreny, però que l'epidèmia els està superant. I la propera mitja hora també us parlarem d'una investigació policial que permet recuperar 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. Eren a casa d'un arqueòleg que no va arribar a lliurar mai a la Generalitat les peces, entre les quals hi havia 1 miler de monedes datades de la Guerra del Francès.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
3: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. En canvi, no hi ha cap jugador del Real Madrid.
0: 20 minuts mal comptats i arribaran els esports amb el Ricard, però també abans haurem repassat la previsió meteorològica del Néstor Gómez amb aquesta estabilitat atmosfèrica total que tenim i una calor que no té intenció de marxar els propers dies. Dominarà la tarda a tot el país, amb màximes de 34 graus o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel es mostrarà serè amb alguns núvols inofensius al Pirineu. La recta final de maig serà ben estival. Ara passen pràcticament 3 minuts de 6:15 de la tarda. Ho dèiem ara fa només uns minuts. S'ha aixecat el secret de sumari del cas de Casquitxa, José Luis Rodríguez Zapatero. La policia ubica la casa de l'expresident espanyol com el nucli de les decisions més sensibles de la trama, amb què suposadament l'exlíder socialista es va enriquir a canvi d'influir a les administracions. El sumari de la causa, al qual ha tingut accés 3cat Info, els investigadors insisteixen que Zapatero dirigia la xarxa de mossegades que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escàndol de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. D'allà els agents en van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades a una caixa forta. Amb tot, el Partit Popular ha elevat la pressió al PNB perquè els nacionalistes bascos donin suport a una eventual moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa pel cas Zapatero. El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, ha demanat al PNB que passi de les paraules als fets després que el seu líder, Aitor Esteban, hagi dit que el govern del PSOE no pot seguir més enllà del 2026.
4: Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Aitor Esteban.
0: Ni el govern del PSOE ni els seus socis de Sumar no creuen que la legislatura estigui esgotada. Sentim el ministre Jordi Hereu i la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.
5: A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza.
6: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
0: El PSOE insisteix que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero en cap activitat il·lícita i confien que l'expresident espanyol ho pugui aclarir tot en la seva declaració davant del jutge del dia 2 de juny. Però situem qui és qui en aquest suposat entramat tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat amb el muntatge de Jordi Galbany.
2: Julio Martínez Martínez.
7: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
2: Rodolfo Reyes Rojas.
7: Principal accionista de Plus Ultra Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
2: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
7: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
2: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
7: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
2: Miguel Palomero de Juan.
7: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
2: Maria Gertrudis Alcázar.
7: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
2: I Cristóbal Cano.
7: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb el Càzar.
2: Empreses.
7: Finans Boutique.
2: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
7: Anàlisi Relevante.
2: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
7: What the Fab SL.
2: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
7: I de la Consulenza Estratègica SL.
2: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
0: Un cop situats, canviem de qüestió, però no ens movem dels casos de corrupció que assetgen el president del govern espanyol, perquè l'informe de la Guàrdia Civil que descarta que la parella de Pedro Sánchez s'embocatxaqués comissions i dona aire, per tant, al PSOE, enmig de l'escàndol, com dèiem, del cas de tràfic d'influències que afecta José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors rebaixen les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado i confirmen que la creació de la càtedra que va codirigir Begoña Gómez es va fer segons la normativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va dirigir a la universitat es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha fet públic l'escrit de la Guàrdia Civil, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, afegeix el ministre Òscar López. Mentrestant, els socialistes guarden silenci sobre el cas Zapatero a poques hores de veure el sumari del cas. A través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, l'expresident Zapatero ha qualificat de disbarat els informes de l'UDEF i vincula les acusacions al seu suport explícit a Pedro Sánchez. Són declaracions a Televisió Espanyola.
9: És verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
8: Segons els informes de la policia que han transcendit fins ara, Zapatero hauria liderat a l'ombra una xarxa d'influències que després facturava comissions a través d'un entramat societari del qual ell i l'empresa de les seues filles eren els destinataris finals.
0: 6 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda. Rússia ha anunciat que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella a la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin ha fet un comunicat en què concreta que les accions es dirigiran a centres de comandament escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtics. Moscou justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat, que va fer més de 20 morts. El mateix comunicat denuncia que aquest bombardeig viola les convencions de Ginebra. En aquest context, el govern rus ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia en una visita guiada en què no els han deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Ho ha seguit des d'aquesta regió de Lugansk la Cristina Solias.
10: En una guerra, tan importants són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
11: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
10: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
12: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
10: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
0: El brot d'Ebola a l'Àfrica continua actiu. Avui se n'han confirmat 2 casos nous a Uganda. En total ja hi ha unes 900 persones contagiades i 220 morts, possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica, la majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que estan ampliant les operacions al Congo, però ara mateix creu que la pandèmia els està superant. I ha afegit que la violència que es viu en aquesta regió està obligant a la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar els rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. Durant els darrers 50 anys, l'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica i en funció de la variant del virus, la taxa de mortalitat oscil·la entre el 25 i el 90%, segons l'OM.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals entre docents, personal d'atenció educativa i administratius al curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat aquesta emissora. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya. El gruix dels professionals, 1.068, són mestres i professors que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional. També incorporen prop de 500 professionals d'atenció educativa i 272 efectius d'administració i serveis. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
14: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat amb els dos sindicats UGT i Comissions Obreres i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros. Però queda molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs que ve. Xifra rècord de turistes, canviem de qüestió, a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers van fer estada a establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons els registres de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers i el 37% eren residents a l'Estat. L'estada mitjana va ser de 2,5 nits i la tarifa mitjana de 133 euros, un 7,5% més que l'abril del 2025. La ciutat de Barcelona va ser la primera i la principal destinació d'aquests visitants. S'hi van allotjar més de 840.000 persones. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers. En tots dos casos, els turistes estrangers superen els de l'Estat. En canvi, a la Costa d'Obrarà, que va rebre 330.000 visitants, n'hi va haver més d'espanyols que d'internacionals.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: 3:15 de la tarda, àrea de serveis a 3CatInfo.

0: En aquest dilluns festiu a molts municipis estem pendents d'aquesta operació tornada i, per tant, coneguem quina és la realitat a la xarxa viària del país. Ho fem amb l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, com deies, avui molt pendents d'aquesta operació retorn. Segons Trànsit, fins les 4 d'aquesta tarda ja haurien retornat uns 109.000 vehicles dels 300.000 que preveuen que ho facin aquesta tarda. A aquesta hora hem de destacar que tenim dues incidències a la xarxa i les dues les tenim a les rondes de Barcelona. És un accident que provoca uns 2 quilòmetres de cua a la ronda d'alt entre Esplugues i Pedralbes, direcció Trinitat. I també en sentit Besòs, però per un vehicle avariat que està provocant cua a la ronda litoral a l'altura de Zona Franca. Els accessos de la capital, però, veiem intensitat al nus de la Trinitat, tant per C58 com per C33, i des del Llobregat també per la C32, a l'altura de Viladecans. De moment no ens consten problemes per circular en cap punt. I a la resta de xarxa, circulació que comença ja a intensificar-se força, sobretot cap a Barcelona, però de moment tampoc ens consten problemes per circular en cap punt, aturades que serien força puntuals i en trams d'entre 2-4 quilòmetres. Cues, per exemple, a Costa d'Aurà, a la C31 entre Calafell i Cubelles, a la Costa Brava destacar la C31 també entre Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera, i a la P7 és la via que de fet acumula més trams amb retenció, però són trams, com dèiem, molt intermitents, entre Cardedeu i Granollers i entre Banyeres del Penedès i Martorell. De moment, això és tot.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Les temperatures, la calor no dona treva. Avui hem tingut la primera temperatura tropical a Barcelona, una temperatura que no ha baixat dels 20 graus, concretament al Raval. És la primera vegada en aquest any. Nit tropical, que posarem el comptador ja a 1, i a partir d'ara ja anirem sumant nits tropicals durant les properes setmanes i fins i tot també mesos, possiblement fins al mes d'octubre. I possiblement doncs, tindrem 3 mesos de temperatures càlides durant la nit, amb aquestes temperatures que no baixaran dels 20 graus. Pel que fa a la temperatura diurna, avui un dia més, amb temperatures molt altes, és el cinquè dia consecutiu amb màximes per sobre dels 34 graus. Avui han arribat els 34 graus al Ferràs, Albesa i Vinebre, i encara pot pujar una miqueta més perquè hi ha algunes poblacions que fins a entrada la tarda no té la temperatura o no registra la temperatura màxima. Tot això amb una tarda que es presenta assolellada, amb alguns núvols del tot inofensius, d'aquells només per fer bonic, sobre l'àrea del Pirineu, núvols sobre les muntanyes, que no tenen energia per créixer, i aquesta situació d'estabilitat atmosfèrica és la que ens acompanyarà també de cara a demà dimarts. Un dimarts assolellat, potser amb alguna teranyina de núvols alts al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, també a la tarda algun núvol que pot créixer al Pirineu, però en principi no hi ha condicions com per desenvolupar-se i arribar a descarregar ruixats o tempestes. Tenim estabilitat no només per demà, sinó també durant uns quants dies més. Però el que sí que tindrem demà és tanta calor o més que la d'avui. Màximes que poden arribar a la xifra dels 33-34 graus a bona part de les comarques de l'interior, fins i tot també a les comarques de Girona, i no descartem que algun punt de ponent arribi als 35. Aquesta calor tindrà continuïtat durant tota la setmana, tot el que resta de mes de maig i fins i tot cap a finals de setmana tendirà a intensificar-se.
0: Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
4: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapito, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
5: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració, i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més relevants.
4: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes, o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
2: 3CAT Info.
6: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
7: Van descobrir que era un superdotat.
8: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme. portava molta tensió emocional, nits sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
9: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
1: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
10: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les primeres nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructures sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Bellan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
11: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
10: Bellan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
12: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
10: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
12: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
10: is where my heart belongs. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
12: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
10: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Belan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
11: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. I hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
10: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
12: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
2: Esports.
0: Una mica menys de temps del que és habitual, 4 minuts seran les 6. Ricard Isidro, bona tarda.
13: Bona tarda, Marc. Fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats pel seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, per disputar el Mundial, que s'ha de disputar a partir de l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marco Corella, del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. De la Fuente es mostra ambiciós, però també tocant de peus a terra.
14: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, sí, ahora... ¿Que eso no garantiza nada? Sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes. Pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no, no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana. No, no. Que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
13: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú, i ja la Copa del Món, en la primera fase, jugarà contra el Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Això és el que ha dit De la Fuente sobre el risc de portar jugadors que ara no estan al 100%.
14: No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título y pasa por ganar todos los partidos. Van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
13: Els jugadors convocats es concentraran diumenge a Las Rozas. També en referència al Mundial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmat que ha autoritzat que la selecció d'Iran es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per estar en territori estatunidenc.
2: 3Cat Info.
13: Mentrestant, a l'Espanyol, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu: malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol, s'ha dit pel Villarreal, amb una opció de compra que sembla que no es faria efectiva. L'equip femení del Barça, per la seva banda, fa avui festa, l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits de la temporada. I els dos, a la Lliga, que ja està guanyada matemàticament per les blaugranes, i tots dos es jugaran aquesta setmana, dimecres, demà passat, Barça-Reial Societat, el Johan Cruyff, i Madrid Club de Futbol, Barça, diumenge 31 de maig.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
13: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Justė Josytė no continuarà la temporada que ve a Fontejau. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. A l'NBA aquesta matinada, final de la conferència Est, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, a les dues. Una victòria dels novaiorquesos els classificaria per a la final, una final que no disputen des del 1999. Aquesta matinada passada, victòria de San Antonio davant Oklahoma per 103-82. Aquesta final de la Conferència Oest està empatada a 2. I en ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder. Demà, 16a etapa, 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, en un port de primera categoria. Abans, hauran pujat a dos ports de segona categoria i dos més de tercera.
2: 3CAT Info.
0: En punt les 6.

0: Comencem el repàs fixant-nos en les carreteres. Equip viari, situació ara mateix.
1: Bona tarda. Doncs destacar que hi ha dos accidents complicant la circulació. Un a la C-17, a Parets del Vallès, cap a Barcelona, talla un carril, i l'altre a la Ronda de Dalt, a Pedralbes, en sentit Trinitat. De les retencions d'aquesta operació tornada, l'AP-7 de moment és la via amb més trams amb cua, de moment però força intermitents, d'entre 2 i 4 quilòmetres, a l'Arbós, Barberà i a Cardedeu, tot cap a Martorell.
0: Mobilitat a banda, titulars de la jornada marcats pel que aquesta tarda hem sabut del sumari del cas José Luis Rodríguez Zapatero. La policia situa el domicili de l'expresident com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CatInfo, els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions clau en altes esferes. Mentrestant, Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. Encara una causa més, enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Rússia anuncia que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat i que va fer més de 20 morts. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Davant la pressió de la línia més dura del seu partit, Donald Trump ha volgut insistir que només acceptarà un bon acord. La possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure el petroli, el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril de Brent. El Papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex a la seva primera encíclica, presentada aquest migdia. En el text critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la IA i alerta que greuja l'escletxa digital entre rics i pobres. Esports ara.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors del Barça per disputar el Mundial: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. El Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga. I el jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit pel Villarreal amb una opció de compra.
0: Tanquem portada. La calor, lluny d'afluixar, es mantindrà ben viva durant tot el que queda de maig. I avui les màximes més altes del dia han arribat als 34 graus a Ponent. Demà, si fa no fa, farà la mateixa calor, tant a l'interior com a la costa. Un dimarts de cel serè arreu del país.
3: 3CatInfo.
0: Què hi ha? Molt bona tarda. Benvinguts a aquest repàs informatiu. Benvinguts a aquest dilluns 25 de maig. Soc l'Oriol Pujadó. Us acompanyaré fins al punt de les 7 de la tarda repassant, resumint el més destacat de l'actualitat, que a aquesta hora passa, com dèiem, per les novetats que s'han conegut del sumari de la causa que esquitxa o que manté en l'epicentre l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. La policia ubica la casa de l'expresident espanyol com el nucli de les decisions més sensibles d'aquesta suposada trama de comissions il·legals que s'investiga. El sumari de la causa, al qual ha tingut accés 3CatInfo, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador d'aquesta xarxa. Ara bé, reconeixen que sempre va mirar d'esquivar en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas, ha demanat bolcar els correus de l'e-mail oficial de l'oficina de l'expresident espanyol. Els agents creuen que l'operativa es coordinava a través d'aquesta adreça electrònica que feia servir la secretària de Zapatero per transmetre les directrius de l'exdirigent. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll a l'oficina de l'expresident espanyol situada al carrer Ferraz de Madrid. D'allà, els agents en van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos d'ús, agendes, documents i pendrives. Zapatero, recordem-ho, està citat a declarar la setmana vinent, el proper 2 de juny. Situem qui és qui, doncs, en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre i informació de Pilar García i Albert Prat.
3: Julio Martínez Martínez.
4: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
3: Rodolfo Reyes Rojas.
4: Principal accionista de Plus Ultra Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
3: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
4: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
3: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
4: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
3: Miguel Palomero de Juan.
4: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
3: Maria Gertrudis Alcázar.
4: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
3: I Cristóbal Cano.
4: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb el Cázar.
3: Empreses.
4: Finance Boutique.
3: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
4: Anàlisi Relevante.
3: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
4: What the Fab S.L.
3: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
4: I de la Consulenza Estratègica S.L.
3: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
0: Els detalls del que es va sabent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma al discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. El PP, per la seva banda, eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos hagi verbalitzat que no veu futur a la legislatura més enllà d'aquest any, del 2026. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Avui ha parlat Luis Arroyo, president de l'Ateneu de Madrid, que treballava a la Moncloa quan Zapatero era president del govern espanyol. Ho ha fet a Televisió Espanyola com a portaveu autoritzat del líder socialista i diu que Zapatero té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, que qualifica de conjectures i de disbarats, i atribueix aquestes acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública de Pedro Sánchez.
6: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
5: I un dia més, el Partit Popular no perd l'oportunitat per exigir a Sánchez que plegui i que convoqui eleccions. Això sí, esquiva les pressions de Vox perquè presenti una moció de censura. Des de Gènova diuen que no volen presses i que prefereixen esperar a veure què va sortint del cas Zapatero. I aprofitant que ahir el líder del PNB, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, avui el portaveu popular, Borja Sémper, els hi ha demanat passar de les paraules als fets.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
5: Eleccions anticipades que també ha demanat l'expresident socialista Felipe González.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
5: Pressions que a hores d'ara no han fet canviar de parer a Sánchez, que manté que esgotarà la legislatura fins al 2027.
9: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
5: Els socialistes insisteixen que tot plegat està agafat amb pinces i confien en les explicacions de Zapatero el 2 de juny davant del jutge.
0: Un altre front obert al voltant del president Pedro Sánchez és el que afecta la seva dona. La Guàrdia Civil ha avalat, però, la creació de la càtedra de Begoña Gómez. En un informe, l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona de Pedro Sánchez es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez. La investigació descafeïna la pota de la causa per corrupció als negocis i apropiació indeguda contra la parella de l'expresident espanyol, una causa que porta el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Gómez va ingressar de la Complutense durant els 2 anys de la càtedra i no han volgut aclarir si va arribar a explotar comercialment el programari que es va desenvolupar per als estudis. Ara bé, obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. L'acusació popular d'Hazte Oír demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament de la causa. Fa un mes, Peinado va deixar la dona de Sánchez a un pas de judici amb jurat popular.
10: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Obrim ara la crònica del món. Rússia ha anunciat que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin ha fet un comunicat en què concreta que les accions es dirigiran a centres de comandament escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat i que va fer més d'una 20ena de morts. El mateix comunicat denuncia que aquest bombardeig viola les convencions de Ginebra. En aquest context, el govern rus ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia en una visita guiada en què no els ha deixat parlar ni amb víctimes ni tampoc amb veïns. És a la regió de Lugansk, en concret a la població de Starlovisk. Hi ha anat la Cristina Solias.
11: En una guerra, tan importants són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
12: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
11: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
13: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
11: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
0: Un altre front obert a l'àmbit internacional, una altra guerra oberta és la del Pròxim Orient. Els Estats Units i l'Iran miren de rebaixar les expectatives d'un pacte imminent per la fi d'aquesta guerra. Les dues parts continuen negociant i admeten progressos

0: implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear. S'ha d'establir si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà i l'aixecament també de les sancions i bloqueig de fons iranians per part dels nord-americans. Ismail Baghaei és portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
1: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent, però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril Brent. Sintonia d'equip viari, sintonia de trànsit. Per saber com van les carreteres en una jornada d'operació tornada per alguns. Txell Garriga, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Sí, avui estem molt pendents d'aquesta operació retorn. Ja haurien retornat cap a l'àrea metropolitana una mica més de la meitat dels vehicles previstos. Són uns 172.000 dels 300.000 que el trànsit preveu que ho facin aquesta mateixa tarda. Destacar que tenim dos accidents que estan complicant la circulació. Una a la C-17 a Parets, cap a Barcelona, amb uns 2 quilòmetres de cua, i l'altra a la Ronda Dalt, a l'altura de Pedralbes, en sentit Trinitat. Però de les retencions d'aquesta operació tornada pròpiament, de moment veiem que es comença a intensificar, no hi ha gaires problemes en cap punt. La P7 és la via amb més trams de cua, de moment força intermitents, d'uns 2-4 quilòmetres a l'Arbós, a Barberà, també a Cardedeu, tot cap a Martorell. I cap a Barcelona, tot a la Costa Daurada, hi ha cua a la C31 entre Calafell i Cubelles, a la Costa Brava també a la C31, però a Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera, i en aquest mateix punt també a la C65, a la Nacional 2 a Tordera, i a la Costa del Maresme, trams intermitents a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres, o per exemple també a Cabrera. Ja arriben els accessos de la capital des del Llobregat, avui força plenes ja, C32 i C31 a l'altura de Gavà i del Prat, i des del costat Besòs només destacar de moment la intensitat al nus de la Trinitat. Sí que per obres veiem tres punts amb força retenció amb aturades: A2 a Jorba cap a Barcelona, C25 a l'eix transversal, doncs, a Arbúcies cap a Vic, i a l'N260 a Sant Joan de les Abadeses. De moment, això és tot.
0: El temps. Néstor Gómez.
3: Ambient molt càlid arreu del país durant les properes hores. Les màximes ja s'han assolit, han arribat als 34 graus al Carràs, al Ferràs, al Besa, Vinebre i també a la Pobla de Segur. I destaquem temperatures altes fins i tot al Pirineu, a Viella, 29 graus de temperatura màxima, o al Santuari de Núria, a 2.000 metres d'alçada, 19 graus de temperatura màxima. Ambient molt càlid arreu del país en aquesta darrera setmana de maig, de tal manera que si avui parlem de calor i de sol, també aquesta previsió servirà per dimarts. Un dimarts assolellat amb algun núvol matinal cap al sector del Delta de l'Ebre de molt poca importància, alguna teranyina de núvols alts que emblanquinarà una miqueta el cel, molt poqueta cosa, això durant el matí. A la tarda creixeran alguns núvols al Pirineu, però l'estabilitat és tal que no permetrà que es desenvolupi, agafi energia i pugui deixar ruixats o tempestes. No s'esperen per dimarts, de tal manera que tindrem un dia molt tranquil arreu del país. I de nou, amb unes temperatures tan altes o més com les d'avui, unes màximes que poden arribar a la xifra dels 34-35 graus cap a ponent. S'esperen valors de més de 30 graus a punts del Pirineu, al voltant dels 32-33 cap a les comarques de Girona i a la costa, rondaran la xifra dels 28-29 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor tindrà continuïtat, com dèiem, tota la setmana, si bé la calorada podria intensificar-se una miqueta més de cara a dijous i divendres.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
5: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 10 minuts i seran 6:45. El brot d'Ebola a l'Àfrica continua actiu. Avui se n'han confirmat 2 casos nous a Uganda. En total ja hi ha unes 900 persones contagiades o sospitoses de ser-ho i 220 morts possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica. La majoria a la República Democràtica del Congo, que és on hi ha el focus principal. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que estan ampliant les operacions al Congo, però que ara mateix creu que la pandèmia els està superant. ha afegit que la violència que es viu en aquesta regió està obligant la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar el rastreig de contacte

0: tractes d'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per mirar de contenir-les. El brot es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas es tracta de la variant Bundibugyo, contra el qual actualment no hi ha una vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. Durant els darrers 50 anys, l'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica i en funció de la variant del virus, la taxa de mortalitat oscil·la entre el 25 i el 90%, segons informacions de l'OMS. Més encara en clau sanitària, les persones amb al·lèrgies alimentàries poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpies. Es considera una reacció al·lèrgica greu quan les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com per exemple l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, hi entren en contacte i el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit, de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com ara picor o inflamació a la boca o mal de panxa, o molt més greu, fins i tot amb ofec o un xoc anafilàctic, una fallada del sistema cardiovascular que pot arribar a ser mortal. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de l'Hospital Vall d'Hebron.
1: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital, durant entre 4 i 6 mesos. Un cop a casa, el pacient cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. És el cas de la Laura Vicens, que és metge a la Vall d'Hebron. Ha fet la immunoteràpia amb ou. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és més important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
2: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
0: Els nens són molt més receptius a aquesta immunoteràpia i arriben a curar-se d'aquesta al·lèrgia. 3CAT Info. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% durant l'últim any a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix a la regulació actual, que desincentiva, diu, l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venda d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi afirma també que amb la regulació dels lloguers, que es va fer el març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. 3CAT Info. 3CAT Info. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a aquesta emissora que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, Òscar Callau.
4: Font és advocat i aficionat a la gastronomia sense relació professional amb la restauració i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, mort al desembre. Durant el seu mandat, fins al 2030, vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris del conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional i saludable de la cuina catalana.
5: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo en dos. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
4: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge de Catalunya com a destí gastronòmic internacional a través de publicacions, homenatges a restauradors, visites de la Junta a restaurants i productors d'aliments i trobades gastronòmiques. La més notable és la gala anual que s'alterna entre Barcelona i altres punts del territori per lliurar els premis de l'Acadèmia, que es fa el 3 de juny al Palau de Pedralbes.
5: En els darrers 10 anys, sota la presidència de Carles Vilarrubí, jo crec que s'ha fet molta feina i s'ha prestigiat. Els xefs que el reben el tenen exposat només entrar, ho posen a les seves xarxes, però és que, a més, en diverses ocasions, nosaltres hem donat un premi revelació que l'any següent Michelin li ha donat una estrella. No anem del tot desencaminats, és a dir, sabem el que fem.
4: L'anterior edició de la gala va guardonar el xef Fermí Puig a títol pòstum per la divulgació de la cuina catalana clàssica, Marc Gascons en la categoria de cuina innovadora i Moja Quac com a xef revelació.
0: Esports. Abans d'arribar a dos quarts, ja amb Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Oriol. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha convocat fins a 8 jugadors del Barça per jugar al pròxim Mundial de futbol que s'ha disputat a partir de l'11 de juny a les seus dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Marc Cucurella del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. Luis de la Fuente ha reconegut que ha estat molt difícil fer aquesta selecció.
7: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
6: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de suport que reforçaran els entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú, i ja a la Copa del Món, a la primera fase, jugarà contra Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. També en referència al Mundial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmat que ha autoritzat que la selecció iraniana es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per estar en territori estatunidenc. 3CAT Info. L'equip femení del Barça, per la seva banda, fa avui festa l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits, i els dos a la Lliga, que ja està guanyada matemàticament per les blaugranes. Tots dos es jugaran aquesta setmana, dimecres, demà passat, a les 7 del vespre, Barça-Reial Societat, el Johan Cruyff, i el diumenge 31 de maig el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Mentrestant, a l'Espanyol, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu: malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que sembla que no es faria efectiva. 3CAT Info. En ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia, abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder. Demà ja es disputarà la 16a etapa. Seran 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria, però abans el pilot haurà de pujar dos ports de segona categoria i dos més de tercera. En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'aler lituana Juste Josité no continuarà la temporada que ve a Fontejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana Iliana Martín.
8: Iliana Martín es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.

0: Dos quarts de set en punt. Moment de repassar principals titulars. L'actualitat més destacada d'aquest dia, d'aquest dilluns 25 de maig. Repàs que comença avui, dia d'operació tornada de cap de setmana llarg per algunes persones a les carreteres. Ja han tornat un 57% dels vehicles previstos, però hi ha complicacions o no? Equip Viari, Txell Garriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, com dius, ja han tornat uns 172.000 vehicles, és un 57% dels previstos, i hem de destacar dos accidents que estan complicant la circulació. Un a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès, i l'altre a l'AP-7, a Olèrdola, tot cap a Barcelona.
0: Com sempre, a punt de tres quarts, ampliarem el detall d'aquesta situació a la xarxa viària. Ara hi afegim, però, els altres titulars de la jornada, més enllà d'aquests vinculats a la mobilitat. Novetats en el cas Zapatero. La policia ha situat el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions que esquitxa l'expresident. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CatInfo, els investigadors insisteixen que l'expresident validarà una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions clau en altres esferes. Enmig de la tempesta política provocada per aquest cas, la Guàrdia Civil ha donat aire mentrestant a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Qüestions principals que ara de seguida ampliem, però també hi afegim més arguments informatius d'aquesta jornada. Fins que siguin les 7 us explicarem, per exemple, que el Papa Lleó XIV ha comparat la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i ha demanat que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex a la seva primera encíclica que han presentat aquest migdia. D'aquesta qüestió en parlarem en entrevista amb Míriam Díaz, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, d'aquí uns minuts. La calor és protagonista a casa nostra, però també a Europa, on diversos països han activat alertes. A França, el Regne Unit, Portugal i d'altres països han activat alertes pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen per la salut de la gent i també per l'elevat risc d'incendi. I també ens acostarem a la ciutat de Girona, una ciutat que té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les seves converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, per sobre de la mitjana catalana. Ricard, dels esports, què t'expliques?
2: Doncs el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que ha convocat 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella.
0: Dèiem que parlarem de la calor a diversos països d'Europa. La d'aquí la tenim controlada, lluny de fluixar. Es mantindrà ben viva durant el que resta de mes de maig, és a dir, tota aquesta propera setmana. Si avui les màximes més altes han arribat a 34 graus, demà, si fa o no fa, la situació serà semblant. Passant 4 minuts del punt de 6:45, actualitat marcada per les novetats judicials sobre un cas que esquitxa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. La policia ha ubicat la casa de l'expresident com el nucli de les decisions més sensibles d'aquesta suposada trama de comissions il·legals que s'està investigant. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CatInfo, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador i supervisor de la xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la causa, José Luis Calama, parla de 3 nivells de jerarquia organitzativa. El primer, de direcció i control, i situa l'expresident espanyol. El segon, d'interlocució amb els clients de la xarxa i responsables de l'entramat de societats, i posa l'empresari i amic de l'exdirigent Julio Martínez Martínez. I el tercer, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, i Cristóbal Cano serien els encarregats de mascarar formalment les corrupteles amb factures fictícies. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat bolcar tots els e-mails, els correus electrònics, de l'adreça de l'oficina de l'expresident espanyol des del 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la que hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz, a Madrid. D'allà, els agents en van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes mòbils, documents i pendrive. José Luis Rodríguez Zapatero està citat a declarar per aquesta causa la setmana vinent, el proper 2 de juny.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara novetats en una altra causa. La Guàrdia Civil avala la creació de la càtedra de Begoña Gómez. La dona de Pedro Sánchez, en un informe, l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona de Pedro Sánchez es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Begoña Gómez. La investigació descafeïna, doncs, la pota de la causa per corrupció i negocis i apropiació indeguda contra la parella de l'expresident espanyol i que instrueix el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Gómez va ingressar de la Complutense durant els 2 anys que va durar aquesta càtedra i no ha pogut aclarir si va arribar a explotar comercialment el programari que es va desenvolupar per als estudis. Ara bé, s'obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. L'acusació popular d'Azteoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del cas. Fa un mes que Peinado va deixar la dona de Sánchez a un pas de judici amb jurat popular.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: 6:37, ara ampliem una de les qüestions destacades de la jornada en forma d'entrevista. Explicàvem que el Papa Lleó XIV ha comparat la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i n'ha demanat corresponsabilitat. És la reflexió que ha fet el pontífex a la seva primera encíclica, que s'ha presentat avui. Una encíclica que segueix la línia del Papa Francesc en alguns aspectes i que analitza temes d'actualitat. En el text, Lleó XIV critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la intel·ligència artificial, de la IA, i alerta que a hores d'ara està agreujant l'escletxa digital entre rics i pobres. Per parlar, com dèiem, d'aquesta qüestió, saludem a aquesta hora Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna, Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull. Senyora Díez, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Què tal? La posada en escena de la presentació d'aquesta encíclica d'avui ha estat força singular. Ell mateix ha volgut participar en la presentació d'aquesta encíclica i, a més, també ha comptat amb ponents convidats. Un d'ells d'una empresa desenvolupadora d'aquesta intel·ligència artificial. Això, pel que coneixíem abans de les encícliques anteriors que s'havien presentat, no és gaire comú, no havia passat massa sovint. Quin és el significat que creu que té aquesta novetat?
4: De fet, no havia passat mai i té un significat importantíssim lligat amb el missatge de l'encíclica. És a dir, el Papa vol rellançar el diàleg i vol recrear altre cop el multilateralisme i la sinodalitat, que vol dir caminar junts i escoltar-se uns als altres. Per tant, no ha volgut ni que li presentessin l'encíclica uns portaveus, amb uns periodistes i prou, ni que només se'n fessin càrrec a altres persones sense ell ser també corresponsable. Sí. Que em sembla molt coherent per part d'ell.
0: És una encíclica, més que, a més de defensar-la personalment, és força reactiva, en el sentit de que reclama accions directes. No sé si també és habitual, això.
4: És molt actual. És a dir, hem tingut encícliques, no?, aquestes cartes que els papes escriuen sobre temes de moral o de doctrina. Hem tingut encícliques molt teològiques, pensem en Benet XVI, per exemple, no?, la fe, la caritat, i aquesta realment d'actualitat claríssima, la intel·ligència artificial, però jo no diria només que és reactiva, sinó que també és propositiva. És reactiva en el sentit de que hi ha una realitat i ell hi dona el seu parer, i ho fa d'una manera també molt interessant perquè explica què és la doctrina social de l'Església i per què l'Església opina sobre aquestes realitats i que no és una ingerència, ho explica molt bé. Diu, no, nosaltres ens situem davant d'una realitat a la llum de l'Evangeli i volem veure com es declina, com les persones també més vulnerables poden quedar patint sobre totes les coses que passen i, per tant, hem de dir-hi alguna cosa. Ho fa d'una manera també conreant un cert realisme, que crec que és un punt molt interessant d'aquesta encíclica, i fent propostes de corresponsabilitat. Aquí també hi entreu els mitjans de comunicació, hi entren les escoles, hi entren també les empreses tecnològiques, per això també n'ha volgut portar una avui a Roma, és a dir, el món es construeix entre tots, diguem-ne. És una encíclica en aquest sentit que reclama molta subsidiarietat i torna molt en els poders intermitjos. No vol un món on només alguns prenguin decisions i els altres acatin.
0: Li agafo el guà d'aquesta valoració d'aquesta encíclica que vostè diu també és propositiva perquè fa moltes propostes. Aquí la clau és la figura del papa. Té prou força per influir en algunes d'aquestes empreses tecnològiques desenvolupadores d'intel·ligència artificial, governs que poden estar al darrere de certs interessos per desenvolupar aquestes tecnologies? És a dir, es pot quedar només en la proposta o realment pot esdevenir algun canvi?
4: A veure, el Papa és un líder moral, i aquesta és una encíclica evidentment moral, antropològica, centra molt la persona i no la tècnica al centre dels interessos. Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades amb segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin, i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el Papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats i les explica al llarg d'aquesta llarga encíclica, però també assenyala les ombres dels descartats, de la desconnexió, dels més vulnerables, que és el que ha de fer. No pot parlar només d'aspectes positius com la connexió o la cura, que tots sabem que, evidentment, aquesta irrupció tecnològica comporta.
0: Tot el que envolta el Vaticà, sempre de cara a fora, vostè en sap més que nosaltres, segurament, però té aquesta aura o aquest to de guerra de poders moltes vegades entre el que defensa un líder, com podria ser un pontífex, en aquest cas el papa Lleó XIV, i el que hi ha per darrere, aquesta cúria romana. En el cas del pontificat del papa Francesc, es va destacar molt, no?, aquesta guerra interna que hi va haver durant el seu papat. El toca marca aquesta encíclica pel que fa al papa Lleó XIV, també podria demostrar aquesta guerra de poder interior, aquesta guerra més vaticana, o no?
4: Bueno, aquesta guerra més vaticana potser a vegades és més metafòrica que real. Sí que és veritat que el papa aquí senta càtedra. És a dir, està dient, això és magisteri pur i dur, està dient el que ell pensa i a la llum dels seus predecessors, és a dir, no desvinculat de ningú. La Cúria Vaticana aquí el que no pot fer és ignorar-ho. És a dir, no poden sortir ara documents o instruccions d'una altra índole obviant el que el papa està dient. És programàtic i és molt realista. L'han d'agafar, l'han d'estudiar, l'han d'aplicar. Sí que podríem pensar que hi ha alguns col·lectius que podrien estar en desacord en alguns dels punts del papa. I no em refereixo només a la Cúria Vaticana, sinó a algunes cosmovisions a dintre de la mateixa Església Catòlica. El papa aquí, en alguns casos, és l'advocat, per exemple, del tercer sector. Parla moltíssim de les associacions, d'aquestes entitats que dèiem intermitges, dels sindicats, parla molt dels pobres, dels descartats, del destí universal dels béns, és a dir, tothom té dret a béns, no només materials, sinó també accés a la cultura, etc. No? Pot haver-hi gent que s'hi pugui sentir més o menys còmoda.
0: Veurem què és el que passa, doncs, a partir d'ara. Míriam Díaz, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, moltíssimes gràcies per explicar-nos, per aportar-nos més llum sobre aquesta qüestió que avui és notícia, aquesta primera encíclica del papa Lleó XIV, amb aquesta contundència i amb aquest focus posat sobre la intel·ligència artificial. Gràcies i bona tarda.
4: Bona tarda a vosaltres.
0: Són 3:15, com dèiem en el repàs de titulars. És hora de tornar a fer un cop d'ull a les carreteres, a la xarxa viària, en un dia de molt moviment, de molta mobilitat, d'operació tornada per alguns afortunats que han disfrutat de cap de setmana llarg. Txell Garriga, equip viari, bona tarda.
1: Molt bona tarda, sí, però ja haurien retornat el 57% dels vehicles que Trànsit preveu que ho facin aquesta tarda. Són al voltant de 172.000 vehicles dels 300.000, doncs. Destacar que tenim dos accidents complicant la circulació a aquesta hora, un a l'AP7 a Olèrdola, en sentit nord, cap a Vilafranca. Acumula uns 8 quilòmetres de cua, tot i que s'hauria retirat ja cap al voral. L'altre el tenim a la C58 i la C33. El nus de la Trinitat, doncs, està tapant l'enllaç amb les dues rondes. Talla un carril, però recordar que en aquest punt, com a mesura avui per facilitar la mobilitat, s'ha obert també el carril Busbau a tots els vehicles. De moment veiem cua des de Montcada. I per un altre accident, però que ja s'hauria retirat, també queda cua encara a la C17 a Parets del Vallès cap a Barcelona. En aquest cas veiem que també comencen ja a avançar. Pel que fa a les cues sense incidències d'aquesta operació tornada, continua força plena la AP7, però ara entre Cardedeu i Granollers en sentit sud. També cua a la C31 entre Calafell i Cubelles, i a la Costa Brava també destaca la C31 per Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera. A la Costa del Maresme, trams molt intermitents de moment, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres o a Cabrera, i per obres destacar que tenim tres punts avui força intensos amb moltes aturades a l'A2 a Jorba i també a l'N260 a Sant Joan de les Abadeses. De moment, això és tot.
0: El temps. Néstor Gómez.
5: Ambient càlid, calor intensa la que tenim a hores d'ara i la que tindrem durant els propers dies. Aquesta darrera setmana del mes de maig estarà caracteritzada per unes temperatures disparades, cada dia per sobre dels 34 i fins i tot per sobre dels 35 graus, amb un pic màxim que pot arribar entre dijous i divendres. Són els dos dies més càlid d'aquesta tongada de calor que no només durarà aquesta setmana, la darrera setmana de maig, sinó que també podrà allargar-se sense problemes a principis del mes de juny. Unes temperatures que avui han arribat als 34 graus al Carràs, al Ferràs, al Besa, també a Vinebre o a la Pobla de Segur. I, en canvi, cap a les valls del Pirineu, les temperatures no han estat tan altes, però han arribat a la xifra dels 30 graus. És el cas de la Seu d'Urgell. I tot això en una setmana que no només ens farà parlar d'unes temperatures disparades, sinó també d'un temps molt estable, una estabilitat atmosfèrica molt acusada, que pràcticament no permet ni el desenvolupament dels núvols durant la tarda al Pirineu i, possiblement, a partir de dijous o divendres creixeran algunes nuvolades i deixarà caure algun ruixat. Fins aleshores, doncs, hem de parlar d'un dimarts, un dimecres i un dijous de molt de sol i també molta calor.
0: Calor, doncs, aquí a casa nostra, pel que queda de setmana, i calor també a bona part d'Europa. Diversos països han activat alertes, França, el Regne Unit, Portugal i d'altres ho han fet per l'efecte d'aquestes altes temperatures, pels efectes que poden tenir aquestes altes temperatures en la salut de la gent i també pel risc d'incendis. Aquí la calorada ens ha portat ja nits tropicals. Si es compleixen les previsions, començarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres, com ara sentíem el Néstor, han d'anar pujant, Montse Poblet.
6: Amb els termòmetres per sobre dels 30 graus des del cap de setmana i amb la previsió que avui es batin rècords pel mes de maig, els anglesos descriuen el que s'està vivint en ciutats com Londres com un petit infern.
7: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
6: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus, i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals, amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. A la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sara Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
8: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
6: La calorada que estem tenint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja, que podrien refredar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància al Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
9: La setmana vinent, que comença a juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
6: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
0: Un dels efectes de la calor també és l'acceleració al camp, als conreus, de la collita del cereal, per exemple, a comarques de Ponent. A municipis com el Fes, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Els preus són similars als de l'any passat, però el Sindicat Unió de Pagesos alerta que els costos són molt més alts, sobretot el del combustible i els adobs. Lleida, Estela Busoms.
10: El cereal és un cultiu sensible a les altes temperatures, sobretot quan es forma el gra. De moment, la calor de l'abril sembla que no ha afectat les primeres varietats que es cullen i parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica la Sena, el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
11: Les perspectives, se veuen els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
10: Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
12: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no 35 o 36 com ahir.
10: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
12: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
10: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
13: Dimecres, Cuenta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
14: Sargento Tomás Morado Muñí.
15: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
16: A ell l'investiguen per comunista.
14: Què dius?
15: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
14: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
13: Quanta guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. L'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
17: Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
0: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
17: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
0: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I abans dels esports, passarem per Girona, ho dèiem en el punt de 2/4, en el sumari, per parlar del català, de l'ús del català en aquesta ciutat. La capital gironina té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les seves converses. Ho fan el 25% dels ciutadans. És per sobre de la mitjana catalana. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics que s'ha fet a la ciutat. Girona, Fèlix Martín.
18: A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
19: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? A Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
18: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
3: Esports.
0: A 5 minuts per les 7 i amb Ricard Isidro. Bona tarda.
2: Bona tarda, Oriol. Fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats pel seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, per disputar el Mundial, que començarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Es tracta de Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. De la Fuente es mostra ambiciós, però tocant de peus a terra.
20: Nos sentimos favoritos, sí. Capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes, pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia, que no, no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana, no, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
2: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs del Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú. Ja a la Copa del Món, a la primera fase jugarà contra Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Això és el que ha dit De la Fuente sobre el risc de portar jugadors que no estan al 100%.
20: No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo. Porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título y pasa por ganar todos los partidos. Van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
2: Els jugadors convocats es concentraran diumenge a les Rozas. També en referència al Mundial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmat que ha autoritzat que la selecció d'Iran es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per estar en territori estatunidenc.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, a l'Espanyol, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu: malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que sembla que no es faria efectiva. L'equip femení del Barça, per la seva banda, fa avui festa l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits. I els dos, a la Lliga, que ja està guanyada matemàticament per les blaugranes, i tots dos es jugaran aquesta setmana. Demà passat, dimecres, el Barça rebrà la Reial Societat a les 7 del vespre i diumenge, 31 de maig, el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda. En clau internacional, aquesta tarda hi ha una rua pels carrers de Manchester per acomiadar tres puntals al City: el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista portuguès Bernardo Silva. El City amplia aquesta rua al seu equip femení i al futbol base.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: L'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Juste Josité no continuarà la temporada que ve Fontejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba l'equip gironí, la base asturiana Iliana Martín.
21: Iliana Martín es una persona muy competitiva que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
2: A l'NBA aquesta matinada, a la final de la Conferència Est, a les dues, Cleveland Cavaliers-New York Knicks. Una victòria dels novaiorquesos, que dominen per 3-0, els classificaria per a la final. Una final que no disputen des del 1999. Aquesta matinada passada, victòria de San Antonio davant Oklahoma per 103-82, que empata a 2 la final de la conferència Oest. En ciclisme, avui a la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia, abans d'afrontar l'última setmana de competició. A Jonas Vingegaard continua amb la malla rosa de líder. Demà, setzena etapa, 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, en final un port de primera categoria.
3: Trescat Info.
0: Bona tarda, són les 7. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Bona tarda, a destacar dos accidents que compliquen la circulació. Una a l'AP7 amb 6 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola i l'altra a la C58 cap a l'entrada al Nus de la Trinitat. 3 quilòmetres de cua compartida també amb la C33 cap a Barcelona.
0: La policia situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions al sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info. Els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en les decisions clau en altres esferes. José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol, ha atribuït totes les acusacions al fet que la dona que es donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La policia descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. A Escòcia han decretat presó preventiva per l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon per un cas de presumpta malversació. Peter Murrell s'ha declarat el culpable d'haver desviat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès, del qual era director executiu, recaptats per la campanya d'independència. Washington i Teheran allunyen la imminència d'un acord de pau mentre el principal equip negociador iranià és a Qatar per abordar aspectes del pacte. El primer ministre del Pakistan, país mediador, és a la Xina per entrevistar-se amb el president Xi. Donald Trump demana a Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països àrabs que normalitzin les relacions amb Israel. Arrenca la campanya del cereal a Ponent, que s'avança per la calor. Les màquines segadores ja treballen a les zones de secà del Segrià amb xifres de quilos i preus similars als de l'any passat. La diferència, però, és que els costos s'han disparat arran de la guerra al Pròxim Orient, sobretot el combustible i els adobs. I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició lliura la setmana que ve els seus premis anuals als millors xefs del país en una gala gastronòmica al Palau de Pedralbes de Barcelona. El nou president de l'entitat, Joan Font, explica a 3Cat Info que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i aposta per l'educació nutricional.
3: Esports.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra. I el Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions. Demà tornada als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga.
0: La calor, lluny d'afluixar, es mantindrà ben viva durant tot el que queda de maig. Si avui les màximes més altes del dia han arribat als 34 graus a Ponent, demà, si no ho fa, farà la mateixa calor, tant a l'interior com a la costa. Un dimarts de cel serè arreu del país.
3: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat.
4: El radar de 3Cat Info.
3: Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: La policia ubica la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Al sumari de la causa, la qual ha tingut accés 3Cat Info, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador i supervisor de la xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas, José Luis Calama, parla de 3 nivells de jerarquia organitzativa. El primer, de direcció i control, i situa el president espanyol. expresident espanyol, el segon d'interlocució amb els clients de la xarxa i responsables de l'entramat de societats, i posa l'empresari i amic de l'exdirigent Julio Martínez Martínez, i el tercer, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano, encarregats d'emmascarar formalment les corrupteles amb factures fictícies. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat bolcar tots els emails de l'adreça de l'oficina de l'expresident espanyol des del 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la qual hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acte d'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferrat de Madrid. D'allà, els agents en van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes mòbils, documents i pendrive. Zapatero està citat a declarar com a investigat el 2 de juny. Els detalls que es van sabent sobre aquest cas no fan moure ni una coma el discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. El PP, per la seva banda, eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos hagi verbalitzat que no veu futur a la legislatura més enllà del 2026. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Avui ha parlat Luis Arroyo, president de l'Ateneu de Madrid, que treballava a la Moncloa quan Zapatero era president del govern espanyol. Ho ha fet a Televisió Espanyola com a portaveu autoritzat del líder socialista i diu que Zapatero té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, que qualifica de conjectures i de disbarats, i atribueix aquestes acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública de Pedro Sánchez.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
4: I un dia més, el Partit Popular no perd l'oportunitat per exigir a Sánchez que plegui, que convoqui eleccions. Això sí, esquiva les pressions de Vox perquè presenti una moció de censura. Des de Gènova diuen que no volen presses i que prefereixen esperar a veure què va sortint del cas Zapatero. I aprofitant que ahir el líder del PNB, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, avui el portaveu popular, Borja Sémper, els hi ha demanat passar de les paraules als fets.
22: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
4: Eleccions anticipades que també ha demanat l'expresident socialista Felipe González.
23: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
4: Pressions que a hores d'ara no han fet canviar de parer a Sánchez, que manté que esgotarà la legislatura fins al 2027.
24: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
4: Els socialistes insisteixen que tot plegat està agafat amb pinces i confien en les explicacions de Zapatero el 2 de juny davant del jutge.
0: La Guàrdia Civil avala la creació de la càtedra de Begoña Gómez, un altre dels casos que esquitxa l'entorn de Pedro Sánchez. En un informe, l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona del president es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez. La investigació descafeïna la pota de la causa per corrupció, als negocis i apropiació indeguda contra la parella del president espanyol, que porta el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Gómez va ingressar de la Complutense durant els 2 anys de la càtedra, i no han pogut aclarir si va arribar a explorar comercialment el programari que es va desenvolupar per als estudis. Ara bé, obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. L'acusació popular de Teoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del cas. Fa un mes, Peinado va deixar la dona de Sánchez a un pas de judici amb jurat popular.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Doncs el que fem ara és obrir aquesta mirada global sacsejada al Partit Nacionalista Escocès després que el jutge hagi decretat presó per a l'exdirector executiu Peter Murrell, que va estar casat amb l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon. Murrell ha reconegut haver malversat més de 460.000 euros en compres d'articles de luxe i vehicles. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. Londres, Quim Olivares.
25: Peter Murrell, exdirector executiu del Partit Nacional Escocès, admès davant l'alt tribunal d'Edimburg, que va desviar durant 12 anys, del 2010 fins al 2022, més de 400.000 lliures de la formació. Segons l'escrit de l'acusació, amb això es va comprar joies, cosmètics, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que va ser absolta l'any passat, ha dit a les xarxes socials que desconeixia les accions de la seva exparella i que també estava enfadada, ferida, trista i molt molesta per l'impacte en la seva família, amics i al partit. Avui, el primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Swinney, ha dit que les accions de Murrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
6: She was unaware.
7: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
25: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
0: Washington i Teheran continuen fent passos per tancar un acord de pau, tot i que les dues parts rebaixen les expectatives d'un pacte imminent. L'equip de negociadors iranians són avui a Qatar per abordar els termes d'un possible acord amb el primer ministre del país àrab. Amb ells també ha viatjat a Doha el governador del Banc Central iranià, un fet indicatiu per sobre la taula de negociació i aspectes econòmics i financers, com l'aixecament de les sancions i del bloqueig de fons iranians. El portaveu d'Exteriors iranià diu que encara falta per culminar la negociació.
8: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: De fet, hi ha moviments diplomàtics de diferents nivells. Avui mateix el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. Des de l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha afirmat que només signaran un acord que sigui bo i que Washington no es precipitarà.
9: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afegit un nou element d'incertesa en aquest context. En un missatge a Truth Social, la seva xarxa social emplaça a Qatar i l'Aràbia Saudita a unir-se immediatament als acords d'Abraham, que han per normalitzar les relacions amb Israel. Trump diu que aquests i altres països àrabs, com Egipte o Jordània, haurien de signar aquests acords. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure a prop d'un 5% el preu del petroli fins a un mínim de $98 al barril de Brent. Enmig de les negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra ha seguit al Líban, Israel ha fet avui almenys 3 morts. L'exèrcit israelià ha continuat atacant al sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto al foc oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en els combats a la zona que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiita libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és de 3.100 víctimes mortals des de l'inici a principis de març. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país. Però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs el Líban, i dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra. L'altre conflicte mundial obert és el que mantenen Rússia i Ucraïna. Doncs bé, Moscou ha anunciat que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin ha fet un comunicat en què concreta que les accions es dirigiran a centres de comandament escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat, que va fer més de 20 morts. El mateix comunicat denuncia que aquest bombardeig viola la Convenció de Ginebra. En aquest context, el govern rus ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia en una visita guiada en què no els han deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Ho ha seguit la Cristina Solies.
11: En una guerra, tan importants són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
12: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
11: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
26: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
11: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
0: 3CAT Info. Amb les informacions que ens arriben d'arreu del món, hem arribat a un quart de vuit del vespre, moment d'aturar-nos i fer un cop d'ull a la situació del trànsit i actualitzar la previsió meteorològica. Temps per a l'àrea de serveis a 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Avui molt pendents d'aquesta operació retorn del cap de setmana. Ja haurien retornat uns 172.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana. Serien un 57% dels previstos, una mica més doncs, de la meitat. Destacar, però, dos accidents que ens compliquen la circulació. Un a l'AP7 amb uns 6 quilòmetres ara de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola, en sentit nord, cap a Martorell. I l'altre està tapant l'accés a Barcelona des del nus de la Trinitat. S'acaba tot just de retirar la C58, però té uns 3 quilòmetres de cua compartida i compactada per la C33, ben bé fins a l'enllaç amb les dues rondes. I molt ràpidament, pel que fa a les cues, però sense incidències d'aquesta operació tornada, va força plena l'AP7 entre Cardedeu i Granollers.

0: Màximes ja s'han assolit, han arribat als 34 graus al Carràs, al Ferràs, al Besa, Vinebre i també a la Pobla de Segur. I destaquem temperatures altes fins i tot al Pirineu, a Viella, 29 graus de temperatura màxima, o al Santuari de Núria, a 2.000 metres d'alçada, 19 graus de temperatura màxima. Ambient molt càlid arreu del país en aquesta darrera setmana de maig, de tal manera que si avui parlem de calor i de sol, també aquesta previsió servirà per dimarts, un dimarts a amb algun núvol matinal cap al sector del Delta de l'Ebre de molt poca importància, alguna teranyina de núvols alts que emblanquinarà una miqueta el cel, molt poqueta cosa, això durant el matí. A la tarda creixeran alguns núvols al Pirineu, però l'estabilitat és tal que no permetrà que es desenvolupi, agafi energia i pugui deixar ruixats o tempestes. No s'esperen per dimarts, de tal manera que tindrem un dia molt tranquil arreu del país. I de nou, amb unes temperatures tan altes o més com les d'avui, unes màximes que poden arribar a la xifra dels 34-35 graus cap a Ponent. S'esperen valors de més de 30 graus a punts del Pirineu, al voltant dels 32-33 cap a les comarques de Girona i a la costa rondaran la xifra dels 28-29 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor tindrà continuïtat, com dèiem, tota la setmana, si bé la calorada podria intensificar-se una miqueta més de cara a dijous i divendres.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: 12 minuts i seran 8:15 del vespre, de 8 del vespre. A un any per a les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. L'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on han canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
3: Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
2: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
3: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos, als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans.
2: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt. Un dels efectes de la calor és l'acceleració de la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com els Alfés, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Els preus són similars als de l'any passat, però Unió de Pagesos alerta que els costos són molt més alts, sobretot el combustible i els adobs. Lleida, Estela Busoms.
4: El cereal és un cultiu sensible a les altes temperatures, sobretot quan es forma el gra. De moment, la calor de l'abril sembla que no ha afectat les primeres varietats que es cullen i parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica la Sena, el gerent de la cooperativa d'Alfés, Josep Ignasi Molló.
5: Les perspectives, se veuen els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
4: Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
6: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no 35 o 36 com ahir.
4: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
6: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
4: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
2: Detinguts dos suposats piròmans a Reus, al Baix Camp. Se'ls vincula amb diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola. Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial. Tarragona, Manel Sastre.
7: Els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de 3 petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre en una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova d'Escornalbou i els altres 3 en zones forestals de l'Argentera, Pratdip i Coll de Jou els haurien provocat el dia 23 d'abril. Mossos d'Esquadra i agents rurals van detectar 7 focus dels incendis que van cremar poc més de 600 metres quadrats, però que tenien un risc potencial de foc de més de

0: 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar aquests dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre incendi provocat, en aquest cas, per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros.
1: I els usuaris de Rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
2: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genià Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
3: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
2: I és que els usuaris n'estan farts.
4: Dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt.
5: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
2: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Abans dels esports, us expliquem que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per a la gala de la setmana que ve, en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a aquesta emissora que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional. Òscar Callau.
7: Font és advocat i aficionat a la gastronomia sense relació professional amb la restauració i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, mort al desembre. Durant el seu mandat, fins al 2030, vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris del conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional i saludable de la cuina catalana.
8: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar l'ambdós. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
7: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge de Catalunya com a destí gastronòmic internacional a través de publicacions, homenatges a restauradors, visites de la Junta a restaurants i productors d'aliments i trobades gastronòmiques. La més notable és la gala anual que s'alterna entre Barcelona i altres punts del territori per lliurar els premis de l'Acadèmia, que es fa el 3 de juny al Palau de Pedralbes.
8: En els darrers 10 anys, sota la presidència de Carles Vilarrubí, jo crec que s'ha fet molta feina i s'ha prestigiat. Els xefs que el reben el tenen exposat només entrar, ho posen a les seves xarxes, però és que, a més, en diverses ocasions, nosaltres hem donat un premi revelació que l'any següent Michelin li ha donat una estrella. No anem del tot desencaminats, és a dir, sabem el que fem.
7: L'anterior edició de la gala va guardonar el xef Fermí Puig a títol pòstum per la divulgació de la cuina catalana clàssica, Marc Gascons en la categoria de cuina innovadora i Moja Quac com a xef revelació.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a 8:15 del vespre. Temps ara per a la informació esportiva.
6: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha convocat fins a 8 jugadors al Barça per jugar al pròxim Mundial, que s'ha de disputar a partir de l'11 de juny a les seus dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de De La Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marco Corella, del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. Luis De La Fuente reconeix que ha estat molt complicat confeccionar aquesta llista de 26 jugadors.
10: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.
9: De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de suport que reforçaran els entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador Bargada del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú. Ja a la Copa del Món, A la primera fase jugarà contra Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. De la Fuente es mostra ambiciós, però tocant de peus a terra.
11: Nos sentimos favoritos, sí. Capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes. Pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no, no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana. No, no, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
9: Els jugadors convocats es concentraran diumenge a les Rozas. També en referència al Mundial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmat que ha autoritzat que la selecció d'Iran es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per estar en territori estatunidenc.
6: 3CAT Info.
9: Mentrestant, a l'Espanyol, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu: malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no me'n penedeixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que sembla que no es faria efectiva. A tot això, l'equip femení del Barça fa avui festa l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits. Els dos a la Lliga, que ja està guanyada matemàticament per les blaugranes, i tots dos es jugaran aquesta setmana, demà passat, dimecres 27 de maig, a les 7 del vespre, Barça Reial Societat al Johan Cruyff, i diumenge 31 de maig, a les 4 de la tarda, el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol.
6: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: En ciclisme, avui a la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder. Demà es disputarà la setzena etapa. Seran 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Però abans, el pilot haurà de passar per dos ports de segona categoria i dos més de tercera. En bàsquet, l'Unix Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Justés Josité no continuarà la temporada que ve a Fontdejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba l'equip gironí, la base asturiana, Iliana Martín.
12: Iliana Martín es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
9: A l'NBA aquesta matinada juga el quart partit de la final de la Conferència Est. A partir de les dues, Cleveland Cavaliers, New York Knicks. Una victòria dels novaiorquesos els classificaria per a la final. Aquesta matinada passada, victòria de San Antonio Spurs davant Oklahoma City Thunder per 103-82. Aquesta final de la Conferència Oest ara mateix està empatada a 2. En tenis ja tenim en marxa el torneig de Roland Garros. Al quadre masculí tenim l'eliminació de Jaume Munà i de Robert Bautista. En canvi, segueixen endavant Pablo Carreño, Àlex de Vignaro, Matteo Berrettini i Rafael Hodar. També avui hi ha partits per Andrei Rublev i Toni Pol. Entre d'altres, el quadre femení, classificacions, Tesfiantec, Kasatkina, Rybakina, Paulina i Svitolina, entre d'altres. En canvi, Cristina Buxa ha quedat eliminada.
6: 3CAT Info.

0: Eren els senyals horaris de 7:45 del vespre. Temps a 3cat.info per fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant aquest dilluns 25 de maig. Començant per l'informe del cas José Luis Rodríguez Zapatero, la policia situa el domicili de l'expresident com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions. Al sumari del cas, al qual ha tingut accés 3cat.info, els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions claus en altres esferes. I enmig de la tempesta política per aquest cas, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva dona. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Ampliarem aquestes dues qüestions, però la propera mitja hora també us parlarem del Papa Lleó 14, que compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex en la seva primera encíclica, presentada aquest migdia. En el text critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la intel·ligència artificial i alerta que agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres. La compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament considera que la regulació de lloguer desincentiva l'especulació perquè no hi ha tanta expectativa de guanys. I per últim, destaquem aquesta hora que un de cada quatre treballadors del sector català del videojoc és una dona. Amb l'objectiu de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix ara Gaming en Femení, un nou certamen centrat en donar veu a les professionals d'aquesta indústria.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 8. Ricard, de què estem pendents?
2: De la convocatòria de la selecció espanyola per disputar el Mundial de Futbol d'aquest estiu, en la qual el seleccionador espanyol ha cridat 8 jugadors al Barça per disputar aquesta Copa del Món. Són Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A més, també hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella.
0: I la calor, que lluny de fluixar, es mantindrà ben viva durant tot el que queda d'aquest mes de maig. Si avui les màximes més altes del dia han arribat als 34 graus a Ponent, demà s'hi fa o no fa, i farà la mateixa calor tant a l'interior com a la costa. Un dimarts de cel serè arreu del país. Passant 2:30 de 7:45 del vespre, la policia ubica la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Al sumari de la causa, al qual ha tingut accés 3cat.info, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador i supervisor de la xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas, José Luis Calama, parla de 3 nivells de jerarquia organitzativa. El primer, de direcció i control, i situa l'expresident espanyol. El segon, d'interlocució amb els clients de la xarxa i responsable de l'entramat de societats, i posa l'empresari i amic de l'exdirigent Julio Martínez Martínez. I el tercer, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, i Cristóbal Cano, encarregats d'emmascarar formalment les corrupteles en factures fictícies. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat bolcar tots els e-mails de l'adreça de l'oficina de l'expresident espanyol des del 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la que hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. Des d'allà, els agents en van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discursos, agendes mòbils i documents i pendrive. Zapatero està citat a declarar com a investigat el 2 de juny. I la Guàrdia Civil avala la creació de la càtedra de Begoña Gómez. En un informe de l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona de Pedro Sánchez es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez. La investigació descafeïna la porta la pota de la causa per corrupció, els negocis i apropiació indeguda contra la parella del president espanyol que porta el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Gómez va ingressar de la Complutense durant els 2 anys de la càtedra. I no han pogut aclarir si va arribar a explotar comercialment el programari que es va desenvolupar per als estudis. Ara bé, obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. L'acusació popular d'Azioir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del cas. Fa un mes Peinado va deixar la dona de Pedro Sánchez a un pas de judici amb jurat popular.
1: 3cat Info.
0: Més qüestions. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des de la perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
1: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: El Papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que comparteix Christopher Olah, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
3: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: El Pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó 14 assenyala que en determinats llocs del món s'utilitzen mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial. La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que l'encíclica del Papa és molt actual i considera que acabarà tenint una certa influència en les decisions de les empreses tecnològiques. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
4: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades amb segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el Papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
0: L'Institut, no deixem de parlar d'intel·ligència artificial, perquè l'Institut Peralada a l'Alt Empordà atura l'ús de les eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe per elaborar un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica de l'ANIA de Catalunya. Peralada, Núria Peraire.
5: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
6: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
5: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
7: Deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
5: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limita les capacitats dels alumnes.
0: 2:15 de 8 del vespre.
8: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El brot d'Ebola a l'Àfrica continua actiu. Avui se n'han confirmat 2 casos nous a Uganda. En total ja en són unes 900 persones contagiades i 220 morts possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica, la majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que estan ampliant les operacions al Congo, però ara mateix creu que la pandèmia els està superant. I ha afegit que la violència que es viu en aquesta regió està obligant la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas es tracta d'una variant contra la qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. Durant els darrers 50 anys l'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica i en funció de la variant del virus la taxa de mortalitat oscil·la entre el 25 i el 90% segons l'OMS. Canviem radicalment de qüestió. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix a la regulació actual que desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
9: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o diguem-ho especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi afirma també que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i que, per tant, el preu mitjà per pis és més baix. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals de l'any passat. Xifra rècord, d'altra banda, de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers van fer estada en establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons el registre de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers i el 37% eren residents a l'estat. L'estada mitjana va ser de 2,5 nits i la tarifa mitjana de 133 euros, un 7,5% més que l'abril del 2025. La ciutat de Barcelona va ser la principal destinació d'aquests visitants. S'hi van allotjar més de 840.000 persones. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers. En tots dos casos, els turistes estrangers superen els de l'Estat. En canvi, a la Costa Daurada, que va rebre 330.000 visitants, n'hi va haver més d'espanyols que d'internacionals. Segurament les visites hi tenen a veure també alguna cosa com la calor, que fa activar alertes, per exemple, a França, al Regne Unit, Portugal i altres països, pels efectes que té en la salut de la gent i pel risc d'incendi. A Londres s'ha registrat una temperatura màxima de 34,8 graus, la més alta en un mes de maig, i una xifra de rècord que supera la del 1922, quan es va fregar pràcticament els 33 graus. Els anglesos descriuen el que estan vivint en ciutats com aquesta com un petit infern.
10: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
0: A França, avui s'han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest i hi ha 18 departaments, inclòs París, que han alerta groga. A casa nostra, les altes temperatures ja han portat les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus al centre de Barcelona i Sitges. En la presentació del Pla Social per al Clima, la ministra Sara Agesen no ha dubtat a atribuir aquest avançament a l'estiu al canvi climàtic.
11: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
0: Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
12: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs de tot el mes, i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més, acostant-se als 40.
0: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament tota la península.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Més qüestions. En aquest cas ara ens centrem en l'àmbit sanitari, perquè les persones amb al·lèrgies alimentàries poden superar-les amb una immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provoca reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Es considera una reacció al·lèrgica greu quan les persones que són al·lèrgiques a certs aliments com l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites hi entren en contacte i el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit, de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor o inflamació a la boca i mal de panxa, o molt més greu, com ofec i fins i tot un xoc anafilàctic, amb una fallida del sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral, que el que pretén és evitar que això passi. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de la Vall d'Hebron.
13: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital durant 4 i 6 mesos. Un cop a casa, el pacient cada dia ha de continuar prenent la dosi de l'aliment que no tolera. És el cas de la Laura Vicenç, que és metge del Vall d'Hebron. Ha fet la immunoteràpia amb bou. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és més important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
14: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
0: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia i arriben a curar-se de l'al·lèrgia.
8: 3Cat Info.
0: Hem arribat ja a 8:15 del vespre, temps per aturar-nos en el repàs a l'actualitat i centrar-nos en l'àrea de serveis, trànsit i temps. Dilluns d'operació tornada de molts municipis que són on s'hi ha fet festa avui i, per tant, sabíem quina és la situació del trànsit a aquesta hora. Txell Garriga, bona tarda.
15: Molt bona tarda. Doncs hem de destacar dues incidències. Són dos accidents que estan complicant la circulació. Un, de fet, està tallant la C-14-12B a Artesa de Segre. En aquest cas, tot i tallar la via, però no ens consta retenció. I el que sí que ha provocat més cua és un accident a la P7 a Olèrdola, cap a Martorell, tot i que ja s'hauria retirat cap al Voral. Veiem uns 6 quilòmetres encara de cua, tot i que sembla que es comença ja a esponjar. I encara per un altre accident, però que en aquest cas també s'ha retirat, queda intensitat d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. En aquest cas sí que veiem aturades tant per la C58 com per la C33, ben bé fins a l'enllaç amb les dues rondes. Recordem, però, que en aquest punt el carril Busbau avui està obert a tots els vehicles per facilitar la tornada. Les cues que teníem cap a la costa, tant a la Costa Daurada com a la Costa Brava, per la C31, per exemple, sembla que milloren. Ara són trams de menys de 2 quilòmetres a Cubelles o a Santa Cristina d'Aro, i ja arriba a Barcelona, sí que per la C32 veiem un punt de retenció a Mataró i també des de Llobregat a l'altura de Viladecans. En principi, però, sense problemes en cap punt. De moment, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Fins ara.
15: Fins ara.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Ambient càlid, calor intensa, la que tenim a hores d'ara i la que tindrem durant els propers dies. Aquesta darrera setmana del mes de maig estarà caracteritzada per unes temperatures disparades, cada dia per sobre dels 34 i fins i tot per sobre dels 35 graus, amb un pic màxim que pot arribar entre dijous i divendres. Són els dos dies més càlid d'aquesta tongada de calor que no només durarà aquesta setmana, la darrera setmana de maig, sinó que també podrà allargar-se sense problemes a principis del mes de juny. Unes temperatures que avui han arribat als 34 graus al Carràs, al Ferràs, al Besa, també a Vinebre o a la Pobla de Segur. I, en canvi, cap a les valls del Pirineu, les temperatures no han estat tan altes, però han arribat a la xifra dels 30 graus. És el cas de la Seu d'Urgell. I tot això en una setmana que no només ens farà parlar d'unes temperatures disparades, sinó també d'un temps molt estable, una estabilitat atmosfèrica molt acusada, que pràcticament no permet ni el desenvolupament dels núvols durant la tarda al Pirineu i, possiblement, a partir de dijous o divendres creixeran algunes nuvolades i deixarà caure algun ruixat. Fins aleshores, doncs, hem de parlar d'un dimarts, un dimecres i un dijous de molt de sol i també molta calor.
17: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més qüestions. L'Associació de Llevadores, que promou que els parts es puguin fer a casa, reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte que per incloure aquesta opció dins el sistema sanitari públic. En els últims 10 anys s'han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, si bé el nombre ha baixat els últims anys, segons el col·lectiu, per falta de llevadores. Ginecòlegs i pediatres alerten del risc que comporta en cas d'una complicació. Girona, Carla Saló Pujol.
18: Les negociacions perquè el part a casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2016. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició, però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, Inma Marcos.
19: El govern d'ara porto un any enviant e-mails i preguntant que quan tornem ja a avançar les negociacions i no en responen.
18: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
20: El nostre entorn, el part a casa, no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
18: Als Països Baixos o al Canadà, els parts a casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros.
0: Torà i Pinós, al Solsonès, reclamen una solució al mal estat de la carretera que uneix els dos municipis, molt malmesa pel trànsit. La Diputació no podrà arreglar-la fins d'aquí a 12 anys. Torà, Joaquim Albalater.
2: La carretera de 12 quilòmetres té molt trànsit perquè és una drecera i la utilitzen centenars de vehicles cada dia. Isabel Torres és alcaldessa de Torà.
21: S'ha convertit en un eix, molta gent cap a Cardona, su Cardona, els hi és molt més repte que anar a donar la volta aquí a Biosca, Solsona i Cardona. Aleshores, clar, aquest camí és molt transitable. A més, dels tràilers que van a les granges a descarregar, els tractors no són el que eren.
2: Aquest excés de trànsit se suma als problemes estructurals de la carretera i han fet que la via estigui plena de forats que fins i tot han provocat avaries. La Diputació assumirà la titularitat de la via, però no hi podrà fer els treballs necessaris fins al 2038. Xavier Vilalta, l'alcalde de Pinós, assegura que no poden esperar tant.
22: Aquesta solució no serveix. Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació se'n faci càrrec.
2: El cost de refer tota la carretera és d'uns 3 milions d'euros que els ajuntaments petits com aquests no poden assumir.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Una de cada quatre persones que treballen al sector català del videojoc és dona. Amb l'objectiu de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix ara Gaming en Femení, un nou certamen centrat a donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, coneguda a les xarxes com a Cimer Valenciana, és la coordinadora del projecte que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert aquest camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants a Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones.
23: Tindrem el podcast combinat entre representants de Buego, que és Devcast, base de dades més important a nivell estatal de la indústria del videojoc, junta amb Rejugando, que també són podcasters que amb molt de nivell, que porten molts anys en la indústria i tenen molta diversitat dins de l'equip, que això també és important a l'hora de triar qui ve. La taula rodona és de política i videojocs i la conferència ve a càrrec de Mariona Valls, que és la CEO de Mango Protocol, i una gran experta i coneguda de la indústria i del sector del videojoc.
0: L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació GamingCat amb el suport de la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital de la Generalitat. Cosmonautes russos, nens abandonats a Barcelona i pilots i hostesses nord-americanes a les estrenes d'aquesta setmana a les plataformes de vídeo. Un menú que encapçala el detectiu aranya Spider-Noir, Òscar Callau.
24: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel i els seus enemics es presenten aquí com un detectiu privat que lluita contra els gàngsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. No van poder explicar què feien a Barcelona, d'on venien ni qui eren els seus pares, i van ser adoptats per una família catalana. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. Una història d'astronautes, enginyers, aeroespacials i espies dels anys 60 contada des de dins del taló d'acer. Surprise! We are going on a jet. What? John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV de només 61 minuts sobre el primer vol que ell i la seva mare van fent un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. L'actor i pilot relata un vol nocturn entre Nova York i Los Angeles ple d'aventures amb les hostesses, el comandant i els passatgers més sorprenents.
25: We failed to ensure we remain below 1.5
17: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
17: Insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
17: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
17: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 8 del vespre. Temps ara per la informació esportiva.
17: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats pel seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente per disputar el Mundial, que començarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. Es dona la circumstància que en aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. Un dels catalans del Barça que no ha estat cridat és Gerard Martín. El d'Esplugues del Llobregat reconeix que li hagués agradat entrar a la convocatòria, però també es mostra molt content pels seus 8 companys que sí hi aniran.
25: Sí, molt content per ells. Bueno, la majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, pues, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any i que ho gaudeixin.
7: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs del Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador bergadà del Barça, Marc Bernal, o el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. De la Fuente es mostra ambiciós, però tocant de peus a terra.
26: Nos sentimos favoritos, sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿que eso no garantiza nada? Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes? Pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana. No, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
7: Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú. Ja a la Copa del Món, la primera fase jugarà contra el Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Els jugadors convocats es concentraran diumenge a les Roces. També en referència al Mundial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmat que ha autoritzat que la selecció d'Iran es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per entrar en territori estatunidenc.
17: 3Cat Info.
7: Mentrestant, l'espanyol Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu: malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que sembla que no es faria efectiva. A tot això, l'equip femení del Barça fa avui festa, o ha fet avui festa, l'endemà de la celebració pel títol de la 4ª Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments per ja acabar de tancar la temporada amb els 2 últims partits. Els 2 a la Lliga, que ja està matemàticament guanyada per les blaugranes, i tots 2 aquesta mateixa setmana. Dimecres, demà passat, el Barça rebrà la Reial Societat a les 7 del vespre, al Johan Cruyff, i diumenge 31 de maig el Barça visitarà i tancarà la temporada visitant el Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda.
17: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
7: L'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'aler lituana Justė Josytė no continuarà la temporada que ve a Fontejau. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba l'equip gironí la base asturiana Iliana Martín.
27: Iliana Martín es una persona muy competitiva que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
7: A l'NBA, aquesta matinada, de quart partit de la final de la Conferència Est, a partir de les 2, Cleveland Cavaliers-New York Knicks. Una victòria dels novaiorquesos, que dominen per 3-0, es classificaria per a la final. Una final que no disputen des del 1999. Aquesta matinada passada, victòria de San Antonio Spurs davant Oklahoma City Thunder per 103-82. Aquesta final de la Conferència Oest està empatada a 2. Pel que fa al ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder i demà es disputarà ja la 16a etapa. Seran 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, en un port de primera categoria. Però abans, els ciclistes hauran de pujar 2 ports de segona categoria i 2 més de tercera. Pel que fa al tennis, ja tenim en marxa el torneig de Roland Garros, al quadre masculí, avui de primera ronda, eliminacions de Jaume Munà i Robert Bautista, en canvi classificacions de Carreño de Miñá, Berrettini i Hodar. Al quadre femení, classificacions, Swiatek, Kasatkina, Rybakina, Paolini, Svitolina, entre d'altres. Cristina Buxa ha quedat eliminada. Recordem que dimecres la blanenca Marina Bassols jugarà partit de la segona ronda davant la russa Mirra Andreeva.
17: Trescat Info.
0: Les 8 a punt. La policia situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com a l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions clau en altres esferes. Mentrestant, José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez a la campanya electoral del 2023. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. S'ha detectat un nou cas d'antivirus entre els ciutadans espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. No té, però, símptomes. Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova diagnòstica és un contacte estret d'una altra persona contagiada arran del brot del creuer Ondius. Itàlia activa la vigilància sanitària pel virus de l'Ebola sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El brot d'Ebola ja ha provocat més de 220 morts a la República Democràtica del Congo, que és on hi ha el focus de la malaltia. Washington i Teheran allunyen la imminència d'un acord de pau mentre el principal equip negociador iranià és a Qatar per abordar aspectes del pacte. El primer ministre del Pakistan, país mediador, és a la Xina per entrevistar-se amb el president Xi. Donald Trump demana a Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països àrabs que normalitzin les relacions amb Israel. I a Tarragona, la Guàrdia Urbana ha recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements d'època romana, monedes de la Guerra del Francès i una ceràmica de la façana de l'emblemàtica Cala Gapito amb un elevat valor patrimonial. Esports ara.
7: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra. I el Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga.
0: El temps, l'estabilitat atmosfèrica és total, la calor és intensa a casa nostra, però també a gran part d'Europa. Aquest dimarts el sol ens acompanyarà tot el dia. Potser de bon matí hi haurà algun núvol al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. Màximes que continuaran molt altes, en torn als 34 graus a l'oest del país. Passen 4 minuts del punt de les 8. Molt bona tarda. Benvinguts al repàs informatiu d'aquest dilluns, aquest 25 de maig. Soc l'Oriol Pujadó, us acompanyaré fins al punt de les 9, explicant i resumint el més nou de l'actualitat d'aquesta jornada, com, per exemple, el que hem sabut del sumari del cas que afecta José Luis Rodríguez Zapatero. La policia situa la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles d'aquesta suposada trama de comissions il·legals. En el sumari d'aquesta causa, al qual ha tingut accés 3Cat Info, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a considerar l'exlíder socialista coordinador i supervisor d'aquesta trama. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas, José Luis Calama, parla de tres nivells de la jerarquia organitzativa. En el primer, en el de direcció i control, hi situa l'expresident Zapatero. En el segon, el d'interlocució amb clients de la xarxa i responsable de l'entramat de societats, hi posa l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. I finalment, en el tercer grau, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, i Cristóbal Cano, que serien els encarregats d'emmascarar formalment les corrupteles amb factures fictícies. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat buidar el contingut dels correus electrònics de l'adreça de l'oficina de l'expresident espanyol des de l'any 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la que hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. D'allà els agents en van treure nombroses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos d'ús, agendes mòbils, documents i pendrives. José Luis Rodríguez Zapatero està citat a declarar com a investigat el proper 2 de juny, la setmana vinent. Els detalls que es van sabent sobre aquest cas no fan, però, moure ni una coma al discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació directa de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident pugui explicar-se davant del jutge. El PP, mentrestant, eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos hagi verbalitzat que no veu futur aquesta legislatura més enllà d'aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Avui ha parlat Luis Arroyo, president de l'Ateneu de Madrid, que treballava a la Moncloa quan Zapatero era president del govern espanyol. Ho ha fet a Televisió Espanyola com a portaveu autoritzat del líder socialista i diu que Zapatero té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, que qualifica de conjectures i de disbarats, i atribueix aquestes acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública de Pedro Sánchez.
8: És verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2020 justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
5: I un dia més, el Partit Popular no perd l'oportunitat per exigir a Sánchez que plegui, que convoqui eleccions. Això sí, esquiva les pressions de Vox perquè presenti una moció de censura. Des de Gènova diuen que no volen presses i que prefereixen esperar a veure què va sortint del cas Zapatero. I aprofitant que ahir el líder del PNB, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, avui el portaveu popular, Borja Sémper, els hi ha demanat passar de les paraules als fets.
9: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
5: Eleccions anticipades que també ha demanat l'expresident socialista Felipe González.
10: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
5: Pressions que a hores d'ara no han fet canviar de parer a Sánchez, que manté que esgotarà la legislatura fins al 2027.
11: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
5: Els socialistes insisteixen que tot plegat està agafat amb pinces i confien en les explicacions de Zapatero el 2 de juny davant del jutge.
0: D'un altre cas que també afecta, que envolta o que esquitxa el president del govern espanyol, el de la seva dona, la Guàrdia Civil, avui n'ha donat més detalls, ha avalat la creació de la càtedra de Begoña Gómez. En un informe, l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona de Pedro Sánchez es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Begoña Gómez. La investigació descafeïna, doncs, la pota d'aquesta causa per corrupció als negocis i apropiació indeguda contra la parella del president espanyol que porta el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Begoña Gómez va ingressar de la Complutense durant 2 anys i no ha pogut aclarir si van arribar a explotar comercialment el programari que es va desenvolupar per als estudis. Ara bé, aquesta notificació de la Guàrdia Civil, aquest informe, obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. L'acusació popular d'Azteoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament de la causa. Fa un mes, el jutge Peinado va deixar la dona de Sánchez a un pas de judici amb jurat popular.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8 i 10. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus entre el grup de 13 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Amb aquest ja són 2 els casos confirmats fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu a l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara s'ha traslladat el pacient a la unitat d'aïllament d'alt nivell d'aquest mateix hospital. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i de control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni tampoc les mesures per la població general. Això per aquest brot d'antivirus, que tenia el seu origen en un creuer que feia un viatge a Antàrtic. Hi ha, però, una altra preocupació sanitària per un altre brot, en aquest cas el brot d'Ebola. Itàlia ha activat la vigilància sanitària per aquest virus sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que els 2 pacients són a un centre hospitalari amb els nivells més alts de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots 2 seran sotmesos a partir d'ara a proves diagnòstiques pels protocols nacionals i internacionals que així ho estableixen, mentre també s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars, dels seus contactes directes. L'alerta coincideix amb la confirmació avui justament de 2 nous casos d'Ebola a Uganda, que eleva fins a 7 el nombre total de persones afectades per aquest virus en el país. De fet, el director general de l'OMS ha de viatjar demà a Uganda per supervisar la resposta que s'està donant al brot. En total, hi ha unes 900 persones contagiades i 220 morts, possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica, la majoria a la República Democràtica del Congo, que és on hi ha el focus. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que s'estan ampliant aquestes operacions al Congo, però que ara mateix creu que la pandèmia els està superant. Ha afegit que la violència que es viu en aquesta regió està obligant a gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que els està dificultant greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes i també identificar les infeccions amb prou antelació per mirar de contenir-les.
17: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Crònica del món, Washington i Teheran continuen fent passos per tancar un acord de pau, tot i que les dues parts rebaixen les expectatives d'un pacte imminent. L'equip de negociadors iranians són avui justament a Qatar per abordar els termes d'un possible acord amb el primer ministre del país àrab. Amb ells també ha viatjat a Doha el governador del Banc Central iranià. Un fet identificatiu que sobre la taula de negociació hi ha aspectes econòmics i financers, com per exemple l'aixecament de les sancions i del bloqueig de fons iranians. El portaveu d'Exteriors iranià diu que encara falta per culminar la negociació, però.
12: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent.
11: però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Hi ha moviments diplomàtics a diferents nivells. Avui mateix el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. Des de l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha afirmat que només signaran un acord que sigui bo i que Washington no es pensa precipitar.
13: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afegit un nou element d'incertesa en aquest context en un missatge a Truth Social, emplaçar Qatar i l'Aràbia Saudita a unir-se immediatament als acords d'Abraham per normalitzar les relacions amb Israel. Trump diu que aquests i altres països àrabs, com Egipte o Jordània, haurien de signar aquests acords. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 5% el preu del petroli fins a un mínim de 98 dòlars al barril de Brent.
17: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: El Papa Lleó XIV assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
11: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: El Papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
14: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: I afegim encara una reacció més, la de la directora de l'Observatori

0: 2 i 17, torn per l'equip viari. Moment per conèixer la situació a la xarxa viària, carreteres i autopistes. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs avui estem molt pendents d'aquesta operació retorn del cap de setmana. Fins les 8 d'aquest vespre ja haurien retornat, però cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, 234.000 vehicles, és a dir, un 78% dels que preveu trànsit que ho faran fins aquesta nit. Però ha estat una tornada de moment força esglaonada. La via més cua a aquesta hora és la P7 entre Olèrdola i la Granada en sentit nord cap a Martorell per un accident, però que ja s'ha retirat. Veiem uns 6 quilòmetres d'intensitat, però cada vegada més intermitents. I l'altre punt amb més intensitat a aquesta hora és l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, també per un altre accident que s'ha retirat, i la cua encara hi és ben bé des de Montcada, però també es comença ja a esponjar i les aturades són cada vegada més puntuals. A la resta de vies cap a Barcelona queda intensitat des del Llobregat només per la C32 i la C31 a l'altura de Viladecans i del Prat, i a la resta de xarxa, i més enllà d'aquestes retencions cap a Barcelona, destacar un accident que està obligant a circular en pas alternatiu a la C14-12B, Artesa de Segre, en aquest cas sense retenció, o que veiem uns 3 quilòmetres de cua d'intensitat a la 2, a Palau d'Anglesola cap a Cervera, en aquest cas per un vehicle avariat. A la resta, força normalitat ara mateix.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
2: Un dia més comencem parlant de calor intensa, la que hem tingut avui a bona part de les comarques de l'interior, sobretot de la meitat oest, des del Carràs, Alfarràs, Albesa, també a Vinebre o la Pobla de Segur, màximes que avui han arribat a tocar la xifra dels 34 graus. A Viella, 29 graus, i fins i tot el Santuari de Núria, 2.000 metres d'alçada, pràcticament tocant la xifra dels 20 graus. Tot això en un dia que ha estat assolellat. Han crescut alguns núvols aquesta tarda al Pirineu, però no han deixat cap mena de precipitació. No hi ha condicions perquè tinguin energia com per poder créixer i descargar ruixats i tempestes. Aquesta mateixa situació d'avui és la que tindrem aquest dimarts. Un dimarts assolellat de cap a cap, potser a primera hora del matí amb alguna boira, amb algun núvol baix cap al delta de l'Ebre, molt poqueta cosa. Alguna taranyina també podria aparèixer durant el matí, molt poqueta cosa, i també alguns núvols que a partir del migdia es veuran aparèixer cap al sector dels cims de muntanya del Pirineu, però novament sense energia no donaran cap mena de precipitació. I el que sí que esperem aquest dimarts és una nova pujada de les temperatures, o que pugin una miqueta més. Aquesta calor d'avui s'incrementa una miqueta més, sobretot a punts de la Catalunya central i a ponent, màximes de 33-34, i no descartaríem que algun punt del país arribés a tocar de manera molt puntual els 35 graus. Màximes de 33 graus cap a les comarques de Girona, a l'entorn dels 30 a les valls del Pirineu, al igual que també a tocar de la costa. Aquest ambient càlid, aquest ambient de calor, ens ha d'acompanyar durant tota la setmana i, de fet, entre dijous i divendres encara pujaran més les temperatures.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Això serà d'aquí una estona, a partir de les 10. Ara són les 8 i 20. Parlàvem de la calor. El Néstor Gómez ens explicava aquest pronòstic encara de temperatures molt altes a casa nostra. No és una excepció. La calor fa activar també alertes a França, al Regne Unit, Portugal i altres països pels efectes que té a la salut de la gent i també pel risc d'incendi. A Londres s'ha registrat una temperatura màxima de 34,8 graus, la més alta en un mes de maig, i una xifra de rècord que supera la de 1922, quan es van fregar pràcticament els 33 graus. Els anglesos descriuen el que estan vivint en ciutats com aquesta com un petit infern.
6: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
0: A França avui s'han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest i hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groga. A casa nostra, les altes temperatures ja han portat les primeres nits tropicals, amb termòmetres per sobre dels 20 graus al centre de Barcelona o també a Sitges. A la presentació del Pla Social per al Clima, la ministra Sarah Aguessen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
7: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.

0: Espanya.
1: I des del Meteocat, Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i de vigilància, tampoc veu cap senyal de millora a curt termini.
2: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
1: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament tota la península.
3: 3CAT Info.
1: Han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i a municipis propers. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat justament en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
4: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un parc de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
5: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
4: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
1: Del més antic al més nou, en clau digital.
6: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
7: Do you have an appointment?
8: The name's Bond.
7: James Bond.
1: 007 First Light, el nou videojoc de James Bond que surt a la venda aquest dimecres i que s'ha desenvolupat a Barcelona, la seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable, ho ha explicat a la CNN.
9: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula, però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
1: Els jugadors es posen a la pell d'un bon rebel inexpert de 26 anys en una aventura que barreja tots els elements. 00 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
3: Esports.
1: 5 minuts clavats perquè siguin 8:45. David Ubach, bona nit.
10: Bona nit. Esports que arrenquem destacant que fins a 8 jugadors del Barça han estat convocats pel seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente per disputar el proper Mundial, que començarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Marco Corella del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. Un dels catalans del Barça que no ha estat cridat és Gerard Martín. El defensa d'Esplugues de Llobregat reconeix que li hagués agradat entrar a la convocatòria de la Fuente, però també es mostra molt content pels seus 8 companys.
11: Sí, molt content per ells. Bueno, la majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, pues, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any i que ho gaudeixi.
10: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. De la Fuente es mostra ambiciós de cara al Mundial, però això sí, tocant de peus a terra.
12: Nos sentimos favoritos, sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿que eso no garantiza nada? Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes, Pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no, no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana. No, no, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
10: Abans d'aquesta cita mundialista, Espanya jugarà dos amistosos contra l'Iraq i el Perú. Ja a la Copa del Món, a la primera fase, el combinat espanyol s'enfrontarà a Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Els jugadors convocats es concentraran aquest proper diumenge a Las Rozas.
3: 3CAT Info.
10: També relatiu al Mundial, destaquem que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha confirmat que ha autoritzat que la selecció d'Iran es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per estar en territori estatunidenc. Mentrestant, parlem ara de la Lliga de Futbol de Primera Divisió.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A l'Espanyol, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu que, malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Recordem que Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que tot sembla que no farà efectiva al club blanquiblau. Mentrestant, el Barça femení fa avui festa l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà l'equip de Pere Romeu tornarà als entrenaments per acabar de tancar la temporada amb els dos últims partits de Lliga. Tots dos, doncs, en una competició que el Barça ja té guanyada matemàticament i que jugaran aquesta setmana. Tindrem dimecres un Barça-Real Societat a les 7 de la tarda i diumenge un Madrid-Club de Futbol-Barça per tancar la temporada. I en clau internacional, afegim que aquesta tarda hi ha una rua pels carrers de Manchester per acomiadar tres puntals del City. El tècnic, Pep Guardiola, el defensa, John Stones, i el migcampista portuguès, Bernardo Silva. El City amplia aquesta rua al seu equip femení i al futbol base.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'aler lituana Juste Josite no continuarà la temporada que ve a Fontejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana Iana Martín.
0: Iana Martín es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
10: I al Giro d'Itàlia, avui jornada de descans, l'última, demà setzena etapa, 113 quilòmetres de muntanya.

0: Dos quarts de nou en punt. Moment de repassar els principals titulars, l'actualitat més destacada aquest dia i d'aquest dilluns, d'aquest 25 de maig, començant per les novetats. En el sumari de la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, la policia ha situat el domicili de l'expresident espanyol com l'epicentre dels moviments més sensibles d'aquesta suposada trama de comissions. El sumari del cas, al qual ha tingut accés tres catinfols investigadors, insisteixen a dir que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions clau en altres esferes. Fa poca estona hem sabut que s'ha detectat un nou cas d'antivirus entre els ciutadans espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. No té, però, símptomes. Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova diagnòstica és un contacte estret d'una altra persona contagiada arran del brot al creuer Ondius. Mentre Itàlia han activat la vigilància sanitària pel virus de l'Ebola sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El brot d'Ebola ja ha provocat més de 220 morts a la República Democràtica del Congo, que és on hi ha el focus de la malaltia. Aquests són els principals titulars, de seguida els ampliem, però també des d'ara i fins les 9 afegirem contingut informatiu en sintonia de 3Cat Info. Per exemple, ens aproparem a Escòcia, sacsejada el Partit Nacional Escocès, després que el jutge hagi decretat presó per a l'exdirector executiu Peter Morrell, que va estar casat amb l'antiga primera ministra del país, Nicola Sturgeon. També ens farem ressò del que diu l'Associació de Llevadores, que promou que els parts es puguin fer a casa i que reclamen al Departament de Salut que es reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins del sistema sanitari públic. I explicarem que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala que es farà la setmana que ve, en què s'han de premiar els millors xefs del país. Abans, però, David, hi afegim també els principal o el principal contingut esportiu de la jornada.
1: Que passa avui per la convocatòria del seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente de cara al Mundial, que ha de començar l'11 de juny. Hi ha inclosos 8 jugadors del Barça, són Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal, per tant, 5 dels quals catalans, amb 4 futbolistes de casa nostra més, que són David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marco Corella.
0: Pel que fa al temps, l'estabilitat atmosfèrica és total, la calor és intensa a casa nostra, també a gran part d'Europa. Aquest dimarts el sol ens ha d'acompanyar tot el dia. Potser a bon matí hi haurà algun núvol al Delta de l'Ebre, també a la tarda al Pirineu, però les màximes continuaran ben amunt, a l'entorn dels 34 graus a l'oest del país. Comencem, repassats els titulars, entrem en matèria. La policia situa la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. En el sumari de la causa, al qual ha tingut accés 3Cat Info, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a considerar l'exlíder socialista coordinador i supervisor d'aquesta xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas, José Luis Calama, parla de tres nivells de jerarquia organitzativa. En el primer, en el de direcció i control, hi situa l'expresident espanyol. En el segon, en el nivell d'interlocució amb els clients de la xarxa i responsable de l'entramat de societats, s'hi posa l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. I en el tercer graó hi situa la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, i Cristóbal Cano, que serien els encarregats, diu, d'emmascarar formalment les corrupteles en factures fictícies. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat buidar el contingut dels correus electrònics de l'adreça de l'oficina de l'expresident espanyol des de l'any 2020, així com també els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la que hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz, a Madrid. D'allà els agents en van treure nombroses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes, mòbils, documents i pendrives. Zapatero està citat a declarar davant del jutge com a investigat el proper 2 de juny. Però sapiguem ara qui és qui en aquest suposat entramat societari de tràfic d'influències amb José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat amb muntatge de Jordi Galbany.
2: Julio Martínez Martínez.
3: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
2: Rodolfo Reyes Rojas.
3: Principal accionista de Plus Ultra, Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
2: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
3: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
2: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
3: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
2: Miguel Palomero de Juan.
3: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
2: Maria Gertrudis Alcázar.
3: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
2: I Cristóbal Cano.
3: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb el Cázar.
2: Empreses.
3: Finans Boutique.
2: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
3: Anàlisi Relevante.
2: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
3: What the Fab S.L.
2: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
3: I de la Consulenza Estratègica S.L.
2: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
0: Els detalls que es van sabent sobre aquest cas, sobre el cas Zapatero, no fan moure, però, ni una coma el discurs. De portes en fora al PSOE, els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i asseguren que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. El PP, en canvi, eleva la pressió sobre el PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos hagi verbalitzat que no veu futur aquesta legislatura més enllà d'aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Avui ha parlat Luis Arroyo, president de l'Ateneu de Madrid, que treballava a la Moncloa quan Zapatero era president del govern espanyol. Ho ha fet a Televisió Espanyola com a portaveu autoritzat del líder socialista i diu que Zapatero té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, que qualifica de conjectures i de disbarats, i atribueix aquestes acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública de Pedro Sánchez.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
4: I un dia més, el Partit Popular no perd l'oportunitat per exigir a Sánchez que plegui, que convoqui eleccions. Això sí, esquiva les pressions de Vox perquè presenti una moció de censura. Des de Gènova diuen que no volen presses i que prefereixen esperar a veure què va sortint del cas Zapatero. I aprofitant que ahir el líder del PNB, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, avui el portaveu popular, Borja Sémper, els hi ha demanat passar de les paraules als fets.
6: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
4: Eleccions anticipades que també ha demanat l'expresident socialista Felipe González.
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, Debería haberlas ese año.
4: Pressions que a hores d'ara no han fet canviar de parer a Sánchez, que manté que esgotarà la legislatura fins al 2027.
8: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
4: Els socialistes insisteixen que tot plegat està agafat amb pinces i confien en les explicacions de Zapatero el 2 de juny davant del jutge.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sacsejada al Partit Nacional Escocès després que el jutge hagi decretat presó per a l'exdirector executiu Peter Morrell, que va estar casat amb l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon. Morrell ha reconegut haver malversat més de 460.000 euros en compres d'articles de luxe i vehicles. Sturgeon ha assegurat que ella no en sabia res. Londres, Quim Olivares.
10: Peter Morrell, exdirector executiu del Partit Nacional Escocès, admès davant l'alt tribunal d'Edimburg, que va desviar durant 12 anys, del 2010 fins al 2022, més de 400.000 lliures de la formació. Segons l'escrit de l'acusació, amb això es va comprar joies, cosmètics, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que va ser absolta l'any passat, ha dit a les xarxes socials que desconeixia les accions de la seva exparella i que també estava enfadada, ferida, trista i molt molesta per l'impacte en la seva família, amics i el partit. Avui, el primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Sweeney, ha dit que les accions de Morrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
11: She was unaware.
12: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
10: Morrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
9: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3CAT Info.
0: 3 minuts i 3 quarts de 9. Novetats també en matèria sanitària, les que hem conegut aquesta tarda per una doble via d'entrada. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus entre el grup de 13 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Amb aquests ja són 2 els casos confirmats fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu a l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara s'ha traslladat el pacient a la unitat d'aïllament d'alt nivell d'aquest hospital. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni les mesures per a la població general. Dèiem que les qüestions en matèria sanitària ens han arribat aquesta tarda d'una doble via, d'entrada això, parlant de virus, després també per el brot d'Ebola. Itàlia ha activat la vigilància sanitària per aquest virus d'Ebola sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que els 2 pacients són a un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots 2 seran sotmesos ara a proves diagnòstiques que marquen els protocols nacionals i internacionals i també s'ha activat una vigilància preventiva als seus familiars. L'alerta coincideix amb la confirmació avui de 2 casos més d'Ebola a Uganda, fet que eleva fins a 7 el nombre total de persones afectades pel virus en aquest país. El director general de l'OMS ha de viatjar demà al Congo per supervisar la resposta que s'està donant al brot. En total, ja hi ha 900 persones contagiades i 220 morts possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica, la majoria a la República Democràtica del Congo, que és on es va decretar el focus.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: El sindicat CGT a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus que ha d'entrar en servei la setmana vinent no disposa d'espai ni atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleix amb els estàndards de qualitat i assistència. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Segons la CGT, les 2 habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
14: I són habitacions de planta que ara Avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
13: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. A més, recorden que recentment la unitat d'ictus de l'Arnau ha rebut una certificació europea que n'avala la qualitat assistencial. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
0: L'associació de llevadores que promou que els parts es puguin fer a casa, ho dèiem en els titulars de 2/4, reclamen al Departament de Salut que reactivi el projecte per incloure aquesta opció dins del sistema sanitari. En els últims 10 anys s'han fet a Catalunya més de 3.200 parts a casa, tot i que el nombre ha baixat en els últims anys. Girona, Carla Saló Pujol.
15: Les negociacions perquè el part a casa s'integri a la cartera de serveis públics van començar el 2016. Les llevadores en defensen els beneficis i ara han reactivat la petició, però sense tenir resposta. Ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya, Inma Marcos.
16: El govern d'ara porto un any enviant e-mails i preguntant que quan tornem ja avançant les negociacions i no en responen.
15: Des del Departament de Salut han explicat que es treballa per millorar la coordinació entre el Servei d'Emergències Mèdiques i l'associació en els casos que hi hagi complicacions en parts domiciliaris. Precisament, ginecòlegs i pediatres alerten del risc. La doctora Anna Suy és la presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
17: El nostre entorn al part a casa no es pot assegurar que sigui igual de segur que un part en un entorn assistencial, que no vol dir hospitalari. Hem de complir una sèrie de condicions perquè les nostres mares i els nostres nadons estiguin en un entorn segur.
15: Als Països Baixos o al Canadà, els parts a casa ja estan previstos al sistema públic. Aquí, un part domiciliari amb el seguiment previ de l'embaràs i el control posterior costa entre 3.000 i 4.000 euros.
0: És hora de fer un cop d'ull a les carreteres. Mapes de trànsit, càmeres de control, tot plegat l'equip viari i la Txell Garriga ho controla. Txell, bona tarda.
18: Molt bona tarda. Doncs ara mateix no ens consten incidències en cap punt de la xarxa. De fet, l'únic és un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Palau d'Anglesola, que està tallant un carril direcció Barcelona i provoca uns 2 quilòmetres d'intensitat. I sí que veiem que continua plena, això sí, l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès cap a Martorell, també la C32 o la C31 a l'altura de Viladecans i del Prat cap a Barcelona també, però pràcticament sense aturades o que serien molt puntuals en tots els casos. Fins a les 8 d'aquest vespre ja haurien retornat cap a l'àrea metropolitana 234.000 vehicles, és un total dels 78% dels previstos, i ha estat una tornada força esglaonada, tot i que s'ha registrat, segons Trànsit, un 2% de mobilitat més que l'any passat. Hi ha hagut menys retencions. L'AP7 ha presentat més dificultats, sobretot al tram sud, entre Santa Oliva i Martorell, i al tram nord, entre Llinars i la Roca del Vallès, que també ha registrat algunes zones més plenes, però que s'han anat resolent ja al llarg de la tarda. Sí que cal destacar que hi ha hagut aquest cap de setmana 5 víctimes mortals a les carreteres, en només 3 dies. 3 d'elles eren, de fet, motoristes. De moment, això és tot.
0: El temps. Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les properes hores i al llarg dels propers dies, aquesta recta final del mes de maig estarà caracteritzada per l'estabilitat atmosfèrica. Pràcticament caldrà esperar dimecres, dijous, però sobretot divendres i dissabte, perquè pugui aparèixer alguns núvols amenaçadors de tarda al sector del Pirineu, i l'altre fenomen serà la calor. Una calor que ens acompanyarà no només fins a finals de mes, sinó també durant la primera setmana del mes de juny. Tot això en un dia en el qual avui les temperatures han arribat als 34 graus al carrer. Alfarràs, Albesa, també a la Pobla de Segur, 34 graus. Tot això amb un ambient assolellat, amb pocs núvols que hem tingut aquesta tarda i sense precipitacions. I de cara a demà, doncs, apareixerà de bon matí, possiblement, algun banc de boira cap a l'àrea del Delta de l'Ebre, alguna teranyina de núvols alts, poqueta cosa durant el matí, i a la tarda, de nou, fruit de la mateixa calor que tenim, apareixeran alguns núvols sobre les muntanyes del Pirineu, preferentment en zones elevades, però de precipitacions no se n'esperen. El que sí que podem esperar aquest dimarts és una miqueta més de calor a la Catalunya central i a Ponent, màximes de 32 a 34 graus, si no descartem que puntualment freguem la xifra dels 35 a Ponent. I com dèiem, aquesta calor ens ha d'acompanyar tota la setmana, assolint un pic de calor possiblement entre el dijous i el divendres.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 minuts i les 9, el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals entre docents, personal d'atenció educativa i administratius de cara al curs vinent. Així ho ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ho ha pogut confirmar també Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya. El gruix de professionals, 1.068, són mestres i professors que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional. També s'incorporen prop de 500 professionals d'atenció educativa i 272 efectius d'administració i serveis. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
1: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: La incorporació d'aquest prop de 1.800 professionals al curs vinent forma part del desplegament de l'acord signat amb dos dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs vinent. Encara en matèria educativa, l'Institut Peralada, a l'Alt Empordà, ha aturat l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats a la classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i amb esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Paralada, Núria Paraire.
21: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
22: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, on la prohibeixi.
21: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
23: Deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
21: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limita les capacitats dels alumnes.
20: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I abans de la informació esportiva, ens fixem en una cita de cara a la setmana vinent en l'àmbit de la cuina. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té gairebé tot a punt per la gala de la setmana vinent, en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a aquesta emissora que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional. Òscar Callau.
24: Font és advocat i aficionat a la gastronomia sense relació professional amb la restauració i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, mort al desembre. Durant el seu mandat, fins al 2030, vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris del conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional i saludable de la cuina catalana.
25: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i a l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo en dos. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
24: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge de Catalunya com a destí gastronòmic internacional a través de publicacions, homenatges a restauradors, visites de la Junta a restaurants i productors d'aliments i trobades gastronòmiques. La més notable és la gala anual que s'alterna entre Barcelona i altres punts del territori per lliurar els premis de l'Acadèmia, que es fa el 3 de juny al Palau de Pedralbes.
25: En els darrers 10 anys, sota la presidència de Carles Vilarrubí, jo crec que s'ha fet molta feina i s'ha prestigiat. Els xefs que el reben el tenen exposat només entrar, ho posen a les seves xarxes, però és que, a més, en diverses ocasions, nosaltres hem donat un premi revelació que l'any següent Michelin li ha donat una estrella. No anem del tot desencaminats, és a dir, sabem el que fem.
24: L'anterior edició de la gala va guardonar el xef Fermí Puig a títol pòstum per la divulgació de la cuina catalana clàssica, Marc Gascons en la categoria de cuina innovadora i Moja Quac com a xef revelació.
20: Esports.
0: A 5 minuts per les 9 i amb el David Ubat. David, bona nit.
2: Bona nit. Els comencem a repassar parlant de la convocatòria de la selecció espanyola masculina de futbol de cara al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Avui l'ha feta pública el seleccionador Luis de la Fuente per un Mundial que arrencarà l'11 de juny. Hi ha en total 8 jugadors del Barça, que són Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha 4 catalans més a banda dels 5 blaugranes, que són David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Marco Corella del Chelsea. Per tant, en total, 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial amb la selecció espanyola i 8 del Barça en total, entre catalans i futbolistes de fora de casa nostra. En aquesta convocatòria de 26 jugadors no hi ha cap futbolista del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. I un dels catalans del Barça que no ha estat convocat finalment és Gerard Martín. El defensa d'Esplugues de Llobregat admet que li hagués agradat entrar a la convocatòria de De La Fuente, però també s'ha expressat content pels seus 8 companys que s'hi seran.
3: Sí, molt content per ells. Bueno, la majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, pues, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any i que ho gaudeixin.
2: De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. De La Fuente s'ha mostrat ambiciós, però tocant de peus a terra, això sí.
5: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes, pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia, que no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana, no, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
2: Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú, i ja la Copa del Món a la primera fase s'enfrontarà a Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Els jugadors convocats es concentraran diumenge a les Roses.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mentrestant, a l'Espanyol, Mundial a banda, doncs, Ramon Terrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava, un cop finalitzada la temporada. En un moment del text, Terrats diu que, malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Recordem que Ramon Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que sembla que el club blanquiblau no farà efectiva. A tot això, d'altra banda, l'equip femení del Barça fa avui festa, l'endemà de la celebració pel títol de la quarta Lliga de Campions. Demà l'equip de Pere Romeu tornarà als entrenaments per acabar ja de tancar la temporada amb el doble compromís de Lliga d'aquesta setmana a les dues últimes jornades. Dimecres, Barça-Real Societat, i diumenge, Madrid-Club de Futbol-Barça. I afegim que en futbol internacional, aquesta tarda hi ha una rua pels carrers de Manchester per acomiadar 3 dels puntals del City: el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista portuguès Bernardo Silva. El City amplia aquesta rua al seu equip femení i al futbol base.
20: 3CAT Info.
2: Parlem de bàsquet ara perquè l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Justé Josité no continuarà la temporada que ve a Fontajau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip la base asturiana Iana Martín.
6: Iana Martín es una persona muy competitiva, que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
2: En ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'encarar l'última setmana de competició, la Ronda Italiana. El danès Jonas Vingegaard de l'equip Visma continua lluint la malla rosa de líder de la classificació general. Demà, una etapa a priori cridada a marcar diferències. Serà la 16a de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. A més, abans s'ascendiran 2 ports de segona i 2 de tercera, en un circuit amb doble pas per aquests ports. I, per tant, doncs, com dèiem, una etapa aquesta 16a del Giro per obrir l'última setmana, que pot propiciar canvis destacables a la general.
20: 3CAT Info.
4: Bona tarda, són les 9. La policia situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions. Al sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions clau en altes esferes. José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol, ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. S'ha detectat un nou cas d'antivirus entre els ciutadans espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però no té símptomes. Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova diagnòstica és un contacte estret d'una altra persona contagiada arran del brot del creuer Ondius. Washington i Teheran allunyen la imminència d'un acord de pau mentre el principal equip negociador iranià és a Qatar per abordar aspectes del pacte. El primer ministre del Pakistan, país mediador, és a la Xina per entrevistar-se amb el president Xi Jinping. Donald Trump demana a Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països àrabs que normalitzin les relacions amb Israel. La compra-venda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament considera que la regulació del lloguer desincentiva l'especulació perquè no hi ha tanta expectativa de guanys. Europa viu una onada de calor històrica que dispara el risc d'incendis i demana prudència per la salut. Barcelona registra les primeres nits tropicals de l'any, per sobre dels 20 graus. Londres bat el seu rècord i arriba als 34 graus i mig. I París es manté en alerta groga. La ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan un de cada quatre dels ciutadans, per sobre de la mitjana catalana, i el 60% parlen català únicament o combinat amb d'altres. Són dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
20: Esports.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha convocat 8 jugadors del Barça per disputar el Mundial. Són Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, que són David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra que tot apunta que l'Espanyol no farà efectiva. I el Barça femení descansa avui després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions assolida dissabte. Demà tornada a la feina per preparar el doble compromís de Lliga d'aquesta setmana.
4: L'estabilitat atmosfèrica és total i la calor és intensa tant a casa nostra com a gran part d'Europa, com dèiem. Aquest dimarts el sol ens acompanyarà tot el dia. Potser de bon matí hi haurà algun núvol al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. Les màximes continuaran ben enfilades a l'entorn dels 34 graus a l'oest del país.
20: 3CAT Info.
4: Bona nit, ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
20: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
4: La policia ubica la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. El sumari de la causa, al qual ha tingut accés 3CAT Info, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador i supervisor de la xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas, José Luis Calama, parla de 3 nivells de la jerarquia organitzativa. El primer, de direcció i control, i situa l'expresident espanyol. El segon, d'interlocució amb els clients de la xarxa i responsable de l'entramat de societats, hi posa l'empresari i amic de l'expresident Julio Martínez Martínez. I el tercer, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano, encarregats d'emmascarar formalment les corrupteles amb factures fictícies. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat bolcar tots els e-mails de l'adreça de l'oficina de l'expresident espanyol des del 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la qual hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferrat de Madrid. D'allà, els agents en van treure diverses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes, mòbils, documents i pendrive. Zapatero està citat a declarar com a investigat el 2 de juny. Amb tot, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, diu a Televisió Espanyola que l'expresident considera conjectures i disbarats les acusacions de l'UDEF i que vol defensar-se. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Pedro Sánchez.
7: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
4: El PP, per la seva banda, eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez a finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
8: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
4: Sumar, socis de govern de Sánchez es refermen que no hi haurà eleccions. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials per a aquesta formació, Pablo Bustinduy, es mostra preocupat i demana totes les explicacions.
9: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
4: Per la seva banda, un altre expresident socialista, Felipe González, també ha demanat eleccions anticipades.
10: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
4: Aquestes pressions no fan canviar de parer Pedro Sánchez, que manté que esgotarà la legislatura fent gala de dades econòmiques.
11: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
4: Els socialistes argumentaven aquest matí que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i afirmaven estar desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge la setmana que ve. Un altre dels casos que assetja a Pedro Sánchez, o al seu entorn en aquest cas, és el de la seva dona, el que afecta la seva parella. La Guàrdia Civil avala la creació de la càtedra de Begoña Gómez. En un informe, l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona de Pedro Sánchez es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez. La investigació descafeïna la pota de la causa per corrupció als negocis i apropiació indeguda contra la parella del president espanyol que porta el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Gómez va ingressar de la Complutense durant els 2 anys de la càtedra i no ha pogut aclarir si va arribar a explotar comercialment el programari que es va desenvolupar per als estudis. Ara bé, obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. L'acusació popular d'Azteoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del cas. Fa un mes, Peinado va deixar la dona de Sánchez a un pas del judici amb un jurat popular.
20: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: 9 i 8 minuts, el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus d'entre els 13 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Amb aquests ja són 2 els casos confirmats fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara s'ha traslladat el pacient a la unitat d'aïllament del nivell del mateix hospital. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni les mesures per la població general. D'altra banda, Itàlia activa la vigilància sanitària pel virus d'Ebola sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que els 2 pacients són a un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots 2 seran sotmesos a proves diagnòstiques pels protocols nacionals i internacionals, mentre també s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars. L'alerta coincideix amb la confirmació avui de 2 nous casos d'Ebola a Uganda, que eleva fins a 7 el nombre total de persones afectades pel virus en aquest país. De fet, el director general d'OMS en viatjarà demà al Congo per supervisar la resposta que s'està donant al brot. En total, hi ha unes 900 persones contagiades i 220 morts, possiblement, a causa d'aquesta febre hemorràgica, la majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que estan ampliant les operacions al Congo, però ara mateix creu que la pandèmia els està superant. I ha afegit que la violència que es viu en aquesta regió està obligant la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les.
20: 3CAT Info.
4: Washington i Teheran continuen fent passos per tancar un acord de pau, tot i que les dues parts rebaixen les expectatives d'un pacte imminent. L'equip de negociadors iranians són avui a Qatar per abordar els termes d'un possible acord amb el primer ministre del país àrab. Amb ells també ha viatjat a Doha el governador del Banc Central iranià, un fet indicatiu que sobre la taula de la negociació hi ha aspectes econòmics i financers, com l'aixecament de les sancions i del bloqueig de fons iranians. El portaveu d'Exteriors iranià diu que encara falta per culminar la negociació.
12: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
4: Hi ha moviments diplomàtics de diferents nivells. Avui el mateix primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. Des de l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha afirmat que només signaran un acord que sigui bo i que Washington no es precipitarà.
13: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots haurien d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
4: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afegit un nou element d'incertesa en aquest context en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social. Emplaça Qatar i l'Aràbia Saudita a unir-se immediatament als acords d'Abraham per normalitzar les relacions amb Israel. Trump diu que aquests i altres països àrabs, com Egipte o Jordània, haurien de signar aquests acords. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 5% el preu del petroli, fins a un mínim de $98 al barril de Brent. Saltem ara a Escòcia perquè hi ha hagut una sacsejada al Partit Nacional Escocès després que el jutge hagi decretat presó per a l'exdirector executiu Peter Murrell, que va estar casat amb l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon. Murrell ha reconegut haver malversat més de 460.000 euros en compres d'articles de luxe i vehicles. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. Londres, Quim Olivares.
14: Peter Murrell, exdirector executiu del Partit Nacional Escocès, admès davant l'alt tribunal d'Edimburg, que va desviar durant 12 anys, del 2010 fins al 2022, més de 400.000 lliures de la formació. Segons l'escrit de l'acusació, amb això es va comprar joies, cosmètics, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que va ser absolta l'any passat, ha dit a les xarxes socials que desconeixia les accions de la seva exparella i que també estava enfadada, ferida, trista i molt volent per l'impacte en la seva família, amics i el partit. Avui, el primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Sweeney, ha dit que les accions de Murrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
15: She was unaware.
16: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
14: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
4: Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
17: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort, com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
4: El Papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que converteix Christopher Olaf, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
26: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
4: El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó 14 assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial. I la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que l'encíclica del Papa és molt actual i considera que acabarà tenint una certa influència en les decisions de les empreses tecnològiques. Són declaracions a 3Cat Info.
27: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el Papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
4: Amb aquesta informació hem arribat a un quart de 10 de la nit, moment d'aturar-nos en l'actualitat i fer un cop d'ull a la situació del trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió, doncs, amb l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda, bona nit.
1: Bona nit. En general, ara mateix, sense gaires problemes per circular en cap punt de la xarxa, no tenim retencions, però sí que se circula en pas alternatiu per la C14-12B, Artesa de Segre, per un accident que s'està acabant de retirar. Pel que fa a les cues de l'operació retorn, ara mateix només ens consta intensitat ja a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès, cap a Martorell, també a la C32 i la C31 a Viladecans i al Prat, cap a Barcelona, però pràcticament sense aturades o que serien molt, molt, molt puntuals, perquè ja haurien retornat 234.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana, és un 78% dels previstos, i ha estat una tornada bastant esglaonada perquè, tot i que segons Trànsit hi ha hagut un 2% més de mobilitat que, per exemple, l'any passat, s'han registrat menys retencions. La via amb més cua aquesta tarda ha estat l'AP7, al tram sud, entre Santa Oliva i Martorell. Sí que cal destacar, però, que tanquem un cap de setmana negre a les carreteres. Hi ha hagut 5 víctimes mortals en només 3 dies i 3 d'elles eren motoristes. De moment, això és tot.
4: Gràcies, Txell. Fins ara.
1: Fins ara.
4: El temps. Néstor Gómez.
18: Un dia més comencem parlant de calor intensa, la que hem tingut avui a bona part de les comarques de l'interior, sobretot de la meitat oest, des del Carràs, el Ferràs, el Besa, també a Vinebre o la Pobla de Segur, màximes que avui han arribat a tocar la xifra dels 34 graus a Viella, 29 graus i fins i tot el Santuari de Núria a 2.000 metres d'alçada, pràcticament tocant la xifra dels 20 graus. Tot això en un dia que ha estat assolellat. Han crescut alguns núvols aquesta tarda al Pirineu, però no han deixat cap mena de precipitació. No hi ha condicions perquè tinguin energia com per poder créixer i descargar ruixats i tempestes. Aquesta mateixa situació d'avui és la que tindrem aquest dimarts. Un dimarts assolellat de cap a cap, potser a primera hora del matí amb alguna boira, amb algun núvol baix cap al delta de l'Ebre, molt poqueta cosa. Alguna taranyina també podria aparèixer durant el matí, molt poqueta cosa, i també alguns núvols que a partir del migdia els veuran aparèixer.

0: d'acompanyar durant tota la setmana i, de fet, entre dijous i divendres encara pujaran més les temperatures.
1: 3Cat Info. Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Això serà d'aquí a poc més de 40 minuts, a partir de les 10 de la nit, però ara, a 3Cat Info, com sempre, Marc Güell, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: De l'equip del Catalunya Nit ens avança els continguts que ens estan preparant.
3: L'aposta.
4: Jo crec que no m'equivoco si dic que parlarem de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Efectivament. Revisarem el sumari d'aquest cas de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'ha fet públic aquesta tarda. Assenyala l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influència i també recull que en els escorcolls al seu despatx s'han requisat discos durs, agendes i una trentena de joies. Un cas amb molts noms propis i moltes societats implicades. Repassarem qui és qui en tot aquest entramat. I en paral·lel que també va creixent la pressió a Pedro Sánchez, sentirem, per exemple, Felipe González, que li ha demanat que convoqui a eleccions. Al marge d'això, també notícia d'aquesta tarda, explicarem que s'ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tot això de 10 a 11. A la segona hora avui coneixerem dos músics russos que han hagut de marxar del seu país.
6: Да, ну, это то, что к нам привязали.
7: La versió no oficial dels agents que em van detenir és que estava cantant cançons prohibides, que vaig anar a vejar contra el govern i va ser una ofensa contra els caps de l'exèrcit. I, segons ells, jo els havia de demanar disculpes. I com que m'hi vaig negar a demanar perdó i vaig assumir la culpa en nom de tot el grup, m'interrogaven cada dia, estava incomunicada, i probablement, com que no tenien prou acusacions contra mi, em van deixar sortir. Però l'argument oficial va ser que havíem reunit massa gent al carrer que obstaculitzava la gent que volia accedir al metro.
5: Ara ho sentíem, eren músics de carrer a Sant Petersburg, però els van detenir per les lletres de les seves cançons, per exemple, crítics amb la guerra contra Ucraïna. Finalment van haver de marxar a Rússia, ara estan fent una gira per Europa, han passat, per exemple, per Barcelona i els hem pogut entrevistar a la conversa sencera a partir de les 11. Mm-hmm. És dilluns, per tant, toca...
4: Esports.
5: Toca esports, efectivament, i avui entrevistarem a Lu Martín, que coneix bé el Manchester City de Pep Guardiola aquest vespre. De fet, a aquesta hora encara s'està fent una gran celebració del club per celebrar els títols d'aquesta temporada i també s'hi està fent un gran comiat a Pep Guardiola, per tant, repassarem com ha anat. I amb Antoni Padilla, que avui ens porta una història que també ens sorprendrà, ens parlarà d'una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas per esportistes, atenció, esportistes que es dopen.
4: On, si no, a Las Vegas, no?
5: Exacte, sí, sí, efectivament.
4: Deu ser això. Gràcies, Marc.
5: Bona nit. Ara,
4: bona nit. Al Catalunya Nit, doncs, a partir de les 10 a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltors ja no els interessa invertir a Barcelona.
8: L'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colívings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
4: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana a prop d'un 3%. Per calcular-ho, s'utilitzen les dades oficials de finances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè es lloguen pisos més petits de menys metres quadrats. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any. La calor segurament s'ha notat al carrer, fa activar alertes a França, al Regne Unit, Portugal i altres països pels efectes que té en la salut de la gent i pel risc d'incendi. Per exemple, a Londres s'ha registrat una temperatura màxima de 34,8 graus, la més alta en un mes de maig, i una xifra rècord que supera la del 1922, quan es van fregar pràcticament els 33. Els anglesos descriuen el que estan vivint en ciutats com aquesta com un petit infern.
9: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable.

0: La veritat, fa molta calor.
1: A França, avui s'han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest i hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groga. A casa nostra, les altes temperatures ja han portat les primeres nits tropicals, amb termòmetres per sobre dels 20 graus al centre de Barcelona aquest cap de setmana. En la presentació del Pla Social per al Clima, la ministra Sara Hagesen no ha dubtat a atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
2: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
1: Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat, no veu senyal de que millora a curt termini.
3: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs de tot el mes, i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més, acostant-se als 40.
1: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament tota la península.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un minut i arribaran els esports. La ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans per sobre de la mitjana catalana. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Girona, Fèlix Martín.
5: A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%. Molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
6: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
5: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
1: 5 minuts i seran 9:15 de la nit.
4: Esports.
1: David Ubach, bona tarda, bona nit.
7: Bona nit, esports, doncs, que arrenquem ara aquesta hora aquí a la sintonia de 3Cat Info amb la notícia del dia, i és la convocatòria ja oficial de la selecció espanyola per disputar el proper Mundial, que arrencarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Hi ha nodrida presència de futbolistes catalans, 9 en total, i 8 també en total, que vesteixen la samarreta del Barça. Comencem per això últim. Es tracta de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamin Yamal. I a més, pel que fa a presència catalana, a banda d'aquests 5 catalans del Barça, també hi són 4 futbolistes més de casa nostra, que són David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Marco Corella del Chelsea. En aquesta convocatòria de 26 futbolistes de De La Fuente no hi figura, però, cap futbolista del Madrid, la qual cosa suposa un fet inèdit en totes les participacions de la selecció espanyola en un Mundial. I un dels catalans del Barça que no ha estat cridat és Gerard Martín. El d'Esplugues de Llobregat ha admès que li hagués agradat entrar a la convocatòria per jugar al Mundial, però també s'ha expressat content pels seus 8 companys que sí que hi seran.
8: Sí, molt content per ells. Bueno, molts, la majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, pues, molt contents per ells, perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any i que ho gaudeixin.
7: De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. De La Fuente s'ha mostrat ambiciós de cara a la cita mundialista, però també realista alhora.
9: ¿Nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿que eso no garantiza nada? Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes? Pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana. No, no, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
7: Abans de la cita mundialista, Espanya jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú, i ja a la Copa del Món, a la primera fase, s'enfrontarà a Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Els jugadors convocats es concentraran diumenge a Las Rozas. Afegim que també, en referència al Mundial, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha confirmat que ha autoritzat que la selecció d'Iran es concentri a Tijuana com a seu durant la Copa del Món, degut a les restriccions per estar en territori estatunidenc.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: Seguim en futbol per parlar ara de l'Espanyol. Ramon Terrats, el migcampista blanquiblau, ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició un cop acabada ja la temporada i, per tant, la seva cessió procedent del club groguet. Terrats diu que, malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Terrats, doncs, en el seu contracte de cessió del Villarreal cap a l'Espanyol, tenia una opció de compra que tot fa pensar que el club blanquiblau no exercirà. I, mentrestant, el Barça femení ha viscut avui un dia de descans, l'endemà de la celebració pel quart títol de Lliga de Campions. L'equip de Pere Romeu tornarà demà als entrenaments per preparar el doble compromís de Lliga d'aquesta setmana. Dimecres a casa contra la Real Societat i diumenge a fora contra el Madrid Club de Futbol per tancar la Lliga, de la qual el Barça ja n'és campió matemàtic.
4: Trescat Info.
7: Obrim bloc poliesportiu per parlar de bàsquet. L'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Juste Josité no continuarà la temporada que ve a Fontajau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba l'equip gironí la base asturiana Iana Martín.
10: Iana Martín es una persona muy competitiva que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
7: I en ciclisme, avui hi ha hagut la tercera i última jornada de descans al Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. A la general està encapçalada pel danès Jonas Vingegaard de l'equip Visma, que demà partirà, per tant, a la setzena etapa amb la malla rosa de líder. Una setzena etapa que serà de muntanya i constarà de 113 quilòmetres entre Bellinzona i Carí, un final en un port de primera categoria precedit per dos ports de segona i dos més de tercera.

0: Són 9:45 de la nit, moment de recapitular els temes més destacats d'aquest dilluns que es va acabant. Sintonitzeu 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: La policia situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions. El sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta emissora, els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions claus en altres esferes. Un Zapatero que creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. Ho ha dit a través del seu portaveu, Luis Arroyo, que ha atribuït a totes les acusacions el fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez a la campanya electoral del 2023. Tot això el mateix dia que s'ha detectat un nou cas d'antivirus entre els ciutadans espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però no té símptomes. Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova diagnòstica és un contacte estret d'una altra persona contagiada arran del brot del creuer Ondius. A un any de les eleccions, al propera mitja hora també us ho explicarem, eleccions municipals, s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. Parlarem de la pintora i escriptora Paula Bonet, que ha denunciat a les xarxes socials un nou incident a la seva galeria d'art. I parlarem també de les eleccions al nou rector a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
1: Esports.
0: Arribaran a 5 minuts per les 10. David, amb quins temes?
2: Doncs amb la convocatòria oficial ja de la selecció espanyola de futbol de cara al Mundial. Luis de la Fuente ha convocat 8 futbolistes del Barça: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. I a més d'aquests 5 catalans del Barça, hi ha 4 futbolistes més de casa nostra citats, que són David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marco Corella.
0: L'estabilitat atmosfèrica és total i la calor és intensa a casa nostra i gran part d'Europa. Aquest dimarts el sol ens acompanyarà tot el dia, potser de bon matí hi haurà però algun núvol al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. Les màximes continuaran ben enfilades amunt a l'entorn dels 34 graus a l'oest del país. Ara passen 9:45 de la nit. La policia ubica la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Al sumari de la causa, a la qual ha tingut accés 3CAT Info, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a situar l'exlíder socialista com el coordinador supervisor de la xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas, José Luis Calama, parla de 3 nivells de jerarquia organitzativa. El primer, de direcció i control, i situa l'expresident espanyol. El segon, d'interlocució amb els clients de la xarxa i responsable de l'entramat de societats, i posa l'empresari i amic de l'exdirigent Julio Martínez Martínez. I el tercer, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano, encarregats d'emmascarar formalment les corrupteles amb factures fictícies. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat volcar tots els emails de l'adreça de l'oficina de l'expresident espanyol des del 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la que hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acte de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. D'allà els agents en van treure diverses joies de l'exdirigent que tenia custodiades en una caixa forta, així com discos durs, agendes, mòbils, documents i pendrive. Zapatero està citat a declarar com a investigat el 2 de juny. Amb tot, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, diu a Televisió Espanyola que l'expresident considera conjectures i disbarats les acusacions de l'UDEF i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport de Zapatero que ha donat públicament a Pedro Sánchez.
3: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
0: El PP, per la seva banda, eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez a finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Sumar, socis de govern de Sánchez refermen que no hi haurà eleccions. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Agustín Duy, es demostra preocupat i demana totes les explicacions.
5: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
0: Per la seva banda, un altre expresident socialista, Felipe González, també ha demanat eleccions anticipades.
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: Aquestes pressions, però, no fan canviar de parer Pedro Sánchez, que manté fent gala de dades econòmiques que esgotarà la legislatura.
6: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: Els socialistes argumentaven aquest matí que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ho dèiem, ho hem sabut aquesta tarda. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus d'entre els 13 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Aquests ja són 2 dels casos confirmats fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu a l'última prova PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara s'ha traslladat el pacient a la unitat d'aïllament del nivell de mal mateix hospital. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni les mesures per la població general.
1: 3Cat Info.
0: Rússia ha anunciat que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella a la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin ha fet un comunicat en què concreta que les accions es dirigiran a centres de comandament escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtics. Moscou justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat, que va fer més de 20 morts. El mateix comunicat denuncia aquest bombardeig viola les convencions de Ginebra. En aquest context, el govern rus ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia una visita guiada en què no els han deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Ho ha fet la Cristina Solias.
7: En una guerra, tan importants són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
8: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
7: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
9: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
7: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Poc més de 6 minuts i arribarem a 3:15 de la nit, a un any per a les eleccions municipals. S'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els 2 últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. L'increment de la licitació, la segona meitat del mandat, es nota sobretot en ajuntaments on han canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
10: Aleshores és més acusat això, és a dir, els 2 anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir pues, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests 2 anys inicials.
0: Però també passa que en alguns alcaldes s'adormen i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
10: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos, als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
0: L'inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt. S'han adjudicat els estudis per quadriplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat a la línia R2 de Rodalies. Es tracta de doblar la via actual. És una de les actuacions més destacades previstes del Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotat de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions a l'empresa Saitec, han d'estar fets d'aquí a 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants. Els treballs administratius que per aquesta obra s'han endarrerit 2 anys. El Ministeri de Transports va desestimar el juliol del 2024 una primera adjudicació per redactar el projecte bàsic i va reclamar un estudi informatiu i d'impacte ambiental. És una de les infraestructures que les plataformes d'usuaris van traslladar al ministre Òscar Puente el mes passat perquè s'agilitzés. Mentrestant, els usuaris de la línia R11 entre Portbou, Girona i Ruda i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
11: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
12: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
11: I és que els usuaris n'estan farts.
13: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt, però bé, això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
14: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
11: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
0: Més qüestions. Xifra rècord de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers van fer estada en establiments hotelers del país, una dada que no s'havia assolit mai abans en un mes d'abril, segons els registres de l'Institut d'Estadística Espanyol. El 63% d'aquests viatgers eren estrangers i el 37% eren residents a l'estat. L'estada mitjana va ser de 2,5 nits i la tarifa mitjana de 133 euros, un 7,5% més que l'abril de l'any anterior. La ciutat de Barcelona va ser la principal destinació d'aquests visitants. S'hi van allotjar més de 840.000 persones. El segon destí va ser la Costa Brava, amb 375.000 viatgers, i en tots dos casos els turistes estrangers superen els de l'Estat. En canvi, a la Costa Daurada, que va rebre 330.000 visitants, n'hi va haver més d'espanyols que d'internacionals.
1: 3CAT Info.
0: Més temes, les persones amb al·lèrgies alimentàries poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provoca reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Es considera una reacció al·lèrgica greu quan les persones que són al·lèrgiques a certs aliments com l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites hi entren en contacte i el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit, de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor o inflamació a la boca i mal de panxa, o molt més greu, com ofec i fins i tot un xoc anafilàctic amb una fallida del sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que passi això. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
15: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital durant entre 4 i 6 mesos. Un cop a casa, el pacient cada dia ha de continuar prenent la dosi de l'aliment que no tolera. És el cas de la Laura Vicenç, que és metge de Vall d'Hebron, ha fet la immunoteràpia amb ou, explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és més important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
16: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
0: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia i arriben a curar-se de l'al·lèrgia.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Ho avançàvem a 2:15. La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials un nou incident a la seva galeria d'art. Segons ha explicat algú, hauria trencat el vidre de la porta d'accés, desplaçant diverses obres i robat una peça. En un missatge publicat aquest dilluns al seu compte d'Instagram, Bonet recorda que els fets s'han produït 10 dies després de la posada en llibertat provisional de l'home que l'assetja des del 2019, diagnosticat amb un trastorn mental. L'home portava des del juliol de l'any passat en presó preventiva després que el juny va saltar el taller de l'artista. El 2023 la justícia ja va absoldre perquè patia una anomalia psíquica. Tot i així, la sentència van posar-li un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament que li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant una dècada. En el mateix comunicat, Bonet assegura que fa més d'un any que treballa per recuperar la normalitat i reprendre la seva activitat artística i deixa clar que no farà més declaracions sobre el cas. Hem arribat així a 3:15 de 10 de la nit.
1: El temps.
0: Fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb aquesta calor anticipada.
17: El temps de cara a les properes hores i al llarg dels propers dies, aquesta recta final del mes de maig estarà caracteritzada per l'estabilitat atmosfèrica. Pràcticament caldrà esperar dimecres, dijous, però sobretot divendres i dissabte, perquè pugui aparèixer alguns núvols amenaçadors de tarda al sector del Pirineu, i l'altre fenomen serà la calor. Una calor que ens acompanyarà no només fins a finals de mes, sinó també durant la primera setmana del mes de juny. Tot això en un dia en el qual avui les temperatures han arribat als 34 graus al Carràs, al Farràs, al Besa, també a la Pobla de Segur, 34 graus. Tot això amb un ambient assolellat, amb pocs núvols que hem tingut aquesta tarda i sense precipitacions. I de cara a demà, doncs, apareixerà de bon matí, possiblement, algun banc de boira cap a l'àrea del Delta de l'Ebre, alguna teranyina de núvols alts, poqueta cosa durant el matí, i a la tarda, de nou, fruit de la mateixa calor que tenim, apareixeran alguns núvols sobre les muntanyes del Pirineu, preferentment en zones elevades, però de precipitacions no se n'esperen. El que sí que podem esperar aquest dimarts és una miqueta més de calor a la Catalunya central i a Ponent, màximes de 32 a 34 graus, si no descartem que puntualment freguem la xifra dels 35 a Ponent. I com dèiem, aquesta calor ens ha d'acompanyar tota la setmana, assolint un pic de calor possiblement entre el dijous i el divendres.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Torà i Pinós, al Solsonès, reclamen una solució al mal estat de la carretera que uneix els dos municipis molt malmesa pel trànsit. La Diputació no podrà arreglar-la fins d'aquí a 12 anys. Torà, Joaquim Albalater.
18: La carretera de 12 quilòmetres té molt trànsit perquè és una drecera i la utilitzen centenars de vehicles cada dia. Isabel Torres és alcaldessa de Torà.
19: S'ha convertit en un eix, molta gent cap a Cardona, a Cardona, els hi és molt més recte que anar a donar la volta aquí a Biosca, Solsona i Cardona. Aleshores, clar, aquest camí és molt transitable. A més, dels tràilers que van a les granges a descarregar, els tractors no són el que eren.
18: Aquest excés de trànsit se suma als problemes estructurals de la carretera i han fet que la via estigui plena de forats que fins i tot han provocat avaries. La Diputació assumirà la titularitat de la via, però no hi podrà fer els treballs necessaris fins al 2038. Xavier Vilalta, l'alcalde de Pinós, assegura que no poden esperar tant.
20: Aquesta solució no serveix. Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació se'n faci càrrec.
18: El cost de refer tota la carretera és d'uns 3 milions d'euros que els ajuntaments petits com aquests no poden assumir.
0: Comencen les votacions per elegir el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Prop de 20.000 estudiants, professors i personal d'administració poden votar de manera telemàtica fins dimecres. Josep Pallarès opta a la reelecció i es disputa el càrrec amb Domènec Puig. Tarragona, Manel Sastre.
21: Els dos candidats proposen millores de la docència i la formació dels estudiants per prevenir l'absentisme, la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments com la Facultat de Medicina i també l'estabilització i la promoció del personal docent i administratiu. El candidat a la reelecció, Josep Pallarès, fa èmfasi en la seva experiència i el candidat alternatiu, Domènec Puig, li retreu haver desaprofitat oportunitats.
22: La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
23: Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes, la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
21: En aquestes eleccions hi ha 1.300 persones més amb dret a vot per l'increment d'estudiants. El guanyador serà el rector de la URB els pròxims 6 anys.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: L'esperat videojoc de James Bond 007 First Light, que es publica aquest dimecres, s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món. Montse Mas.
24: It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
25: L'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, ha liderat bona part d'aquest projecte internacional. El seu dissenyador principal, Eduard López, ha declarat a la CN que el videojoc arriba en un bon moment.
26: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
25: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys inspirat en l'actor irlandès Patrick Gibson en una aventura que barreja tots els elements.
26: Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tancant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
25: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
2: I suppose this is another teachable moment.
0: No deixem el món del videojoc perquè una de cada quatre persones que treballen al sector català del videojoc és una dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Ho deien declaracions a aquesta casa.
3: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició de Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació GamingCat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Futbol català al dia.
5: Aquí comença Futbol català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. Jornada rodona pels equips catalans de la primera federació. El Nàstic aconsegueix la permanència a la darrera jornada després d'empatar un al camp de l'Hèrcules. I el Sabadell i l'Europa jugaran finalment el play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats com a segons després de guanyar a Tarassona i els graciencs com a cinquens després de superar l'Eivissa a Can Dragó. El Cornellà pela l'èpica i es classifica per la segona ronda del play-off d'ascens de segona federació. Un gol al final de la pròrroga i amb un jugador menys fa que l'equip de Leo Messi superi el Vilanova. D'altra banda, el Badalona pateix també a la pròrroga, però compleix i elimina l'Hospitalet. I res decidit en el play-off d'ascens a tercera federació. Rubí 1, Pobla de Mafumet 1 i Sant Mauro 0, Prat 1. També s'han jugat dos partits d'anada de la promoció per pujar de primera catalana a la Lliga Elit. L'Igualada ha superat el Turó de la Peira per 2-1 i el Viladecans ha guanyat el Palamós 1-3.
1: Futbol català a 3Cat Info.
6: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En la primera ref se juguen els partits d'anada de les semifinals dels play-off d'ascens a la segona divisió. El Sabadell rep en la Nova Creu Alta el Madrid-Castella i l'Europa s'haurà de desplaçar fins a Vigo per jugar contra el Celta Fortuna. Pel que fa a la tercera ref, també se disputen els play-off d'ascens a segona. L'anada de la final la disputaran el Cornellà i el Badalona este pròxim diumenge. I en la Lliga Elit, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref. El Prat rebrà el Sant Mauro de Montcada el dissabte quan passen 5 minuts de les 4 de la vesprada. I l'altre enfrontament serà entre el Pobla Mafumet i el Rubí, també dissabte, però a les 7. També se disputa la tornada de les eliminatòries del play-off d'ascens de la primera catalana a la Lliga Elit. El Turó de la Peira rep l'Igualada i el Viladecans s'enfronta al Palamós. Els dos partits estan previstos per al diumenge.
1: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: 5 minuts i arribarà el Catalunya Nit, per tant, voldrà dir que són les 10 de la nit.
7: Esports.
0: David Obac, bona nit.
12: Bona nit, esports que arrenguem comentant, destacant sobretot la notícia del dia, la convocatòria ja oficial de la selecció espanyola de futbol de cara al Mundial, que ha de començar l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha citat fins a 8 jugadors del Barça, que són Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamin Yamal. En aquesta convocatòria també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i Marco Corella del Chelsea. És a dir, un total de 9 futbolistes a casa nostra que disputaran també aquest proper Mundial, d'un total d'una llista de 26 futbolistes en què per primera vegada no hi ha cap jugador del Madrid. Per tant, com dèiem, un fet inèdit. Un dels catalans del Barça que no ha estat cridat és Gerard Martín. El defensa d'Esplugues de Llobregat reconeix que li hagués agradat entrar a la convocatòria de la Fuente, però també es mostra molt content pels seus 8 companys.
13: Sí, molt content per ells. Bueno, la majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, pues, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any i que ho gaudeixin.
12: De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial. En aquesta convocatòria hi ha el jugador berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez. De la Fuente s'ha mostrat ambiciós de cara al Mundial, però alhora tocant de peus a terra.
14: Nos sentimos favoritos, sí. Capaces de ganar el Mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí. Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes. Pero es que, de verdad, si alguien piensa que Francia... Que no voy a decir, porque vais a decir, es que se olvidó decir a fulana. No, que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa.
12: Els jugadors convocats es concentraran diumenge a les Roces, abans de la cita mundialista. Jugaran dos amistosos contra l'Iraq i el Perú i ja a la Copa del Món, a la primera fase, Espanya s'enfrontarà a Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai.
7: 3CAT Info.
12: També en futbol, Mundial a banda, el migcampista de l'Espanyol Ramon Tarrats ha publicat un missatge a les xarxes socials on s'acomiada de l'afició blanquiblava un cop finalitzada la temporada i esgotat el seu contracte de cessió. En un moment del text, Tarrats diu que malgrat tot el que he viscut i tot el que vaig canviar per ser aquí, no em penedeixo d'haver vingut. Recordem que Tarrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal l'estiu passat amb una opció de compra que tot apunta que el club blanquiblau descarta exercir. Això pel que fa a l'Espanyol. En relació al Girona, hem d'explicar també que mira de pair l'ascens a segona, ha consumat dissabte, i fa ben poca estona que el seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge també a les xarxes socials, tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal el fet d'haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit, perquè, diu, és immortal.
7: L'actualitat esportiva a fons.
12: En clau poliesportiva parlem de bàsquet, perquè l'Uni Girona ha fet oficial aquest migdia que l'alè lituana Juste Josité no continuarà la temporada que ve a Fontejau, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana Iana Martín, procedent del Perfumeries Avenida de Salamanca, i aquí sentim definint-se.
15: Iana Martín es una persona muy competitiva que le gusta mucho el baloncesto y a nivel de juego le gusta mucho correr, jugar transiciones, jugar ese bloqueo directo, pero sobre todo eso, competir y dar el 100% en todos los partidos.
12: En ciclisme, avui s'ha viscut la tercera i última jornada de descans al Giro d'Itàlia abans d'encarar l'última setmana de competició. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, sortirà demà a la setzena etapa amb la malla rosa de líder de la General. Demà aquesta setzena etapa serà de muntanya curta de 113 quilòmetres entre Bellinzona i Carí, però en final en un port de primera categoria precedit per dues ascensions de segona i dues també de tercera. I a banda de tot això, destaquem també que el torneig de tenis de Roland Garros, la blanenca Marina Bassol jugarà dimecres partit de la segona ronda davant de la russa Mira Yandreva, que és la cap de sèrie número 8 del torneig. La tenista de Blanes va accedir al quadre principal després de superar 3 rondes de la fase prèvia.

0: El despatx i la casa de Rodríguez Zapatero estan en el centre de la investigació de la presumpta trama de comissions il·legals per la qual l'expresident espanyol està sent investigat. La policia creu que Zapatero reservava casa seva per a les decisions més sensibles. Al sumari de la causa, al qual ha pogut accedir Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada en tres nivells. A la direcció i control hi situen l'expresident, en segon lloc, controlant la xarxa de contactes, el seu amic i empresari Julio Martínez Martínez, i en tercer lloc, encarregada d'emmascarar factures fictícies, la seva secretària Gertrudis Alcázar. Es tracta d'un cas amb molts noms propis i moltes societats implicades, i per això en farem un mapa de situació, també per entendre per què la causa pressiona tant Pedro Sánchez. Ell avui ha rebut una mica d'aire, això sí. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de la seva dona i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa.
1: Catalunya nit.
2: Un dels 14 espanyols que estan fent quarantena per antivirus a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu en l'últim test PCR, tot i que de moment no presenta símptomes. Preocupa molt més el brot d'Ebola, que va començar al Congo i que deixa els primers positius ja a Uganda. A Itàlia, dos ciutadans que provenien d'aquest país estan amb febre i sota estricta vigilància. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja demà al Congo per conèixer de primera mà la gestió del virus, que ja ha encomanat un miler de persones i es calcula que ha provocat 200 morts.
0: El Papa Lleó XIV ha dedicat la seva primera encíclica a la intel·ligència artificial per assegurar que no es pot considerar moralment neutra i demana que es tracti amb humanisme. Ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
2: I una notícia molt esperançadora per a les persones amb al·lèrgies alimentàries perquè poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Us explicarem com es fa aquest tractament d'aquí uns minuts.
3: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
2: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia i arriben a curar-se de l'al·lèrgia.
4: Do you have an appointment?
5: The name's Bond.
4: James Bond. He's with me.
5: And you are?
0: És el nou joc de l'icònic agent secret Bond, James Bond, al servei de Sa Majestat. Sortirà a la venda dimecres a les principals plataformes. I tant si sou de jugar a videojocs com si no, us explicarem que s'ha desenvolupat a Barcelona, a l'estudi IO Interactive.

0: I a partir de les 11 repassarem l'emotiu comiat que el Manchester City ha donat a Pep Guardiola amb actuació i comiat inclòs de Mishima. David Caravent ha dit a l'afició que comparteixen l'emoció per com s'estimen el Pep i que hauran, això sí, d'aprendre ara a enyorar-lo, com fan els culers.
1: We are Mishima, and we are a, even if we are a Catalan band full of Barça fans, yesterday at the Etihad we had to share shed some tears with you as we saw, as we watched the wonderful love and respect you have for Pep Guardiola. You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month.
2: Guardiola, we got Guardiola.
3: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: La setmana passada la imputació de Zapatero va acaparar l'actualitat política i aquesta comença des d'aquesta tarda. Que ho sabem, ha sortit a la llum el sumari del cas Plus Ultra, que assenyala l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero. S'hi presenta a l'expresident espanyol com l'home que mana, l'empresa de les filles com a clau en el cobrament de presumptes suborns i el domicili de Zapatero com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que s'encarrega a més una ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i, per aconseguir-ho, hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això són alguns missatges que apareixen en aquests informes intercanviats entre els directius de Plus Ultra. Un d'ells diu «Zapatero mana aquí». En un altre feia referència al fet que coneixien el rescat de l'aerolínia abans d'aprovar-se en Consell de Ministres. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero, tampoc cap àudio, i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Segons els investigadors, el centre neuràlgic era el despatx de Zapatero, però destaquen la importància del domicili particular de l'expresident espanyol com a nucli físic de la trama. Per a la policia és clau, consideren que és on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. Zapatero s'hauria beneficiat d'aquestes comissions i també les seves filles a través de la seva empresa, que rebia diners d'aquesta presumpta trama a través de Plus Ultra, però també de la consultora Anàlisi Relevante.
0: És un sumari, evidentment, amb molts documents, molta informació, on també es detalla l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol.
1: Sí, sobretot destaca el contingut de la caixa forta oculta en el despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrive. Segons la secretària de Zapatero, les joies, polseres, anells, collarets, eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de Zapatero. El magistrat també ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
2: Gràcies, Àngels. El cert és que s'ha d'anar posant ordre a aquestes més de 2.000 pàgines que té el sumari del cas contra Zapatero. De fet, són la suma de diligències, investigacions policials, informes d'escorcolls i també tota la documentació que forma part de la causa. Àlex Giralt Robert, bona nit.
3: Bona nit.
2: Quines informacions més hi podem trobar?
3: Doncs, per exemple, un nexe amb José Luis Ábalos. El sumari recull que l'exministre de Transports, el seu assessor Coldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra. També hi ha dades molt reveladores de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que té un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A banda, criden l'atenció elements com la creació d'una societat clau en l'entramat amb seu a Dubai, just després d'una reunió organitzada per Zapatero i l'estirada d'orelles de la policia al braç inversor de l'Estat, la SEPI, per falta d'informació amb episodis com l'enviament de carpetes buides o arxius que directament no es podien obrir.
0: Estem sentint molts noms propis i moltes societats implicades aquests dies. Per tant, ara volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències en el qual l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero figura a l'epicentre. Ens ho expliquen Pilar García i Albert Prat amb el muntatge de Jordi Galbany.
4: Julio Martínez Martínez.
5: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
4: Rodolfo Reyes Rojas.
5: Principal accionista de Plus Ultra Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
4: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
5: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
4: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
5: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
4: Miguel Palomero de Juan.
5: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
4: Maria Gertrudis Alcázar.
5: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
4: I Cristóbal Cano.
5: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
4: Empreses.
5: Finance Boutique.
4: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
5: Anàlisi Relevante.
4: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
5: What the Fab S.L.
4: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
5: I de la Consulenza Estratègica S.L.
4: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
2: Doncs bé, davant aquest nou allau d'informació que hem tingut a les últimes hores, hem pogut sentir ja també algunes reaccions a tot el que està passant relacionat amb la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Joan Vilaplana, bona nit.
6: Bona nit. Sí, comencem pel seu portaveu autoritzat, Luis Arroyo. Abans de conèixer el contingut del sumari, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera conjectures i disbarats les acusacions de l'UDEF i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Sánchez.
7: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
6: I avui també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
2: Bé, les formacions polítiques, Joan, també van reaccionant a mesura que es van coneixent detalls de la investigació. Com era d'esperar, l'oposició insisteix en reclamar que es posi a punt final a la legislatura, com ara sentíem també que demanava Felipe González, i per tant anar a eleccions, això seria.
6: Exacte, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
9: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions, diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
10: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
6: El mateix president del govern, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
11: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
6: Els socialistes argumentaven aquest matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant el jutge.
0: En punt un quart d'onze de la nit, en canvi, Pedro Sánchez ha rebut avui un baló d'oxigen pel que fa al cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez. La Guàrdia Civil diu que la creació de la càtedra que va codirigir es va fer segons la normativa. En el seu informe, l'UCO conclou que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot parlar d'enriquiment il·lícit durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat per aquests estudis i obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar.
2: Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem aquest fet que hem conegut aquesta tarda, i és que un dels 14 espanyols que encara estan fent quarantena per antivirus a l'Hospital Militar López Ulloa de Madrid ha donat positiu, tot i que símptomes. I també actualitzarem l'estat de l'evolució de l'Ebola al Congo, que va començar al Congo, i ara també ha provocat ja alguns contagis a Uganda. Fins ara.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
15: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
16: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
17: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
16: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
17: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
18: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
19: No m'agrada aquesta sintonia.
18: És que està molt bé. Inconfusible, però molt imitable.
20: M'ho faries tu, Elisenda?
19: Jo sempre.
20: Va.

0: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no el vulguis contestar.
1: No.
2: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest vespre un nou cas positiu d'antivirus entre els 14 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tot plegat, recordem-ho, arran del brot del creuer Ondius. És el segon cas confirmat fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament del nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren, però, que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni tampoc les mesures per a la població general.
1: I ara el que preocupa i molt és l'Ebola. El director general de l'Organització Mundial de la Salut viatja demà al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja ha provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut assegura que l'epidèmia els està superant en velocitat i preocupa que es pugui escampar ràpidament per altres països. Oriol Pujadó, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Les xifres podrien ser molt més altes que aquestes que estem dient.
2: Sí, perquè tu ara deies 220 morts, són morts sospitosos d'haver perdut la vida per Ebola, però encara no hi ha una confirmació analítica de tots els casos. També se sospita que hi ha 900 persones a la regió que podrien tenir el virus. De fet, avui Uganda ha confirmat dos nous casos sospitosos i, per tant, ja serien 7 les persones que tindrien el virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats a un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat italià ha confirmat que els dos pacients estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots dos ara seran sotmesos a proves diagnòstiques establertes pels protocols nacionals i internacionals i també s'ha hagut d'activar una vigilància preventiva als seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra la qual no hi ha vacuna ni tractament i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que viu aquest país i la regió està obligant a fugir a molta gent, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, i això està dificultant greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes i identificar les infeccions amb antelació per poder contenir-les.
0: El papa Lleó XIV ha fet tota una declaració d'intencions en la seva primera encíclica, assegurant que la intel·ligència artificial no és neutra moralment i reclamant que es tracti des d'una perspectiva humanística, no pas amb lògiques de poder. De fet, ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial pot ser un gran perill i que cal establir normes, ha dit, de control públic. Toni Forteza.
3: Doncs sí, perquè és un text que demana accions. En la seva primera encíclica, el papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar-la.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
3: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3cat.info.
5: Crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.

0: El Pontífex també adverteix que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació, una preocupació que comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que ha assistit a la presentació de l'encíclica.
1: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat.
2: Doncs anem ara cap a Washington.

0: Cap a Washington, perquè Anthropic, aquesta empresa tecnològica fundada per aquesta persona que ara escoltàvem, Christopher Olay, alguns dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Per què, Oriol Serra?
1: Doncs a priori es tracta de diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
2: Quatre minuts i arribarem ja a 11:15 de la nit. Parlem ara de les negociacions per a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que avancen però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent, com s'havia demanat i deixat entreveure des de Washington. Diversos moviments diplomàtics arreu del planeta indiquen que sí que s'està posant fil a l'agulla alguns dels aspectes més sensibles del compromís entre les dues parts. D'entrada, l'obertura de l'estret d'Hormuz, el desbloqueig d'actius iranians congelats i també un calendari per negociar el programa nuclear de la República Islàmica. Ignasi Abad, bona nit.
3: Bona nit. Tot està en marxa, efectivament. L'equip negociador de l'Iran avui ha anat a Qatar, un dels països del Golf aliats de Washington, i que el mateix Iran va atacar durant les primeres setmanes de la guerra a l'Orient Mitjà, però ara hi ha un escenari prou destensat com perquè pugui haver-hi aquesta reunió. Allà a Qatar hi ha part dels diners bloquejats de les sancions nord-americanes contra Teheran i per això els interessa parlar directament a veure què és el que poden fer. Per això, justament en aquest viatge hi ha anat, a més dels dos principals negociadors, el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors d'aquest país diu que no hi ha un acord imminent.
4: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
3: Això passa a Qatar. Mentrestant, a la Xina, el primer ministre del Pakistan, que és el país que fa de mediació entre els Estats Units i l'Iran, ha anat a Pequín per entrevistar-se amb el president Xi Jinping i recordem que la reobertura de l'estret d'Hormuz és clau en l'acord. És d'interès de la Xina que els petroliers que estan bloquejats al Golf Pèrsic puguin sortir per portar tot el petroli que necessita la Xina i molts països de l'Àsia. En un altre punt de l'Àsia, justament a Nova Delhi, és on està el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que avui ha afirmat també que hi ha avenços sòlids en aquests contactes sobre Hormuz en concret i sobre la possibilitat també d'obrir negociacions ja directament sobre el dossier nuclear iranià, que és el principal objectiu dels Estats Units en aquesta guerra. Però això no passaria fins que hi hagi un acord de pau per acabar les hostilitats inicialment. Avisa Marco Rubio que Washington, però, no es vol precipitar.
5: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
3: Aquest és el discurs sempre dels Estats Units. Volen un bon acord, volen que hi hagi un acord, però que sigui sòlid. A la vegada, el president dels Estats Units, Donald Trump, avui ha fet un d'aquells missatges a la xarxa social, de la seva xarxa social, Truth Social, on ha obert un nou element, que és que vol que tots els països àrabs o els principals països musulmans, també, sí, perquè aquí, per exemple, afegeix Pakistan o Turquia, s'assumin els acords d'Abraham, que són aquests acords de normalització de les relacions amb Israel. Mm. I diu que un acord amb l'Iran hauria, ja que els Estats Units ha fet tant d'esforç perquè aquest acord sigui, doncs volen que també aquests països s'acostin a Israel, que és una cosa que estava en marxa abans dels atemptats terroristes de Hamas a Gaza, fora de Gaza, que van motivar aquella guerra de Gaza. Bé, en qualsevol cas, amb tot aquest escenari, els mercats són optimistes, perquè avui el preu del petroli ha baixat i això és indicatiu que almenys creuen que les converses van per bon camí.
2: Doncs ens quedem de moment amb aquest indicador. Gràcies, Ignasi. Bona nit.
3: Bona nit.
6: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
0: Divendres us explicàvem aquí al Catalunya Nit l'atac que hi havia hagut contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves. És un atac que havia fet l'exèrcit ucraïnès, i això el Kremlin ho ha aprofitat ara per portar els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia. El Kremlin acusa Kyiv de crims de guerra per atacs com aquest, que qualificava de terrorista. Doncs bé, entre els periodistes que ha convidat a visitar la zona d'aquest atac hi ha la nostra corresponsal, la Cristina Solies, a qui podem saludar ara. Cristina, bona nit.
7: Hola, Manel, bona nit.
0: Cristina, d'entrada, no és habitual que el Kremlin organitzi aquestes sortides. Expliquem per què ho va fer, perquè ja entenem que hi ha molts condicionants, però d'entrada, per què creus que van organitzar-ho?
7: Sí, no és gens habitual, però segurament es van adonar que podien treure rèdit polític. La diplomàcia russa, penseu que ens va avisar dissabte a la premsa estrangera, i ja de matinada van volar des d'una base militar de Moscou i vam aterrar en una altra base militar a prop de la frontera de Lugansk. Allà, des de l'inici de la guerra, no s'hi pot volar. És a dir, jo sempre que he anat al Donbass he hagut de fer més de 24 hores de tren. Per tant, imagineu-vos amb l'excepcionalitat d'aquest viatge, no?, que havien organitzat. I un cop allà ens van posar un autocar, ens van portar fins al lloc de la tragèdia, que és aquesta ciutat d'Starobils, que es troba a uns 70-80 quilòmetres de la primera línia de front, i estàvem totalment escortats per personal militar, personal diplomàtic, serveis secrets russos, que ens van fer un tour només per un dels edificis, per aquesta residència estudiantil que havia estat víctima d'aquest atac de drons ucraïnesos, on hi van morir, com deies, aquests 21 joves, la majoria noies, que estudiaven per ser mestres.
0: Per tant, moltes limitacions. Què és el que vas poder veure, Cristina?
7: Allà el primer que vam poder constatar és que s'havia atacat un objectiu civil. És a dir, recordem que Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons, però el que ens van ensenyar va ser aquest edifici enrunat d'una residència estudiantil. És a dir, perquè us en feu una idea, hi havia aules amb finestres trencades, les taules i cadires destrossades, els pisos de dalt, els pisos superiors de les habitacions, hi havia lliteres cremades, la roba, els llibres, els peluixos amb què dormien les víctimes en el moment de l'atac i van haver de sortir corrents, les típiques habitacions de gent molt jove amb pòsters, amb fotos a les parets. I un cop vam acabar tota aquesta visita per l'edifici enrunat, a la sortida ens esperava un bomber per explicar-nos el seu testimoni.
8: Estaven cremant 6 objectius civils i vaig sentir els crits horrorosos de les víctimes, dels nens. Vam fer tot el possible per rescatar-los.
7: Clar, el que no vam poder comprovar és si hi havia alguna infraestructura militar a prop d'aquesta residència d'estudiants o alguna unitat de drons que pogués ser un objectiu militar per als ucraïnesos. Simplement el que vam veure és aquesta residència estudiantil destrossada.
0: Clar, per tant, aquest bomber us el van oferir perquè l'entrevistéssiu. Vau poder parlar amb testimonis?
7: No, i aquest és el quid de la qüestió, perquè vam demanar insistentment de poder parlar amb víctimes, amb els seus familiars, amb ferits, simplement amb veïns d'Starobils que havien vist l'atac, que s'havien despertat de matinada, i a la premsa estrangera no ens ho van permetre, encara ni després vam veure com els mitjans oficialistes russos sí que van poder entrar, per exemple, a l'hospital de Lugansk, on es recuperaven aquesta quarantena de ferits, i quan ho vam demanar des del Ministeri d'Exteriors rus ens ho van justificar així.
9: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
7: Clar, i van afegir que les víctimes estaven poc predisposades a parlar amb periodistes estrangers, sobretot amb periodistes europeus, ens van dir.
0: Clar. Queda clar que, això sí, es va atacar una residència d'estudiant, que és, evidentment, una cosa molt greu, però, clar, aquí si posem una mica de context, de seguida pensarem en la quantitat de vegades que ha passat el mateix contra infraestructura civil a Ucraïna, per tant, amb atacs llançats des de les posicions russes per part de l'exèrcit rus. En aquests últims 4 anys n'hi ha hagut diverses.
7: I no cal anar gaire enrere, perquè, de fet, poques hores abans el govern rus havia tret pit d'haver atacat Ucraïna amb el míssil Oreshnik, que és aquest el més potent de l'arsenal rus, amb Iskanders, amb altres armes, i havia provocat novament víctimes mortals i ferits entre la població civil. I, de fet, com que va venir a fer declaracions també, a banda del bomber, la comissionada russa pels drets humans, i la Yana Lantratova, vam aprofitar per preguntar-li si ella condemnava amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos, i això és el que ens va respondre als micròfons de Catalunya Ràdio.
10: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
7: Clar, l'Lantratova qualificava aquest atac com un crim de guerra, acusava els ucraïnesos d'assassinar nens deliberadament, i molt probablement això ho feia perquè sap que el dret internacional és especialment dur, especialment contundent amb aquests crims contra els infants, i de fet les autoritats russes afirmen que els morts tenien entre 14 i 18 anys, però això no acaba de concordar amb les dates de naixement publicades per la mateixa administració, el llistat que van fer, que indiquen que totes les persones que hi van perdre la vida eren majors d'edat, que tenien entre 18 i 23 anys, i que sobretot la gran majoria eren, com deien, noies d'aquest centre de formació professional de pedagogia.
0: Dóna la sensació, i no sé si és només una sensació o fets, però és difícil sempre tenir la informació, però que aquest mes de maig està sent especialment sagnant pel que fa a víctimes civils.
7: Sí, perquè de fet hi ha diferents explicacions. D'una banda, veiem com Rússia i Ucraïna pràcticament no estan avançant posicions al camp de batalla. L'ofensiva aquesta de primavera de l'exèrcit rus no ha reeixit, pràcticament no han pogut avançar gens i tampoc hi ha progressos a la taula de negociacions de pau. Són unes converses que estan pràcticament congelades. I això què fa? Doncs que tots dos exèrcits recorrin als atacs aeris, que és on ara mateix tenen més influència. I a més, com que cada vegada tenen més drons, millors drons, més potents, que poden arribar més lluny, tenen més capacitat de burlar les defenses enemigues i d'arribar a la rereguarda. Llavors, què passa? Que quan la guerra es trasllada a les ciutats i als pobles, com per exemple Starobyl, qui s'emporta la pitjor part doncs sempre són els civils.
0: Efectivament, ja ens has explicat molt bé el context amb el que feu aquesta sortida i el poc marge de maniobra que heu tingut. No sé si heu tingut altres limitacions també a l'hora de treballar amb aquesta sortida a Lugansk.
7: Sí, va ser un tour en què no vam poder anar per lliure en cap moment. És a dir, ells fins i tot van intentar convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin. És a dir, només baixar de l'autocar, perquè te'n facis una idea, ens esperava una munió de periodistes russos per filmar-nos a nosaltres, com si fóssim els protagonistes de la història. Ens gravaven constantment, ens pressionaven, ens preguntaven que quines sensacions teníem, que què ens semblava que Ucraïna estigués atacant a civils amb components de drons fabricats a Europa, si allò ens semblava una posada d'escena o era real. És a dir, ens van acribillar a preguntes i la diplomàcia russa s'ho mirava i només ens va deixar relacionar-nos amb les autoritats. Com dèiem, no vam poder parlar amb les víctimes, amb cap testimoni, amb cap veí, i fins i tot hi va haver alguna de les imatges molt estranya que duia a la confusió, perquè, per exemple, estàvem allà i just va aparèixer un grup de persones vestides de negre, amb les cares molt llargues, molt afectats, sostenint fotos dels estudiants morts, i tothom vam donar per fet en un primer moment que eren els pares, les mares, els familiars, i després van resultar ser funcionaris que els havien col·locat allà per les càmeres sostenint aquestes fotografies als seus braços, no? Per tant, ens va quedar una mica aquesta sensació que els fets ja eren tan tràgics que costava d'entendre que, a més, s'hagués d'instrumentalitzar el dolor.
0: Sí, perquè, com dius tu, amb la informació pura i dura ja era prou greu com per no haver-hi d'afegir res més. Però en la guerra ja sabem com funciona i la propaganda és un dels elements que més...
7: I que tan importants són els fets com el relat que se'n fa dels fets en una guerra.
0: Efectivament. Cristina Solies, des de Moscou, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
7: A vosaltres, bona nit.
0: Bona nit.

0: thoughts of the ocean. Deep waters in motion, the tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me.
1: Ara hem de treure el cap a Escòcia. Res, 6 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Allà, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon arran de la confessió d'haver malversat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès. Sturgeon, recordem, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit. L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
3: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
2: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
4: 5 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres coses, parlarem d'una notícia esperançadora per totes aquelles persones, i són moltíssimes, que tenen algun tipus d'al·lèrgia alimentària. De seguida ho expliquem.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
10: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
11: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
10: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat.
10: T'hi esperem.
12: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
13: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
12: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
13: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
17: Unió. Ja ho sé.
16: Que és
17: el mateix
16: que
17: la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
18: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
19: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
20: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
21: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
22: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
15: Amb Ricard Ostrell.
23: Em van passant coses.
22: Sí.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
5: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: En l'últim any s'està observant un canvi de tendència pel que fa a la compra d'edificis sencers a Barcelona. Ha baixat un 31% la compra de blocs, concretament de més de 10 habitatges, tot plegat segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Roger Santaló, bona nit.
24: Bona nit.
1: Què està passant? Per què ha baixat aquesta compra-venda?
24: Doncs des de l'Ajuntament de Barcelona creuen que la forta regulació actual desincentiva l'especulació immobiliària. Durant tot l'any passat es van fer en total 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, una setantena menys que l'any anterior. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
25: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venda d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
1: I la situació del lloguer segueix aquesta tendència, també?
24: Aquí hi ha més ombres. L'estudi apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%, des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Però aquesta xifra es calcula amb les dades oficials de fiances de l'Incasòl i aquestes dades són pel nombre total de pisos que hi ha al mercat i contrasten amb el preu que es lloga al metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat, i fent servir la mateixa base de dades, s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè ara es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i per això la mitjana ha baixat. Segons l'Observatori, però, també s'ha detectat una baixada dels lloguers de temporada. L'últim trimestre de l'any passat, per exemple, se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que l'any anterior.
4: I ara us parlem d'un estudi de la Vall d'Hebron que conclou que 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara ous, llets i fruits secs, per exemple, a través de la immunoteràpia oral. Cèlia Forment.
0: Això s'aconsegueix administrant dosis progressives de l'aliment per acostumar el sistema immunitari i reduir el risc de reaccions. La doctora Galván, al·lergòloga del Vall d'Hebron, explica que es comença fent ingerir al pacient petites quantitats de l'aliment que li provoca la reacció. Després es van incrementant fins a arribar a la dosi màxima que el seu cos tolera.
2: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
0: Les al·lèrgies alimentàries poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus, com l'ofec o el xoc anafilàctic. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia a casa la dosi que tolera.

0: La calor d'aquests dies, ara de fet, en uns minutets en parlarem amb la Gemma Puig, ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi.
1: Tot i que a l'abril també es van registrar diversos episodis de calorada, el gra no es va veure afectat i de moment a les finques on es sega abans s'espera mantenir rendiments similars que l'any passat. Això però pot canviar per a les que començaran la campanya una mica més tard, en la situació actual. Santi Caudevilla és el responsable del sector a Unió de Pagesos.
2: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
1: Pel que fa als preus, es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat per la guerra al Pròxim Orient.
3: El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir demà al migdia per desencallar el conflicte.
1: I serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà demà la incorporació al curs vinent de gairebé 1.800 professionals, un miler dels quals seran per a l'escola inclusiva. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, però encara està lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat demà una vaga per als estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià.
0: S'adjudiquen els estudis per ampliar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, això és entre Castelldefels i el Prat de Llobregat.
1: Una actuació que vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats de les previsions del Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud, en el tram entre el Prat i l'estació de Sants. Els estudis s'han adjudicat a l'empresa Saitec per 1.200.000 euros i han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2030.
3: I campanya dels usuaris de Rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
1: Des de la plataforma Ja n'hi ha prou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts. Carme Rosselló és la portaveu.
4: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona, no funciona.
1: Han impulsat una petició a través de change.org. A més, en molts dels trens de la línia s'hi poden veure xiulets i adhesius com a mostra de protesta.
0: Dotze minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. Ara una d'aquelles històries que ens han sorprès quan l'hem coneguda, i és que s'han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes, per exemple, de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
5: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapito, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
6: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més relevants.
5: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafia romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
7: Do you have an appointment?
8: The name's Bond.
7: James Bond. He's with me.
8: And you are? Don't think we've had the pleasure.
7: Now let's not get ahead of ourselves, James.
3: És el nou joc de l'icònic agent secret Bond, James Bond. El servei de Sa Majestat sortirà a la venda dimecres a les principals plataformes i s'ha desenvolupat a Barcelona a l'estudi IO Interactive. S'anomena 007 Force Light. Valeria Obereda.
9: Sí, i arriba, segons els seus creadors, en un moment immillorable, després d'una dècada sense nous títols relacionats amb l'espia. Els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel inexpert de 26 anys en una aventura, diu el seu dissenyador principal, principal, Eduard López, que barreja tots els elements.
10: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que fèiem combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
9: I no deixem de parlar encara del món del videojoc, perquè una de cada quatre persones que hi treballen a Catalunya és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions, neix ara Gaming en Femení, un projecte centrat a donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de continguts és Susana Pérez.
11: Que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera, perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert aquest camí. Al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
9: La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició es prepara per a la gala de la setmana vinent en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a Catalunya Ràdio que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional. Montse Pujol.
12: Joan Font és advocat, aficionat a la gastronomia i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, que va morir el mes de desembre. Durant el seu mandat, Font vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris al conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional de la nostra cuina.
13: Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
3: 7 minuts i arribarem a les 11 i els dilluns a aquesta hora hi acostumem a posar la mirada de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, la Marta Riezu.
14: Tinc la teoria que només existeixen dos tipus de veïns, els bojos i els sorollosos. Com són els vostres? Al pis de dalt jo hi tinc una parella siciliana que viu allà fa segles. Jo hi porto 10 anys i ells potser 20. No puc evitar que em caiguin bé. És una pega, perquè si no els pogués veure seria més fàcil. Bé, el problema és que no són gens delicats, no criden, però no són gens fins. Sempre van fotent cops a tot, arrossega les cadires, no tracten les coses amb delicadesa. Són matussers. Vaig demanar consell a un amic molt savi. I em va dir, mira, si posessin música alta a l'hora de la migdiada, els hi pots dir, és una cosa molt concreta. Pots canviar un costum, però no pots canviar un tarannà. Si són barruers, els has d'estimar com són. I té tota la raó. A canvi d'admetre que són simpàtics i molt bons pares. I ja només per això els hi passo els misteriosos moviments de mobles a mitjanit.
0: I amb això arribem a l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
15: Bona nit.
0: A veure, primer document sonor del dia del món dels esports. Gerard Martín, defensa del Barça, valorant la llista d'Espanya per al Mundial.
16: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
0: 9 catalans i 8 del Barça.
15: I 8 del Barça, exacte. Parlava Gerard Martín, en aquest cas, dels seus companys concrets al Barça. Ell no hi anirà al Mundial, però s'ha mostrat, doncs, per la part dels companys, content, perquè hi ha futbolistes que eren dubtosos d'entrar a la llista de Luis de la Fuente, ho han acabat fent, com per exemple Eric García, Joan García o Gavi, no?, per diferents raons, i seran tots tres, formen part dels 8 futbolistes del Barça i anant a pams. Pel que fa als nous catalans, doncs, els nous catalans són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo, aquests 5 del Barça, també David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de la Sassuna. Aquests són els 9 catalans. En tenim, a més, d'aquests 9, 5 que són del Barça i hi ha 3 blaugranes més que no són de Catalunya, són de fora, per un total de 8, que són Pedri, Gavi i Ferran Torres. A més, això contrasta i molt amb l'absència total de jugadors del Madrid. Cap ni un dels 26 de Luis de la Fuente juga al Madrid.
3: Això havia passat mai?
15: No, és inèdit. De cara a un Mundial és inèdit totalment. Mai a la història.
3: Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Segon àudio de la jornada esportiva que volem destacar avui és de no fa tanta estona i l'hem trobat a Manchester.
17: I feel tonight that really means that connection that this club for Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
15: Bé, l'hem deixat en versió original, un Pep Guardiola molt, molt emocionat, és un dels molts fragments que ha deixat el tècnic de Santpedor en el seu comiat del City després de 10 temporades. Aquesta tarda a Manchester hi ha hagut una rua per acomiadar, doncs, no només Guardiola, sinó també un dels anglesos emblemàtics del City dels últims anys, John Stones, i el portuguès Bernardo Silva, però sobretot l'adeu ha estat el de Guardiola. Al final de la rua, doncs, ja en format concentració, s'han anat exhibint els diversos trofeus que ha guanyat Guardiola en la seva trajectòria amb el City, entre els quals 6 Premier Leagues i una Lliga de Campions, i a més hi ha hagut actuació amb to català de Mishima, i també presència, doncs, de Chiqui Beristain, per exemple, que va deixar el seu càrrec de secretari tècnic fa ben poc, i d'algun exjugador de Guardiola, ara entrenador de destacat com Vincent Kompany.
3: Sí, a partir de les 11 en parlarem, eh?
0: Sí, sí, sí, ara parlem d'això perquè efectivament aquesta presència dels Mishima, no?, també li ha donat un toc català. Gràcies, David.
15: Adéu-siau a vosaltres.

0: Aquí, jo crec que aquí estava la clau, eh? Hem hagut d'esperar
1: una mica,
0: la
1: sí.
0: tornada, però aquest more hit.
1: Estàvem esperant confirmació, de fet, exacte. No? Que això havia de continuar, aquesta calor.
0: Sí, el tema és contundent. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, perquè la calor també és contundent.
0: Sí que ho és.
2: Doncs sí, és aquesta cançó de Letar que es diu More Heat, perquè aquesta setmana tindrem més calor. Avui, aquesta passada nit, la nit de diumenge, dilluns, vam tenir la primera nit tropical a Barcelona, al Raval, amb aquests valors quan no baixen dels 20 graus. Diumenge, al Fabra i a Portbou, per tant, ha començat no només la calor de dia, que ja fa uns quants dies que aquest termòmetre es va enfilant, sinó que també doncs, aquesta calor de nit, aquests valors que no baixen durant la nit i matinada. I aquesta setmana, i també demà, doncs aquesta serà la tendència. Les temperatures aniran pujant. Les màximes més altes, demà, d'uns 34-35 graus, una miqueta com avui, amb moltes màximes d'arribant als 30 graus, fins i tot en alguns trams del litoral o prelitoral i també cap al Pirineu, amb un dimarts molt estable. Hi pot haver algun núvol baix, algun banc de boira cap a les Terres de l'Ebre a primera hora, i a la tarda sol, alguna banda de núvol prim i alguna nuvolada inofensiva. I d'aquí la cançó de More Heat, perquè entre dijous i divendres doncs encara es notarà més aquest augment de la temperatura. Estaríem parlant que cap a ponent doncs aquestes màximes podrien arribar als 37 o 38 graus, per tant, una temperatura disparada doncs, per ser l'última setmana de maig.
0: Sí, sí, o sigui que estem en plena escalada ja.
1: Eh? Sí, aviam si es posa una mica lloc, que si no es farà duríssim.
0: Sí, de mica
2: en
0: mica.
2: De moment, aquesta setmana no.
1: Ja. Ens la passarem com podrem, doncs, escolta.
0: Ànims a tothom.
1: Vinga, adéu, Gemma, bona nit.
0: Bona nit, encara bona que sigui tropical. Bona nit.

0: Són les 11, el 25 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què us presentarem dues persones molt joves que estan complint un somni per culpa d'un mal son. Eren músics de carrer a Sant Petersburg. Cantaven cançons de grups més coneguts, però que són molt crítics amb la guerra contra Ucraïna. I el mal son és que els van detenir i van acabar al calabós. Van haver de marxar de Rússia, de fet. La cantant tenia només 18 anys i la notícia de la seva detenció la van recollir els grans mitjans russos. Ara estan vivint l'altra cara de la moneda, una gira per Europa. Els hem entrevistat i de seguida us els presentarem.
1: I avui, ara ho explicàvem, a Manchester hi ha hagut rua i festa per tancar la temporada del City. El club ha celebrat amb els seus seguidors els títols aconseguits aquesta temporada, però ha sigut, sobretot, un homenatge a Pep Guardiola, que ha alçat 20 títols en 10 temporades. Hi han hagut actuacions musicals i una d'elles la de Mishima. Ens ajudarà a dimensionar tot el que ha fet Guardiola pel Manchester City, una persona que ha seguit de molt a prop aquest entrenador i que també ha estat vivint a la mateixa ciutat que ell, a Manchester.
0: I tot seguit hi afegirem Toni Padilla, que acostuma a sorprendre's amb les seves històries de l'actualitat esportiva. Avui costa de creure el que ens explicarà. Ens portarà a Las Vegas. Només podia passar a Las Vegas, de fet, això que us explicarem. Una mena de Jocs Olímpics per a esportistes que es dopen. Darrere els promotors, ens diu el Toni, hi ha gent propera a Donald Trump.
1: I tenim avui aquí a primera fila amb nosaltres una persona que probablement us ha fet riure més d'una vegada, ens està fent riure ara mateix a nosaltres. Ha fet mil i un personatges al Polònia de TV3. Avui, però, a banda de tot això, coneixerem també altres facetes seves. Fins a la mitjanit, quan diguem Agnès, ens podríem referir a la Marquès o a l'actriu Agnès Busquets. Serà ella qui tindrà avui la última paraula del dia. Si només la coneixeu de les seves facetes del Polònia, avui en sabreu més coses.
0: Haurem d'esperar fins a ben bé 11:45. Ara, a poc, minut a minut, ens en queden 57 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem aquesta última hora escoltant les veus que han marcat fins ara aquest 25 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i, per aconseguir-ho, hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
7: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
8: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent, però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
9: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
10: Ha es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
4: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colívings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
11: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Thank you so much. I don't have enough gratitude. And always, always I will have the rest of my life something on my heart. Thank you so much.
2: És Pep Guardiola, així d'agraït s'ha acomiadat aquest vespre del Manchester City, on ha passat els últims 10 anys. Aquest vespre hi ha hagut un comiat a l'alçada segurament dels èxits d'aquests últims 10 anys. Hi ha hagut rua pels carrers de la ciutat per celebrar els títols del club que ha aconseguit el club i sobretot per acomiadar puntals del City dels últims anys, com ara ell, el tècnic Pep Guardiola.
3: You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month. But you know, at least you got to enjoy him for 10 wonderful years.
2: Aquest és David Caravent de Mishima, que han intervingut en aquest emotiu comiat.
3: Are amazing. And this is what really counts. So, let's all sing together for one last time in front of him.

0: Doncs moments de celebració amb Mishima, David Caravent al capdavant, que han sorprès Guardiola amb aquesta celebració. És una festa que ha comptat amb altres cares conegudes, molt conegudes, com la d'un dels aficionats més cèlebres del City, com ara Noel Gallagher d'Oasis. Doncs bé, ara podem saludar el periodista Lu Martín, autor també del llibre Cuaderno de Manchester, de Cómo y con quién Pep Guardiola conquistó Inglaterra, escrit conjuntament amb Pol Ballús. Lu, bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: No sé si has pogut veure aquest comiat que li han fet.
1: Sí, he estat mirant per redes. I sí, la veritat és que sí. Aquests munten uns pollos cada vegada que surten al carrer, que no veia dels del Barça.
0: A l'alçada, però, no?, dels èxits aconseguits per Guardiola.
1: Sí, sí, dels èxits de Guardiola, dels èxits d'un equip irrepetible, vamos, de 10 anys meravellosos.
0: Com els ha canviat la història en aquest club? Oh. En aquesta ciutat, et diré, no?, segurament, també.
1: Com un mitjó. Bueno, la ciutat amb el United estava acostumbrada a guanyar títols, però clar, només guanyaven els vermells. Aquests desgraciats no guanyaven mai. Bueno, havien guanyat tres cosetes, però ha guanyat més el City amb 10 anys que amb 100 anys d'història. O sigui que imagina't, lo agraïts que estan aquests homes. Mm. I sí, la veritat és que ha canviat... avui ho parlàvem. Ha canviat el futbol espanyol, ha canviat el futbol alemany i ha canviat el futbol anglès, que probablement és el més difícil, no? Perquè són una mica... eren una mica reacis i l'estaven esperant, no? I jo recordo el primer any, que va ser el pitjor any dels 10, que li deien que ell no aconseguiria. I mira si ho ha aconseguit, no? Perquè, a més, s'ha reinventat durant 10 anys, ha canviat 3 vegades l'equip. No, no, i ha canviat la manera de jugar, perquè ha jugat en davanter-centre, ha jugat amb un totxo com Haaland, vull dir, un totxo per la seva envergadura, no perquè sigui dolent. I ha jugat sense davanter-centre, ha jugat de diverses maneres, amb laterals per dintre, laterals per fora, amb un mig-centre, sense mig-centre... Ha fet moltes coses. Li ha donat moltes voltes al coco per treure-li rendiment a un equip que bueno, ho ha aconseguit tot, inclús la Copa d'Europa.
0: Sí, sí, veient-ho en la distància, potser no aquelles persones que no segueixen el futbol molt intensament i encara menys doncs, altres lligues, doncs els pot sorprendre en part que una persona aquí tan reconeguda doncs, hagi tingut un comiat d'aquestes dimensions fora, no? És a dir, a vegades...
1: No sabeu com l'estimen. Jo he tingut el privilegi de viure allà i de fer dos llibres, perquè tu has citat el llibre en castellà, però després amb el Pol vam fer un altre en anglès. I no sabeu com l'estimen, és una bogeria. La setmana passada, quan es va confirmar que se n'anava, era tot una depressió, però bueno, ha hagut la demostració de la felicitat i de l'amor que li professen. No? I bueno, el dissabte al camp li demanaven 10 anys més, no? Però, bueno, pobre, ja li toca descansar.
0: Com serà aquest descans? Perquè fins avui també han emès alguns vídeos, no?, amb gravacions de gent també coneguda que li enviava algun missatge i han posat Michael Jordan, també, que ell mateix ha dit després, ostres, no sabia que Michael Jordan, no?, un dels meus ídols, em coneixia. I parlava pràcticament Jordan de retirada, tot i que Guardiola ja ha dit que vol entrar en alguna selecció. És com una retirada el que està fent?
1: Jo, de moment, sí. Bueno, ell continuarà lligat al Manchester City, perquè és que, a més del Ferran Soriano, que és el CEO de tot el City Group, de tots els... Em sembla que ja són 12 equips que tenen pel món. Ell té una amistat molt intensa amb el Sheik, amb el Khaldun, però una amistat de debò, eh? No et pensis que és fatxada. Han arribat a tindre una relació molt, molt personal. Es porten molt bé i s'estimen molt. Jo sóc testimoni d'aquest efecte que es tenen perquè he tingut la sort de viure en primera persona. I continuarà... No sé si representació social o assessorament, quan li demanen consell, el donarà segur. Però bàsicament jo crec que de moment aquest any es dedicarà a descansar i sí, segurament ell té la il·lusió d'anar a un Mundial amb una selecció i crec que bueno, aquest repte l'afrontarà tard o d'hora. Però de moment a descansar, a gaudir una mica més dels fills que s'ha vist créixer d'aquella manera i sobretot estar amb el pare, jo.
0: Ja, que avui també hi eren, els tres fills estaven en aquest acte. De fet, han portat un dels trofeus, l'han tret ells. Bé, doncs, escolta, hem vist la importància de saber fer bons comiats. Això sempre...
1: Sí, no, i sobretot de ser agraït. I la gent del City li està molt, molt agraït, home, i és normal, no?, perquè els hi ha donat molt, i els hi ha donat 10 anys de la seva vida en premi. Han tingut premi tots aquests anys, són 20 títols. Però els hi està... També per una manera, bueno, per una conducta vital, no? És un tio que... bueno, no sé si ho ha estat a Manchester, la ciutat té molt mala fama, però és una ciutat molt, molt acollidora, petiteta, i molt agradable, i el Pep l'ha fet seva també, i bueno, jo crec que això també la gent de Manchester li agraeix. De fet és que li ha donat, li va donar les gràcies fins al Keir Starmer, el primer ministre anglès, l'altre que és de l'Arsenal, però li va reconèixer tot el que ha fet per Manchester i per Anglaterra. O sigui que avui hi havia molts missatges a les redes socials de gent que no és del City felicitant-lo i donant-li les gràcies pel que ha fet pel futbol anglès. O sigui que el reconeixement va més enllà de la gent del City.
0: És la feina i és el carisma. Lu Martín, gràcies.
1: Abraçada.
0: Un quart de 12 de la nit, com sempre els dilluns, nosaltres fem la nostra contracrònica esportiva amb el Toni Padilla. Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Has seguit això del Guardiola?
2: Sí, molt emocionant.
0: Molt emocionant.
2: Molt, molt. Al final, bé, ho explicava molt bé, el Luc ho coneix millor que cap altre, perquè va fer les maletes i es van anar cap allà amb el Pep, no? Ha deixat un llegat increïble a través de futbol, d'una ètica de treball... I bé, és una persona que és un dels nostres. És cert que molta gent dirà, bé, el Manchester City, clar, tenen darrere escalers àrabs, és veritat, però sempre dic que com a mínim són rics amb bon gust, perquè hi ha gent, doncs, que són rics, tenen molts calés i fitxaven mals entrenadors i mals futbolistes. El Manchester City van demostrar tenir ben gust, van dir, volem el millor, se'l van dur, i a partir d'aquí va donar una alegria a una afició, que són els del City tota la vida, que era gent molt soferta, perquè jo el recordo baixant a segona divisió, i sempre l'ombra del Manchester United.
0: Sí,
2: i el Pep els ha fet grans, els ha donat una identitat i s'ha guanyat el dret a fer el que vulguin en la seva vida, que sigui feliç.
0: Els hi ha donat autoestima. Escolta, però aquí cap de setmana d'emocions fortes a l'esport, l'alegria del femení del Barça, campiones d'Europa, i a l'altra cara de la moneda, les llàgrimes a Girona.
2: Sí,
0: no han aconseguit mantenir-se a primera.
2: Com és el futbol, com és la vida? El mateix cap de setmana de l'homenatge a Pep Guardiola, amb el seu pare, el Valentí, a Manchester, sí. El seu germà, en Pere, gairebé estava plorant a la llotja de Montilivi, perquè en Pere Guardiola és un dels principals accionistes del Girona, i quan es va consumar el descens, la imatge era ensorrat, no? Com a la mateixa família teníem la cara i la creu el mateix cap de setmana, tant de bo tornin ràpid, la gent del Girona, i amb el femení, és un equip increïble. Hi ha qui diu que encara estan algunes jugadores de festa, eh? Crec que sí. La Clàudia Pina, la Quica Natzaret i la Cata Coy, crec que encara no han tornat a casa.
0: També s'ho mereixen, escolta. Ara, avui ens sembla increïble la història que ens portes, Toni, ja ho hem destacat abans, perquè és una història que només podia passar efectivament a Las Vegas, als Estats Units, una competició en què els esportistes que hi participen no passa res. Han pres substàncies il·legals per millorar el seu rendiment, eh?
2: Correcte. Els hi diuen els Enhanced Games, que serien els jocs millorats, però bàsicament la gent al carrer els hi diu els Doping Games, els jocs dopats. I aquella dita que diu, sí, el que passa a Las Vegas queda a Las Vegas. En aquest cas no, en aquest cas s'ha donat la volta al món, perquè òbviament tothom parla d'aquests jocs dopats.
0: Però com neix? O sigui, és un requisit haver-te dopat? Com neixen aquests jocs?
2: Bé, la combinació és aquesta. Clar, Las Vegas, l'escenari, tenim òbviament la cultura esportiva dels Estats Units, i és cert que el fill de Donald Trump és un dels responsables de que això sigui realitat. La persona però que va tenir la idea és un empresari nascut a Austràlia, que és Aaron de Souza, un home que va anar a estudiar a una prestigiosa universitat del Regne Unit, es va quedar a Londres, i és qui ha tingut aquesta idea. Ell va tenir la idea, necessitava gent que li posés els diners, i que va contactar amb dos multimilionaris, un és en Peter Thiel i l'altre és Donald Trump Jr., que és efectivament qui posa els diners que permeten que això sigui realitat.
0: Mm-hmm. I què en sabem d'aquest home?
2: Bé, aquest senyor, doncs el Souza, que ell deia que de jove volia ser ciclista i que va tenir certa frustració al veure com havia dopatge, que això anava en contra de l'ètica de l'esport. Ell també, doncs, és una persona que quan parla té una bona oratòria, però amb una dèria preocupant. Ell considera que fer-se vell, fer-se gran, és una malaltia, i que la ciència pot lluitar contra l'envelliment de la mateixa forma que lluita contra una grip, i està convençut que en algun moment serem immortals, i a ell li agradaria viure cap aquí. Llavors està obsessionat

0: Té un somni, que és fer fora els Jocs Olímpics i que el seu lloc ocupin els jocs que creat ell mateix.
1: Els atletes poden escollir, crec en el dret d'escollir. Els Jocs Olímpics són bonics, ja que són la competició final on els éssers humans poden competir. Però el Comitè Olímpic Internacional ha creat una estructura per tenir el monopoli de l'esport. Si tu vols ser l'ésser humà més ràpid, doncs endavant, vés a les curses sense sabatilles, sense equipament, sense demanar cobrar. Que els Olímpics siguin els guardians de l'esport natural i humà i nosaltres serem els jocs més ràpids, més forts, més superhumans.
2: Ethos of the Olympic Games.
3: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És veritat que és un debat, no? Perquè l'altre dia parlàvem també de les maratons, de les bambes, etc, que no, que tot d'elements que a vegades potencien la, però clar, no és dopatge. En tot cas, els jocs aquests existeixen.
0: S'han estrenat aquest cap de setmana amb només tres disciplines esportives: la natació, l'atletisme i l'halterofília, en un pavelló que semblava més gairebé doncs un casino, no sé, una casa de barrets a Las Vegas, amb unes llums, unes coses per allà molt molt estranyes. Ells, en aquest cas, però permeten que els esportistes que no es dopen també s'apuntin, si volen. En aquest cas també ho permeten. I per fer el reclam, fa un any van sortir a la premsa, van dir: ja tenim un atleta, un nedador grec, el Christian Golokhmiek, d'arrels búlgares, que havia estat subcampió olímpic, medallista de plata, que ha acceptat el nostre repte, l'hem dopat ja, i en una cursa sol ha batut ja el rècord del món de la prova reina de la natació, el que són els 50 metres, en estil lliure. Ja va batre el rècord del César Cielo, un brasiler, i va dir: aquest home ja ha batut el rècord perquè l'hem dopat. Llavors muntarem aquests jocs i comença a haver una pluja de rècords mundials, no oficials, no reconeguts, d'atletes que han pres substàncies. Clar, fa una mica de por.
3: Sí, fa por. Perquè per ells també, perquè s'apunten, exacte, perquè s'apuntaria un esportista.
0: Una de les coses més antigues en la nostra vida, pels calés. Què fa? Per això necessita el fill de Donald Trump, perquè si tu t'apuntes, si guanyes una cursa als United Games, et paguen 25.000 euros, que està molt bé, però si bats el rècord mundial et prometen $1 milió. Llavors, clar, això genera molt soroll, patrocinadors, moltes audiències. Llavors, clar, el que fan és d'alguna forma doncs cridar aquesta idea. El senyor de Sousa, que abans escoltàvem, quan comença a parlar, hi ha un moment que comença a fer por, perquè comença a parlar de superhomes, i a partir d'aquí comença a pensar en segons quines idees polítiques, comença a parlar doncs de la superioritat, diu que els Jocs Olímpics estan acabats, que la gent el que vol és sempre la versió més increïble, portar el límit, i bé, i està doncs molt crescut. La primera edició, però, un èxit no està. S'han apuntat 42 esportistes, buscant aquest gran premi, que és el $1 milió, si aconseguien el rècord del món.
3: I què? N'han fet algun de rècord del món?
0: Creieu que hi ha hagut algun rècord en els primers Ancient Games?
3: No.
0: No?
3: No ho sé.
4: Per com ho preguntes, no.
3: Sí, per això...
0: Ha hagut un. Aquest. So way here, Speck Proud in the blue suit in the middle to get off to a good start. It gets off to an absolute flyer. So Proud takes it down. Can Colomier close the gap? They get past the 25. Proud still in control. Colomier coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Colomier, Proud world record. 20.88. El mateix Kolomev, que l'havia batut ja per promocionar-lo, l'ha tornat a batre. Per tant, ha tornat a batre el seu propi rècord dopat dels 50 metres lliures en temps de 20 segons i 21 dècimes. L'únic que ho ha fet, i va fer-ho a la darrera prova de tots els jocs. És a dir, si no ho hagués aconseguit, no haurien tingut cap i hauria estat un fracàs absolut. És a dir,
3: molt justet, ho veig. Sí.
0: No ha acabat d'anar tot bé, però ha passat una cosa molt divertida. Si un esportista no dopat s'apuntava, podia participar. Hi han hagut dues proves on els esportistes que anaven nets han derrotat els esportistes que anaven
3: dopats. Això sí que m'agrada. Això t'ho volia demanar.
0: Sí, llavors un nedador, el Hunter Armstrong, ha guanyat el 50 esquena i ell ha fet passar l'antidoping i ha dit: jo no m'he dopat, i ha derrotat el senyor. Sí, més que, clar, amb una massa muscular, que alguns ja semblen dir: hòstia, clar, el Kolomev ha guanyat 4 quilos en massa muscular amb el doping. Llavors, clar, hi ha unes esquenes, uns bíceps que dius: hòstia, fa una mica de por, això, no? I jo també, la prova dels 100 metres, emulant, intentant ser Usain Bolt, Alfred Kerley ha guanyat amb una marca molt llunyana d'Usain Bolt, per tant, de moment encara no arriba, però aquest senyor té calés, té el suport de tram i està encaparrat en poder anunciar que en algun dia doncs tots els rècords que coneixem seran superats de forma no oficial per aquests jocs del doping. dòping, que òbviament fan molta por.
3: Anirem veient-ho, perquè en el Konolev, com es deia, sí, Golomev, sí.
0: Golomev, sí.
3: Li ha caigut, per tant, el milió...
0: No vulgar, però ja és grec.
3: El milió de dòlars, en teoria.
0: Aquest senyor, sí, sí, clar.
3: Però cal seguir-li la pista, perquè, clar, tant dopatge, no?
0: De fet, aquest senyor ha guanyat ja 2 milions de... amb la tonteria de 2 milions. Si algun dia el dopatge aquest que s'ha fotut li acaben jugant en contra de la seva salut, com a mínim podrà tenir jubilació daurada.
3: Sí.
0: Però, clar, aquí entrem en el tema de què és l'esport, de què és el risc de la salut i, sobretot, doncs, la manca de...

0: estètica d'aquests personatges.
1: Totalment. Gràcies, Toni.
0: I tot, Pere.
1: Adéu-siau.
2: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
3: Catalunya ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 3 de desembre de 1934.
2: I el número de la sort, el...
4: 2.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
5: Pot arribar a travessar oceans.
7: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
5: Veu com creixen els seus oients màgics.
8: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
5: I posa la pell de gallina.
9: A casa meva, els meus pares estan enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
3: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
9: És que m'heu posat la pell de gallina.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. Oh!
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Els músics de carrer segur que de tant en tant els passen coses inesperades, de bones i de dolentes, però la parella que us presentarem a continuació, els Stop Time, s'emporten la palma.

Tocaven música a l'avinguda més cèntrica de Sant Petersburg. És una estampa clàssica del carrer de la segona ciutat més gran de Rússia, tot de cercles de vianants que escolten músics joves. Ells, però, la Diana Loginova, que tenia 18 anys, i l'Alexander Orlov, de 22, van acabar a la presó. Va ser ara fa 7 mesos, el seu pecat capital va ser cantar temes de músics que no són del gust del Kremlin, com aquest que sona, de Noise MC.

0: Es titula Cooperativa Llac dels Cignes. La peça de Tchaikovsky té un significat diferent a Rússia. Es va emetre repetidament el 1991 mentre es produïa l'intent de cop d'estat contra Gorbachev. Aquesta peça del raper Noi Gensi té missatge. Per això, ell, ara, és a l'exili. Com també són a l'exili els joves Stop Time, que després de la presó han acabat fora de Rússia i han tingut un suport popular que els ha convertit en una cosa que no serien a hores d'ara: cantants coneguts. Ara fan una gira que els ha portat a Barcelona, a la sala Razzmatazz. Van tocar amb moltes de les cançons, per cert, que els van portar a la presó, i nosaltres també hi érem i els vam poder entrevistar. Diana Loginova i Alexander Orlov, benvinguts al nostre programa.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Com passeu de tocar al carrer a entrar a la presó?
3: Tocàvem als carrers de Sant Petersburg les cançons que ens agraden, i entre elles n'hi havia de cantants considerats agents estrangers i que tècnicament estan prohibides. Abans ningú dels òrgans de poder no parava atenció a aquestes cançons, i després que comencés a venir cada cop més gent a escoltar-nos, ens van detenir i ens van començar a aplicar el carrusel, que és quan un cop et deixen en llibertat i et tornen a detenir, tan bon punt surts, sense pausa, ets al calabós, surts i els investigadors t'esperen per enviar-te una altra vegada al calabós. I després del tercer arrest vam aconseguir marxar de Rússia per evitar un procés penal, i ara som a Europa, estem de gira.
0: A Rússia ara mateix, com es pot saber quines cançons es poden cantar en públic i quines no?
4: És una molt bona pregunta, perquè és com una endevinalla pels músics. Una cançó prohibida, i mentre que una altra amb la lletra més dura pot ser acceptada.
3: Sovint una cançó que expressa obertament el desacord de la gent amb el poder la consideren prohibida, però les cançons que de manera velada parlen dels problemes i preocupacions de la gent, però que són força òbvies, el poder i els òrgans de la llei no les entenen perquè són estúpids.
4: Per exemple, la cançó titulada Raig de llum, de Noise MC, sembla que desacredita totes les forces armades de Rússia.
3: Tot i que és una cançó sobre l'esperança i un futur més brillant, un cel més clar, però en el protocol que ens va obrir diuen que és una cançó extremista perquè un ucraïnès l'estava escoltant i ho va gravar en vídeo. I aquest vídeo el va comentar i repostejar Noise MC, l'autor de la cançó, i com que la vam utilitzar per la seva lògica, nosaltres donàvem suport a Ucraïna. Ja veus.
0: Quin argument oficial, sota quina llei us acusaven, però?
3: La versió no oficial dels agents que em van detenir és que estava cantant cançons prohibides, que vaig anar, vaja, contra el govern, i va ser una ofensa contra els caps de l'exèrcit. I, segons ells, jo els havia de demanar disculpes. I com que m'hi vaig negar a demanar perdó i vaig assumir la culpa en nom de tot el grup, m'interrogaven cada dia, estava incomunicada, i probablement, com que no tenien prou acusacions contra mi, em van deixar sortir. Però l'argument oficial va ser que havíem reunit massa gent al carrer i que obstaculitzava la gent que volia accedir al metro, tot i que el vianant que ens va denunciar va dir que intentava entrar al metro per on en realitat hi havia una sortida.
4: Crec que és necessari aclarir que aquests agents del centre per combatre l'extremisme es passen el dia navegant per internet per trobar petits o grans extremistes.
0: Amb quines condicions us tenien a la cel·la?
3: Clarament no era una casa de colònies per nens. Puc dir que el comportament cap a les dones era més dur perquè aquests espais estan més preparats per l'anatomia masculina. No hi ha mesures higièniques per les dones, com a molt tovalloletes humides, si tens sort, i quan tens el dolor de la regla no pots demanar calmants perquè no està considerada una malaltia i no te'n proporcionen. I pel que fa a la higiene, només les dones podien acompanyar la dona a dutxar-se, i em van tenir més de 12 dies sense dutxar-me. Per això, per als homes era una mica més fàcil, perquè la majoria dels treballadors eren homes i es posaven d'acord entre ells, i per mi va ser molt complicat arribar a un acord amb els treballadors.
0: Alexander, és veritat que li vas demanar que es casés amb tu al furgó policial?
4: Sí, sí, és ben cert. Va ser la primera detenció quan ens portaven a les cel·les d'aïllament. Durant el trajecte vaig fer un anell amb un mocador de paper i el vaig posar a la capsa del vapejador. Sí, sí, és veritat.
0: Que bonic, no?
3: Doncs sí, molt romàntic.
0: I tant, i tant. Durant les detencions van pressionar les vostres famílies, oi?
3: Sí, exactament. Van pressionar la meva família. De fet, van demanar a la meva mare que escrivís una declaració que, de fet, dictaven ells, sota l'amenaça que em podien condemnar a 7 anys de presó en un procés penal per haver desacreditat l'exèrcit. I van també amenaçar la meva àvia i la meva tieta, però tot i així vam decidir amb la família que el millor era marxar perquè la pressió continuaria i tampoc em deixarien en pau.
4: A mi estaven més tranquils, vaig tenir pressió per part de... Bé, és millor que no respongui aquesta pregunta.
0: D'acord, sí, millor que no diguis res. Com va ser el moment de decidir marxar del vostre país, de Rússia?
4: Doncs vam entendre que si seguíem al país, a la Diana l'amenaçarien amb la condemna penalment. Seguir al país no era segur i que la millor decisió era marxar del país el mateix dia que ens alliberéssim.

0: Un cop a fora de Rússia vau arribar a cantar els concerts dels artistes Noise MC i Mone Tochka, que admiràveu i que figuraven a la llista negra que us va portar al calabós. Què vau sentir tocant amb ells, amb els vostres ídols?
1: Нас позвали Монеточка и Noise MC спеть с ними, так как они очень нас поддерживали.
2: Ens van trucar Noise MC i Mone Tochka per cantar amb ells. Ens havien donat molt suport i s'havien preocupat molt. Va ser una sensació increïble quan ens vam conèixer als assajos. No es van comportar com estrelles, tot i que realment ho són, sinó que es comportaven com amics reals, que ens van donar suport en un moment difícil. I aquell concert es va convertir en un conte de fades de Nadal amb final feliç.
0: Quin repertori heu portat aquí a Barcelona?
2: Avui tocarem les cançons dels nostres nous àlbums, que sortirà a finals de maig o començaments del mes de juny, i també les cançons que ens va fer populars al Nevski, principal carrer de Sant Petersburg.

0: Мы хотим строить свое будущее, несмотря на наше прошлое.
1: Volem construir el nostre futur, malgrat el nostre passat, seguint component nova música. També volem entrar a la universitat per formar-nos en general. Volem simplement una vida normal i que sigui extraordinària pels concerts i per les gires. I si el nostre àlbum té èxit, esperem que agradi al públic. Aleshores, volem connectar la nostra vida amb la música i seguir endavant.
0: Música i жить дальше.
2: Ara que esteu de gira per Europa, quin és el vostre públic? Qui us ve a veure?
1: El nostre públic és majoritàriament rus i gent que parla rus, però també tenim el que per nosaltres són estrangers, és a dir, joves que parlen anglès. I intenten sentir el que fem, tot i que no entenen les nostres lletres, però crec que la força de la música els transmet les sensacions que volem.
2: Voleu dir alguna cosa abans d'acabar?
1: Escolteu el nou àlbum, que surt molt aviat. Segurament es dirà Ciferblat.
3: O simplement poseu Stop Time a Spotify o a YouTube.
2: I el concert de Barcelona és un èxit i toquen la cançó del Llac dels Cignes. I es constata que el règim rus no només perd els soldats al front de guerra, continua expulsant joves, joves valuosos, no només els dos, de dalt l'escenari, l'Alexander i la Diana, sinó també molts dels que aquesta nit canten amb ells des de la pista de la sala Razmataz. És la força d'una cançó protesta, d'un tema prohibit per la dictadura.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit d'aquest dilluns. És hora de treure el cap a la rotativa, on aquesta hora doncs, estan treballant, així com nosaltres també ho estem. Al comandament hi tenim la Lídia Tellez. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: T'han arribat ja els diaris?
1: Sí, les tenim aquí, les portades.
0: Les portades. Va, què destaca l'Ara?
1: Doncs mira, l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. Per una altra banda, onada de calor a Europa. Els londinencs es van llençar ahir als parcs. El termòmetre va batre tots els rècords, 34,8 graus, i França també va assolir temperatures per sobre dels 30 graus. I es veu la gent a Londres, en els parcs, prenent el sol amb trajes de bany i amb molta calor. Proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèl·lula d'habitabilitat. Per altra banda, tenim el Papa alerta dels perills de la IA en la seva primera encíclica. Trump lliga el pacte amb l'Iran per normalitzar les relacions amb Israel. I del periòdico tenim...
0: Sí, què destaca? Així el titular principal.
1: Doncs tenim el sumario, vincula l'offshore de Zapatero con el oro venezolano. I en la foto de portada veiem el Papa León XIV y que saluda a Christopher Ola, cofundador de l'Antiòpic, en la presentació de su encíclica com a titulars principals.
0: Molt bé. Fantàstic, Lídia. Vinga, bona feina, que vagi bé.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu.
2: I tenim més portades aquí al nostre estudi, Marc Güell.
3: Sí, temes que repeteixen també en aquestes portades. A La Vanguardia cobren dient que el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. També en aquesta portada ens expliquen que Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou CEO d'Indra. També la foto és per al Papa Lleó XIV. El Papa alerta en la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. I titular esportiu també, que 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista de la selecció espanyola. El punt avui també destaquen les paraules del Papa, el Papa de la intel·ligència artificial, titulen, i que Sánchez desafia l'avançament electoral, però la mirada demà la posen en Xipre. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran, mentre avancen el procés de reunificació política. I acabem amb El País. També l'obertura per Zapatero. El jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des de l'any 2020. La fotografia és per al seleccionador espanyol Luis de la Fuente, una llista per somiar amb guanyar el Mundial, i també en portada que el Papa dicta sentència contra el tecnofeixisme.
2: Gràcies, Marc.
3: Bona nit.

0: Dos minuts i arribarem a 3:15. Se'ns va acabant el dia i el volem acabar bé. Hem de donar entrada a la persona que hem tingut aquí fins ara en silenci, Agnès.
1: I que és la persona que tindrà l'última paraula del dia. Mira, diu que és molt tastaulletes. Hi va haver un temps que li va agafar per fer joies. Després va voler ser dissenyadora de moda. Però, per sobre de tot, tenia una vocació. Com a reina Letícia, va decidir fer vaga i anul·lar tots els actes de l'agenda. Va fer la seva versió d'aquell famós relaxing cup of coffee con leche en Plaza Mayor, d'Anna Botella, segurament ho recordareu. Es va vestir de groc i es va posar una agulla de jaqueta en forma de papallona, com per exemple Laura Borràs. S'ha posat a la pell de Colau també, de Soraya Sáez de Santa Maria, de Carme Forcadell, d'Alicia Sánchez Camacho i un llarg etc. Són tantes les seves imitacions que ens han fet riure que no acabaríem. Per això l'hem portada a ella, que és la millor, és l'autèntica. Però una de les últimes imitacions és aquesta de Maria Jesús Montero amb Pedro Sánchez.
2: Maria Jesús.
1: Que ho diu d'això.
3: Oh, Pedro, mi arma.
2: Precisamente de tu arma quería hablar yo. Tienes que entregarla.
3: Ya.
2: No tienes escapatoria. Debes entregarte y ponerte al frente de la oposición en Andalucía. Esta misión ha terminado. Se acabó.
3: No, no se acabó. La andaluza no era mi guerra. Tú me mandaste aquí. Yo era la vicepresidenta de España. Y cuando llegué aquí a mi tierra, mi gente decía que era la amiga de los catalanes. Pero ellos no estuvieron como yo, en el barro, negociando la financiación autonómica.
2: Autonómica.
1: Bé, quan es treu el maquillatge, perruques i vestits, queda l'Agnès. La nostra convidada d'avui és l'actriu Agnès Busquets. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Com estàs?
4: Molt contenta, mira.
1: Tu també rius.
4: Jo també ric.
1: Sents el gag, no?
4: També perquè et veig riure tu i em fa riure. Llavors és aquella cosa que s'encomana.
1: Sí, bé, sí. És maco, això, ja està
4: és
1: bé.
4: És maco, sí, ja sí, bé. Sí.
1: I sobretot després, no, d'un informatiu on expliquem, sí, coses que són feixugues i... Has après alguna cosa escoltant i veient el Catalunya Nit avui aquí en directe?
4: Mira, he après a centrar-me, a intentar... He pres molts apunts, que he vist que tampoc ara no em serviran gaire res, i he après que en general, que no hi ha un pam de net. Vull dir, que això ja ho sabíem, vull dir, no és un aprenentatge nou. Però bé, què he après? Clar, jo no sé si... És que em quedo amb coses molt, molt absurdes, O sigui, he après coses, no diré res de l'actualitat. O sigui, he après que l'Agnès fa dibuixets quan està fent el programa.
0: I alguns de bons, eh?
4: Sí. Avui no sé de qui és aquest retrat, però no, ha començat fent uns ullets i això... Sí.
1: És veritat, però és una manera de concentrar-se.
4: Exacte, és una manera de concentrar-se. També he après que així com feia molt temps que no venia per aquí, per Catalunya Ràdio, que ja no es gasta tant de paper, que anem amb ordinadors,
0: sí.
4: I això està molt bé. Que el Manel balla les cançons, les músiques, que...
0: Ah, sí? Se m'escapa, això.
4: Se t'escapa, no, i me mola molt perquè no te n'adones.
0: No, ni idea.
4: I vas ballant. Sí, he après també que si voleu fer listenings en anglès i no cagar-la, poseu-vos el Pep Guardiola. Perquè, sí. Bueno, té un anglès que diu, sembla mentida que hagi estat tants anys allà, perquè s'entén tot perfectament, o sigui, té l'anglès d'aquests de provar un listening. De l'actualitat, això de les Olimpiades amb dopatge m'ha deixat estupefacte.
1: No ens ho podíem imaginar.
4: Sí. I no sé què més de tot el que heu dit. Com a cosa optimista, mira que no sóc gens catòlica, ni papista, ni res, però que el papa es posicioni d'aquesta manera, pel que fa a l'ahir, m'agrada bastant, perquè dius, mira, com que de catòlics encara en queden molts, pues, potser s'apunten al carro i fan que aquesta cosa freni, no? No sé.
0: Ben vist, sí.
1: És esperançador, no?, que hi hagi algú amb el seu poder de convocatòria que tingui discurs, també.
4: Sí, perquè és que tot l'altre és que realment estem... O sigui, és molt depriment, eh? Estem molt, molt fotuts. I, bueno, sí, el de les immunoteràpies està molt bé. Però, a part d'això, és que tot és això, anem pel pedregar. Anem pel pedregar.
1: A veure, en aquestes notes que has anat prenent, que és veritat que has apuntat moltes coses, jo hi trobo una lletra pitjor que la lletra que tenies quan tenies 12 anys.
4: No, quan tenia 12 anys m'esforçava molt.
1: Tenies molt bona lletra.
4: Perquè em copiava. Aquella lletra no era meva. Jo em copiava la lletra de les meves amigues, la que feia millor lletra i la que a mi m'agradava, com que jo feia molt mala lletra, jo la copiava.
1: Doncs escolta, et sortia fantàsticament bé.
4: I ara
1: això diu moltes coses.
4: Aquesta és la meva lletra de veritat, que escric fatal. O sigui, tinc una cal·ligrafia... O sigui, a COU jo no sé com vaig aprovar la selectivitat perquè m'ho deien. Diu, fas més bona lletra o no et corregin els exàmens? Perquè llavors ja... O sigui, vaig molt de pressa, escric molt de pressa, i llavors soc de les que posa el palet de la T quan hagués acabat la paraula. Potser m'he deixat una lletra entremig de la paraula i la poso. Sí, feia més bona lletra als 12 anys.
1: Per què ho sabem, això? Sí. Perquè ara fa uns dies vas compartir a les xarxes una redacció que vas escriure quan tenies aquesta edat. Era per llengua castellana, la redacció. La redacció es titulava Jo i deies, entre altres coses, hago séptimo curso, estudio piano y de mayor quiero ser actriz. Aquí ja ho tenies clar.
4: Sí.
1: Tengo muchos defectos que quiero corregir. Por ejemplo, que no me concentro y me distraigo mucho. Ojalá no fuera así. És una carta molt bonica, molt bonica, i d'una...
4: Sí, perquè és una redacció, però acaba sent una carta a una mateixa,
1: totalment,
4: no?
1: Totalment, i d'una maduresa amb només 12 anys, perquè allà s'hi veu una solidesa.
4: Sí, és... Jo quan la vaig trobar, vaig trobar el mateix dia que la vaig penjar, perquè bueno, estàvem recollint coses del pis dels pares, i clar, vaig al·lucinar de dir, ostres, tanta teràpia, tanta tonteria, i és... I segueixes sent aquella nena de 12 anys. O sigui, tot el resum, aquell resum, és, i contra tot el que he estat lluitant tots aquests anys per no ser així, ja ho era, i què passa? Doncs acceptem-nos tal com... O sigui, jo ara... O sigui, fa molta ràbia aquesta expressió, ara abraço aquella nena.
1: No,
4: però és veritat, perquè el que sóc ara és aquella nena lluitant per no ser despistada, per no concentrar-me, totes aquelles coses que deien a la redacció, no? Dius, bueno, al cap i a la fi... Som com som i som qui som i potser el que hem de fer és acceptar aquests defectes i reconduir-los a que siguin el màxim virtuosos possibles, no?
1: Però és curiós perquè tu et trobes, per tant, amb aquesta carta ara.
4: Ara, quan m'han diagnosticat TDAH, sí.
1: Que tu tens un diagnòstic molt recent.
4: Sí.
1: I quina casualitat, nàpat amb aquesta carta.
4: Nàpat amb aquesta carta ara, de dir, uau, és que havia d'aparèixer en aquest moment i confirmar totes les sospites que hi havia en aquella redacció.
1: Escolta, i ara ho has entès tot? O sigui, què és el TDAH viscut per l'Agnès Busquets?
4: El TDAH, a veure, hi ha diferents nivells, eh? O sigui, jo no estic, per exemple, no, a mi la persona que m'ho va fer, bueno, l'avi Sisquella, que és la que em va fer el test, em va dir, no, estàs per medicar-te. Per què? Perquè portes 50 anys, em faré 50, compensant. Per tant, ja tens tot un aprenentatge per poder anar sostenint tot això. I és veritat, o sigui, ara he descobert totes les estratègies que jo havia fet, doncs això, fer bona lletra no era copiar la lletra de la que feia bona lletra. Llavors jo mimetitzava. I que això amb les nenes, això passa molt. Les nenes que tenen TDAH no se les diagnostica, no és tan visible perquè, primera, no és una cosa tan física, diguem que la processó va per dins, i perquè també tenim aquesta cosa de mimetitzar. Mimem comportaments, mimem com ens socialitzem, el sempre el quedar bé, el ser bona nena... Vull dir, això, el que culturalment i socialment, tal com se'ns educa a les nenes, fa que aquesta condició quedi més soterrada, no?
1: Per això hi ha menys
4: diagnòstics.
1: No, expliquen que per això hi ha infradiagnòstic en el cas de les nenes.
4: Perquè el TDAH de les nenes és més mental, no és tan físic. O almenys no es demostra tan físicament. No, a veure, jo era un bellugui, eh? O sigui, també és això, o sigui, jo segueixo sent i necessito estar fent coses amb el boli, la cameta, vull dir, necessites anar fent coses, no? O dibuixar...
1: No?
4: Saps el que et vull dir? Vull dir que que sí, que necessites anar fent coses. I jo ara amb el diagnòstic estic super en pau, o sigui, he entès moltes coses i m'he perdonat moltes coses, encara me n'he de perdonar moltes, eh?
1: Yeah.
4: Tampoc no et pots aferrar a allò, ara l'excusa de no, és que soc TDA, llavors no puc fer tot això tota la vegada. No, vull dir, no passa res.
1: I com va anar que vas dir, doncs ara, escolta, mirem, vaig a fer-me aquest test?
4: Perquè van diagnosticar el meu fill ja fa molts anys, i amb la cosa aquesta de que és hereditària i tal, vaig pensar, home, doncs potser aquí ja sabem d'on ve la criatura, no? I lo típic d'anar, que et van sortint com molts reels i moltes coses, bueno, allò, no?, que ens espien i aquestes coses, no? Comences a parlar i comencen a sortir-te l'algoritme, doncs et va remant a favor teu, no? I llavors, doncs, anar veient coses i, ostres, és que això... També és veritat que l'avi i algun altre terapeuta m'ho havia dit, ja, no, tu ets TDAH segur. Home, vols dir, no, perquè jo puc llegir. Diu, bueno, doncs perquè allò t'interessa i poses el focus en allò. Perquè quan fem això de l'hiperfocus, o sigui, jo he escrit 2 llibres. Em fas escriure una cosa que a mi no em d'allò i procrastino i no sé què i tal, i aquestes coses, no? Vull dir, quan hi ha un interès, sí que, pam, vas a full amb allò, no? O la meva professió és això. O sigui, no és que fos tastaulletes, és que soc TDAH. I llavors un TDAH el que fa és vull fer piano, els meus pares van comprar un piano i vull fer joies i tinc totes les einetes per fer joies, les tinc. Vull fer tapís i et compres tot el de fer tapís. Vull estudiar disseny de moda i estàs allà a full amb el disseny de moda i a dibuixar i tal, però dura molt poc temps, o sigui, és com que a la que ja en saps una mica, l'interès se'n va i llavors vas cap a una altra cosa, i això és una característica bastant, bueno, és una de les característiques del TDAH, no? Que d'allò, com és? Ara faré una de les meves, eh?
5: A veure.
4: Maestro de muchos, librillo de todos, com era allò?
1: Consejo, no.
4: Com era? Experto de librillos y experto en nada.
5: Que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Però en canvi portes molt temps al Polònia, per exemple.
4: Sí, sí.
5: Aquí hi ha una constància.
4: Aquí hi ha una constància, però clar, pensa que també cada dia és diferent. O sigui, jo crec que el fet de fer d'actriu és perquè no hi ha una rutina i hi ha un estímul constant, és dopamina, dopamina, dopamina, sempre, saps? Que és el que necessita aquest perfil de persona, no? Constants...
5: Al·licients,
4: gràcies, sí, gratificacions, no? Com premis. No? I per mi, un dia de rodatge, de fer una cosa nova, per mi és un premi, és una cosa nova, diferent. I jo crec que el fet del Polònia em dona bastant això, jo crec.
5: T'agrada canviar de personatges o n'hi ha alguns que t'agradaria que no paressin de fer la seva feina per tu seguir fent
4: aquests
5: personatges?
4: Home, sí, moltes que... Mira la Maria Jesús Montero, pobreta. Ara, Maria José, Maria Jesús, no? Maria Jesús.
1: Maria Jesús,
4: Maria
1: sí.
4: Jesús, no sé ni els noms. Jo què sé, Laura Borràs m'ho passava molt bé. Soraya m'ho passava molt bé, sí, clar, hi ha molts personatges que és una llàstima, però és la política és així, no?
5: Sí,
4: i han d'anar deixant-ho i deixant lloc a gent nova, que no són millors, però bueno, han d'anar deixant lloc a gent nova.
5: La gent t'associa molt a la comèdia,
4: sí.
5: Suposo que el Polònia
4: normal,
5: és
4: sí.
5: Normal, sí. Tu també? És a dir, t'agrada més?
4: A mi m'agrada molt fer comèdia, m'encanta, i sé, vull dir, perquè a més amb la d'anys que fa que em dedico a això i sempre fent comèdia, doncs arriba un moment que acabes sabent-ne molt. Acabes sent bo en aquest... Vull dir,
1: no, que tens els recursos,
4: que
1: no?
4: Que tens els recursos,
1: saps
4: tens les eines,
1: fer-ho.
4: Saps com... I et sents en el teu espai de confort, no? Que, evidentment, m'agradaria fer altres coses, sí, però per això, també, perquè dopamina, saps? O sigui, per necessitat de canviar i de nous reptes i noves coses, i jo encara estic esperant la trucada, no? No, en sèrio, faig broma, no? Però sí que seria molt, molt xulo poder tirar cap a altres bandes, perquè penso que és algo que es diu molt, però que l'actor de comèdia jo crec que també és molt bon actor en altres registres com el drama o no? Una... Bueno, jo l'únic excel·lent que vaig treure a l'Institut del Teatre va ser Tragèdia, o sigui, però clar, perquè és l'oposat, suposo.
1: Ah, potser, sí. Podria
4: ser, això. Bueno, sí, sí, Feliu Formosa, el Feliu Formosa, em va posar un excel·lent.
5: Ah, mira,
4: sí.
5: Doncs mira, vés a saber qui ens està escoltant aquí? Ara, i aquí algú aquí està buscant personatge per paper i s'està apuntant.
1: Ara tens algo a la vista, no?
5: Sí, vas cap
4: sí,
5: a Mallorca.
4: Sí, ara mira, anem a Mallorca a fer un, a assajar una obra que es diu Batxata del Miquel Masfiol, que és un dramaturg jove que està començant a treure el cap per aquí i està molt bé, fa comèdia, però és una comèdia molt estripada, és tipus, diguem, una Vides creuades, un relato salvaje, és una crítica de l'esquerra, que va d'esquerra, de progre, però que en el fons acaba pecant com qualsevol dretós, que van sent classistes, racistes, xenòfobs, bueno, tot el que no volem ser els d'esquerres, els més progres, doncs que acabem a vegades, i vull dir, m'incloc, perquè a vegades no te n'adones i tens actituds o fas comentaris que dius, uala, t'acabes de sentir el que has dit, no?

0: Els dilluns estrenem cançó i aquesta setmana ens acomiadarem amb aquesta de Future Islands. Acaben de treure un disc divendres passat, 20 anys de carreres, i algunes d'aquestes cançons no les havien posat a cap àlbum, com aquesta. Nothing's what it seems. Es diu Find Love.
1: Hem de posar ja l'última paraula del dia. Avui la tindrà l'actriu Agnès Busquets, que ens ha acompanyat per explicar-nos que ara abraça la nena que era després que li han diagnosticat TDAH, i ens ha dit cada maestrillo tiene su librillo. Jo crec que la frase era aquesta, no? Cada maestrillo, no, o consuelo no era... de mucho, consuelo de tontos.
2: No ho sé, anava per aquí,
1: tant però... se val. Tens 20 segons per acomiadar el dia d'avui.
2: Doncs mira, com que el món està com un got i gas, mireu Romèdies Cromàtiques, mengeu falmó sumat i llegiu molt, que el saber no cabe lugar. Tresca Info.

0: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de l'UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El PP també les reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions. Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis. El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre a l'hospital. Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
1: Esports.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I en bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana, l'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que se n'encarrega, ha emès un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com ara el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista Veneçuela. Àlex Giralt-Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Coldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
0: Abans de conèixer el contingut del sumari, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera que les acusacions de l'UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Pedro Sánchez.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
0: Aquest dilluns també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: En clau política, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions i diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
8: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
9: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: Els socialistes argumentaven aquest dilluns al matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. I ara situem qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat, amb el muntatge de Jordi Galbany.
10: Julio Martínez Martínez.
11: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
10: Rodolfo Reyes Rojas.
11: Principal accionista de Plus Ultra en línies aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
10: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
11: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
10: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Venezuela.
11: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
10: Miguel Palomero de Juan.
11: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
10: Maria Gertrudis Alcázar.
11: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
10: I Cristóbal Cano.
11: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
10: Empreses.
11: Finance Boutique.
10: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
11: Anàlisi Relevante.
10: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
11: What the Fab S.L.
10: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
11: I de la Consulenza Estratègica S.L.
10: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
0: Pedro Sánchez, en canvi, ha rebut aquest dilluns un baló d'oxigen a través del cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs en un informe que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. L'UCO afirma que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot dir que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Universitat Complutense de Madrid durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat pels estudis i han obert la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar. L'acusació popular de Ceoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del procés. Fa un mes, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, va proposar que la parella de Sánchez se sotmetés a un judici amb jurat popular. Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvien ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat 2 possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. 2 d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que tots dos estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots dos seran sotmesos a partir d'ara a proves diagnòstiques establertes en protocols nacionals i internacionals i s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra la qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34 i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: Ara ho sentíem, la calor arriba abans d'hora i activa les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal, pels efectes de les altes temperatures en la salut i pel risc d'incendis. Els termòmetres han registrat xifres màximes de 34,8 graus a Londres, una temperatura que supera el rècord del 1922, quan es van fregar pràcticament els 33 graus. A França, aquest dimarts hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en groga. De fet, aquest dilluns s'hi han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest. A casa nostra, la calor ha deixat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egesen ha atribuït l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
13: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
0: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament, ara ho sentíem, tota la península.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més notícies. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no és moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic. En la seva primera encíclica, el Papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar la intel·ligència artificial.
14: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació.

0: interlocutor ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
1: El Pontífex també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques

0: multinacionals del sector. Ho ha dit el Vaticà el mateix dia de l'encíclica del Papa sobre l'ús de la IA.
1: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
0: Anthropic, fundada per Ola i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Washington, Oriol Serra.
2: El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
0: I parlant dels Estats Units, les negociacions per un acord de pau amb l'Iran avancen, però s'allunyen de les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això també és part de la delegació el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
3: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Aquest mateix dilluns, el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. En un altre punt de l'Àsia, a Nova Delhi, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà.
4: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Per la seva banda, Donald Trump ha emplaçat Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans a normalitzar les relacions amb Israel en una petició que afegeix incertesa a les negociacions. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. El nou videojoc de James Bond que surt a la venda aquest dimecres s'ha desenvolupat a Barcelona. La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, s'ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
5: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys en una aventura, diu López, que barreja tots els elements.
5: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge. Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir. Tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
0: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Esports. Amb David Ubach.

0: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo, del Barça, David Raya, de l'Arsenal, Marc Cucurella, del Chelsea, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. A més d'aquests 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
1: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
0: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
2: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
0: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a Las Rozas. Per cert, que De La Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona, consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials, tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats, també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau, en principi, descarta exercir. I encara a primera, l'Osasuna ha anunciat la marxa del tècnic italià Alessio Lisci, després d'una temporada en el càrrec. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals amb presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid, el Municipal de Palamós, i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
4: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
0: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Dit això, obrim pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana de 20 anys i Iana Martín, procedent del Perfumerías Avenida de Salamanca.
5: Un saltito hacia adelante, un pequeño paso en mi carrera. Claramente quería tener la posibilidad de poder competir la Euroliga.
0: Del bàsquet passem al tenis.
3: 3CAT Info.
0: Nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. Afegim que la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, aquest dilluns s'ha viscut l'última jornada de descans abans d'encarar l'última setmana de la ronda italiana. El danès del Bisbe, Jonas Vingegaard, sortirà amb el mallot rosa de líder de la general a la 16a etapa d'aquest dimarts, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Cari.
6: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. A partir d'ara parlarem de la presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Explicarem que el govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents, per l'escola inclusiva. I la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos han recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements amb un elevat valor patrimonial.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al Delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana. L'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional que se n'encarrega a més, un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatge. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giral Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: A Escòcia, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra, Nicola Sturgeon, arran de la confessió d'haver desviat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès per comprar-se vehicles i articles de luxe. Sturgeon, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares.
5: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'Alt Tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
6: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
5: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Sweeney, ha dit que les accions de Murrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
7: She was unaware.
8: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
5: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
0: Encara en plana internacional, escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. Aquest dilluns el Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandaments militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin. Això després d'una jornada en què hi ha hagut almenys dos morts de cada bàndol. Un atac ucraïnès ha afectat aquest dilluns la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han bombardejat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
9: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat aquest dimarts una vaga per als alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat.
1: 3CAT Info.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT reclamen al govern de Pedro Sánchez revisar la pujada del salari mínim per l'impacte de la guerra a l'Iran. Els sindicats volen que aquesta revisió es faci cada 6 mesos i no s'hagi d'esperar a finals d'any, quan es fa normalment. Recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Això fa que els que perceben el salari mínim ja estiguin perdent poder adquisitiu. Segons els sindicats, l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors preveu fer revisions semestrals en comptes d'anuals en contextos com l'actual d'encariment de productes. La proposta arriba després de la reunió que han tingut aquest dilluns sindicats i patronal amb el govern espanyol per valorar les mesures anticrisi. Els representants sindicals volen mantenir les mesures més enllà del 30 de juny. I la compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltor ja no els interessa invertir a Barcelona.
10: L'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho, es fan servir les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè ara es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n va fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Tot i que la mobilitat de vehicles ha estat superior a la de l'any passat, les retencions totals s'han reduït en un 11%. El gruix del volum de trànsit s'ha concentrat sobretot a les principals vies de costa i a l'AP7. El balanç de sinistralitat d'aquest cap de setmana llarg a les carreteres és de 5 víctimes mortals, 3 de les quals eren motoristes. Precisament, el director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
11: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: Des de principi d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos al Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa Saitec, han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Els treballs administratius per a aquesta obra s'han endarrerit 2 anys, després que el juliol de fa 2 anys es va desestimar una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar a l'informe que van presentar el ministre Òscar Puente. I els usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
12: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma Change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalia, regionals i mitjana distància, tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genià Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
13: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
12: I és que els usuaris n'estan farts.
14: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt, però això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
15: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
12: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34, i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus, i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: La calor d'aquests dies ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi de secà. Una campanya en la qual els preus es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat. Lleida, Júlia Albacar.
17: Les altes temperatures de l'abril no van tenir conseqüències per a la formació del gra i les primeres varietats que s'han començat a segar mantindran rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. La situació pot canviar, però, en les finques que se segaran més tard per les altes temperatures que estem tenint en estos dies. Santi Caudevilla, responsable del sector Unió de Pagesos.
18: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
17: Pel que fa als preus, es mantindran al voltant d'uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos han pujat molt per la guerra al Pròxim Orient i això tindrà conseqüències per als productors.
18: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
17: Un augment de costos que els sindicats xifren un 70%.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La immunoteràpia oral es consolida com un tractament eficaç per combatre les al·lèrgies alimentàries. Segons un estudi del Vall d'Hebron, 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara l'ou, la llet o els fruits secs. Aquestes al·lèrgies poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus, com ofec o xoc anafilàctic. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
19: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: La immunoteràpia oral consisteix a administrar dosis progressives de l'aliment perquè el sistema immunitari s'hi acostumi i reduir així el risc de reaccions. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia la dosi que tolera. Els especialistes remarquen que factors com l'exercici físic o algunes infeccions poden influir en la resposta al tractament. Els nens, però, són els que obtenen millors resultats i, en molts casos, poden arribar a superar completament l'al·lèrgia.
1: 3CAT Info.
0: A Indonèsia, la justícia ha condemnat el capità del vaixell que es va enfonsar a finals de l'any passat al Parc Nacional de Komodo, un accident en què van morir 4 membres d'una família valenciana. Segons la sentència, l'home hauria comprat la llicència de navegació sense haver rebut cap tipus de formació. L'embarcació es va enfonsar, com dèiem, al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell, perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i que el va deixar al cap de màquines, que tampoc tenia titulació, i que hauria comprat el títol d'enginyer. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarria.
20: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un parc de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
21: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
20: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
1: 3Cat Info.
0: Una de cada quatre persones que treballen al sector català del videojoc és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert aquest camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició de Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació Gaming Cat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional.
23: Forta presència, en aquest cas del seu president i la seva junta directiva, al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
0: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge internacional de la gastronomia catalana a través de publicacions, homenatges a restauradors i trobades gastronòmiques. La gala anual per lliurar els premis de l'Acadèmia es farà aquest any, el dia 3 de juny, al Palau de Pedralbes.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
3: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
2: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
4: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
2: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a Las Rozas. Per cert, que De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Bergadà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny, i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. A la Lliga Femenina, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals en presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid al Municipal de Palamós i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
5: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
2: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. A la Lliga CB, mentrestant, aquest dimarts es reprendrà el Joventut Unicaja de la jornada 29, suspès al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El partit es reiniciarà al tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable als verdinegres. Del bàsquet passem al tennis ara.
0: 3CAT Info.
2: Nova jornada de partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí ha avançat a segona ronda, noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafou, Paul, Ruth, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka, guanyador d'un Roland Garros en la seva última participació, i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. La blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Bassols n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Òbviament molt bona jugadora, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix i en quant al dimecres, pues, òbviament serà un partit molt interessant que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho.
2: Bassols va accedir al quadre principal de Roland Garros després de superar la fase prèvia. Temps encara per afegir que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha confirmat aquest dilluns tres sortides. La del pivot brasiler Leandrinho, que fitxarà pel Pozo de Múrcia, i les de l'ala japonès Kokoro Arada i el porter brasiler João Frezzato, que acaben les seves respectives sessions. Pel que fa a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts es jugaran tercers i definitiu partits de quarts de final en tres eliminatòries. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tres eliminatòries, doncs, que arriben a aquest tercer i decisiu duel empatades a un triomf per a cada equip. I en raids, afegim que s'ha disputat la primera etapa de la tercera prova del Mundial, el desafiament Ruta 40 a l'Argentina, amb sortida i arribada a San Juan. Victòries del polonès Eric Goxal en cotxes i de l'australià Daniel Sanders en motos.
0: Trescat Info.

0: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El PP també les reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions. Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis. El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre a l'hospital. Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
1: Esports.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir. I en bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josité marxa de l'equip.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana, l'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que se n'encarrega, ha emès un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com ara el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista Veneçuela. Àlex Giral Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Coldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
0: Abans de conèixer el contingut del sumari, el portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Pedro Sánchez.
5: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
0: Aquest dilluns també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: En clau política, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
7: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions i diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
8: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
9: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: Els socialistes argumentaven aquest dilluns al matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. I ara situem qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. És una informació de Pilar García i Albert Prat, amb el muntatge de Jordi Galbany.
10: Julio Martínez Martínez.
11: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
10: Rodolfo Reyes Rojas.
11: Principal accionista de Plus Ultra Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
10: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
11: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
10: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Venezuela.
11: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
10: Miguel Palomero de Juan.
11: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
10: Maria Gertrudis Alcázar.
11: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
10: I Cristóbal Cano.
11: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
10: Empreses.
11: Finance Boutique.
10: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
11: Anàlisi Relevante.
10: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
11: What the Fab S.L.
10: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
11: I de la Consulenza Estratègica S.L.
10: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
0: Pedro Sánchez, en canvi, ha rebut aquest dilluns un baló d'oxigen a través del cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs en un informe que la creació de la càtedra que Begoña Gómez va codirigir es va fer segons la normativa. L'UCO afirma que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot dir que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Universitat Complutense de Madrid durant els dos anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat pels estudis i han obert la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar. L'acusació popular de Teoir demana fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia reclama l'arxivament del procés. Fa un mes, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, va proposar que la parella de Sánchez se sotmetés a un judici amb jurat popular. Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvien ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes. I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'OMS reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que tots dos estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots dos seran sotmesos a partir d'ara a proves diagnòstiques establertes en protocols nacionals i internacionals i s'ha activat una vigilància preventiva dels seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundibugyo, contra la qual actualment no hi ha vacuna ni tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%.
1: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, a la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34 i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: Ara ho sentíem, la calor arriba abans d'hora i activa les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal, pels efectes de les altes temperatures en la salut i pel risc d'incendis. Els termòmetres han registrat xifres màximes de 34,8 graus a Londres, una temperatura que supera el rècord del 1922, quan es van fregar pràcticament els 33 graus. A França, aquest dimarts hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en groga. De fet, aquest dilluns s'hi han registrat temperatures màximes de 36 graus a la costa oest. A casa nostra, la calor ha deixat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egesen ha atribuït l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
13: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
0: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament, ara ho sentíem, tota la península.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més notícies. Lleó 14 assegura que la intel·ligència artificial no és moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. El Pontífex ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic. En la seva primera encíclica, el Papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar la intel·ligència artificial.
14: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3Cat Info.
15: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades amb segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin, i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el Papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
0: El Pontífex també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. L'encíclica també

0: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
1: It is an unsolved problem.
2: Anthropic, fundada per Ola i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Washington, Oriol Serra.
3: El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles, és a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
2: I parlant dels Estats Units, les negociacions per un acord de pau amb l'Iran avancen, però s'allunyen de les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això també és part de la delegació el governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
4: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
2: Aquest mateix dilluns, el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador entre els Estats Units i l'Iran, és a Pequín per entrevistar-se amb el president xinès Xi Jinping. En un altre punt de l'Àsia, a Nova Delhi, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà.
5: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
2: Per la seva banda, Donald Trump ha emplaçat Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans a normalitzar les relacions amb Israel en una petició que afegeix incertesa a les negociacions. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. El nou videojoc de James Bond que surt a la venda aquest dimecres s'ha desenvolupat a Barcelona. La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, s'ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
6: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
2: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys en una aventura, diu López, que barreja tots els elements.
6: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
2: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
7: Esports.
2: Amb David Ubach.
1: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola.

0: Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo, del Barça, David Raya, de l'Arsenal, Marc Cucurella, del Chelsea, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz, de l'Osasuna. A més d'aquests 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça, Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
1: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar, molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
0: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
2: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
0: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a les Roses. Per cert, que De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el bergadà del Barça Marc Bernal i el badaloní de la Real Societat Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona, consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials, tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats, també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. I encara a primera, l'Osasuna ha anunciat la marxa del tècnic italià Alessio Lisci, després d'una temporada en el càrrec. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals amb presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid, el Municipal de Palamós, i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
4: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
0: Per dimecres quedaran el Barça Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Dit això, obrim pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip, una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. En canvi, arriba a l'equip gironí la base asturiana de 20 anys i Iana Martín, procedent del Perfumerías Avenida de Salamanca.
5: Un saltito hacia adelante, un pequeño paso en mi carrera. Claramente quería tener la posibilidad de poder competir la Euroliga.
0: Del bàsquet passem al tenis.
3: 3CAT Info.
0: Nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. Afegim que la blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, aquest dilluns s'ha viscut l'última jornada de descans abans d'encarar l'última setmana de la ronda italiana. El danès del Bisbe, Jonas Vingegaard, sortirà amb el mallot rosa de líder de la General a la 16a etapa d'aquest dimarts, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Cari.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero. A partir d'ara parlarem de la presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Explicarem que el govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents, per l'escola inclusiva. I la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos han recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements amb un elevat valor patrimonial.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: I el temps, última setmana de maig amb calor i temps estable. Aquest dimarts serà assolellat, potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al Delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. El sumari del cas Plus Ultra apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero. A l'expresident espanyol se'l presenta com l'home que mana. L'empresa de les filles com un punt clau en el cobrament de presumptes suborns i el seu domicili com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional que se n'encarrega a més, un ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i per aconseguir-ho hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això el missatge Zapatero mana aquí, intercanviat entre els directius de Plus Ultra. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular com a nucli físic de la trama, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrives. Segons la secretària de Zapatero, les joies eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatge. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de l'expresident. El magistrat ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari entre informes d'escorcolls, investigacions policials, diligències i arxius que conformen la causa. La documentació recull altres informacions clau, com el rol de societat pantalla de l'empresa de les filles de Zapatero i el poder d'influència del suposat testaferro de l'exlíder socialista a Veneçuela. Àlex Giral Robert.
4: El jutge Calama assegura que hi ha indicis sòlids i plurals que la companyia de les descendents de Zapatero era una peça instrumental de l'entramat. Diu que no desenvolupava cap activitat real i que la xarxa la feia servir per canalitzar els pagaments de les comissions il·lícites a través de factures molt genèriques. A banda del sumari, hi ha dades molt reveladores de l'amic i presumpte testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que pot tenir un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A la paperassa judicial també hi apareix el nom de José Luis Ábalos. El tribunal diu que l'exministre de Transports, el seu assessor Koldo García i Zapatero van quedar per dinar al març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: A Escòcia, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra, Nicola Sturgeon, arran de la confessió d'haver desviat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès per comprar-se vehicles i articles de luxe. Sturgeon, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares.
5: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
6: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
5: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El primer ministre d'Escòcia i actual líder de la formació, John Sweeney, ha dit que les accions de Murrell eren una traïció i ha parlat així de Nicola Sturgeon.
7: She was unaware.
8: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
5: Murrell continuarà en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
0: Encara en plana internacional, escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. Aquest dilluns el Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandaments militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin. Això després d'una jornada en què hi ha hagut almenys dos morts de cada bàndol. Un atac ucraïnès ha afectat aquest dilluns la regió de Belgorod, on un míssil i drons han deixat la zona sense electricitat ni aigua. Hores abans, les forces russes han bombardejat la regió de Kherson, al sud d'Ucraïna. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i després que divendres la taula sectorial acabés amb les posicions allunyades. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia tots els docents. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
9: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat aquest dimarts una vaga per als alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat.
1: 3CAT Info.
0: Els sindicats Comissions Obreres i UGT reclamen al govern de Pedro Sánchez revisar la pujada del salari mínim per l'impacte de la guerra a l'Iran. Els sindicats volen que aquesta revisió es faci cada 6 mesos i no s'hagi d'esperar a finals d'any, quan es fa normalment. Recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Això fa que els que perceben el salari mínim ja estiguin perdent poder adquisitiu. Segons els sindicats, l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors preveu fer revisions semestrals en comptes d'anuals en contextos com l'actual d'encariment de productes. La proposta arriba després de la reunió que han tingut aquest dilluns sindicats i patronal amb el govern espanyol per valorar les mesures anticrisi. Els representants sindicals volen mantenir les mesures més enllà del 30 de juny. I la compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació. L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltor ja no els interessa invertir a Barcelona.
10: L'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colivings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3%. Per calcular-ho, fan servir les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè ara es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats. Pel que fa als lloguers de temporada, l'últim trimestre del 2025 se'n va fer uns 1.300, un 53% menys que un any abans. L'Observatori relaciona aquesta davallada amb el debat de la llei que regula aquest tipus de contractes i que el Parlament va aprovar a finals d'any. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Tot i que la mobilitat de vehicles ha estat superior a la de l'any passat, les retencions totals s'han reduït en un 11%. El gruix del volum de trànsit s'ha concentrat sobretot a les principals vies de costa i a l'AP7. El balanç de sinistralitat d'aquest cap de setmana llarg a les carreteres és de 5 víctimes mortals, 3 de les quals eren motoristes. Precisament, el director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
11: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: Des de principi d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 20 de les quals motoristes. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. L'actuació vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats previstos al Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. Els estudis, adjudicats per 1,2 milions d'euros a l'empresa Saitec, han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig i les obres podrien començar el 2032. Els treballs administratius per a aquesta obra s'han endarrerit 2 anys, després que el juliol de fa 2 anys es va desestimar una primera adjudicació per redactar els projectes bàsics. Les plataformes d'usuaris van incloure aquesta infraestructura com una de les que calia agilitzar a l'informe que van presentar el ministre Òscar Puente. I els usuaris de la línia de Rodalies R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
12: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma Change.org per demanar que els bitllets de tren de Rodalia, regionals i mitjana distància, tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
13: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
12: I és que els usuaris n'estan farts.
14: Em dona un servei que seria millorable, però de fet és un, bueno, és un servei imprescindible. Nosaltres l'agafem molt, però bueno, això és altament millorable, sobretot en aquesta línia d'aquí.
15: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
12: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de Rodalies. En aquell moment, algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts continuem amb els mateixos protagonistes d'aquests darrers dies. El sol, pràcticament l'absència de precipitacions, perquè no n'esperem avui. Apareixeran alguns núvols durant la tarda, fruit de la mateixa calor del dia al Pirineu, però de precipitacions no se n'esperen, i el que sí que podem esperar és tanta calor o més com la de dilluns. Dilluns els màxims van tocar la xifra dels 34 graus, doncs avui tornarem a repetir aquesta mateixa xifra a l'oest del país, preferentment cap al Segrià, la Noguera, àrees també de la Conca de Tremp, fins i tot també a la Ribera d'Ebre poden arribar aquestes temperatures de 34, i alguna població pot acostar-se molt a la xifra dels 35 graus. La calor serà intensa a tota la Catalunya central, amb màximes al voltant dels 32-33 graus, i fins i tot a la mateixa ciutat de Girona pot assolir temperatures de 33 graus. Aquesta situació d'estabilitat i de calor ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de mes.
0: La calor d'aquests dies ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi de secà. Una campanya en la qual els preus es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat. Lleida, Júlia Albacar.
17: Les altes temperatures de l'abril no van tenir conseqüències per a la formació del gra i les primeres varietats que s'han començat a segar mantindran rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. La situació pot canviar, però, en les finques que se segaran més tard per les altes temperatures que estem tenint en estos dies. Santi Caudevilla, responsable del sector Unió de Pagesos.
18: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia d'estar entre 29, entre 28 i 31, no a 35 o 36 com ahir.
17: Pel que fa als preus, es mantindran al voltant d'uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos han pujat molt per la guerra al Pròxim Orient i això tindrà conseqüències per als productors.
18: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli doncs estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
17: Un augment de costos que el sindicat xifra en un 70%.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La immunoteràpia oral es consolida com un tractament eficaç per combatre les al·lèrgies alimentàries. Segons un estudi del Vall d'Hebron, 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara l'ou, la llet o els fruits secs. Aquestes al·lèrgies poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus com ofec o xoc anafilàctic. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
19: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: La immunoteràpia oral consisteix a administrar dosis progressives de l'aliment perquè el sistema immunitari s'hi acostumi i reduir així el risc de reaccions. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia la dosi que tolera. Els especialistes remarquen que factors com l'exercici físic o algunes infeccions poden influir en la resposta al tractament. Els nens, però, són els que obtenen millors resultats i, en molts casos, poden arribar a superar completament l'al·lèrgia.
1: 3CAT Info.
0: A Indonèsia, la justícia ha condemnat el capità del vaixell que es va enfonsar a finals de l'any passat al Parc Nacional de Komodo, un accident en què van morir 4 membres d'una família valenciana. Segons la sentència, l'home hauria comprat la llicència de navegació sense haver rebut cap tipus de formació. L'embarcació es va enfonsar, com dèiem, al Parc Nacional de Komodo. El tribunal considera culpable de negligència el capità del vaixell, perquè durant la vista s'ha demostrat que no va controlar el timó i que el va deixar al cap de màquines, que tampoc tenia titulació, i que hauria comprat el títol d'enginyer. Aquest altre membre de la tripulació també l'han condemnat a 2 anys i mig de presó. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarria.
20: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
21: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més relevants.
20: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811 durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
1: 3CAT Info.
0: Una de cada quatre persones que treballa en el sector català del videojoc és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions que ajudin a revertir la bretxa de gènere, neix el certamen Gaming en Femení, que pretén donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de contingut, Susana Pérez, és la coordinadora del projecte, que també vol arribar als instituts. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: La quantitat de dones és immensa dins d'aquest sector i crec que és de rebuig que li puguem donar veu i sobretot que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí, tant a nivell d'esdeveniments com de l'àmbit professional. Bueno, al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
0: La primera edició de Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona i comptarà amb una exposició i diverses xerrades de dones. L'esdeveniment, que aquest any també tindrà lloc a Terrassa i Amposta, l'impulsa l'associació GamingCat amb el suport de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional, i apostar també per l'educació nutricional.
23: Forta presència, en aquest cas del seu president i la seva junta directiva, al país. Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
0: Joan Font també s'ha proposat fer més visible el lideratge internacional de la gastronomia catalana a través de publicacions, homenatges a restauradors i trobades gastronòmiques. La gala anual per lliurar els premis de l'Acadèmia es farà aquest any, el dia 3 de juny, al Palau de Pedralbes.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. A més dels 5 jugadors del Barça de casa nostra, el seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, per a un total de 8. Són Pedri, Gavi i Ferran Torres. Un dels absents, el defensa del Barça Gerard Martín, s'ha mostrat feliç pels seus companys convocats.
3: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
2: En canvi, destaca l'absència de futbolistes del Madrid de cara al Mundial. De la Fuente ha defensat la seva llista.
4: Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel.
2: Els 26 convocats per disputar el Mundial es concentraran aquest diumenge a les Roces. Per cert, que De la Fuente també ha donat una llista de jugadors de reforç per als entrenaments previs al Mundial, en què figuren, entre d'altres, el Berguedà del Barça, Marc Bernal, i el badaloní de la Real Societat, Sergio Gómez. El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà començarà l'11 de juny, i Espanya compartirà grup amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Abans, el combinat de Luis de la Fuente jugarà 2 amistosos contra l'Iraq i el Perú.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, el club mira de pair el descens a segona consumat dissabte. El seu tècnic, Michel Sánchez, ha publicat un missatge a les xarxes socials tot admetent que viuen un moment dur i que la tristesa i el buit són enormes. Michel afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè, diu, és immortal. A l'Espanyol, dia de missatge de comiat de Ramon Terrats també a les xarxes socials. El migcampista manté que, malgrat tot el que ha viscut i tot el que va canviar per ser a l'Espanyol, no se'n penedeix. Terrats va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir. A la Lliga Femenina, aquest dimarts es disputen partits de la 29a jornada, un dels quals amb presència catalana. El Badalona rebrà el Real Madrid al Municipal de Palamós i el seu entrenador, Marc Ballester, s'espera un duel competit.
5: Esperem un Real Madrid amb ganes de guanyar-nos, d'assegurar aquesta segona plaça, que només els hi falten 3 punts per aconseguir. I bé, nosaltres doncs, amb moltíssimes també ganes i il·lusió de tancar l'últim partit a casa amb la millor de les versions de l'equip.
2: Per dimecres quedaran el Barça-Real Societat i el Deportivo de la Coruña espanyol. I en futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: L'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip. Una sortida que se suma a les ja anunciades de Lola Pendande, Clara Holm i Erika Carter. A la Lliga CB, mentrestant, aquest dimarts es reprendrà el Joventut Unicaja de la jornada 29, suspès al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El partit es reiniciarà al tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable als verdinegres. Del bàsquet passem al tennis ara.
0: 3CAT Info.
2: Nova jornada de partits de primera ronda al torneig de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. El quadre masculí ha avançat a segona ronda, noms destacats com ara de Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruud, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka, guanyador d'un Roland Garros en la seva última participació, i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko. La blanenca Marina Bassols jugarà dimecres partit de segona ronda davant de la russa Mirra Andreeva, que és la cap de sèrie número 8. Bassols n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Òbviament, molt bona jugadora, però bueno, es tracta de creure, de confiar en un mateix, i en quant al dimecres, pues, òbviament, serà un partit molt interessant que ho intentaré gestionar i disfrutar-ho.
2: Bassols va accedir al quadre principal de Roland Garros després de superar la fase prèvia. Temps encara per afegir que en futbol sala l'Indústria Santa Coloma ha confirmat aquest dilluns 3 sortides. La del pivot brasiler Leandrinho, que fitxarà pel Pozo de Múrcia, i les de l'ala japonès Kokoro Arada i el porter brasiler João Frezzato, que acaben les seves respectives sessions. Pel que fa a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts es jugaran tercers i definitiu partits de quarts de final en tres eliminatòries. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tres eliminatòries, doncs, que arriben a aquest tercer decisiu duel empatades a un triomf per a cada equip. I en raids, afegim que s'ha disputat la primera etapa de la tercera prova del Mundial, el desafiament Ruta 40 a l'Argentina, amb sortida i arribada a San Juan. Victòries del polonès Eric Goxal en cotxes i de l'australià Daniel Sanders en motos.
0: Trescat Info.